0: del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
3: Que 54 és? No l'ho dic.
4: Sí, carinyo, ho hem de dir.
3: Anna Morgades.
4: Anna? Com dius? Anna?
3: Anna Morgades.
4: Morgades.
3: Morgades.
4: Morgades. Valldossera.
3: Valldossera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del baratillo L'Eridano que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tota aquesta sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys,
0: amb 15 anys
2: em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys, pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17 vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixaven en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat, també. Hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem, sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Bé, pues amb els segurs, els DHLs i fent paquets, amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava i clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa. La Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gelito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió.
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, uh-huh. No sé en català com es titula. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era sí. El Panchito.
0: I un lloro carioca,
2: que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa. No? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi de... en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot. Érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, Com a anècdotes dibuixants, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i dius, potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho he passat molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari, i era més és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes... m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt... I em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada dient en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que ja va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana, i aquell, el dibuixar la solitud de l'andana, perquè, dissortadament, moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà, amb aquella solitud, vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... Li vaig explicar el que estava fent. Ah, però és molt maco, tal i qual. Escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja, dissortadament, ja va traspassar. I l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, doncs tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades. No?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castellnou de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, perdona, d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà... els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren a aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
2: Estan totes les estacions.
1: Fins
2: totes.
1: I tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... El llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això si fa una nova edició ha d'estar a l'estació nova també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
0: llibre
1: gegant que
0: m'han parlat? Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
1: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet, eh?
2: Bueno.
1: No. Perquè mira l'èxit, ens l'hem portat. Sí, exacte. Era el lloc
2: idoni,
1: aquí.
2: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial. És que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en pic, li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Dani Toral.
0: Com, bueno, exactament igual. Ràpid, com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
0: coses.
2: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és la intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, és complicat. Sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Hi ha dibuixants. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No ho sé.
0: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí.
0: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius però han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Sallent i Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins, exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Que es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant a les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestats en un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí. Aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això. I, a més, és una història d'amor.
4: I, a més, que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tournée gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort, que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però

0: La quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se. I a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port. I si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo, era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, és clar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és, el pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.

0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo, una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
1: Ser pescador és una manera de viure i per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. S'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé. Tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis, pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
1: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a l'hora mar i havia una gentada. I ara se m'ho ha robat. Que et facis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Que entre nosaltres se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
2: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
2: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma.

0: Però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mare al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes. A més, el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també, perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra. Però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
1: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això, i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
2: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
3: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
0: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
1: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament, acumulant la suma, fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts. Un divendres més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que podeu seguir i que fem a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 9 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs estem en plena operació sortida. La veritat és que hi ha molt moviment en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, entrades, sortides, de rondes, per exemple, la ronda de dalt, ronda litoral, molt carregades, amb trams d'aturades destacades. Ara mateix hi ha, a més, en tots dos sentits de la marxa. Però, si et sembla, repassem, per exemple, l'autopista AP7, que segurament és la via que va més carregada i, a més, a la zona del Vallès. Mira, en sentit nord, en sentit Girona, hi ha dos trams d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès a causa d'un vehicle avariat que talla carril i més endavant 4 quilòmetres més entre Mollet i Parets del Vallès, també a causa d'un vehicle avariat que també talla carril, tot plegat en sentit nord, com et deia, en sentit Girona. En direcció sud, sentit Tarragona, també hi ha aturades en aquesta autopista AP7 de més de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Cerdanyola del Vallès i ja més endavant, 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. En fi, que l'AP7 és segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. De la resta de la xarxa viària, deixa'm destacar-te la C-17, unes obres encara amb aturades, 4-5 quilòmetres entre Canovelles i Granollers, però en sentit Barcelona, i de la resta de vies, ens quedem amb la C-58 d'autopista del Vallès, avui sortint de Barcelona, força plena. Pensa que parlem d'aturades de més de 6-7 quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Ripollet. Per tant, moviment, força trànsit ara mateix, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i també, sobretot, a la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem d'una de les activitats organitzades pel Centre d'Estudis Castellà, les Jornades Europees de Patrimoni. Parlarem amb el president de l'entitat, Llorenç Genescà. Continuarem amb el repàs de la cartellera cinematogràfica de la setmana per conèixer les estrenes. Ho farem amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana llarg amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bona tarda, és moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. I avui comencem per Sant Cugat. Eva Garrido, bona tarda.
1: Bona tarda. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic, que acaba de presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. Més del 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania.
0: Gràcies, Eva. Seguim el repàs ara per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta setmana han començat les obres de millora del paviment asfàltic de l'Avinguda de Portugal. Per aquest motiu, el trànsit estarà tallat en horari nocturn de 8:45 a 6:00 del matí en el tram comprès entre la carretera de Matadepera i l'Avinguda del Vallès. Les obres de millora afectaran el tram de la calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'Avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'Avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui, què és notícia? Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
6: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
5: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Cèntric Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nodreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
8: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns. I si els meus veïns necessiten a ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
7: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
0: Continuem, gràcies Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
11: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
10: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
1: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Estem a tocar del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també. Però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà el poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares. Unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims doncs, d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no?, amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre... Bona tarda. Bon dia tot el dia, que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feinada cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees de patrimoni, buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant, en aquest cas, en una exposició de carrer, que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure, doncs a partir de la Festa Major, el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre, els castellarencs, els castellarenques van poder veure aparèixer a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una, que va trigar un palet més a ser instal·lada. 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert, i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60 i començaments dels 70, n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran
1: sí, no?
2: apareixent.
1: Que de moment encara no
2: nosaltres,
1: desvalem. Però...
2: Nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el centre d'estudis, hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això, però el que sí ens interessava era aquest doble vessant d'una banda... Una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc etc. I, per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que, a més, el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra, que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions, de moment tres sessions, no estan plenes encara, hi ha encara places disponibles, hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer un altre, algun altre torn, però de fer una mica, segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores, clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat, estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret, una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana, i aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no?
2: Històries del castellà contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més grans, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig. El Forn del Raig és un element de la història contemporània de castellà que avui en dia no existeix. I que té la seva història, va tenir el seu funcionament i després va tenir altres utilitzacions derivades. Per exemple, va ser un lloc on a partir dels anys mitjans dels 50, quan arriba la primera migració, especialment de la Higuera d'Arjona, de la província de Jaén, diverses famílies s'instal·len a malviure al Forn del Raig amb barraques. Molts pintors de castellà han utilitzat la vista des del Forn del Raig o a la vora del Forn del Raig per retratar castellà des de la falda del Puig de la Creu en direcció avall, no? Per tant, serà un element, són elements contemporanis, com bé tu dius, són elements, no hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries, n'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de l'entrada de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat. A banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, Déu-n'hi-do, duret. Quanta estona preveieu de sortida?
2: 2 hores i mitja, segur.
1: També és cert que serà amb tranquil·litat, eh?
2: Sí, amb tranquil·litat. Tot serà pujada des de l'espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cala Alberola, i pujar fins a la fotografia del Forn del Raig per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Calissó i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
2: les farem totes. Eh? Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant... almenys si continuen en bon estat, que esperem que sí, doncs fins que...
1: Com a mínim el material no, és sofert per suportar doncs, pluja i sol i tot
2: I
1: el que
2: vent,
1: faci falta.
2: I el que faci falta, està encollat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada també, amb parets totes elles públiques. Totes elles públiques, però una certa alçada que també doncs, això les fa... Doncs, les manté una mica més protegides.
1: Sí, la salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
2: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen tres sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
2: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història o les jornades de patrimoni o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? Centre d'estudis castellà.cat, entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell i una mica avall teniu quatre lligams per anar a un formulari, trieu que corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, el dissabte 10 a les 10 del matí i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda i el diumenge, de moment, a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim... No és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra... quedeu en una llista i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: Són places gratuïtes?
2: Són places gratuïtes. Els tombs per la història en general són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per a aquelles persones que no són sòcies, excepte dues activitats. Una és la... Tres, de fet. La de Festa Major, el tomb que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que, com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tomb que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any, i amb això que teniu doncs, la possibilitat de venir gratuïtament a tots els tombs per la història que fem des del setembre fins al juny, un cop al mes, i de rebre, a més, la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats, i a més de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any, editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella i tindrà una forma completament nova.
1: No, un disseny actualitzat, més de...
2: Actualitzat totalment, té molt poc... És a dir, busca veure en les fonts de les primeres Places Velles, però canvia molt, sí. Canvia molt, esperem que per bé, que és el que l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota sí. de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat. I és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, sí, que al final és renovar-se o morir i per arribar més bé a la població.
2: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les Jornades Europees de Patrimoni que tenen lloc els propers dies 10. 11 d'octubre, aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu, perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: I què us sembla si és que teniu pensat anar al cinema aquest cap de setmana llarg, doncs a conèixer quines són les novetats? Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat.
2: Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi sobre les que s'estrenen avui, que déu-n'hi-do, eh? Aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival i ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut i una mica, perdona'ns, una mica posar llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller, fet aquí a Espanya. Em sembla que és, bueno, més aviat està... Bueno, Espanya, però està...
1: Basca, una pel·li basca, sí.
0: Que es diu Les ciegas hormigas. Què m'expliques?
1: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla i protagonitzada per actors bascos, com, per exemple, Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaya el 1930. Apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès, que porta tonelades de carbó a dins. Uh-huh. I durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa, aviam què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar-la. Un tastet d'aquesta Les ciegas hormigas.
1: Vinga.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
0: Doncs aquesta, Les ciegas hormigas, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaya. Ens anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, eh? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain, amb Jay Duplass, i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió, perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta: puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamá del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui en tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman. Other Mommy...
0: No
1: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot, l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. Una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa de
0: no
1: mare.
0: Passa, és nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
1: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí.
0: Sí.
1: És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La red social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook doncs...
0: Tu tens Facebook?
1: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en decliu, no?
1: Sí, tot aquí hi ha alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa,
0: curiós, eh?
1: Fins
0: curiós.
1: I tot sí, per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
1: Aquí Instagram passaria per davant, i Twitter encara...
0: TikTok i aquesta.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El precio de la red.
5: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
6: Vale.
5: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
6: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
7: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial.
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya més aviat per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
1: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès, i és una pel·li molt necessària, aquesta. Dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia i explica una mica la història com a documental de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, a les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història.
0: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la Boca.
1: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro, és un... crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera, i en aquest Ceniza en la Boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven a Europa no és la mateixa que es troben.
0: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anaven a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la Boca.
1: Molt bé.
8: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
9: Sabes que no me puedo ir.
10: No, no, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
11: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
12: Mi mamá trabaja todo el día.
13: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
14: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
15: ¿Tú qué querías, que no me iba a enterar o qué?
16: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
15: Quiero que me ayude.
16: ¡Que te ayude!
15: Quiero.
0: Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Aquest Ceniza en la Boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mi, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
1: Que, del papa Francesc.
0: Òbviament, sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'Árbol muy lejano, eh? No és
1: dos
0: que
1: muy,
0: jo,
1: sí.
0: Jo el repeteixi, sinó que és L'Árbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que al Jordi li agradarà molt, Doraemon, Aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2, una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
1: Amb Joan?
0: Jo vaig anar un tros de la U.
1: La van fer per TV3,
0: sí,
1: em penso.
0: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
1: Es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
0: Festival de Sitges acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
1: Ah, sí? No ho sabia, mira.
0: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta
1: no sé.
0: Afer amb el senyor Joan Carles?
1: No crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
0: Presumpta,
1: sempre. Sí. Hi ha d'altres presències, deixa'm dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
0: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
1: Danny DeVito, és que no. Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Cho Grass Moretz, Casey Affleck, i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon. Atenció.
0: Molt bé, dono els records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
1: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números... unes 28 vegades.
0: Se pot considerar, doncs, un expert,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat, una evolució, no? Vull dir, no cal dir, és un festival consolidat, òbviament que és un festival consolidat.
1: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director, es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles, però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà en una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules. És a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4-5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada

0: A les 12 fins a les 3.
1: Sí, a les 3
0: i poc
1: menys
0: sortir.
1: Sí, sí, sí, sí. Però, bueno, de totes formes, si no estava subtitulat el francès el domingo...
0: Sí, però s'escapen moltes
1: coses. Bueno, clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conocí i saludó.
0: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una pel·li que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Vuelo Desaparecida.
1: Sí, sí, sí, l'he vist. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
0: No, però està entretinguda. Li vaig fer un Gimme Five, allò, passant pel passadís.
1: Bueno, però ja està bé.
0: George Romero, per exemple, que va venir a presentar la noche... Bé, presentar un passi especial de la Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Celsa Pataki, Quentin Tarantino, que és el, potser el que ha vingut més vegades, ha vingut tres vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la pel·li. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb sí, Jaume Balagueró, Paco Plaza...
1: Va ser tot un impacte.
0: Sí, sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET per firmar, i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la pel·li, igual, la pel·li igual, que el va donar a conèixer.
1: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
0: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet que es diu Òscar Aibar va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir «Esta és per a Iggy», i no era Iggy.
1: No, però bueno. Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre que veiem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
0: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
1: Ja hi som, pleguem tard.
0: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
1: Jo una vegada estava al costat dels Mojinos Escocia.
0: Ah, veus?
1: Sopant, veus? Vull dir que...
0: Robert Englund és un impacte, superclar, el senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
1: Va, quina cançó marxem, va.
0: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és la primera, l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, a veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves, i doncs això, Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
1: Que es diu Bang Bang, Bang My Bang. Baby Shoot Me Down.
0: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi,
1: Kill Bill de l'any 2003, de, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara estarà
0: sí, el festival s'acabarà el diumenge vinent.
1: Quatre cosetes. Moltes gràcies, tornem la setmana vinent.
0: Que vagi bé, bon cinema.

0: Efectivament, és divendres i és moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa, dissabte a les 10 de la nit. La banda terrassenca Eva Dirce celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:45, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FAC.

0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
1: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, actual president del Círcul.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem Sara Vecino. Bona tarda.
3: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un Quinto Estella d'Am celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estrella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa a Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidor a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Avió per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tes i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona, i des de Sant Cugat comencem avui divendres perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades a Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Després de l'èxit de Per fi sol, Carles Sans torna als escenaris amb Per fi me'n vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucats Aires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
4: Danta 54 és. No l'ho dic.
5: Sí, carinyo, ho hem de dir.
4: Anna Morgades.
5: Anna? Com dius? Anna?
4: Anna Morgades.
5: Morgades.
4: Morgades.
5: Morgades. Valdosera.
4: Valdosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del baratillo Leridano que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors, a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tota aquesta sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment, hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys,
0: amb 15 anys
2: em presento a Bruguera, mm-hmm, amb una carpeta sota el braç, perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys, pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava, perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament, mm-hmm, i immediatament. Això, mm-hmm, suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se, mm-hmm, de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat, també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem, sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés doncs, això publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets, amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava i clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa. La Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics doncs, del mític Oncle Gilito o sí, dels tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... L'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió.
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, uh-huh. No sé en català com es titula. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era sí. El Panchito.
0: I un lloro.
2: Carioca, i un lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Es trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa. No? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys... Ara et preguntem una mica de xafarderia. Quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé. És que ara... això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi de... en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot. Érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i dius, potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, em dedico al Marçal, ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari, i era més és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que ja va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... Li vaig explicar el que estava fent. Ah, pues és molt maco, tal i qual. Escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja, dissortadament, ja va traspassar. I l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, pues tinc tot això, si mai vols fer alguna cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades. No?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castellnou de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, perdona, d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà... els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, és un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
2: Estan totes les estacions.
1: Fins
2: totes.
1: I tot algunes que no hi són, les o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marcel té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
0: llibre
1: gegant
0: que m'han parlat? Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
1: Marcel, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, no va, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet, eh?
2: Bueno.
1: No. Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat. Sí, exacte. Era el lloc
2: idoni,
1: aquí.
2: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial. És que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en pic, li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 del Mickey i el Danny Donald.
0: Com, bueno, exactament igual. Ràpid, com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil. Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
0: coses.
2: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no. Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, és complicat. Sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, hi ha dibuixants. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No ho sé.
0: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí.
0: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Celentillo i Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins, exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla, també. Es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles. I Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que és el voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes. Tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestats són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial,

s'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I a la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, és clar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, els serrallos el que és, gràcies als pescadors.

0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo, una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
1: Ser pescador és una manera de viure i jo per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. S'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé. Tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral, és llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional, així ens ho descobreix el Peret.
1: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a vora mar i hi havia una gentada i ara se m'ho ha robat. Que et facis una idea, perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha, perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar, que entre nosaltres se la fem. Vull dir, penso, per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
2: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i sí, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
2: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt, molt, molt, molt, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
3: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt. Té moltes entitats que fan moltíssimes coses.

0: evidentment, per la gent que som, repetim si d'altres entitats, i llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
1: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
2: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
3: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament, acumulant la suma, fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: hora de dormir.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
4: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
3: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui al Faves Contades us proposem conèixer una dona que als 85 anys encara té la curiositat i les ganes d'aprendre intactes. És l'Helena Martínez Aguilar, veïna de La Floresta, que acaba de publicar El Casalot, la seva primera novel·la, després d'endinsar-se en el món de l'escriptura fa només 3 anys. Fa un parell de dies ens va obrir les portes de casa seva, La Floresta, per començar a conversar sobre el llibre, però també sobre la trajectòria vital. Aquest n'és el resultat. Helena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. I tu? També, suposo, no?
0: Som a casa teva, a La Floresta, un entorn privilegiat, però tu no vas néixer aquí, al barri.
1: No, vaig néixer a Barcelona. Passa que el meu pare ja, des de l'any 40, jo crec, o 40, abans del 40, perquè jo soc del 40, el 35 crec que va comprar aquest terreno. No sé si eren unes ofertes que donaven al carrer Pelayo, que donaven els paperets... Algú va passar perquè tinc una carpeta amb tot de tíquets, saps?, de què cada mes anava pagant. I, bueno, primer volia comprar, quan jo ja vaig néixer, al cap de poc temps volia anar cap a la platja. Però jo em quedava fònica. I llavors el metge li va dir que jo a la platja no m'anava. I llavors aquí hi havia una caseta molt petita, allà baix de tot, i la va habilitar perquè també vaig tindre el sarrampió, me'l vaig vindre a curar aquí, i... Després ja va fer la caseta més gran, venia tota la família, això sí, tota la família de la meva mare venien els caps de setmana, i després ja va fer la caseta que la vam anar enxamplant a mesura que la vam necessitar. I dic, quan em vaig casar, meu marit ja volia vindre a viure aquí, jo no, jo sóc molt de ciutat, però bueno, al final vaig tindre que fer el que volia, i ja quan els fills ja tenien el petit 7 anys, i ja ens van vindre aquí a viure ja definitiu.
0: Quins són els primers records que tens de La Floresta?
1: Bueno, per mi La Floresta era llibertat, perquè, clar, tancada en un pis, aquí era aquest terreny feia un desnivell, i jo, a mi no em deixaven sortir fora de casa, això era el temps aquell, els 40 i pico, no deixaven, bueno, els 40, ja els 50. I aleshores jo recordo que pujava a la punta del terreny i baixava caminant, corrents, a la meitat hi havia un arbre, un pi, i m'agafava amb ell. A vegades no l'encertava i sempre anava plena de blaus i de... No tirites, perquè tampoc no existien, però això sí, en seguida anava plena de coses. Però per mi era aquella llibertat dins de l'acotació de no poder sortir del terreny. Perquè jo em parlava amb les amiguetes del carrer des de la barana, saps? I
0: sense poder sortir. Sí. I des d'aquests inicis, amb aquest terreny, amb aquestes casetes que van anar creixent fins ara, com ha canviat La Floresta?
1: A veure, molt, però és que la Floresta té una identitat especial. És molt tancada, hasta inclús jo crec que el veïnatge és tancat, perquè jo sí, l'únic que conec, bueno, que parlo, és la meva veïna de la dreta, la meva veïna de l'esquerra no, perquè ha variat, era una noia, després ara està la seva filla, jove, limitada. Jo tinc el meu fill que viu al pis de sota, però ja potser també nosaltres, de família, som... molt, molt tranquils. Vull dir, jo et pot dir que jo a casa del meu fill baixo molt poques vegades. Millor no molestar, saps? Sempre penso que... I crec que la Floresta crec que és així. Sé que hi ha una entitat, una associació, però sempre ha sigut de problemes. Les associacions, ho recordo pel meu pare, que quan venia de les reunions venia fins a dalt de tot, deia que era impossible.
0: Ens has explicat que tu vas néixer a Barcelona,
1: sí.
0: Però que amb 16 anys el teu pare va morir, m'explicaves quan preparàvem aquesta entrevista, i això va suposar un impacte, evidentment un impacte emocional per la mort d'un pare. Tu eres filla única, però a més això va significar que tu vas haver de començar a treballar amb 17 anys.
1: Això.
0: Com impacta això en la història d'una vida vist des de la perspectiva?
1: Home, és que impacta, és que és un canvi tan fort. Però, bueno, vaig a dir una cosa molt forta. El dia que va morir el meu pare era el dia de Rams, el diumenge de Rams. Vam acabar de dinar, ell havia vingut a La Floresta perquè sempre venia a fer cosetes al matí, que era festa, i a la tarda se m'anava a dormir després de dinar. I jo em vaig posar, bueno, fregava els plats, en aquell temps ja m'ensenyaven a que la dona tal, posava els plats, i em vaig assentar en un despatx que teníem, i em vaig quedar allà quieta. No sé, era... Algú em passava. I amb aquesta em va passar com una pel·lícula que em va dir què faries si el teu pare es morís, t'ho juro. D'això ho explico perquè per mi és natural, però sabent que molta gent no ho entén. Pues aquesta frase, que no sé si va ser, no va ser escrita, però la vaig intuir. què faries si el teu pare es morís? I es va desenvolupar tot, doncs, de dir, deixar o acabar d'estudiar. Jo estudiava piano, estudiar el piano, anar a les classes de l'acadèmia, posar-me a treballar, cuidar de la meva mare, perquè la meva mare no treballava. Un cop passat aquesta pel·lícula, que jo li dic pel·lícula perquè no sé com va ser, vaig quedar-me, vaig aixecar, vaig anar a la meva mare a dir-li que no sortim, que sempre sortíem els dies de festa, anàvem a casa de família. I diu, mira, el teu pare t'està dormint. Diu, en tot cas, diu, toca el piano, que saps que amb ell li agrada, es despertarà i facilitarà que puguem sortir. Bueno, vaig anar al piano, el vaig aixecar i el vaig baixar. No el vaig poder tocar. Això ho vaig fer 3 cops. És que ho tinc gravadíssim, eh? Vaig fer-ho 3 cops. Jo no podia tocar el piano, saps? Vaig anar al menjador, davant de la porta. Jo sentia el ronc de dormit, però jo la veu no em sortia. Al final, la meva mare diu, però què fas? Crida'l. Vaig anar, el vaig cridar, però tampoc. Papi, li deia papi. Ell estava dormint, amb la mà així, aquí a l'esquena. I a cada moment, la meva mare, veient que no hi anava, i bueno, aquí vaig anar amb ell, vaig dir, que no em contesta. Diu, sempre esteu jugant, perquè va ser un temps que aquells 2 anys últims sí, jugàvem. Mm-hmm. Llavors, s'hi va acostar i ja la vaig sentir cridar, que el cridava, i ell estava mort.
0: Tu expliques que fins als que vas tenir 40 anys vas fer una mica el que s'esperava de tu, no? Sobretot en una època on les expectatives del que havia de fer una dona estaven molt marcades i eren molt, molt limitades. Però a partir dels 40 la cosa canvia. Sí. Recordes què va ser que et va fer aquest clic de dir, ostres, jo he treballat, m'he casat, he tingut els meus fills, però a partir d'ara vull fer el que a mi em doni la gana?
1: Bueno, aquest clic no, al meu cap no el va fer. Va ser, també vaig tindre una troballa i amb una persona que em va explicar que feia astrologia i em vaig iniciar amb l'astrologia. I aquest va ser el barrum de la meva vida. Em va donar una concepció de la vida molt diferent i a partir d'aleshores pues, va començar una inquietud per tot. I tinc inquietud, ara inclús m'apuntaria, passa que ara, per exemple, m'agradaria molt cantar, però no tinc veu. M'agradaria fer teatre, però ja no em sento capaç de seguir un rol, no? Vull dir que encara ara tinc ganes d'aprendre coses. I, bueno, i després d'això doncs, a tot m'apuntava. Bueno, clar, no tot alhora, però primer feia una cosa, després una altra, vaig fer country, vaig fer restauració de mobles, bueno, i després vaig anar també a lectura, diguéssim, de llibre, també, grup de lectura, fins que al final va arribar l'escriptura.
0: Creus que hi ha una Elena abans dels 40 i una Elena després?
1: Sí, però per mi el pensament que tenia, perquè jo ja el tenia, que la meva vida venia a acabar algo, que 40 anys pertanyien a un temps i que els altres 40 són d'un altre. És com si jo fos 2 personalitats que una ha acabat una part i l'altra ha començat una altra. Passa que crec, no sé qui ha començat, perquè ara aquestes alçades ja, però bueno, sempre es tenen sorpreses.
0: Molta gent es pensa que amb 85 anys està tot escrit, però tu, en canvi, acabes d'escriure el teu primer llibre, El Casalot. Com arriba l'escriptura a la teva vida?
1: Bueno, va arribar perquè vaig fer una trucada, em vaig interessar després de la lectura, vaig fer una trucada i el que va resultar que després seria el meu profe, és el que em va contestar, em va adreçar a la Casa de Cultura de Sant Cugat i després ja, bueno, això va ser el 23, vull dir que és recent, fa 3 anys, i amb les classes amb ell, doncs, ell m'ha animat, perquè el tema del Casalot és un tema que també ha sortit de cop i volta a la meva vida. És que a la meva vida es presenten les coses de cop. Què dius? Com ha vingut això? I així va ser.
0: Què hi has trobat en l'escriptura que no havies trobat en altres inquietuds que has tingut? Perquè ens parlaves de l'astrologia, ens parlaves del country, restauració de mobles, sí, el piano, no? De petita. Què t'ha donat l'escriptura? Que potser les altres coses no t'havien donat, o potser sí?
1: A veure, l'escriptura em surt i em descobreixo a mi, eh? Em descobreixo a mi. Jo ara llegint El Casalot, quan l'he tingut editat, pues, m'he descobert d'una manera diferent. Quedo sorpresa. No et puc dir que... per dir, oi, que bé. No ho sé. O sigui, a mi em cal que llegeixin El Casalot persones que no em coneguin, perquè, clar, fins ara li he donat a la meva cosina, a la meva veïna, a la meva... tots són la meva filla, plorant, oi, mama, vale. Però això no em val. Necessito que ho llegeixin gent que no siguin propera i que em puguin dir, pues, mira, trobo que el que sigui, no ho sé, estic oberta al que sigui.
0: Tu dius que rellegint el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Has descobert una Helena que t'ha sorprès.
1: Sí.
0: Per què?
1: Això ho he escrit jo. Em quedo sorpresa. Em quedo sorpresa. Ja em passava amb els escrits, de vegades d'anar a les classes, a vegades he escrit... Perquè jo escric molt de sentiments. Jo, la part emocional es veu que en mi està molt forta. I està molt engaviada pel temps passat. Vull dir, la meva educació no va ser amb la part emocional. Vull dir, al contrari, era vetada, no? Uh-huh. I aleshores, pues, està dins, està sentida, i ara està sortint. Està sortint. Sí, sí, sí.
0: Mai és tard.
1: Perdó?
0: Mai és tard.
1: Ah, no, home, i tant. Fins que arribi, fins que pugui tindre sortida, i si no, ja continuarem amb una altra vida, no?
0: La novel·la neix a partir d'una casa d'Astúries i barreja, sí, la ficció amb vivències, no?
1: Sí.
0: Què hi trobarà l'actor al Casalot? Deies, tinc ganes que llegeixi gent que no em conegui. Com els expliques el llibre?
1: Bueno, és una mica sorprenent. Espero, perquè va ser sorprenent. Va ser trobar, bueno, em van facilitar una persona de la meva família, bueno, la companya del meu avi, que no era la dona, va vindre, imagina't, això ja eren els 40... No, després de mort el meu pare. Va vindre amb una carpeta i ens va dir a la meva mare i a mi, aquests papers els heu d'arreglar. Es van quedar allà arxivats. I després de mort la meva mare, jo els vaig obrir i resulta que era una herència. A veure, no es veia com herència, sinó que eren tot un paperam de cartes, també que el meu avi era militar i va sortir, pues, la seva fulla de serveis, van sortir també, pues, testaments molt antics. Una cosa, era molt llaminer de mirar, però clar, tu mires així una mica al principi, m'ho mirava així, i llavors va resultar que al final era jo l'hereva d'allò. I vaig agafar, bueno, ja ho explico allà, agafo els papers i me'n vaig anar cap allà. I va ser també, és que em passen coses així, després d'ensenyar-me els terrenys que hi havia, terrenys que són petits i tal, vam arribar a un lloc on estaven tres o quatre cases fent com una mena de placeta. És una aldea, és una aldea, vull dir que és una Astúries purament rústica. I estava allà i em vaig girar i el sol em va donar per damunt d'una casa. I al donar-me el sol em vaig mirar la casa, que estava feta a pols, però vaig dir, ai, quina casa més maca. I el senyor que m'acompanyava em diu, és la seva. I què em diu? I bueno, això és la història. I movent aquests papers, arreglant-ho, fent-la, té alguna cosa. Aquella casa té alguna cosa. Mm-hmm.
0: Com ha sigut el procés d'escriptura?
1: Bueno, el procés a mi em costa molt estudiar. He sigut molt mal estudiant. Vull dir, capto molt les coses. Vull dir, el que és els números em van molt, però saps, explicant-los a la pissarra ja en tenia prou. I em passa que, clar, seguir les classes em costa amullar-me a les explicacions que em donen a fer les meves. I llavors sempre me'n surto. Però potser per això per mi té la gràcia de que me'n puc en sortir. El meu profe, el Josep, em permet aquestes fugides i, clar, això també m'ajuda.
0: Publiques el llibre amb un pseudònim, amb el pseudònim d'Emma Aguilar.
1: Bueno, no és pseudònim.
0: És perquè, una construcció, oi?
1: Clar, jo em dic Helena Martínez Aguilar. Vaig agafar E-M Aguilar i vaig fer Emma Aguilar. O sigui, és pseudònim, però una miqueta fabricat així, no? És natural, no hi afegit ni tret res.
0: I com és que vas decidir posar-ho amb aquest nom i no amb el nom complet?
1: Home, és que, mira, el Martínez pesa. El Martínez em pesa, tot que no el trec pas de mi, sí, perquè forma part de mi, precisament això del Casalot, és de la rama dels Martínez. Però és un cognom que saps? L'Helena és molt lliure de si, i aleshores necessita estar lliure. I el Martínez em pesa.
0: I així vas prendre aquesta...
1: No sé si està ben fet, mal fet, si s'entendrà o no s'entendrà, però jo ho he fet així.
0: Publicar un llibre als 85 anys, Helena, trenca molts tòpics sobre l'edat en un moment en què es parla molt de l'edatisme. Què t'agradaria que les persones que pensen que ja és massa tard, no? A vegades sentim gent que té 80, fins i tot 70 i pico d'anys, i que ja és tard per començar alguna cosa, tu demostres que no, que mai és tard, què els hi diries?
1: Bueno, des de luego, el que s'ha de fer és escoltar-se un mateix. I si un té ganes de fer el que sigui, precisament a la nostra edat és quan et pots permetre el luxe d'equivocar-te. que això per mi és el principal. Et pots permetre el luxe de dir coses que potser els altres no entenen. Et pots permetre el luxe de jo què sé, de córrer i caure. Tot ho pots fer. Vull dir, quan em dius, com vas a fer això, mama? Per exemple, els fills, com vas? Mira, jo ho necessito fer, i ho faig. Que si ho faig malament o em caic o d'això, doncs, bueno, però és la meva decisió. Vull dir, per mi, doncs, animaria a tothom a que faci el que cregui que té que fer. I a qui no tingui res, que busqui, que llegeixi. Perquè sempre trobarà alguna cosa que a vegades dius, ai, això no. Mira, la pintura, jo sóc una negada, de petita era negada a la pintura, i també em vaig apuntar a pintura. I escolta, doncs, ho feia bastant bé. No era, i per dir, no inventava coses, però per copiar em quedava bé i vaig dir, carai, veus tota la vida arrossegant de que era negada de la pintura i resulta que puc pintar. Doncs això passa amb tot, amb tot.
0: T'emprenya que la gent, sobretot la gent gran, li diguin que no pot fer algunes coses?
1: A veure, bueno, no m'hi trobo. Jo contesto. Jo sóc contestona. Ara, abans no, perquè em van educar per no contestar. Però m'he reeducat. Diuen que mitja vida te la passes educant-te i l'altra mitja deseducant-te. I penso que és veritat. Penso que és veritat.
0: I ara, amb la perspectiva que dona l'edat, què li diries a aquella Helena de 17 anys?
1: Home, la veritat, jo si ho tornés enrere voldria canviar moltes coses. Sí, això està segur. Però, a veure, penso que vaig fer el que... Es va anar trobant, va fer el que es va trobar i també hi havia algú que l'empenyia, També li van facilitar les coses. Inclús ara a mi em passa que se'm posen les coses molt negres. A l'últim moment sempre em salva alguna cosa. Saps quan dius... Aquí no en surto, aquí no en surto, aquí no en surto, i a l'últim moment no em salven del tot, però em ve una algo que m'ho arregla. Per tant, és allò que me'n vaig a dormir, a vegades amb moltes perspectives de fer coses, però sé que l'endemà, quan m'aixequi, em vindrà la que serà, saps? Aquella faré.
0: Ets optimista?
1: Crec que sí, crec que sí.
0: És la millor manera d'afrontar la vida, et sembla?
1: És la meva. Jo no obligo els altres que siguin. A més, escolta, tinc una família, diguéssim, darrere, i, escolta, hi ha perspectives de maneres de ser tan variables que dius, bueno, molts penso, mare meva, com tiraran a la vida, però saps què? És el que es trobaran, aniran fent, és aquest, és que la vida és això. Aprendre i aprens a base dels exemples, molt. Més que de l'ensenyança, aprens dels exemples. Jo miro molt ara els exemples dels meus que anaven davant, no? Clar, critico la forma que em van criar a mi, però era la pròpia. Era la pròpia. I a vegades pues, dic, bueno, els entenc, no els hi queda altra. I jo era el rebel dins de les meves petites coses, no era una rebeldia com les que ara retraten, no. Jo no deia, no, això no. Però interiorment era rebel, pues, si interiorment ho era, ja era prou, saps? Mm-hmm. No era capaç de fer cap cosa extraordinària, però dins meu sí, pues, ja està.
0: I després del Casalot, tens ganes d'escriure un altre llibre? O amb una dona tan inquieta que ha fet no, tantes tauletes de diferents disciplines, tens altres projectes al cap?
1: No. A veure, passa que amb el Casalot me l'ha fet escriure el meu profe. No he sigut jo. Va ser, bueno, dic el meu profe, ja sabeu qui és, no sé si me'l puc nomenar, el Josep Amorós, que estic molt contenta, ja que el puc anomenar, doncs, aquesta m'emociona i tot. M'emociono molt fàcilment, també. I ell va ser el que va llegir un escrit que vaig fer, el primer, del Casalot, i em va dir, Helena, això és per una novel·la. I jo dic, què dius? I després vaig anar fent pues, trossets amb les escritures pues, de coses del Casalot, però, bueno, o una troballa amb un veí, o una cosa d'un dia que vaig anar per un penya-segat, i tot ho he anat posant a Casalot. Vull dir, no és una novel·la començada i escrita fins al final, allò seguint-la, no. Per això dic que és més difícil a mi fer novel·la. No sé si l'arribaré a fer. Si no és que tingui algú que em pugui anar incorporant i llavors em dona un altre al·licient per continuar una miqueta més. No sé el que faré. Potser em veig més amb coses breus, de narracions petites. Potser sí o potser no. Ho deixo el dia a dia.
0: Doncs de moment el Casalot és la teva obra que podem llegir. Un plaer compartir aquesta estona aquí a la Floresta, Helena.
1: Doncs pues moltes gràcies per la vostra visita i, bueno, mira, has conegut una miqueta de mi.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, a tu.

0: El Teatre Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat ha engegat la temporada 26-27 amb una programació que combina teatre, música, dansa, òpera, circ i propostes familiars. Una oferta que vol arribar a públics diversos, amb grans noms de l'escena catalana i també espectacles de formats molt diferents. Ara que la temporada ja està en marxa, volem fer balanç d'aquestes primeres setmanes i repassar les propostes que arribaran pròximament a Sant Cugat. En parlem amb la directora de l'equipament, Maria Ferriol. Molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Una programació, ara ho dèiem, que ja va arrencar a mitjans de setembre. Estem allò a la tercera setmana i mitja, em sembla, que per ser més o menys exactes. Ha passat poc, però no sé quina valoració, quines sensacions teniu ja d'aquest inici de tardor gairebé del Teatre Auditori.
1: Hola, bon dia, una altra vegada. Bé, les sensacions són molt bones. De moment estem... A veure, les sensacions són bones i després la taquilla també. És a dir, les sensacions van
0: molt acompanyades.
1: Han d'anar molt lligades amb la taquilla, no? Perquè pots tenir molt bones sensacions de que anirà bé, però després necessitem veure que la taquilla va funcionant i que les propostes van agradant. És a dir, que la pregunta de si estem contents i de si tenim bones sensacions, et diré que sí. I sobretot moltes ganes, perquè venen coses boniques que ens sembla que poden agradar molt i amb moltes ganes de fer-les i de veure el públic content.
0: Mm-hmm. Quins criteris teniu a l'hora de preparar una programació, no? una temporada? Perquè, si m'ho expliquem, la programació del Teatre Auditori és molt diversa. Parlem de teatre, però parlem de dansa, parlem de concerts, parlem de circ i parlem també d'espectacles adreçats a una varietat de públic molt àmplia, no? Que a vegades no trobem en altres tipus d'equipament. Evidentment, el Teatre Auditori és un equipament públic i això es té en compte. Però suposo que hi ha una altra part de la balança. Tu em deies, tenim molt bones sensacions, però aquestes sensacions van acompanyades per una resposta, que és la taquilla, no? Quan vosaltres us poseu a... Que no sé amb quanta antelació, a més es programa una programació, sí, d'aquestes característiques, amb un equipament que no para gairebé cap dia de la setmana, què teniu en compte? Què hi ha sobre la taula?
1: A veure, us teníem en compte moltes coses, però per ser una mica més concrets, a la pregunta de quan programem, solem programar pràcticament a any vista. És a dir, nosaltres ara ja tenim tancada, evidentment, tota la programació de la segona part del 2027 i ja estem tancant 2028. O sigui, el programador a les reunions ja ens presenta coses de 2028. I, per tant, anem amb molt temps. Això és una cosa. Què tenim en compte? Mira, d'entrada, diguéssim que si t'ho hagués de resumir amb una sola resposta, és que tot el públic, és a dir, que tot el públic divers hi trobi alguna cosa que li pugui agradar. És a dir, diferent tipus de públic i, sobretot, diferents edats, no? Uh-huh. Per tant, que el públic familiar s'hi pugui trobar alguna cosa que li pugui agradar i que el públic adult... També, com ho fem, entre altres coses, amb propostes que passin per la música, ja sigui música clàssica, ja sigui òpera, ja sigui música amplificada, ja sigui grups actuals, amb el teatre tres quartes parts del mateix, és a dir, un teatre que pugui ser més clàssic o d'autors més clàssics, amb propostes que solem veure a sales més alternatives o sales que aposten més per aquesta proposta més contemporània.
0: I més sigui... petites, també.
1: Sí, sí, sí, i també i sales petites com pot ser una sala Fleihart o com pot ser sales més alternatives de Barcelona, o utilitzem també gires dels equipaments nacionals com el Teatre Nacional. Per tant, dins de cada, diguéssim, especialitat, no? Des de cada disciplina, que pugui veure un ventall de, des d'una cosa més clàssica que potser o més que ho puguem agafar d'un Teatre Nacional de Catalunya a una cosa més contemporània o més transgressora o més que pugui arribar a un públic, ja no et dic jove, perquè d'adult també, sinó a un públic que li vingui de gust arriscar més amb un tipus de teatre. Per tant, al final, l'objectiu és arribar a tot tipus de públic i de diferents edats. I, per tant, és una programació que difícilment hi haurà alguna cosa t'encaixarà segur.
0: Uh-huh. Llavors, per la seva diversitat i pluralitat.
1: Exacte. I llavors, com que cada temporada, cada mitja temporada, perquè diguéssim que una temporada sencera aniria, imagina't, de setembre a juny, però des de setembre a juny tenim dues mitges temporades, no? Doncs si a cada temporada hi ha aproximadament entre 35 i 38 espectacles, difícilment hi haurà algun que no t'agradi, no?
0: Per tant, tindràs l'oportunitat, com a mínim, d'anar dos cops
1: exacte,
0: al Teatre Auditori.
1: Exacte. Això explicat així com molt ràpid, no? Llavors el programador, el nostre Andreu Gomila, ja potser t'afinaria més, no? O, per exemple, quan parlem de públics, que això ja és un altre tema, anem a buscar sempre aquell públic que no tenim i ho intentem fer a través de la programació. Però, d'alguna manera, es tracta de que un teatre com Sant Cugat, que, a més, és públic, que, a més... hem de poder donar l'oportunitat de que qualsevol persona trobi alguna cosa que li agradi i que, a més, pugui venir i s'ho pugui pagar. Vindria a ser una mica aquesta idea, com explicat així fàcil.
0: Clar, i el repte dels preus també, perquè tothom, perquè la cultura ha de ser accessible, a més en un equipament públic, i hi ha el repte de la taquilla també, Maria, perquè tu ara m'explicaves, no? Hi ha propostes que són més arriscades, que passen per sales més petites i més alternatives, has parlat de la Flyhard i a la Texas, ha començat amb Parmagel, per exemple, no? Que ha estat a la Texas, a Barcelona. Sí. Clar, suposo que també és un repte portar aquest tipus d'espectacle, que omplen sales que tenen un aforament molt petit, però és que el Teatre Auditori té un aforament de 900 i pico 920. Butaques, 920 butaques.
1: Bueno, aquí tenim trucos, Alba. Tenim trucos, és a dir, un truquito per la taquilla. Què ens passa? Que tenim obres que sabem que agradarà a un públic més minoritari, pels motius que sigui, i que, per tant, no tindrem la gran taquilla que volem. Bueno, intentem programar, a l'hora de programar, amb altres obres que compensin aquesta taquilla, amb altres obres que sabem que agradaran a un públic molt més majoritari i, per tant, la taquilla l'anem compensant així. Intentem buscar l'equilibri entre coses que sabem ja d'entrada que no ompliran del tot, però, en canvi, ho compensem amb altres coses que sabem que ompliran segur i que, per tant, deixa'm dir que tindran un segell una mica més comercial, però que també s'ha de fer. I el tema de... El tema de la taquilla... Ah, i hem de a les sales petites. Aquí també tenim un mini-truco. Tenim una sala molt gran, de 920 localitats, amb un escenari també enorme, de 475 metres quadrats, que és un disbarat. Què ens passa? Que quan agafem alguna proposta de la sala Flyhard o de sales més petitonetes, el que fem és intentem tancar l'amfiteatre. És a dir, posar com una cortina o simplement, depèn, perquè si la projecció és des de dalt no podem posar cortina, però és igual, el cas és de no posar les localitats a la venda de l'amfiteatre i fer que aquell espectacle sigui només platea. Per tant, passem de 920 espectadors a 560. I aquí mantenim una mica aquest ambient
0: més
1: i aquest càlid. Aire d'espectacle una mica més petit, que va ser el cas de Parmagel. Llavors vam omplir tota la platea, però li vam donar aquest aire una mica més recollit amb una obra que requeria de no un teatre amb 920
0: una
1: localitats.
0: Una intimitat, en el cas dels monòlegs, que també n'han passat ja més d'una.
1: Llavors utilitzem una mica, tant per la taquilla com per l'espai, utilitzem una mica. I hem arribat a fer coses, si han sigut molt petites o espectacles més familiars o per nadons, que els fem a dalt de l'escenari. I llavors a dalt de l'escenari ens hi poden cabre gairebé 250 persones. Vull dir que
0: no és poca cosa.
1: Que no és poca cosa. Llavors, si tu fas un infantil per nadons, per exemple, llavors el que fas és dius, bueno, doncs faig 4 o 5 funcions, o 2 o 3, seguides, diferents sessions, amb públic a l'escenari. Si tu multipliques 250 de públic per 4 o 5 sessions, doncs d'alguna manera
0: ja tens
1: una mica a nivell de públic el que tu volies. A nivell econòmic ja seria una altra cosa.
0: Una altra cosa. Equilibris.
1: És equilibris, és que al final...
0: Aquest equilibrisme, perquè tot funcioni bé i fer aquest servei públic.
1: Exacte, és que hi hagi aquest equilibri, penso.
0: El lema d'aquesta temporada, la vau presentar a principis de juny, és ara i aquí. Quan un tria un lema, al final és una declaració d'intencions, no?
1: Sí.
0: Què voleu dir amb ara i aquí?
1: Home, jo penso que en un moment on tot és internet, intel·ligència artificial, cinema... És a dir, que tot ho pots veure quan tu vulguis, no? Que està superbé, Vull dir que no ho critico ni molt menys, no? Però que, mira, jo la sèrie del migdia, saps què? En lloc de mirar-me-la ara, me la miraré... Llavors, és molt interessant i penso que és molt engrescador i que és atractiu reivindicar l'ara i aquí. Cada vegada que tu vas al teatre i vas a veure una obra, estàs en aquell moment veient allò, i allò que està passant en aquell moment i en aquell teatre, no tornarà a passar mai més. No tornarà a passar mai més el com es viurà aquella obra de teatre, el com la viuràs tu, el com estaran els actors, l'ambient, tot només es viurà en aquell moment.
0: I llavors, el directe, que és
1: el
0: únic.
1: El directe i el moment. I llavors allò, tu no pots dir... Bueno, però saps què? Com que ara no em va bé, m'ho miraré la nit. No, és que ho has de veure allà. Llavors, reivindicar aquest moment de l'ara i a l'aquí ens semblava molt interessant, perquè el teatre és meravellós i llavors res l'ha de substituir. Està molt bé que puguem veure les coses a la carta, no? Quan a nosaltres ens vagi bé. Però també és meravellós poder viure aquest ara i aquí, deixar-ho tot, deixar totes les preocupacions que tenim, apagar els mòbils...
0: El maleït mòbil, el rellotge intel·ligent...
1: Exacte.
0: Tot.
1: I disfrutar d'aquell moment i gaudir d'aquell moment d'ara i aquí i amb aquella cosa que veuràs que no es torna a repetir, perquè la Maria Permagel, la Maria Alonso, quan... La Maria Rodríguez Soto, Soto, quan va fer aquell Permagel, ens va sortir i ens va dir mai m'havia sortit un Permagel com el que m'ha sortit. Per tant, aquell Permagel va ser únic.
0: És una experiència única.
1: Clar, no? Llavors, final, cada obra... que és un lema que, tal com tenim el món avui dia, doncs penso que és fantàstic reivindicar-lo.
0: Ara ho dèiem, presentàveu la programació al juny, tu ens deies entre 35 i 38 espectacles, aquestes són 37.
1: Sí.
0: No sé si estaràs d'acord, jo crec que sí, però enguany heu fet una aposta per una presència destacada de veus femenines a sobre l'escenari. Hem vist la Maria Rodríguez Soto Permagel, la programació té noms com Emma Vilarasau, que porta al teatre, la Carmen Conell, la Mireia Miscla, la Natàlia Huart, Elena Gadel, la Mireia Xalai, me'n deixo moltíssimes. Per què, no?
1: Home, per mil raons.
0: No acabaria bé aquí.
1: Perquè tenim unes professionals i unes artistes meravelloses, perquè hem de tenir en compte les dones igual que tenim en compte els homes, ni més ni menys, i perquè és fantàstic, no?, poder gaudir d'artistes dones amb aquesta potència i amb aquesta força, i perquè tenim un programador, que abans també el teníem, però que tenim actualment un cap de programació que també és molt sensible a programar i a tenir en compte espectacles on hi surtin les dones, no? Jo penso que no cal allargar-nos més amb això. Tenim artistes, dones meravelloses, anem a buscar-les. Que en tenim d'homes, també, perfecte, meravellós, però home, anem a ensenyar aquestes dones fantàstiques que tenim, no?,
0: de fet,
1: a dalt de l'escenari.
0: Afortunadament, en el món del teatre i de les arts escèniques ja s'està fent un canvi, no? Tenim tantes actrius que han reivindicat que les dones han sigut papers secundaris i les dones grans no han aparegut
1: sobretot
0: mai.
1: Sobretot això, sí.
0: I ara per ara ja tenim dones grans que són protagonistes de les seves històries com ho són de la vida, i això ho hem de poder veure també sobre l'escenari.
1: Home, et dic una cosa, Alba. Jo, el 17 i 18 tenim un retrat de Dorian Gray, que tenim un Àngels Guinyalons, que és, de veritat, és espectacular. És que fa un paper... L'Àngels Guinyalons ara mateix no sé quants anys té, però jove no és,
0: no,
1: en aquests moments.
0: Tota
1: jove no és. Fa un paper, de debò, amb una cantant, movent-se... Es canvia una jaqueta o es canvia una peça, només una peça, i automàticament veus un altre personatge perquè fa l'entonació, fa els moviments, fa la interpretació d'un altre personatge només canviant-se una jaqueta. Hòstia, és una... Perdó, però és que és una meravella, i és una dona, i a més...
0: 62 anys.
1: Pues imagina't, i té 62 anys, llavors, home, això...
0: I per molts anys la puguem veure sobre els escenaris, si ella ho vol.
1: Jo penso que és un valor, que no t'estic dient que no valgui la pena, evidentment, els valors de nanos joves que comencen, però... Una dona que porta una trajectòria professional d'aquesta manera i que amb 62 anys és capaç de defensar aquest paper, home, l'hem de posar dalt de l'escenari, però a més amb tot el convenciment del món.
0: Parlaves del nou programador, a l'Andreu Gomila, han tingut molts anys al Gerald Fanon. No sé si ja podem veure una mica la seva petjada o ens haurem d'esperar una mica més endavant, perquè no fa tant que el tenim al Teatre Auditori.
1: De fet, la seva petjada la veurem quan presentem a principis de desembre, t'estic avançant,
0: vinga,
1: la nova programació. Llavors, amb la nova programació ja de 2027, que ens va de gener a maig, aquí ja tenim la petjada del nostre nou programador. De fet, es va fer un traspàs molt bo entre un i l'altre. Mm-hmm. És a dir, van estar xerrant, van estar intercanviant opinions, es coneixien, no personalment, però es coneixien un de l'altre, del sector, i perquè tots dos estan molt en el mateix sector, i va ser un traspàs, diguéssim, molt plàcid i molt agradable. I, per tant, entre ells dos hi ha hagut una connexió fantàstica. Però, clar, com que nosaltres anem a any vista pràcticament per programar, tota aquesta programació encara és del Gerald. Alguna cosa em sembla que va acabar de tancar una mica l'Andreu, però diguéssim que no seria de rebut si no li donés tot el protagonisme al Gerald en aquesta.
0: Jo no vull preguntar que em destaquis espectacles concrets, perquè és com dir-li a una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? I n'hem tingut 37, ja n'hem fet uns quants, però mira, sí que et preguntaria, més enllà d'aquests noms, que les entrades, per dir-ho d'alguna manera, gairebé es venen soles entre els abonats, i que si no t'espaviles t'has quedat sense butaca, però moltes vegades sí que teniu altres espectacles que potser no són tan comercials, i no ho dic en cap sentit pejoratiu, sinó no tan coneguts, que ens poden sorprendre i que a vegades potser no tenim en compte. No sé si hi ha alguna cosa que tu diries, ostres, penseu en això, ens has dit el de l'Àngels Gunyalons, no? El retrat de Dorian Gray.
1: El retrat de Dorian Gray és el primer que us heu d'apuntar a la llista per anar-hi. A més, el fem 2 dies. I la veritat és que estem fent un bon ritme d'entrades venudes, però no us ho perdeu. Perquè
0: que hi ha algun forat.
1: Sí, hi ha forats, i penso que una mica pel que dèiem de la interpretació de l'Àngels, i perquè és una... Mira, justament ahir vam fer el Parlem de, de Dorian Gray, del retrat de Dorian Gray, i ho vam fer amb el Marc Rosic. I és meravellós, és a dir, la dramatúrgia que han posat a dalt de l'escenari a partir del llibre amb el Marc Rosic és fantàstica, de veritat, s'entén. Ho dic perquè a vegades penses, ostres, no m'he llegit el llibre, ho entendré... s'entén, és original, és superagradable en el sentit de que surts del teatre bé, la interpretació és meravellosa, la música és fantàstica. Llavors, aquesta jo la recomano moltíssim, de que correu a que no us quedeu sense. Alguna altra coseta... A veure, alguna altra coseta. Dansa. Acostumem a fer coses de dansa molt boniquetes i tenim un públic molt boniques i molt potents, tenim un públic molt fidel amb dansa. Llavors, mireu-vos una miqueta. Dansa tenim la companyia Nacho Duato. La companyia Nacho Duato és un regal, és un regal. Cada vegada que el tenim aquí és un regal, ens venen de Madrid. És una companyia que no és fàcil de portar, no tenen forats.
0: No hi ha masses oportunitats.
1: No hi ha masses oportunitats. Llavors, home, la companyia Nacho Duato... És interessant, i quan programem coses amb la factoria de dansa de la FAC, ho fem amb Terrassa, també són coses molt, molt, molt potents que val molt la pena. I una altra cosa que sí que et dic és que també, ja sé que costa, però també és agradable i val molt la pena el veure el circ. El circ el anem programant, tot i que és veritat que costa tenir un públic molt, molt gran amb circ, però és una aposta, també.
0: Potser és que encara l'associem a la carpa,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, l'associem una mica a la carpa, i es fan coses amb circ molt interessants, molt interessants, molt contemporànies, però s'utilitza també molta música, molt directa. Hi ha peces molt boniques de circ, i, a més, el circ tens l'avantatge de que no té edat. És a dir... A
0: veure, 100%.
1: Hi pots anar amb un nano de 6 anyets i amb algú es quedarà. No? O hi pots anar amb una persona més gran i entendrà que aquell circ també té una dramatúrgia darrere i que, per tant, també té sentit aquell espectacle. Llavors, jo també us diria que us atreviu una mica amb el circ i a dir, vinga, va, doncs anem tota la família, o anem tota una colla d'amics, o anem... Ja sé que no és una cosa molt habitual, però anem-hi, perquè es fan coses de circ molt interessants. I el que deies tu, intentem no associar-lo amb el típic circ de tota la vida, diguéssim. El que
0: ha evolucionat molt, no?
1: Ha evolucionat molt. Hi ha hagut moltes ajudes, també, des de la Generalitat. Hi ha hagut moltes ajudes perquè realment les companyies de circ puguin fer feines interessants. I llavors jo li donaria una mica l'oportunitat al circ.
0: Hi ha alguna cosa, Maria, algun projecte o novetat que estigueu treballant i que ens puguis avançar per acabar?
1: Home, us puc avançar una cosa que no és gaire secret, que és el retrat de Dorian Gray. El retrat de Dorian Gray... The Book of Mormon, perdona.
0: Canviem-lo.
1: Perdona.
0: Ens hem quedat amb l'Àngels Gunyalons.
1: Sí, és que m'he quedat amb l'Àngels Gunyalons. Perquè encara ho tinc sovint i ahir vaig fer el Parlem, estic una mica com donant-li voltes, això, més l'he vist, i bueno, estic una mica així. No, el musical de Book of Mormon... no és un abans, perquè el dia 6 d'octubre vam treure les entrades a la venda. Però fixeu-vos que vam treure les entrades a la venda el dia 6, i avui que és 8, Alba?
0: Sí, 9. Nou.
1: Doncs en 3 dies portem 1.300 entrades venudes. No està malament, no està malament. És un musical...
0: Quantes sessions fareu?
1: Farem 6 dies, i per tant... Ara no sé si hi ha algun dia que repetim sessió, però
0: mirem
1: és una setmana.
0: A la web del Teatre Auditori està tot clar.
1: És una setmana, no són 14 sessions com vam fer amb el Mamma Mia. En fem menys perquè és un musical potser no tan...
0: tan conegut.
1: I llavors, però nosaltres vam veure que la gent jove, sobretot, se n'anava a Madrid a veure'l. Mm-hmm. I vam dir, què
0: passa? S'ha compartit en la capital dels musicals, oi? Perquè sembla que Barcelona no acaba de...
1: I ens en vam anar a Madrid, perquè vam dir, bueno, què passa amb The Book of Mormon, no? I ens en vam anar a Madrid i diferents persones, i és un musical molt potent i molt per gent molt jove i molt interessant. Llavors, bueno, jo penso que val la pena perquè de moment es fa només a Sant Cugat, no es fa a Barcelona.
0: Tenim l'exclusivitat.
1: Tenim l'exclusivitat.
0: És que teatres com el Teatre Auditori tampoc n'hi ha tants.
1: Jo penso que val la pena que us atreviu a veure una cosa tan divertida i que és tan... Bueno, té aquest punt transgressor, però divertit i tan diferent dels musicals. És un musical una mica diferent de la resta. Jo també us el recomano i han sortit les entrades a la venda. És un bon regal per Nadal.
0: Mira.
1: Què regalo? Vinga, va, dues entrades pel musical de Book of Mormon.
0: I feina feta, et diré.
1: Home.
0: Que després ens enganxa.
1: Què et sembla? Home, regalar cultura per Nadal, regalar un ara i aquí.
0: I tant.
1: És regalar
0: un abonament,
1: aquí,
0: una entrada un per un espectacle.
1: Una entrada, escolta'm, no ens falta de res per sort. I tenim aquesta sort d'haver nascut aquí, que no ens falta de res. A veure, en termes, en termes generals, eh? Però, ostres, anar a regalar una experiència em sembla fantàstic.
0: I tant.
1: No? I
0: és el que agrada.
1: Passes 2 hores allà fantàstics i, escolta'm, surts encantat.
0: Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions.
1: Sí.
0: En tot cas, a la web del Teatre Auditori i a l'agenda de Cugat Mèdia trobareu tots els espectacles que es programen a l'equipament cultural. Ja ens ha explicat la Maria, n'hi ha per tots els gustos, per totes les edats i per totes les sensibilitats. Aquí n'hem repassat uns pocs, però n'hi ha molts més. Maria Ferriol, moltes
1: gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. I que segueixi avançant molt bé la temporada.
1: Gràcies a vosaltres. Us esperem.

0: I quan falten pocs minuts per arribar al punt de les 11 del matí, és el moment d'acomiadar-nos de la setmana, del faves comptades, ara que s'acosta un cap de setmana que és una mica més llarg, per als que puguin fer festa aquest dilluns, 12 d'octubre. Sara Vella, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: I ja ho sabem, que si és divendres, que si estem a punt de tocar el punt de les 11 i sentim la Sara, és que és aquest moment de posar-nos al dia amb l'agenda cultural de la ciutat. No sé si la ciutat ofereix moltes activitats o la gent marxarà cap a fora i això es nota en l'agenda, Sara.
1: Normalment, el que jo m'he fixat aquests últims anys és que quan hi ha ponts o caps de setmana així una mica més llargs pel motiu que sigui, hi ha molt poques activitats.
0: Oi? A mi també em fa la sensació.
1: Ara, no estic d'acord que marxi tothom, perquè ja és una ciutat molt gran. De fet, jo normalment em quedo. I llavors és una mica drama veure que ara que quan tens tants dies per davant i tan poques coses a fer.
0: Clar.
1: S'ha de dir que aquest cop sí que hi ha un parell de programes bastant complets.
0: Jo sé que n'hi ha un que a tu no et fa especial il·lusió,
1: no,
0: però hi ha d'haver coses per a tots,
1: igualment,
0: per a tots sí, els públics, oi?
1: Exacte. Justament, si vols, comencem per aquest. El lloc on a mi segur que no m'hi trobareu és a la Diada dels Trabucaires.
0: No t'agrada el soroll?
1: No m'agrada el soroll, no m'agrada res, vaja, que tingui a veure amb ells. Ho sento molt, Trabucaires.
0: Ens els estimem molt, els hem convidat al Faves Comptades i ells ens han explicat aquesta tradició i com a ells els agrada. I, de fet, hi ha molta gent que els acompanya pels carrers
1: sí,
0: de la ciutat quan fan les seves trobades. Però això, tot té el seu públic.
1: Sí, exacte. També a mi se'm suma que tinc una filla petita i li fa molta por i, bé, per això ho veig pitjor, també.
0: Clar.
1: Llavors, ells faran... És veritat que sempre intenten fer alguna activitat on no hi hagi pólvora ni soroll per ser més inclusius amb tota mena de públics. Això ho faran al matí, concretament a la plaça de l'1 d'octubre, on
0: serà
1: faran...
0: Serà dissabte, Sara?
1: Dissabte, sí, perdona. Tot el dissabte, la dia des del dissabte 10 d'octubre. Al matí, la plaça de l'octubre, com deia, faran les activitats familiars, per exemple, pintar cares, explicar contes, llegendes, un tast de ratafia també, això pels més grans. I al migdia seguiran la gresca als Jardins Festa de la Tardor, on faran un dinar popular obert a tothom. Llavors, quan comença una mica el que jo anomenaria l'infern, a la tarda? És quan jo em tancaré a casa amb la meva filla.
0: Quan els trabucs sortiran de la funda.
1: Exacte. A 6:15 de la tarda es començaran a concentrar no només els nostres, sinó que

0: Al centre de la ciutat, segur, segur que el sentireu.
1: I de 7 a 8, si voleu sentir la traca final, estaran a la plaça Barcelona, on també donaran el ja tradicional premi al Trabucaire d'Honor.
0: Molt rebé.
1: Ells mateixos ho diuen, els assistents, que prenguin les mesures de protecció auditiva adients.
0: D'acord, per tant, taps, anem taps. Ells no en poden oferir a tothom, sí que a vegades en porten alguns sí. A sobre i els van repartint, però si sabem que ens passejarem per aquí i que els anirem a fer costat, doncs ens podem portar els taps a les orelles de casa, sí, que sempre es viuen millor.
1: Es recomana. Després, un altre programa, tot i que sigui el pont, és veritat que no, que ha caigut a Sant Cugat les Jornades Europees de Patrimoni.
0: Mm-hmm.
1: El Museu de Sant Cugat,
0: de
1: sí, del 10 al 12, o sigui que tant dissabte, diumenge com dilluns, hi ha tota mena d'activitats, sobretot concentrades al claustre, sobretot
0: sí,
1: al claustre.
0: Es faran unes impressions en 3D dels capitells que hi ha al claustre. I deixem dir que les activitats són gratuïtes, però sí que moltes d'elles cal inscripció prèvia.
1: Sí.
0: Així que aneu a la web dels museus, mireu-vos, perquè hi ha activitats per tots els gustos, tots els colors i totes les edats, que tenen superbona pinta, treballen molt bé, a més, els companys dels museus de Sant Cugat, i inscriviu-vos per gaudir de la cultura, del museu i d'aquestes jornades de patrimoni europeu.
1: Sí, té molt bona pinta. Allà sí que m'hi trobareu.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I ara amb l'Eduard Jané veurem quines són les activitats que pugen sobre un escenari.
1: Perfecte.
0: Ara ja tenim unes quantes propostes al sac per fer aquest cap de setmana. Ens falten una mica les d'arts escèniques. Eduard Jané, bon dia.
2: Bon dia, tinguem.
0: Explica'ns com es presenta aquest cap de setmana, que més s'allarga una micona, perquè més dilluns és festa.
2: Sí. I, a més, jo allargo una mica més perquè el dimarts hi ha una altra coseta.
0: Vinga.
2: A veure, diguem que divendres, o sigui, avui, a les 20 hores, al Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, encara la Sants, aquella extriciclero, diu que s'acomiada de l'escenari amb un monòleg Per fi me'n vaig. Jo, la veritat és que no estic massa segur. Però,
0: si és un adeu o és un fill després, no?
2: Espectacle ple d'humor, records de les històries que fer riure. Cal dir que el guió és no només seu, sinó que corren Corbacho, José Corbacho, Germán Aparicio, en el Feo Barceló, i el Corbacho, que és un veterà de l'escena, també ho codirigeix amb ell. A veure, a hores d'ara la platea està plena i a l'amfiteatre en queden unes 100.
0: Doncs últimes unitats, diguéssim,
2: Exacte.
0: Corre si vols anar.
2: Durada 80 minuts, preu 28 eurons, bueno. Però 14 a l'última fila d'amfiteatre.
0: Bé, doncs potser si reunim gaire tard ens tocarà aquesta fila,
2: Bueno, és exacte.
0: I més propostes per divendres?
2: I el divendres, sinó que el Festival Nacional de Poesia s'inaugura el dijous, dia 14, o sigui, el dimarts, es presenta un recital a la sala d'actes de la Casa de Cultura a les 20 hores, que tractant-se del Jordi Lara, segur que serà un espectacle digne de veure i de viure. El títol ja expressa part del que dic, Petit Miracle Descalç. Lara recita poemes seus, inèdits, acompanyat al piano per Carme Vilanova i el trombó, imagina't, per Lorea Azcárate. Poemes, ens explica ell, que tracten de la llengua, del país, de la malaltia, de l'amor o de la música. La durada no està determinada. I el preu? Gratuït.
0: Doncs mira, aquí no hi ha excusa perquè no ens hem de rascar la butxaca. I,
2: I penseu que l'espai és petit,
0: I l'espai és petit, això és veritat. Si no s'hi va aviat, primer que arriba, primer que seu,
2: exactament,
0: que diuen. Caldrà espavilar-se si no ens ho volem perdre.
2: Exacte. I el diumenge dia 11, a les 21 hores, nou concert de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori amb Jim Snidero Quartet. Durada, jo poso de 90 a 120.
0: Home, hi ha un decalatge aquí,
2: Perquè les jam sessions generalment no tenen durada.
0: És improvisació, clar.
2: Exactament, se suposa. El preu són 7 euros. Evidentment, si et prens alguna cosa, la beguda, el que sigui, això ho has de pagar,
0: home,
2: a part.
0: No t'ho regalen.
2: No.
0: Cadascú es pagui l'ocell.
2: Però l'entrada és 7 euros. I ara, no és el cap de setmana, jo que et deia abans, però m'agradaria avançar un espectacle que considero recomanable per tothom, i és l'acte d'inauguració del 26è Festival Nacional de Poesia, el dimarts dia 14 a les 20 hores, al Teatre Auditori Emma Vilassau, amb el títol de Una veu plena de nius, que és a partir de la poesia del mallorquí Blai Bonet, celebrant el centenari del seu naixement. La direcció artística és de la Sílvia Bel, fantàstica, que també participa com rapsoda, concepte i direcció de Carme Castells, dramatúrgia de Joan Tomàs Martínez i la interpretació de la Bel, de Mercè San Pietro, molt bo, Toni Gomila, que és un mallorquí fantàstic, i Jaume Madaula, que és el nebot del Madaula.

0: de casa.
1: Exacte. La música i cançó de Marc Grimau i Carles Medina, una producció de la Fundació Mallorca Literària, Blai Borrell és mallorquí, Bernardo Gomila, que és mallorquí, etc.
0: Un homenatge.
1: Durada 60 minuts, invitació del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Qui s'ha de preocupar, demanar-vos servei, i si en queden, que jo penso que sí, que en quedaran, doncs anar-hi.
0: Doncs una bona proposta per començar aquest Festival Nacional de Poesia, que tot i així ja s'han fet algunes activitats paral·leles durant aquesta setmana, també,
1: sí,
0: al voltant del festival.
1: Sí,
0: només cal obrir l'agenda de Cugat Mèdia i veureu que gairebé cada dia teniu propostes relacionades amb el festival. De tot això que ens expliques...
1: Home, jo personalment recomano la recital de Jordi Lara i l'espectacle inaugural del festival.
0: Hi ha favoritismes o no en aquesta elecció? O és purament prescriptor?
1: No, jo penso que ho estic dient de veritat perquè hi ha qualitat segur, uh-huh, en els dos casos. I per gent que no està acostumada a escoltar poesia, potser hi suscita una cosa que no havia pensat mai. I jo ho recomano per gent molt per això.
0: S'ha d'obrir la porta.
1: Per obrir la porta,
0: al món,
1: sí,
0: de la poesia. Donar-li una oportunitat, perquè a vegades amb els prejudicis, o a vegades ens pensem, a vegades passa com amb l'òpera, que això no va amb mi, i no donem una oportunitat a determinats gèneres, i després ens sorprèn...
1: Això que dius tu de l'òpera, jo he viscut.
0: Que ens arriba
1: l'ànima. Amb una gent molt jove, que diu, hòstia, que bé...
0: Quin espectacle.
1: Gaudiu!
0: Doncs gaudiu. Eduard, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
4: Danta 54 és. No l'ho dic.
5: Sí, carinyo, ho hem de dir.
4: Anna Morgades.
5: Anna? Com dius? Anna?
4: Anna Morgades.
5: Morgades.
4: Morgades.
5: Morgades. Valdosera.
4: Valdosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del baratillo L'Eridano que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament a El Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors, a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tota aquesta sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo y Filemón, de Tipitape, tota aquesta sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi tenia companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat, perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys...
0: Amb 15 anys
2: em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I amb 15 anys... Pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat, també. Hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidense que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Seguro, a l'empresa que sigui, i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa. La Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics del mític oncle Gilito o sí, dels sí. Tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte, amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro.
2: I un lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia i molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era en una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: escolta, ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més és atemporal, però al diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diària, l'humor editorial. I era molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixa'm en el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Però, tot i això, em consta que hi va haver... Va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... Li vaig explicar el que estava fent. Ah, pues és molt maco, tal i qual. Escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja, dissortadament, ja va traspassar. I l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. A més, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades, no?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castellnou de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquestes has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, perdona, d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà... els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren a aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí, sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
2: Estan totes les estacions.
1: Fins i tot algunes que no hi són, les... o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació o un edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marcel té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del llibre gegant que m'han parlat?
0: Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
1: Marcel, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, i vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet, eh?
2: Bueno.
1: Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat.
0: Sí, exacte.
1: Era el lloc idoni, aquí.
2: Sí, sí, sí, sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors. I intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim, i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, en missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 sí, del Mickey sí, i el Danny Donald.
0: Com, bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil. Eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana, allà anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
0: coses.
2: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no. Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat. Sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Ja en dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No sé.
0: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Doncs, sí, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Geli.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius però han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 es recupera la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Celentí Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer el barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix, la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat, també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins, exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta els gegants, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entremat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial. La dels grallers ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al tradicionari a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
0: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
3: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
4: Hola, bona tarda.
0: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
4: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
0: I com va anar això?
4: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
3: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
4: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
0: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els bastats en un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
4: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
3: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
4: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
3: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
4: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de sa gent que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
0: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
4: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
0: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
4: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Ara aquesta.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última.
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, esport, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se. I a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port. I si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo, era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota la identitat, però molta part de la identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure.

0: li permet entendre què significa viure de la mar.
1: Ser pescador és una manera de viure, i jo per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. S'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs, també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis, pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
1: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada. I ara sembla un mar robat. Que et seguis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha, perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar, que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso, per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
2: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals i no hi havia mòbils, no hi havia maneres. Llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
2: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu, un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
3: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt. Té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
1: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo, és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador i tot tinc aquí els meus amics. I donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
2: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré. Perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i ha evolucionat, però que continua

0: Continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serralló va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3, 3 més 3, 6, 6 més 4, 10, 10 més 5, 15, 15 més 6, 21, i així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Porto amb mi les coses que em vas dir.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Llo!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per ajudar-nos a entendre millor aquestes situacions quotidianes de la criança i de l'educació. I ho fem amb la pedagoga Cindy Peñalver. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: De fet, ja teníem amb el podcast d'Anima Mani Momo i per aquí el faves contades també amb algunes entrevistes més puntuals i ara podrem gaudir de la teva companyia, la teva expertesa, un cop al mes
1: bé,
0: en el programa. Escolta, comencem pel principi. Quan arriba el moment de triar les extraescolars, quins són els errors més habituals a l'hora de prendre aquesta decisió de a quina apuntem o quina no apuntem els nens i les nenes?
1: Mira, un error habitual és considerar les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar, que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport amb el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no?, la conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
0: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem... L'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
1: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important. De fet, és un aprenentatge important, el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida. Però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer, seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
0: És a dir, preguntar, però... en aquest marc de la responsabilitat adulta.
1: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
0: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres?
1: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és poder oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
0: Mm-hmm. No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
1: Exactament.
0: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
1: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? En la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, ah, vale, doncs si A és B, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
0: L'avorriment.
1: L'avorriment i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
0: No, de fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, clar, però després no pateixis, que ja ens queixarem que estem cansats.
1: Totalment.
0: I que no tenim temps per descansar.
1: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
0: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, eh? Però algunes senyals així en general.
1: Sí, clar, un dia dolent no defineix algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat, o què li passa, contesta més malament. I també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat. Menys entusiasme, bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
0: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense reprogramat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
1: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament en el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals. Llavors, aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
0: Mira, fins i tot aquest espai és millor que algun extraescolar a vegades.
1: Totalment.
0: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
1: Total.
0: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara són finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
1: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
0: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
1: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec. No? Pot significar moltes coses, un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
0: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos i potser també a la mateixa criatura què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
1: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere? On és exactament el problema? Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que li podria, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé. Si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso amb els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur. No? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
0: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat. No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
1: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu mira, és que en el grup doncs, em menyspreen o m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, hem de fer una acció, no? Allà, mediar i veure si es pot solucionar, o si té, a vegades no tot és blanc i negre, no? La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta informació.
0: Investigar, toca investigar
1: totalment
0: una mica. I té sentit animar-los i fer-los preservar, perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
1: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs, o ja que ho has començat ho has d'acabar, construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé, o jo no ballo tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys, o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això, podem acompanyar els nostres infants a, mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Podem, no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
0: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
1: Clar, per suposat, com tot depèn. A la vida depèn.
0: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
1: Totalment, clar. Jo utilitzaria per definir això una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una meva parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova. No? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova. I és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és una cosa que, com a adults, hem de poder veure com part de procés. Bueno, tothom quan comença alguna cosa no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi doncs, faltes de respecte molt fortes. O hi hagi, doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar, perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan doncs amb el temps puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
0: Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar l'activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs.
1: Clar. A veure, no hi ha no podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin algo, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
0: Sentir-se escoltats també, suposo, no? Que no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit. És que jo aquest any vull canviar d'esport, per exemple, i vull passar-me al bàsquet. I no sabem, no? Els infants tenen també les seves motivacions. Tu l'intentes convèncer de que potser és millor continuar amb la disciplina que feia, ho acceptes, i al cap de dues setmanes et diu que no li agrada i que vol tornar a fer el futbol que feia abans. Si els hi permetem també fer aquests canvis, quin missatge també els hi donem?
1: Clar, això depèn de cada infant, perquè, per exemple, tu tens un infant que aguanta, i el que necessita és poder permetre'ls també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells. Si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre, no? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar. I si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge de procés.
0: D'un espai
1: sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegui, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
0: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldola màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
1: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges i també, no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent hi quedi plena ni buida, sinó que és que continuï tenint un sentit per aquell infant i per aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
0: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: El Borsatxe abaixarà la persiana després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La jubilació de la propietària, Riera Vallès, posa punt final a una trajectòria iniciada el 1988, quan la ciutat encara tenia poc més de 37.000 habitants. Durant aquestes gairebé 4 dècades, Vallès ha estat al capdavant del negoci amb Loli Ruano, la dependenta que es va incorporar a la botiga poc després d'obrir el negoci i que hi ha treballat durant gairebé 40 anys. Al Faves Comptades hem anat fins a la botiga per saber com estan vivint aquest moment. Loli Ruano, Reyes Vallès, molt bon dia, moltes gràcies. Per parlar del Borsatxe, ens hem de remuntar fa uns anys, concretament al 1988. Reyes, com va començar aquesta història?
1: Pues mira, jo vaig estudiar pedagogia i quan vaig acabar pedagogia, volia buscar feina per fer alguna cosa de pedagogia o així, perquè com que el meu pare era fabricant i tenien roba i un altre soci havia obert diverses botigues, em van dir... vas obrir una botiga? I després jo estudiava amb una amiga, perquè sóc de Sabadell, una amiga que vivia a Sant Cugat i em va dir posa-la a Sant Cugat, que no hi ha cap botiga i no sé què. I després la vaig posar i va anar molt bé des del principi, perquè de veritat no teníem competència ni res, i després ja no vaig buscar ni feina de pedagogia ni res, i aquí està durant 40 anys. El primer dia ja, com que ja va començar a omplir-se la botiga i molta gent, vaig posar un lletrero aquí que posava es busca dependenta. I va aparèixer la Loli. I al cap d'aquest... Vull dir, després portem, doncs, mira, 40 anys juntes.
0: Això és un matrimoni.
1: És un matrimoni.
0: Laboral, però un matrimoni. Com recordeu aquells primers dies, no? Des del moment de buscar local, trobar local, i el dia que va obrir la persiana i que la Loli comença a treballar.
1: Doncs jo buscar local antigament es feia de... Que venies aquí i anaves comptant quanta gent passava pel carrer. Saps? I doncs deies, aquí passa gent, passen bancs immobiliàries i tal. Després aquí hi havia un sastre, no li veia massa, que no tenia massa clientela, el veia aquí una mica fosquet que estava i tal, i vaig entrar, li vaig dir, escolta, dic, tu traspassaries, que abans funcionaven els traspassos. I diu, no, jo no. I dic, bueno, però si fem una bona oferta, i em va dir que sí, i després ja em vaig quedar al local aquest.
0: Us en recordeu? Quin era, per dir-ho d'alguna manera, el producte estrella d'aquells primers mesos, aquells primers anys aquí a la botiga de Sant Cugat?
2: Pues jo, quan vaig entrar aquí, hi havia una quantitat de jerseis de mil colors, rosa, pastels, eren preciosos, eh? D'aquests d'angorina que voltejaven molt el pèl, però... I els fusors, que els fusors eren pantalons aquells que portaves al costat, que a tothom li quedava una cama preciosa, i estirava les cames, i a més portaves el gel, que igual que si estaves prima, que si no estaves tenies picul, tot això ho tapava molt. I era el número uno. No paraven de portar jerseis i fusos. Jo me'n recordo que hi havia de mil colors.
1: És que la veritat és que això va començar com el Prêt-à-Porter, que abans, vull dir, pensaves com quan van començar aquestes cadenes del Tara, que era roba. Cada setmana portàvem roba dos cops a la setmana i que estava bé de preu. Perquè antigament, molt antigament, encara hi havia com modistes i hi havia roba més cara.
0: I les santcugatenques tenen algun gust especial diferent d'altres ciutats o seguien aquesta moda Prêt-à-Porter que marcàveu d'alguna manera vosaltres amb les peces que portàveu a la botiga?
2: Sí, li agradava molt la tendència que teníem nosaltres. Sí. N'hi ha que portar, no, perquè cada dimarts portava roba. Te'n recordes que anava dimarts i divendres? Portava sempre de fàbrica.
1: Sí, la fàbrica de Ripollet.
2: Sí, anava i sempre portava dos dies. Què? I quan sempre veníem puntualment aquells dies, eh? Me'n recordo. A més, que m'ho sempre feia... La fàbrica aquesta era molt...
1: Feia molta cosa,
2: molta, sí. Molt versàtil, perquè feia moltes coses. Mai era una cosa que dius, a veure què traeu, no? Pensem, vaja, mira, han fet això, perquè és l'últim, és veritat. Mm. I sempre acertaven, eh? Ens quedaven, els patrons sempre han quedat molt bé, sí. Aquí. Aquí han quedat bé la manera de lo que és el patronatge que tenen, que sempre quadren molt.
0: D'això fa 38 anys, sí, sí. Per tant, heu vist créixer Sant Cugat. El 1988 hi havia poc més de 37.000 veïns i veïnes a la ciutat. Ara estem fregant ja els 100.000. Com era aquella ciutat quan vau aixecar la persiana i com ha canviat davant dels vostres ulls?
1: Bueno, ha canviat moltíssim. Oh. La majoria de clientes que tenim, els seus fills, s'han tingut que anar de Sant Cugat. Sí. Pujant molt els preus, i després que molta gent d'aquí se n'ha tingut que anar, que ens sap greu. La Loli ha marxat, bueno, per circumstància, sí, però bueno, molta gent se n'ha anat tot arreu, ha pujat.
2: Sí, jo soc de tota la vida de Sant Cugat i tinc que marxar, però bueno, és el que diem. I les mares de les mares encara estan aquí, però venen a comprar, però elles no. Òbvio que és un circuit de gent que... econòmicament, és unes peces que te les pots permetir, que és el que diuen quan venen aquí. Diuen, sí. Escolta, és que d'on vamos a ir? Perquè és un pes qualitat, saps què t'ho vull dir? És una franja mitja, que és la franja mitja que nosaltres tenim, que és normalment la mitja de població.
1: Sí. I ara últimament teníem gent gran, gent per residència, gent... Perquè hi ha molta més competència, clar. Abans de botigues del nostre preu només estàvem quasi nosaltres i alguna més.
0: Ha canviat molt el perfil de la clientela en aquests gairebé 40 anys?
1: Bueno, ara cada cop poder tenir gent més gran, eh?
2: No, sí, ja tenim gent més jove, perquè has fet els pantalons aquests, que són el quadre de l'amplada.
1: Ah, bueno, sí.
2: És una miqueta... No has de ser un perfil de 30 cap a baix.
0: ¿Vale? 30, 40, sí, 50... Sí. Bueno, després ja són les persones que tota la vida tens, però bueno, perquè hi ha el pantalón de goma que quadra molt bé... I la moda? Com ha canviat la moda amb 40 anys i els gustos de les clienteles? No sé si al final també sou una mica prescriptores de moda i també d'aconsellar allò que cadascú li escau, no?
2: Sí, jo quan entro ja per la botiga ja tinc, ja li faig una radiografia, com dic jo. Ja faig el 40. Diu, tu tens una 42, tens pin, no tens cintureta, entonces ja vaig marcant més o menys el que li pot quedar bé.
1: Ja tinc... I dir la veritat, eh?
2: I dir la veritat. Sempre amb sinceritat. Mai li dic, sí, si no t'agrada res, tranquil·la, vens un altre dia, portarem altra cosa que t'aquadri. Vull dir, jo sempre he sigut... El que m'agrada, com m'ha tratat a mi, m'agrada tratar el públic. O sigui, no sóc una persona que diguis sí, forçar, mai forçar. Bueno, les clientes que venen ja ho diuen.
0: És una espasa de clau de l'èxit, sí, aquesta proximitat, no, sí, i aquesta honestedat, també.
1: Sí, no, no, és que sí, sí, perquè algun cop sí, sí, col·loques algú li vens així a la força... L'endemà venen i diuen que no els agrada ja a tothom.
2: No, i nosaltres no som persones... Bé, nosaltres mai hem sigut així.
0: Hi ha algun moment que tingueu així gravat especialment de tots aquests anys? Que suposo que és difícil, no?, triar-ne un, però alguna etapa que recordeu amb especial?
2: La més dura, la de la pandèmia.
1: La pandèmia,
2: la pandèmia va ser molt dura, perquè era cita prèvia.
1: Sí, sí.
2: Van començar a obrir hores, després les hores se van començar a fer una cadena d'hores, perquè la gent, com era una miqueta el circuit tancat, que la gent només podia sortir o al Mercadona o al Forn de Pa, ja quan van començar a obrir les del poble a l'aire lliure, perquè el centre comercial estava tancat, nosaltres teníem molta feina. També vam tenir molta feina perquè la gent va fer molts pastelitos, mucho pan en casa, i se los engordó, i nos fue muy bien, perquè la gent va començar a canviar de talla. Aunque feien esport a casa, però això ja costava més, i la talla va vindre.
0: És una oportunitat de l'ús. Sense veure-ho venir, això.
2: Perquè és vital, la gent no es movia tant. Quan jo va començar, la gent va dir, ai, a caminar, claro, ja tenien 3 o 4 quilos d'encima de más, i nosaltres no ho fem de perla.
1: I després del Covid, quan vam obrir, vam vendre més, perquè... estaven tancats a centres comercials, sí, i la gent no podia anar a Barcelona a comprar.
2: No. Algunes persones venien tanta cosa. Ni sóc que estava oberta aquesta botiga i portàvem, doncs nosaltres portem molts anys. Clar, la gent és que passa, la gent que és de Barcelona no baixa aquí. Fas horari de Barcelona. Quan arribes allà, compres allà...
1: Ara ja és de Ciutat de Territori, Sant Cugat.
2: Clar, això és normal. Jo ho comprenc, però tu, si vas a la Cinta del matí i vens aquí a les 8...
1: Bueno, ja, no, okay, també hi ha moltes urbanitzacions que han d'agafar, sí, el cotxe, però amb el cotxe se'n van, sí, a qualsevol lloc, sí, a comprar.
2: No sé, però bueno.
0: Per tant, va ser un redescobriment també el tornar a passejar pels carrers. No sé si us heu trobat també amb 38 anys, que heu vestit més d'una generació, no? D'aquelles noies que, o senyors que venien al principi, que després ja han tingut filles i que heu pogut anar-les seguint. Teniu aquest tipus de clientes?
2: Sí, sí, sí, tenim. I és molt maco, perquè diu, ui, des de jo petita que venia la meva mama, ja tinc un exemple, no? O aquella persona que va vindre... amb la mare, la filla, diu, sí, sí, sí, jo sempre vinc aquí a vestir-me com la meva mare ve de Madrid, la mare
1: sí, sí,
2: de
1: sí, sí.
2: I d'aquí ella sempre ve a comprar aquí. Ja ho tenim. Aquest tipus de tema també en tenim. S'agrada perquè ens fa il·lusió, també.
0: Què creieu que és la clau de l'èxit? Perquè una botiga com el Versace, que ha canviat de nom, si no m'equivoco,
1: no? Sí, es deia Paparazzi, però després a la fàbrica van posar més botigues i es deia Versace, però es van dir això per fer uns costos més baratos, per les bosses i tal, vaig posar Versace. Em sembla que hagués tingut que seguir Paparazzi, perquè la gent es va pensar...
2: Ell pensava
1: d'això.
0: Que era una altra botiga.
1: Sí, que era una altra. Bueno, passa que era el mateix. Sí, sí. I la sort de la botiga, la gran, és la Loli. La gent ve per la Loli i ja està.
2: Perquè sóc la que estic més hores.
1: No, no, també. Però sí.
2: No és per això, no,
1: bueno, no, he fet altres coses, també.
2: He fet un
1: també.
2: Rodolí. Tu has portat el gent, ho has triat bé i jo l'he vengut.
1: Sí, ja
2: hem
1: està.
2: Fet una, bueno. Hem fet un equip.
1: Sí.
2: Ella és la que produeix portar les coses i jo soc
1: sí,
2: la
1: comptabilitat,
2: que...
1: tot això.
2: Ai, tot bueno, això és un equip, perquè si no funciona la balança sí. No està igualada una mucho i otra poco, no hi continua ninguna de les dues.
1: I al principi també hi havia alguna dependenta més i tal.
2: Sí. El
1: que passa que després hi hem anat tots afluixant una mica. Sí.
0: Per tant, a clau de l'èxit sí. És el binomi,
1: la unió, no,
0: aquest
1: sí.
0: Binomi.
2: 50. Això està claríssim.
1: Bueno, per la botiga li diuen la botiga de la Loli.
0: És el nom oficial.
1: El nom oficial, vull dir que...
2: No,
1: jo dic molt, això, sí, sí. No, això perquè... vol dir que vaig elegir bé, no? Que hi ha cops que estic aquí, ara fa un mes, i em diuen que no hi és la jefa, i jo dic, no hi és, pensant que és ella. Sí,
2: perquè és la cara visible,
1: dit,
2: no? Durant molts anys.
1: Som dependentes i ja està.
2: Sí. Podríeu triar un sol moment d'aquests 38 anys d'història?
1: Bueno, mira, jo, per exemple, penso quan et vas casar tu, que vas venir vestida de novia aquí.
3: Oh, sí,
1: vas vindre aquí a la botiga vestida de novia.
3: Sí que és veritat, vas vindre. Sí.
2: Per ensenyar el vestit?
1: Vindre a veure la seva germana, que li va fer un favor, van venir unes amigues, perquè era una època que es venia molt, eh? I van venir dues amigues meves i la meva germana aquí, i anava de convidada i vas venir aquí vestida de núvia, i vas passejar.
3: Sí, que és veritat, i la seva mare, sobretot te quiere venir... La seva germana, diu, jo veia venir, i vam aparcar el cotxe, que me'n recordo que era doble d'edició.
1: Sí,
2: encara no deia estar bien entintzat.
3: No estava peatonal, vaig vindre, vam aparcar el cotxe aquí, vas vindre aquí a la botiga. Vam fer una volta per aquí, passava el vídeo surt de la botiga, i tot això, no?
1: I ara que
3: va divertir.
1: I ara que tothom es ve a despedir, es donen petons, i les... No, són senyores bastant, bueno, ja de la meva edat, clar.
3: Bé, també. És que és molt emocional. És que, més que la part econòmica, ja sempre li dic que aunque tinguessi que cobrar 200 euros menys, jo tornaria a estar aquí, però l'emocional és el que costava més. Perquè tothom, estareu i tal, i per què obrireu? Doncs no ho sabem.
1: És que les botigues així, petit comerç, també feien com un servei social una mica, eh? Perquè venen moltes senyores cada dia a parlar una mica, encara que no d'això. I això es va perdent en petit a petit.
2: Com ha canviat justament això en aquests 38 anys, no? El paper del petit comerç i també la manera de vendre. Com heu copsat aquesta diferència?
1: Bé, nosaltres hem anat fent igual, però igual ve una senyora que et deixa la compra aquí. Depèn a quina franquícia no pots fer alguna d'això. Deixar la compra perquè aquí no tenen ascensor, vull dir, clar, és un altre tipus de...
3: Favors de poble.
1: Sí, és un altre tipus.
3: És que nosaltres hem entrat
1: perseguit amb el mateix.
3: Era poble, nosaltres no érem... Era, diguéssim, la botiga del barri, no? Per dir-ho d'una manera, clar, això ha ido crescentento, com digo jo, i la gent ha anat venint, però igualment tenen el tarantà des de quan vam obrir el primer dia la botiga, perquè hi ha... La confiança està que li van donar des del primer moment, ja la van agafar d'aquesta manera. Vull dir que també és com una miqueta, com un carinyo, no? Perquè ja no és una cosa de venda, és una cosa de carinyo, perquè ho notes, l'essència. Quan venen aquí i venen amb aquesta cara i quasi els ulls plorosos, perquè l'altre dia es va posar... I jo és que cada vegada m'emociono, el que passa és que estic aguantant el dia que tanqui i li doni les claus, que serà el pitjor dia de la meva vida, m'emociono.
1: Bueno, encara estaré molt un mes o dos mesos, aviam.
2: I la gent... Quan heu dit que tancàveu, no sé si ho vau anar dient a poc a poc, primer a la clientela més pròxima i després va arribar el moment de posar el cartell. Quina resposta heu tingut de les clientes?
3: Fatal. Un disgust tremendo. I cada dia és cada dia. Ja veig que no està cada dia, perquè ara ve... Però és tremendo. Per què tanqueu? Ui, per què no t'ho quedes tu? Ai, per què no sé què? Ai, perquè és termini ja, terminal de jubilació. Oh, però és que tu no dones això, és la rei. Ah, vale, sí. Què li costa? Li costa que una botiga que és enganxosa, per dir-ho d'una manera, que tanqui. I més d'aquesta manera, perquè el producte d'aquest, tu dius, veritat, no es troba, perquè tenim talles, la 36 a la 52. És un producte que també talla, també és un tarantà molt important.
1: Cada cop han fet més talles grans, perquè totes les altres botigues tenen una mica talles petites.
3: Tu vas a qualsevol botiga, que no el dic totes, i són talles úniques, talla única no la tenim totes. I aquí tenim tallatge de pantaló, tenim estar la 48, són elàstics, ara s'ha de tan superbé, i tenim tallatge com té que ser. A més, el producte com ve d'un producte que és d'aquí, vull dir que tot és d'aquí.
1: Sí, tot és d'aquí, sí.
3: També és molt...
1: Igualada, Mataró, de Barcelona...
2: De proximitat.
3: De proximitat, de feinar sempre aquí. Això també és una cosa que es nota quan el teixit o el mateix gènere que toques, és un producte que està molt bé, que qualitat-preu està bé. I això, doncs... Ho noten de molts anys. I això també fa molta pena, perquè jo em vestiré jo els pantalons i tal i qual. I doncs mira, aprofiteu, quedes un 4 i així. Un pantaló per cada any, quan els tens, ens recordaré de nosaltres. I li vaig dir a una clienta i s'estava de riure. Com ets? Digo, home, no? Un pantaló per any? I de veritat que s'ho queden, perquè és que realment és això, eh? És que la qualitat no té res a veure, i el producte també.
2: És buscar la part positiva, també, no?
1: Sí, home,
2: aquest sentiment.
3: Jo estic contenta perquè la faig jubilar. Clar que sí, no hi ha qualsevol comerç que diguis tant que es portes abans d'això, no? També és una cosa que també m'agrada. Jo estic també orgullosa per ella, que ella pugui tarantar aquesta una altra vida, un altre pas.
2: I com us agradaria que la gent recordés el Versace, no? Allò que quan la gent passi per aquí davant, carinyo, no ho explica.
1: Sí, que digui, carinyo. Mira, aquí hi havia una botiga...
3: Que jo m'abastia aquí,
1: amb la Loli, la no sé què... Bueno, bé,
3: suposo
1: bé.
3: Que la gent, això sí. Ja ho tindran que dir elles, no? L'essència aquesta que hem deixat en la botiga, suposo que les clientes, hi ha molta part que ho sentirà molt.
2: I vosaltres?
3: I diuen, farà festa, la Reyes, digo, no sé, però jo tinc mucho champán, jo lo traigo aquí el último día para celebrar seguro.
1: Ja ho farem.
3: I unes pastetes perquè pugueu, perquè m'ho diuen, però faré un tancament. Digo, home, serà molt trist, però sí, què en farem? Sí, si no ho porta ella, ho portaré jo.
2: Per celebrar tots els anys que ha estat obert, no? Més que obert, més que el tancament. I us preguntava com us agradaria que recordés la clientela del Versace, però per aprofitar vosaltres, que us agradaria dir-los a la vostra clientela que algunes potser fa 38 anys que entren per aquesta porta per vestir-se.
1: Bueno, que són gent encantadora, que mai hem tingut cap problema amb ningú. La gent molt educada i molt donada. I bueno, és que clar, ens hem explicat la vida moltes.
3: Correcte. Se sapiguen moltes coses que han tingut a la seva vida, separacions, morts, han nascut els seus nets, t'ho expliquen tot.
1: Bon, és que és una nena.
3: I jo, pues, clar, jo vull fer una reclamació a les que estan i les que no estan, les mares que han vingut, que són les filles que venen aquí, venen a saludar, pues, li dono pues, un acercament molt pur, perquè han sigut clientes, no han sigut conegudes, no, tampoc han sigut famílies.
1: Amigues, amigues. Jo quan arribo aquí veig a la Loli parlant amb algú, és amiga teva, diu, no, bueno, diu, sí, però és a la botiga.
3: És que fas molt cercà.
1: Ah, perquè ella estava tot el dia a la botiga.
2: Fem de psicòloga, també.
1: Sí.
3: Però també m'agrada, perquè a vegades, en què no vulguis, ajudes també una miqueta l'emoció que porta. Se va trista, ve trista, però se va contenta. I això és una de la part d'un treball que també m'ha agradat molt. Perquè a vegades tenen problemes X i les veus... I tu, jo com tinc aquesta essència, en seguida ho noto. Entonces, intento quan entra a la botiga, que no comprin res, que se vagin contentes. I dic, no, home, tranquil·la, que això tot se surt. Vinga, i se'm va donar aquesta petita empenta.
1: I res, el que volia dir jo, que la gent intenti anar a comerç de...
3: Petitons.
1: Petitonets, així de barri, o... i que puguin aguantar 40 anys, van aguantar, estàs 40 anys i que endavant, perquè s'està perdent tot per moltes coses, a part de l'internet.
3: Perquè no comprin tant a internet, que intentin provar la roba, que comprin, però bueno, que també sàpiguen que hi ha un poble, que hi ha un arrel, que si no serà un poble fantasma sense botigues, i tot això és molta tristor, perquè era un poble molt alegre, i és un poble alegre. El que passa és que ho tindrem que tindre tots una miqueta, un granito d'arena tenim que posar tots.
2: S'ha de cuidar entre tots.
3: Això mateix. Entre tots doncs faríem una, però s'ha de intentar.
2: I per acabar amb una sola frase, què és per vosaltres el Versace?
1: Què és? Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí. Bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu. Sí.
3: I jo, doncs, mira, vaig entrar en un contracte de 6 mesos, que jo pensava que això s'acabaria. Jo dic, bueno, un contracte de 6 mesos, una altra vegada, i vaig pensar, bueno, quan m'agotin ja miraré una altra feina. Bueno, doncs, pues, la feina ha sigut 39 anys treballant aquí. Mira, tu quantes contractes hem fet? I definido. Doncs pues, molt tristó, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
1: Això serà florar.
3: Sí, m'acosta bastant perquè són molts anys.
2: Molts anys viscut.
3: No, i he durat molt. No, i és aportat a mi, de veritat. Totes les que fan tenen algú i sempre li dic, tot el que t'he tingut que dir, t'ho diria a la cara.
1: Hem sigut com a matrimoni, que també, això també, bona cosa.
3: I sempre li dic, tu què... Jo ja sé que som molt cercana i molt directa, jo el que t'he tingut que dir, t'ho diré aquí, ni darrere ni davant, aquí. Però t'ho dic la veritat, que jo he passat molt malament i sempre m'ha donat la mà. Sempre. En pandèmia, no pandèmia, està malalta. O sigui, sempre l'ha tingut al costat. Jo, com a jefa, no puc dir res. Al contrari, la tinc que pujar. La tinc que dar-li pues, una abraçada, una, pues, una cridada molt forta, perquè ha sigut una jefaza. Per mi, sí. Per mi, com a persona i tot. Tenim nostres males i bones coses, que han sigut més bones que dolentes. Home, perquè tot s'ha solucionat.
1: El matrimoni.
3: El que no parla és perquè no vol. I el que no aclara és perquè tampoc no vol. I nosaltres hem anat mal clarit.
4: Doncs escolteu, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests gairebé 40 anys d'història del Versace, i que aquesta parella, que també ha funcionat en el món del negoci, doncs que segur que encara que baixi la persiana seguirà funcionant.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Benvinguda, Naila. Naila Martínez, My Nutritionist. Hola.
2: Hola, Pili. Què
1: tal?
2: Doncs jo molt bé.
1: Tu també.
2: Aquí sempre estic bé, jo. Després fora d'aquí ja ho veurem, però aquí jo sempre estic bé.
1: Sí, sí, sí. Estem bé. Jo també penso, com estàs? Bé. Si anem al detall ja, doncs els detalls hi ha altres coses que potser ja no tant.
2: Però potser
1: general,
2: els nostres oients no els interessa.
1: No cal tocar en detalls. Avui parlem d'economia, no només de menjar saludable, sinó d'economia. Sí. Perquè tenim aquesta imatge col·lectiva, no?, que menjar saludable és car.
2: Doncs
1: home,
2: sí.
1: La cistella de la compra és cara.
2: Sí, cada vegada més. Hem de dir que d'entrada tot està pujant de preu, per tant podem dir que la cistella en general és cara, però doncs hem de... O el que vull avui és posar una mica de llum, no?, amb aquesta frase de menjar saludable és molt car, perquè realment no tindria per què ser així.
1: Doncs com ho fem per tenir una cistella sostenible econòmicament,
2: doncs,
1: i saludable?
2: D'entrada, primer, entendre que és menjar saludable. Val? Perquè sí, clar, si associem menjar saludable a productes ecològics, supermercats healthy, llavors d'aquestes estranyes, no?, que cada vegada n'hi ha més, que no sabem ni com es diuen, snacks que ens venen amb publicitat saludable, productes proteics o receptes d'Instagram amb 50 ingredients, no?, doncs la realitat és que sí, que si fem això, realment podríem dir que l'alimentació o que menjar saludable és més car, però la realitat és que la base d'una alimentació saludable no té per què ser aquests aliments, que la base és bastant simple. Parlem del mateix de sempre, Pili. Llegums, verdures, fruita, arròs, pasta, pa, ous, fruits secs, oli d'oliva, peix i aliments poc processats en general. Sí, és cert que alguns d'aquests aliments han augmentat el seu preu, però al final, si la base de la nostra alimentació són aquestes llegums, aquestes verdures, aquestes fruites de proximitat, de temporada, doncs la cistella de la compra no té per què augmentar més el seu cost. O sigui, de fet, molts dels aliments més interessants nutricionalment, com aquests que he comentat, són els més econòmics.
1: Uh-huh.
2: No? Parlo de les legums. És que,
1: per exemple, saps, no?
2: Que
1: n'hi
2: ha molts, però les legums, llenties, cigrons, mongetes, són una molt bona font de proteïna, són una molt bona font d'energia, perquè aporten hidrats de carboni, ens aporten ferro també, ens aporten fibra, perquè anem escassejats de fibra a la població en general. Per tant, doncs, a part de vitamines, minerals, i quan les consumim, també ens aporten sacietat. Sí? I no parlo de me menjo els legums per després no menjar. Parlo de si jo menjo els legums em sacien, la quantitat de menjar que jo al final menjo durant el dia serà menor. És a dir, si jo incorporo aliments rics en fibra, aquesta fibra m'ajuda a que la digestió sigui més lenta i que, per tant, estigui saciada durant més estona. No? I per tant, si jo me menjo uns legums i em sacien durant 3 hores, aquelles 3 hores no aniré a buscar una altra cosa, que probablement sigui algo que hagi comprat processat i més car, sí? Perquè no ens sacia. Llavors, les legums són una molt bona font per tenir a casa barata, no?, i nutricionalment completa. Després també, important, sobretot si ens costa més cuinar, utilitzar verdures congelades, per exemple. Per què? Perquè redueix el malbaratament. Val? Hi ha moltes famílies que em diuen, és que Naila, compro les verdures, però clar, potser les compro de temporada, de proximitat, però és que després se me fan malbé perquè no les acabo utilitzant. Doncs comprem, si us passa això, compreu verdures ultracongelades, que ultracongelades al final és que les han collit i les han congelat directament, i moltes vegades tenen o conserven més les propietats que en algunes verdures refrigerades. Per tant, les comprem congelades i això ens fa que utilitzem la quantitat que necessitem per aquell àpat i la resta se'n torna al congelador i no malbaratem, no? I no llancem aliments i, per tant, perdem, no? Perquè és una pèrdua econòmica. Després, aprofitar també, intentar fer cuina d'aprofitament. Fa uns dies, Pili, parlàvem que ens costa cada vegada més cuinar, com
1: encara li dono voltes, que recupereu el podcast, de si ara cuines al futur o no.
2: Sí.
1: Encara li dono voltes, d'això n'hem de tornar a parlar.
2: N'hem de tornar a parlar. Però clar, si parlem que cada cop cuinem menys, fer cuina de reaprofitament potser ens costa, no? Perquè abans bueno, la meva mare feia molta cuina d'aprofitament, perquè al final compraia un pollastre sencer, aquell pollastre se n'aprofitava i tot gairebé, no?, d'aquell pollastre. Ara, clar, si algú compra un pollastre...
1: Sí.
2: La feinada és... Què es fa amb tot allò, no? És entendre que... Però bé, la cuina d'aprofitament bàsicament és doncs que si jo estic cuinant verdures perquè no se me facin malbé, en cuino de més i les puc congelar o les puc guardar per després a la nit per fer aquest acompanyament, val? És a dir, que quan cuinem, cuinem una mica de més, aprofitem ja que ens posem a la cuina i això ho podem guardar.
1: O després inventar-te receptes, no?, amb aquells, allò, pues, amb els cigrons, les llenties, amb, aquest, amb aquestes coses
2: i després,
1: que has fet de més i ho barreges i ja
2: està. Hi ha bases que ho toleren tot, val? Les llegums,
1: sí,
2: l'arròs i la pasta ho tolera tot. O sigui, tot vull dir, sobretot, què és el que més ràpid es fa malbé, a part de la carn i el peix? Pues les verdures, no? Si ja estan...

0: arròs bullit és insípid, no? I moltes vegades acabem comprant salses que potser estan molt potenciades en sabor, però de forma artificial, no realment amb el sabor que té una ceba, un all, uns pebrots, no? Que, i que ja us dic, que això, dius, ostres, quina mandra haver-ho de tallar. Si és que venen bosses congelades. És cert. Dius, és que és molt car. Més car és que ho compris i no ho cuinis i que ho haguis de llançar, no? O més car, perquè, i això també és important, encara que ens sembli que menjar és molt car, o sigui, més quin cost té la, o quin cost tindrà la meva salut, no? O el no cuidar la meva salut al cap dels anys, no? Després també hi ha una cosa important, que és que moltes vegades ens fixem en que és molt car les menjades principals, però allò que comprem per la perifèria, que jo li dic, no en som conscients, no? Refrescos, galetes, productes industrialitzats, snacks, menjar preparat... El delivery, no? El takeaway, el portar a casa. O sigui, això és molt car,
1: realment. És que realment, si tu vas amb una llista de la Coixó, podem comprovar tots i totes. Sí. I segurament ho haurem comprovat totes i tots. Si vas amb una llista ben marcadeta, ben pautada, i et limites a la llista, el carro és molt més barat que si vas un dia a la babalà amb gana i comences a posar allà, vinga, no?
0: Sí, sí. Si aneu amb una organització, no? Jo sempre dic que el diumenge, una hora al principi, després en mitja hora ho tindreu, de fer una programació del que voleu menjar durant la setmana, fer-vos la llista de la compra. Si és que ara la intel·ligència artificial us ho fa, la llista de la compra, i poses inclús l'organització de la setmana, no? Fiques l'organització de la setmana, fas la llista de la compra, ja la tens, i allò ho compres per després cuinar. Primer, arribaràs i no hauràs de pensar. Perquè quantes de nosaltres pensem en fer el sopar 5 minuts de començar a preparar-lo?
1: Oh, i tant.
0: I llavors entra l'angoixa, entra la culpa, no? Obres la nevera i la tanques 50 vegades a veure si apareix alguna cosa ja cuinada, no? I això no.
1: Ostres, això seria magnífic.
0: Clar, si ho tenim... Sí, no sé si algun cop ens passarà això. Però està... O sigui, és molt millor quan... Després de tot el dia de treballar, si tenim fills, motxilles, deures, dutxes, pijames, si ja tenim pensat el que hem de cuinar, si ja ho tenim apuntat i tenim els ingredients a dins de la nevera, és que anirem amb el pinot automàtic i ja ho cuinarem i ja s'ha acabat. Uh-huh. Però si no ho tenim pensat, ostres, jo a les 8 de la tarda, Piri, ja dies que ja tinc no un mono amb un platillo dins que em diu, salva-ho com puguis i vés-te'n a dormir.
1: També el compartim, aquest mono.
0: Per tant, salva-ho com puguis, és... Mira, què tocava avui? Ah, mira, que tinc...
1: Truita.
0: Vale, pues truita, perfecte. Truita, 4 fulles d'enciam i una patata al micro-ones. Ja ho tinc salvat. Vull dir, i no és car, això, no és car. Val? O sigui, que hem de marxar de menjar saludable és car, no és necessari anar a comprar productes ecològics, productes superhealthy i tot això de bio, no? I tot el màrqueting que ens posen als productes del supermercat, que al final és utilitzar aquesta base que hem dit, llegums, verdures, fruites, car, peix, que podem anar a comprar car i peix d'oferta, no? I que, a més, si augmentem el consum de llegums i ous, no n'haurem de comprar tanta, no? I, per tant, també això equilibrarà el cost de la cistella. Cuinar plats senzills, receptes ràpides, utilitzar congelats, com hem dit, repetir menús. No passa res si avui mengem pasta i demà també mengem pasta. A la setmana hi ha 14 oportunitats d'àpats entre dinar i sopar. Perquè dos dies mengis seguits pasta, no explota ningú, val? No ve un policia a dir-nos, t'has equivocat, ja no estàs fent equilibrat i saludable. Això no passa, val? Per tant... aprofitem, ja que estem cuinant avui, escolta, doncs si avui estàs inspirada, cuina per dos, i, no? O si dineu a casa, doncs cuineu una mica més i ja teniu la base per sopar. No? O sigui, intentem agilitzar-nos, que menjar saludable ni és car ni ha de ser complicat, perquè si no ens paralitza i al final no fem res.
1: Naila, gràcies per ser-hi.
0: A vosaltres per escoltar-me.
1: Petons.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: A Poemes i cançons, un clàssic.

de Lluís Llach. El poema realment es diu Un vell, de Constantinos Cavafis. En Llach el va adaptar i li va posar A la taverna del mar. Aquest poema, igual que en l'adaptació, descriu una profunda melangia d'un vell mariner, sol, en un cafè, que es lamenta d'haver deixat passar el temps, la seva joventut, i haver negat els seus desitjos a causa d'una prudència massa enganyosa. La solitud, la bellesa, el pas del temps, la culpa del seny i, al final, la fatiga de tant recordar, de tant lamentar. Al final del poema, aquest vell mariner es queda adormit. Com sempre, primer l'escoltarem recitat i després la versió que va fer Lluís Llach A la taverna del mar, del poema El vell. A la taverna del mar. A la taverna del mar hi seu un vell amb el cap blanquinós deixat anar. Té un diari al davant perquè ningú no li fa companyia. Sap el menyspreu que els ulls tenen pel seu cos. Sap que el temps ha passat sense cap goig, que ja no pot donar l'antiga frescor d'aquella bellesa que tenia. És vell, prou que ho sap. És vell, prou que ho nota. És vell, prou que ho sent cada instant que plora. És vell i té temps. Massa temps per veure-ho. Era quan? Era ahir, encara. I es recorda del seny, el mentider. Com el seny li va fer aquest infern, quan a cada desig li deia: demà tindràs temps encara. I fa memòria del ple que va frenar, cada albada de goig que s'hi negà, cada estona perduda que ara li fa escarni del cos llaurat pels anys. És vell, prou que ho sap. A la taverna del mar hi seu un vell que de tant recordar, tant rumiar, ha quedat adormit damunt la taula. Damunt la taula.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
3: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
2: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Hi ha persones que deixen empremtes sense fer gaire soroll, amb una vida dedicada a educar, impulsar projectes i entendre l'esport com una escola de valors. El nostre convidat d'avui ha viscut en primera persona alguns dels canvis més importants de les darreres èpoques. Avui conversem amb en Lluís Corretja per descobrir la persona que hi ha darrere d'una trajectòria tan intensa com discreta. Lluís, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Lluís Corretja neix a Barcelona, fa bona part de la seva vida a la ciutat comtal, però com era el Lluís petit?
1: Lluís petit, vaig viure tota la vida al Carmel, amb el qual els meus pares estaven afincats allà a la Rambla del Carmel, i després de, ja ens vaig, quan em vaig casar, vam fer la vida al Carmel en principi, però ens vam traslladar al carrer Còrsega, Sant Quintí, que és sota mateix a l'Hospital de Sant Pau. Llavors ens vam dedicar una mica a l'esport, i amb l'esport, entre el col·legi i l'esport, doncs aquí vaig començar la meva vida, no?
0: I escolta'm una cosa, quin ambient familiar va marcar aquells primers anys del Lluís Corretja vivint a Barcelona?
1: Quins moments?
0: Quin ambient familiar?
1: Sempre tinc la sort, gràcies a Déu, que la família sempre ha sigut una família excel·lenta i ha sigut, jo diria, aquella pel·lícula que va fer l'Alberto Closas, La gran família, i tinc l'orgull de dir que la família estàvem sempre molt units, començant, per exemple, ahir. Ahir va haver-hi el campionat del món i tots els fills i tots els nets i totes les nets, tots els vam reunir a casa de l'Àlex. Normalment ens reunim sempre a casa de l'Àlex perquè és la més gran que hi ha.
0: I escolta una cosa, amb què somiaves de petit, tu?
1: Bueno, jo en principi m'agradava ser professor i m'agradava molt haver muntat el que vaig muntar, que va ser una escola. I d'aquí, de l'escola, ja em vaig passar després amb el meu fill, però vaig estar 25 anys amb l'escola, muntant, pues, per volar-hi, primer de bàsica, segon, tercer, quart, cinquè, i després vaig fer el sisè, setè i vuitè, que era el grau superior, i com es va fer tan gran el col·legi i la barriada que ho necessitava, pues, vaig muntar escoles de formació professional. I les escoles de professional vaig muntar l'automoció, que tenia un cunyat, germà de la meva dona, que no tenia, encara tinc, però estàvem dedicats a això. I quan jo sortia del col·legi, pues, anava a ajudar a portar la comptabilitat. I llavors, però això era un a més que m'afegia jo, no? I després d'aquí de deixar, va venir al gimnàs. És a dir, però tot al redor del col·legi, perquè el col·legi era el que m'alimentava sempre, no?
0: Tu eres un bon estudiant, de petit?
1: Ni bon ni dolent. Però ho aprovava tot. Però vull dir, ni bon ni dolent. Més aviat crec bo que dolent, segons com. I de dolent, de mal educat, no. Vull dir, d'estudiós. Uh-huh. D'estudiós jo diria que podria estar, crec, amb un 7, potser, amb un 6 i mig, un 7. No
0: sé. I llavors, com descobreixes la teva vocació per l'ensenyament?
1: Perquè hi havia nens al barri nostre que eren bastant pobrets. Econòmicament no podien ni anar a col·legi, quasi, i tal. I quan jo sortia, amb aquests nens agafava i anàvem a casa, i gratuïtament tot. Això també és de capir, que no, al principi no pagàvem tots, fins que no vam muntar el col·legi i vam muntar tot. Però al principi, doncs, jo agafava els nens d'allí del barri i els donava classes.
0: Estem
1: parlant... Ensenyava lliure, quasi a escriure, a lliure, carai, a escriure i a lliure.
0: Llegir.
1: I a llegir, no em sortia la paraula, perdó.
0: I estem parlant del barri on tu vivies, el barri de...
1: Del Carmel. Principalment.
0: Uh-huh. Va ser director de diversos col·legis durant aquests anys. Tu quin creus que és el principal llegat que vas deixar als teus alumnes i també a les seves famílies?
1: Jo vaig deixar, sobretot, l'ensenyança, i a més, perquè a més la vaig matxacar bastant, va ser l'ensenyança, i amb l'ensenyança vull dir la urbanitat, que no es feia. I llavors vaig inventar un llibre que feia urbanitat del col·legi, i amb aquell llibre, els caps de setmana, l'última mitja hora, dedicàvem a fer una mica d'educació pels nens i també pels pares. Era bastant difícil, el barri era una mica complicat també, però a mi va ser molt fàcil, eh? A mi tothom em va col·laborar. Tothom, jo diria que m'apreciaven bastant i jo també apreciava el meu barri. Jo hi vaig al barri encara, perquè tinc un... No t'ho perdis, tinc una àrea de Guissona.
0: Tens una àrea de Guissona?
1: Al Carmel. M'ho
0: ah,
1: van
0: sí?
1: dir, la vaig muntar i la vaig formar.
0: Però és que la cosa no és d'aquí. Tu has passat una mica de puntetes
1: sí.
0: per una altra cosa que vas ser fundador, el Jim Lewis.
1: Sí, Jim Lewis va ser l'esportiu total. Jim Lewis, un dia, el meu gran, el fill gran, va dir, a mi m'agradaria fer judo, papa, va així, proper-me a defensar, etcètera, tal, el qual, el Sergio. I va dir, bueno, i llavors a Horta hi havia un gimnàs de judo i de karate. I llavors jo me'l vaig anar a veure. I què vaig pensar? Dic, bueno, per tenir-ho aquí a Horta, m'ho porto el Carmel i m'ho munto jo. I, vaig, i com ja, jo tenia una sort, que com tenia una rama de nens i nenes que els podia arrossegar cap al puesto, a més, el mestre estava molt ben vist abans, així com ara hi ha més problemes, a vegades jo amb els pares els deia jo faria això, faria... Endavant. Vaig anar a demanar la subvenció per col·legi concertat, perquè llavors es tenia que anar a Madrid i vaig anar amb un capellà que era el rector, un Sant Baró, es deia mossèn Sala, molt bona persona. Com així moltes vegades diuen algú, ah, aquests capellans són això, són l'altre. Jo vaig tenir la sort que vaig treballar un equip capellà, de capellans, extraordinari. Em feien la religió del col·le i ell sobre ells els hi donava una propina. I els hi anava la mar de bé. A tots ens anava la mar de bé.
0: Aquest gimnàs encara funciona, oi?
1: Aquest gimnàs encara funciona amb èxit de campions. Sí.
0: Fa poc han fet un aniversari...
1: Ara fa poc, el 50 aniversari, al Vall d'Hebron, davant mateix de la residència de Vall d'Hebron, perquè l'Ajuntament els hi va deixar uns locals. I sí, sí, aquest també vam disfrutar-lo també com a esport.
0: El mateix que tu ensenyaves o intentaves que s'ensenyés en les teves escoles, és el mateix que tu després has volgut ensenyar a casa als teus fills?
1: Jo he intentat sempre muntar l'educació el màxim possible. Jo a l'Ali sempre li deia, pot ser un jugador extraordinari, pot ser fantàstic i tal, però si no tens educació no valdrà res, no et demanarà mai res ningú per fer res, i ara tenim la prova que ja veus que està tot el dia a la televisió, ja l'han fet jefe de l'aerosport, l'han fet jefe de com es diu l'altre, que és molt la dama famosa, la cara ho fa tot, la ràdio que ara ho fa tot, ara com se diu,
0: que estem parlant d'alguna d'aquestes...
1: De famoses, estan a la ràdio. Està a Catalunya a la ràdio, però avui també està Eurosport,
0: sí.
1: El RAC1 també, però ara n'hi ha una que domina el cotarro, que don tot el tennis, que don tot... Sí, la... Ai, ara em surt...
0: Emissora de ràdio és igual, no tampoc no és, sí, no és més important.
1: No. Ho és perquè l'emissora ho és, eh?
0: Sí, però com a informació per repassar,
1: sí,
0: la teva trajectòria,
1: sí, sí.
0: El Lluís és pare de tres nois.
1: Sí.
0: Segurament el més conegut és l'Àlex.
1: Sí, clar, sens dubte.
0: L'Àlex Corretja, que és el petit dels tres germans.
1: És el petit.
0: El gran és el Sergio, després l'Ivan i després l'Àlex. Els tres s'han vinculat al món de l'esport d'alguna manera.
1: Bueno, l'Ivan, no sé si saps que... No, deu saber-ho perquè ho hem dit moltes vegades. Té una cama menys.
0: Li van haver d'amputar una cama,
1: sí. Li van haver d'amputar una cama, però ell ara ha fet els campionats d'Espanya i d'Europa. Amb això ha amputat Itàlia, ha quedat campió d'Europa d'Espanya també. Vull dir que també... I ara tinc la sort, que abans te comunicava, que tinc una neta que té 12 anys i ha quedat campiona de golf de Catalunya. Això sí que m'agradaria que un dia m'ho poséssiu, perquè estava més content que una noia, perquè no se li ha donat ninguna importància i ella li dona molta pobreta. I bueno, que ara fa dos diumenges o tres va quedar campiona de la seva categoria i després campiona tercera de la categoria superior i va quedar tercera, i aquesta és la filla del gran
0: del Sergio Hem parlat de l'educació, després continuarem parlant de la família, d'altres qüestions. Tu com veus ara mateix el paper dels educadors i les famílies?
1: Segons em pinten tots els companys, excompanys, que quan jo estava de director i de tal, no té res a veure, i que està una mica complicat entre pares i professors, no sé. Però que la gent no està tan contenta com estava quan era mestre, quan ells eren mestres. Ara, alguns ja estan jubilats, i alguns encara continuen per poquet, però no hi ha ningú que digui que està satisfet de lo que està fent. No sé si serà per culpa d'una cosa o d'una altra, però la qüestió és que quan em trobo algú...
0: Ha canviat molt la societat.
1: Ha canviat la societat. Potser també ha sigut per bé, eh? També hi ha hagut coses per bé, no solament per dolent. Ara, amb l'educació, clar, l'educació la van deixar a part. Van a donar ensenyança del 2 i 2, i l'altre tot ho van ensenyar. I jo sempre els deia... amb els laics, per exemple, i deia, tu però pots passar en un puesto, però quan entres no costa res dir bon dia, bona tarda, i marxar, o explicar, saludar. I això l'Àlex ho fa. Dic l'Àlex perquè és el que corre més que tots. Eh? Però els tres estan, perdona'm, parits igual. Uh-huh. L'altre dia, no fa gaire, vaig anar al tenis la salut, i vam anar al bar, i al bar estaven... un nano jovenets, petitets, 7, 8, 10 anys, no sé. I estava el camarer darrere. Manolo, dame una Coca-Cola, o dame esto y tal. Manolo, esto, Manolo, oye, Manolo, guardame esto aquí, no sé què. Però... a mi particularment, jo no és que sigui més papista que el papa, eh? Jo no soc més ben educat ni més mal educat. Potser és que m'ho van ensenyar a casa, no sé. I llavors, a continuació, que semblava que estigués fet, entra el Sergio, que és el gran, i diu, Manolo, por favor, ¿me puedes dar una Coca-Cola? I l'altre, ve, i a continuació ve l'Ivan o algú, Manolo, ¿me puedes dar agua, por favor, i tal i qual? I el camarer em va dir, ¿se da cuenta usted, señor Correcha, qué diferencia entre sus hijos y los otros? Dic, clar, això per mi també és un orgull. Potser tot són simpleries, però per mi és maco. Quan veig algú al gimnàs, o veig algú per Horta, o veig algú d'allò, i em diu, Socorretxa, sempre m'acuerdo quan hacíamos esto, o hacíamos lo otro, per fer moltes coses, no? I les fèiem dins de l'Iglésia. L'Iglésia deixava el local per poder fer coses. I coses, vull dir, per exemple, el Jesucristo Superstar. I el vam muntar dins de la parròquia, i, bueno, pues, estupendo. I després vam fer el Gris, també. Sí, vam fer coses a dins de la parròquia que eren increïbles.
0: Eren extraescolars, això.
1: Eren extraescolars, però no es pagaven, aquestes extraescolars. Aquí es pagaven tot el que es necessitava, però vull dir, no es pagava per entrar ni per sortir, no. I el capellà era el primer que venia el dia de la funció i estava, el rector estava allà amb nosaltres, no? Una d'elles va venir el bisbe de Barcelona. Sí, sí, sí.
0: I escolta, Lluís, parlem de la vostra arribada aquí a Sant Cugat. Eren els anys 70, principis dels 70...
1: 72, sí.
0: La família Correcha arriba a Sant Cugat amb el Sergio...
1: I l'Ivan.
0: I amb l'Ivan. L'Àlex encara no havia nascut.
1: Va néixer el 74.
0: I què us porta aquí a Sant Cugat?
1: Aquí, vulgarment, un íntim amic meu que va ser el que em va... cloure el club de tennis Setball, em va dir que si volíem entrar allà perquè no es pagava entrada, ni matrícula, ni res, clar, érem els tres fills, més nosaltres, tots eren clarons que tenien que sortir d'on fos, no? I llavors aquest amic meu i jo vam dir, ens aportem els dos a doble i fem uns dobles i juguem i coneixem. Pues crec que és una de les coses més maques que he fet, ha sigut fer-me soci per conèixer molta gent i molts amics, que no n'hi ha tants. Uh-huh. Però amics n'he fet aquí a Sant Cugat. I vaig venir a viure aquí on sóc ara, al Cris de Llaceres. I encara, ara no hi són tots, perquè tots estan aquí, eh? A Sant Cugat, els fills, tots viuen aquí. Però estan a 100 metres, cada un, o 50 metres.
0: O sigui, els tens a prop.
1: Molt a prop, tots. Un el tinc el d'això, el golf.
0: Sí,
1: l'altre està aquí mateix, també, aquí un tidit, allà a la plaça
0: de
1: la Unió.
0: Al centre de la ciutat.
1: I l'Àlex el tinc de tot arreu. L'Àlex el criden, i sobretot fan moltes xerrades, l'Àlex. Aquestes ja no es fa gratuïtes, eh?
0: I escolta, Lluís, de quina manera us heu vinculat amb el temps amb la ciutat de Sant Cugat? A través de l'esport, a través d'entitats?
1: No,
0: com ho heu fet?
1: Va ser el tenis. va ser el tenis i va ser on vam començar a jugar a tenis tots. Els dos fills, més el petit has de ser, amb el Pastrem va passar una anècdota que quan tenia, el Sergio ja tenia 13 o 14 anys, em sembla, i tal, i l'altre en tenia 5, l'Àlex. I jo vaig anar a veure la classe un dia que anava a recollir-los, perquè vivíem a Barcelona, i li dic a un professor, que deia Francesc Múrcia, per ser un bon professor, i li dic, Francesc, com va el Sergio? Com va tot això? Com ho tenim? Diu, no, el Sergio va bé. Diu, però el que la gent tindrà que pagar per veure'l jugar serà aquest. I tenia 5 anys, eh? Diu, aquest nen, el que vulgarment es diu, té un duende.
2: L'Àlex.
1: L'Àlex. I sí. I després jo amb aquest li deia, perquè ell moltes vegades deia, el niño este quedarà campeón, a los 12 años serà campeón de Catalunya i aquí cogerà su carrera i tal. Este niño tiene un duende, el señor Corretja. Era un tal Pedro Mora, que havia sigut entrenador de l'Orantes. Nosaltres vam tenir molta vinculació amb l'Orantes, també, per mediació d'aquest senyor, que eren molt amics, anem a dinar moltes vegades junts. I pel tenis ens vam embolicar, perquè llavors, quan, tal com es van anar fent grans, van anar ocupant llocs de jugar pues, al tenis, amb una altra cosa, però tots vam anar a plegar al tenis. I del tenis de Sant Cugat vam parar al Salut.
0: Vinculació, ja hem dit, a l'àmbit esportiu, el tenis la Salut, com ara comentes, sí. A Vallparc, al Futbol Club Barcelona...
1: Sí.
0: Aquesta passió per l'esport que s'acaben traduint en totes aquestes vinculacions amb aquestes entitats, d'on sorgeix?
1: No ha vingut ningú. Ha sigut el Lluís Corretja el que ho ha muntat tot. No ha vingut ningú. Ningú. Només nosaltres, la família i el club que estàvem. Clar, jo el club que em vaig estar, em vaig vincular molt, va ser també amb el Salut, perquè em van fer president de l'esportiva i allà vam començar a fer coses sèries com el Campionat d'Espanya, el Campionat d'Europa, el Campionat de tal, i aquí, doncs, esclar, i a més, el ser jo el president de l'esportiva també coneixia a molta gent que estava al món del tennis, perquè jo anava representant del Salut o alguna cosa.
0: I del Barça també hem de dir que sí. Hi estàs molt vinculat,
1: fins
0: no?
1: Fins al moment estic vinculat.
0: Sí.
1: De moment sóc a la llista de socis del Barça sóc el 3.000, que déu-n'hi-do, perquè em sembla que són 150.000, més o menys. Però el secret que abans el deia, encara no l'he dit, no sé si després sortirà o no, però no ho he dit, però que aquest any em venço a la baixa, perquè m'he fet gran. I al fer-me gran tinc de fer moltes coses. Per exemple, jugar a les 9 de la nit o a les 10 de la nit i arribar a casa a les 11 de la nit i tal, se'm fa pesat. He fet moltes coses i se'm fa pesat. Ho sento. I... pues que he deixat, o deixaré el tennis, però ai, el futbol, perdona, però que, lògicament, seguiré sent culer i soci del Barça fins que pugui.
0: El Lluís Corretja, doncs, també ha col·laborat en Càritas en la teva etapa sí. Vivint a Barcelona. Bueno, ja hem fet un repàs per la teva trajectòria. Ara, a la ciutat, aquí a Sant Cugat, què fas? No fas absolutament res.
1: No em demanis per fer res.
0: No? Què t'agrada fer? Quan...
1: Bueno, com m'agradava fer de tot. El que feia, ho feia bé. El que feia, ho feia amb ganes. És a dir, l'esportiva del Salut, l'esportiva... A Vallparc també vaig fer moltes coses, que era un club molt particular i social, i vaig col·laborar bastant. És a dir, crec que el Vallparc es va... conèixer bastant, sense paperia, ni molt menys, però és amb la meva persona de muntar moltes coses que no s'havien apuntat. Però que vaig trobar una gent també molt formidable.
0: I escolta una cosa, Lluís, després d'una vida, podríem dir que tan plena i satisfactòria, et queda algun somni pendent? Mm.
1: No, potser sí, potser no.
0: Ah, vinga.
1: No, no.
0: Què et faria il·lusió fer realitat?
1: Ara ja no, a mi particularment ja no fa, ara em fa il·lusió tots els meus fills, que el meu fill gran hagi tingut aquesta nena i s'hagi dedicat a és el que et deia, l'altre dia estàvem a l'habitació celebrant l'aniversari i resulta doncs, que un juga al tenis, l'altre juga al hockey, l'altre juga a golf, l'altre juga... Clar, tot això ja m'ha fet il·lusió, tot això. M'he fet un món d'esportiu a casa nostra, però ara no, ara... És que en tinc 81, és que són molts anys. I llavors, pues, ja quasi ni penso en fer una cosa o una altra.
0: Molt agraïts, Lluís, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Mestra per vocació, especialista en organització i gestió de centres i formadora de mestres, Agnès Gradilla ha dedicat tota una vida a l'educació. Amb 81 anys, continua mantenint intactes la curiositat i les ganes d'entendre un món que diu, de vegades, ja no sent tan seu. Avui conversem amb una de les primeres directores de l'escola Ferran i Clua. Agnès, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Sí? En aquest moment una mica nerviosa.
0: Però, escolta'm una cosa, què et fa sentir o tenir aquest sentiment amb el món actual, que dius que sembla que ja no sigui tan teu?
1: Home, ha canviat moltíssim i molt ràpidament. Els canvis es produeixen molt ràpids actualment i aleshores jo ja tinc una edat, però, bueno, m'interessa, em segueix interessant molt el món actual, perquè a més tinc 9 nets i, per tant, és el seu món actual, no? I m'interessa.
0: Dius que continues amb curiositat i les ganes d'aprendre intactes. Com es conrea tot això?
1: Tota la vida me l'he dedicat a aprendre. Sempre m'ha semblat que havia de saber més i sempre m'ha interessat. He tingut molta curiositat i crec que la curiositat és la base i el sentit crític i reflexionar i qüestionar-se les coses.
0: La teva trajectòria, o la teva vocació, més ben dit, neix de joveneta, a 14 anys, però algú sembla que va intercedir per convèncer els pares que això de fer de mestra se't podia donar bé, no? Quina és la història que hi ha al darrere?
1: A veure, cal contextualitzar-ho. Jo vaig néixer el 45. Per tant, era una època crítica econòmicament. A casa meva no teníem massa recursos. Per tant, la idea era que acabés el batxillerat, fes una formació administrativa i me n'anés a treballar per aportar diners a casa. I jo volia ser mestra. I llavors anava a una classe per aprendre amb una mestra que m'ensenyava mecanografia i coses d'aquestes per anar a treballar, i jo no m'agradava. I un dia vaig fer amb una companya li vaig fer una redacció perquè la presentés, perquè ella estava apurada, i li vaig fer una redacció, me'n recordo molt bé, que es deia La Soledat, i en castellà, evidentment. I llavors la mestra, quan la va llegir, va dir, això no ho has fet tu, qui ho ha fet? I llavors ella va dir, la Gradilla, perquè jo et dic Gradilla, no Gradilla, Gradilla. I llavors la mestra em va preguntar que què passava, jo li vaig explicar que jo volia ser mestra i que a casa no podien, no volia. I llavors, a partir d'aquí, amb la directora de l'escola, una escola pública, una escola nacional, vam parlar amb la mestra molt maca, una dona de Girona, i va parlar amb els meus pares i em van facilitar perquè podia obtenir matrícula gratuïta si feia un examen extraordinari. Em vaig preparar per aquest examen extraordinari i vaig començar al magisteri.
0: I a partir d'aquí, doncs, pràcticament tota la vida.
1: El meu món és l'educació, sí.
0: La teva trajectòria docent comença a Sant Fost de Camp Centelles, on vas arribar a exercir la direcció entre el 1970 i el 78. Quins eren els principals reptes d'aquella escola en aquell context social?
1: A veure, no se'n parla gaire de tota la lluita de les escoles nacionales d'aquell moment, dels mestres de les escoles nacionales. Estem parlant... Jo vaig entrar al funcionariat a l'any 65, 2 anys provisional a Sabadell, i després vaig demanar el concurs de trasllat a Sant Fost de Camp Centelles com a això que se'n diu propietària. Aleshores, a veure, una escola trista, empobrida, amb poques expectatives, però hi havia tot un col·lectiu de mestres joves que entràvem, un col·lectiu important perquè es anava generalitzant, no?, l'escolarització, que vam lluitar força, primer, per treure les permanències. Les permanències era una quota que pagaven els pares a Catalunya per una hora més de classe. Això què volia dir, treure les permanències? Volia dir que els mestres tenien un sobresou pel que pagaven els pares. Això implicava tenir més mestres, més alumnes a l'aula, perquè es cobrava més. El sou era molt baix. Per tant, la lluita anava per augmentar el coeficient, que era el sou que cobràvem, que és un coeficient multiplicador, els funcionaris, augmentar aquest coeficient, i, per altra banda, que treure les, prohibir les permanències, perquè així els mestres deixaven de cobrar aquest complement que pagaven les famílies. Per tant, lluitàvem perquè hi haguessin menys alumnes per aula. I això estic parlant de l'any, a partir de l'any 65, 67.
0: I sembla que parlem d'ahir, no?
1: Exacte. Eh? I per tant això va constituir una plataforma de mestres que després va derivar en el sindicalisme, perquè llavors no hi havia sindicats. Uh-huh.
0: Arribem al 1978, és el moment, l'any en què tu arribes a Sant Cugat, on durant 14 anys vas estar al capdavant del Ferran i Clua, en uns anys que van ser decisius per l'escola i també per al sistema educatiu. Quina escola et vas trobar i com van ser aquells anys al Ferran i Clua?
1: Quan jo vaig arribar al Ferran i Clua, al 78, venia ja d'uns anys de molt activisme i molta feina a Sant Fos, amb tot el que he explicat abans, de reivindicacions de tot tipus, i arribo a una escola que penso que serà tranquil·litat, no? I llavors entro a una escola que no hi ha direcció, que el director ha marxat abans d'acabar el curs, per tant no hi ha director, hi ha hagut conflicte entre pares i mestres, hi ha hagut com dos grups de mestres, i per tant arriba l'inspector i em diu: t'ha tocat perquè jo porto una experiència de direcció i sóc nova, per tant no estic implicada en cap dels grups. He de dir que jo no volia de cap manera, perquè ni coneixia l'escola ni el context ni res, però he de dir que em van donar suport els mestres que quedaven, que en quedaven 7 o 8, no és? Però em van dir: tira endavant, no et posarem pals a la roda, tira endavant. I aquesta és l'escola que vam començar amb el suport dels companys, diríem, tots els mestres que van arribar de nou, que van ser molts, perquè era una escola que feia 3 anys que funcionava, de recent recent inaugurat, diríem, feia poc, i per tant hi havia molts mestres provisionals.
0: Agnès, què significava ser dona i directora d'una escola en aquella època? No sé si vas haver de trencar algun sostre o de superar alguna resistència.
1: No. Dintre del funcionariat no existeix això. El que passa que sí és cert que una professió que està totalment feminitzada, perquè hi havia moltes mestres, però molt pocs mestres, en canvi el sostre era la feina de la dona a casa. O sigui, les dones s'havien d'ocupar, com ara, jo crec, però bueno, una mica més, s'havien d'ocupar dels fills, per tant, no volien assumir més càrrecs. Aquest era el sostre, no per part de que el departament ens posés una condició.
0: I després del Ferran i Clua vas passar per la formació del professorat, l'assessorament de centres i l'EAP de Rubí. Posteriorment vas entrar a l'inspecció a Osona. Com canvia la mirada sobre l'educació quan passes de ser mestra i directora a formar i assessorar altres professionals?
1: A veure, és tot una carrera d'obstacles, diríem, no? Però jo penso que el departament a mi em va oferir una oportunitat en un concurs que va obrir per fer formació de professorat. Ja abans havíem fet un curs de directors que va ser extraordinari, el primer curs de directors que es va fer aquí a Catalunya, un curs magnífic, jo diria. Això em va donar molta empenta. Jo, paral·lelament, vaig estudiar Ciències de l'Educació a l'Autònoma en aquesta època. Per tant, tot això em va donar un bagatge important. Quan vaig arribar a l'EAP, després d'unes oposicions a secundària, la veritat és que no sabia per on començar, perquè jo, em deien, anava a les escoles, el que vaig veure és la dificultat dels mestres per atendre els alumnes que avui en diem escola inclusiva, perquè era la diversitat de l'alumnat, i les dificultats que tenia el mestre a l'aula, en un context que era diferent, que era el de Rubí, que era diferent al Ferran i Clua, que jo coneixia, el context del tipus d'alumnat i de famílies. I això implicava doncs, veure la dificultat. Quan vaig anar a inspecció va ser un gran repte perquè a Osona hi havia el tema de Vic, que crec que és conegut, que hi va haver molta problemàtica amb la immigració, i això va suposar un gran repte de nou, perquè jo no coneixia aquesta problemàtica. I si l'EAP va ser la problemàtica de la diversitat a l'aula, a la inspecció va ser la problemàtica de l'escolarització i l'acollida dels immigrants. Aquest va ser un va ser molt important el canvi que va influir també en la meva manera de pensar, en els meus valors.
0: Tu et vas jubilar el 2006, però no et vas desvincular del Departament d'Educació i vas continuar fent formació i assessorament. Què és el que t'ha mantingut vinculada a l'educació durant tants anys i què creus que té l'ofici de mestre que costi tant de deixar-lo enrere?
1: No, no puc deixar-lo enrere, és la meva professió, és la meva vida. Jo he dedicat, entre la família i la professió, no sé quin és el pes més important, i per tant jo no puc deixar-la, és formar part de la meva vida, de la meva manera de pensar, de la meva manera, els meus interessos. I per tant, és clar, perquè a més com t'he dit, és un procés formatiu, no? Primer, doncs aprendre a les relacions humanes, la resolució de conflictes, la direcció de les persones, no? Després entendre el que passa amb un alumne que no aprèn, què fem, no? Tot aquest tema més de la psicologia, de l'aprenentatge. Després passes a la formació del professorat. Tot això implica un nivell de formació que abans de i durant, no? De reflexió, per tant, és que va formant part de la teva personalitat, de la teva manera de ser, de pensar.
0: Has viscut una transformació enorme de l'escola des dels anys 70 fins a l'educació actual. Què creus que hem guanyat en aquest recorregut i què penses que hem perdut pel camí?
1: Mira, crec que hem guanyat molt. A cada obstacle es fa un pas endavant, a vegades es retrocedeix. Què ha passat? A veure, en els últims anys jo crec que la complexitat és més gran. O sigui, a veure, per mi hi ha una aturada molt gran, que és quan les retallades per la crisi econòmica. Aquí s'havien aconseguit una sèrie de recursos, i es paralitzen i es treuen. I costa molt de recuperar aquests recursos que s'han perdut. Jo diria que no s'han recuperat. I, per altra banda, paral·lelament, la complexitat cada vegada és més gran, perquè bé, es detecten més les necessitats. Aquí hem guanyat una miqueta, que es detecten més, però no els recursos en aquesta... per exemple, la salut mental es detecta molt més, que abans no sabíem què passava, no? Ara estan molt diagnosticats, però no hi ha recursos suficients. Per tant, augmenta la complexitat, els recursos han baixat i jo crec que estem en un moment molt difícil i complex.
0: I des de la teva experiència, doncs, i veient aquest panorama, aquesta fotografia que ens feies, quin és el principal problema que s'hauria d'abordar avui en el sistema educatiu?
1: Mira, cal una transformació bastant profunda, bastant profunda. Jo crec que hi ha, per una banda, la formació del professorat. En aquests recursos que es van retallar, un d'ells va ser la formació permanent del professorat. Per tant, formació per atendre totes aquestes dificultats. Recursos de suport al professorat. Cal aquests recursos. També hi ha, bueno, també reivindiquen les condicions d'ambient, no? Perquè també ha augmentat, ha canviat el clima, per tant, fa molta calor i totes aquestes coses, però jo crec que és una transformació molt més. Parlem d'inclusivitat i no estem preparats per atendre aquests alumnes. Hem desballestat l'escola especial i no tenim alternativa a aquests alumnes que tenen aquestes necessitats especials, no? Per tant, jo crec que cal Jo crec que el diagnòstic el tenim perquè hem fet comissions i molts estudis i tot. Tenim un bon diagnòstic i cal posar mans a la feina, no? A buscar, a prendre decisions i a abocar-hi, evidentment, recursos.
0: I en tota aquesta transformació, en tots aquests canvis, evidentment també ha canviat la societat, la manera en què entenem les coses. Diries que la societat actual i les famílies hem delegat moltes responsabilitats a l'escola?
1: No sé, a veure, jo el que crec és que hi ha un gran proteccionisme de la infància. Jo no sé si es delega responsabilitats, perquè les responsabilitats també les té la família. O sigui, cada vegada té més responsabilitats la família també. Perquè, bueno, estem pensant en un tractament, en una cura dels infants, que a vegades jo crec... A veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció, i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola. Per altra banda, tot passa per l'escola, no només la família, no, tot. Si hi ha... Bueno, qualsevol cosa és que l'escola que no s'educa prou aquest aspecte. Per tant, tot va recaient sobre l'escola. I també sobre la família, perquè avui dia la responsabilitat és molt gran. De seguida anem a serveis socials, de seguida desatenció, de seguida hi ha problemes. I una part d'això crec que és aquesta... de fet, és una infantilització de la infància, diríem, que s'allarga massa.
0: Estem ja pràcticament al final. Hi ha una pregunta més personal. Als 81 anys que dèiem que tens, dius que la vida és un seguit d'experiències que ens van construint i que totes ens deixen marca. Si mires enrere, què t'ha ensenyat la vida que no vas aprendre ni a l'escola ni a la universitat?
1: No t'ho podria dir, perquè a l'escola i a la universitat m'han ensenyat qüestions teòriques. La vida m'ha ensenyat qüestions pràctiques. Una cosa que he après és a respectar les persones. Respectar molt, perquè de vegades jo sóc bastant... Entro en conflicte ràpidament, no? I em costa... aquest atemperament, no? Aquest saber escoltar, entendre el per què la persona està opinant o està actuant d'aquesta manera. Això ho he après amb tota aquesta trajectòria de relació amb la gent, no? Amb les persones.
0: Agnès, què et queda encara per descobrir?
1: Ui.
0: Ja que ets tan curiosa, què et queda per descobrir que encara no has tingut temps, que ho tens allà a l'horitzó?
1: Mira, jo a l'horitzó m'agrada aprendre a través del viatge, a través de les classes. M'agrada molt escoltar la gent que en sap. Vaig a conferències encara, aquí a l'Ateneu, a l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Bueno, intento aprendre coses noves. I, per tant, el meu ideal, el que em fa molta il·lusió és viatjar. I veig que cada vegada la llista que tinc, cada vegada vaig tatxant perquè penso que ja no hi podré anar, aquí ja no hi podré anar. I això em sap greu, perquè m'agradaria molt conèixer. En el viatge, crec, viatjant és quan crec que es coneix. Sobretot si pots viatjar lliurement, diríem, no en viatge organitzat. I això se'm fa difícil, ja...
0: Doncs avui donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació a una persona que ha donat tota la seva vida a l'ensenyament, que encara hi continua, no?, amb aquest afany de voler aprendre, però que de petita, de jove, sembla que volia ser hostessa de vol.
1: Ah, sí, per això de viatjar. No donava la talla.
0: Agnès Gradella, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Contades. Que vagi molt bé.
1: Gràcies per aquesta conversa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Em cau tot. Què tal? Com estàs?
4: Doncs molt bé, molt bé. Aquí sempre estic bé, ja ho saps, Fili, que la meva vida pot ser, pot haver-se complicat en algun moment, però jo en aquest espai sóc feliç.
3: A mi em passa el mateix quan vens i segur, estic segura, seguríssima que les persones que ens escolten també senten aquesta pau i aquesta alegria. De veritat, ho
4: doncs
3: sé.
4: Doncs me n'alegro. Si és així, hola, què tal, com esteu?
3: Escolta, molts estem contents també perquè hem començat les rutines de normalitat, sí, després d'un estiu llarg. També recuperem aquesta secció i una de les coses que recuperem és l'escola, sobretot per als, sí, les mares i els pares, no? Tornar a les rutines, que també ens van bé. Però això també va lligat a menjar diferent, hi ha noves dinàmiques a casa i en concret també a les escoles, no? Uh-huh. Hi haurà novetats per a aquest curs respecte als menjadors escolars, uh-huh, o n'hi hauria d'haver, no?
4: Sí, sí. El 2025 n'hem parlat a... Bueno, la temporada anterior en vam parlar, no?, que es va aprovar un reial decret en el que s'estableix uns mínims, no?, unes bases per elaborar els menús escolars, pels aliments que s'ofereixen, per com es cuina, per la temporalització dels aliments, no?, i també doncs, que aquests menús escolars estiguin supervisats per dietistes nutricionistes. He de dir que és algo que a Catalunya ja estaven fent, no? O sigui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya porta 20 anys fent aquesta feina, però fins ara eren recomanacions i fins ara les escoles doncs era com a que triaven una mica, no?, si anaven en concordança amb aquestes recomanacions o no. Però ara, des de l'abril del 2026, ja no és una recomanació, ja és d'obligatori compliment. Per tant, tots els menjadors escolars, ja no només de Catalunya, sinó de la resta d'Espanya, de primària i secundària, han de complir aquests criteris del Reial Decret. Val? Llavors, els criteris ens diu, el que ens marquen és quins aliments i en quina freqüència han d'anar en primer plat, quins aliments i en quina freqüència han d'anar de segon, quins aliments i quina freqüència guarnicions, postres, en quina freqüència poden aparèixer fregits, en quina freqüència poden aparèixer carns processades, precuinats... Per tant, són unes normes molt, molt, molt, molt tancades, no? I que doncs, això genera que segurament aquelles escoles que no havien anat ja evolucionant en els últims anys doncs es troben amb canvis, no?, amb integrals, no?, o sigui, canvis que potser d'entrada, sobretot als nens i nenes més grans. He de dir que els nens i nenes més petits s'adapten molt més ràpid, no?, però els nens i nenes més grans doncs, potser ja no troben contínuament doncs, aquells àpats que potser els agraden més, no?, doncs, perquè no hi ha ara croquetes cada dues setmanes, no?, i perquè doncs, no hi ha llonganissa, botifarra, no?, o hamburguesa, o sigui, perquè s'ha reduït això, o perquè s'han canviat algunes preparacions, doncs que sapiguem què és, doncs perquè hi ha un reial decret que ens ho mane, no?, i que per tant ho hem de complir. Per tant, doncs aquelles famílies que us trobeu en què els vostres fills i filles arriben a casa amb alguna queixa sobre el menjador, doncs intentem no posar més pressió, no?, perquè des dels menjadors ja s'intenta que tota aquesta oferta doncs sigui lo més agradable possible, no? Aquí ja depèn també doncs, si hi ha cuina pròpia, si hi ha una empresa de càtering, com cuina aquesta empresa de càtering, si hi ha línia calenta, si hi ha línia freda, no? Pues aquells aliments arribaran d'una forma o una altra, si se serveix amb safata o se serveix amb un plat, no? És diferent també la sensació o la palativitat d'aquest aliment, però bé, vull dir que en moltes escoles tinc constància, i més amb aquelles que jo treballo, no?, que intentem doncs, millorar també la qualitat organolèptica d'aquests aliments, no? Perquè sí que és veritat doncs, que hi ha molts nens i nenes no estan acostumats a menjar-los, però poquet a poquet doncs, anar-los fent més agradable.
3: I en canvis com també que hi hagi productes de temporada de proximitat, mm-hmm, Exacte. Està també és una reivindicació dels nutricionistes, en concret teva.
4: Sí, sí, sí. O sigui,
3: i que ja feies abans, sí, el decret, diguéssim, el treball d'escoles.
4: El Real Decret doncs exigeix que hi hagi un 45% de fruites i verdures fresques i de temporada, per tant, això ho celebrem. I després també hi ha una part que existeix, que hi hagi aliments ecològics. Bàsicament això és per intentar doncs tenir una línia més sostenible també, val? O sigui, no, des d'aquí dic que no per ser ecològic nutritivament ha de ser millor, però sí que la productivitat, no, doncs pot ser més sostenible per al nostre entorn. Per tant, doncs intentem, o aquest Real Decret el que intenta és que tinguem menús més saludables i una miqueta més sostenibles també, doncs per cuidar no només als nens i nenes, sinó també al planeta.
3: Per tant, podrem assegurar que a partir de ja, suposo que ja per aquest curs, perquè si el Real Decret es va aprovar a l'abril, suposo que a partir d'aquest curs ja s'ha de complir.
4: Sí, hauria de ser així. No? Exacte, s'ha de complir. Podeu consultar, el Real Decret està publicat, per tant, és el Real Decret 315/2025, el podeu consultar per veure quins són els criteris. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del programa PREME, el programa de revisió de menús, estan generant un aplicatiu que les escoles podran posar al seu menú per fer la valoració i veure si realment estan complint el Real Decret o no, que això en breu ja es podrà fer, o les escoles ja ho poden fer. Per

0: el número de col·legiat a Catalunya. Doncs tenim el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya i, per tant, ha de ser una nutricionista col·legiada.
1: D'acord. I tot això, clar, com sempre dius, és un dels... quants àpats? 5 dels 5 àpats que hem de fer a casa, no? O sigui, bueno, que hem de fer durant el dia, o 4 o els que siguin.
0: 5 o 4 o els que siguin, no? Perquè sí, ja sí. Sabem, això també és un mite que ja sabem, que no hem de fer les 5 menjades al dia, sí. Sinó que, doncs, bueno, dins de... Més que organitzar 5 menjades al dia, jo el que us recomano és que organitzeu 5 moments en el que us plantegeu o pugueu veure si en el cas dels nens i nenes tenen gana
1: si
0: per poder-los oferir. Exacte.
1: D'acord. I els adults també.
0: M'agradaria fer una puntualització amb el tema dels menús, Pili, perquè no m'ho vull oblidar i és sí? Superimportant, i a part comencem el curs. Hi ha nens i nenes que esmorzen a les 8 del matí a casa, fan un mig matí a les 10:30 i després dinen a les 12:30. Aquestes carmanyoles on hi poseu tot el menjar del dia...
1: És cert.
0: Val? No hi poden ser. I vaig a dir-ho així. Ja sabeu que mai dic això ha de ser així blanc o negre, però en aquest cas no hi poden ser. Per què? Perquè si ja has esmorzat a casa i no hi ha espai temporal per fer la digestió, per posar-hi una altra carmanyola amb la fruita, l'entrepà, a part, no? O sigui, mil coses en aquella carmanyola.
1: Fruits secs.
0: Clar, s'ho mengen a les 10:30. En 2 hores dinen. És que amb el que han esmorzat a casa i el que han fet a mig matí, tenen molts d'ells i elles tenen energia fins a mitja tarda o entrada a la nit. Per tant, si han esmorzat bé a casa, a mig matí, una fruita, i si des de l'escola ens estan dient que és un nen o una nena que menja poc o que li costa provar coses noves, inclús ni això a mig matí.
1: Perquè després arriben amb una mica de gana.
0: Una nena que arriba sense gana a l'hora del menjador... Clar, penseu que, sobretot els més petits, no? També, són aliments que potser no són nous, potser els mengen, però la preparació sí que és nova. Els més grans s'han passat tot l'estiu, no sé què menjant, però lo del menjador no. No dic que sigui malament, però lo del menjador no. Per tant, la forma de cuinar també ha canviat. Llavors, hem de donar oportunitat a que arribin amb una mica de gana, perquè
1: clar,
0: és que si no, no tastaran res.
1: Hores, són 4 hores.
0: No tastaran
1: res. Des de l'esmorzar, màxim 4:30 o por ahí.
0: Ara entenc que si ja dinen més tard, dinen a la 1, a 2:15 i de 2, i han esmorzat molt poquet al matí, perquè són nens i nenes que quan s'alcen no tenen gana, doncs entenc que puguem posar alguna cosa, però alguna cosa, no tot el que han de menjar durant tot el dia. És que les carmanyoles que surten a Instagram...
1: Clar, fan molt mal.
0: Són instagrameables, però ja està.
1: És que és veritat.
0: Ja està.
1: Sí. Aquelles carmanyoles matins... amb els departaments i veus allà el pa, les quesquetes... L'embotit, la fruita, els fruits secs, és cert.
0: Jo em pregunto...
1: És un dineret, allò.
0: Jo em pregunto, vosaltres que prepareu això, us ho menjaríeu a mig matí i després dinaríeu?
1: A les 12:30 no.
0: La gran majoria que tenim vides sedentàries no ens ho menjaríem. Per tant, doncs siguem conscients que el volum del seu estómac, la quantitat que necessiten i, de veritat, o sigui, permetem que les finestres d'oportunitat siguin en aquells moments on hi ha una oferta que cobreixi necessitat. No? El dinar, el sopar...
1: Bueno. Naila, t'adorem! Bravo, Naila! Gràcies! Necessitem molt.
0: Feliç inici, i ja sé que les famílies esteu supercontentes, així que disfruteu.
1: Sí, és un altre bogeria, no?
0: Sí.
1: Perquè entre les escoles...
0: Després han de córrer les nits, però sí, ja en parlarem dels sopars, en parlarem un altre dia.
1: Doncs va, gràcies per ser-hi, Naila. Et seguim a my_nutritionist a Instagram, que a més allí podem fer preguntes, tantes
0: sí,
1: com vulguem.
0: Sí, i tinc novetat, Pili, molt ràpidament. He estrenat canal a YouTube i cada setmana tindreu un vídeo, es diu La biblioteca de la nutrició infantil. I la idea és crear una biblioteca de nutrició a YouTube. Així que cada setmana, no he decidit encara el dia, de moment està sent els dimarts, però estic deixant que els meus seguidors i seguidores em diguin quin dia els hi va millor, potser el diumenge a la nit o no sé quin dia els hi anirà millor per estrenar, però cada setmana tindreu un vídeo sobre alimentació infantil.
1: I si la voleu en físic, també podeu, a la mesa impressiones,
0: sí.
1: El llibre de l'Anna i la Martí. Gràcies per ser-hi una setmana més.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Sabies que...
1: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit aquest diumenge les 2 caps de llista de Tarragona i Lleida per a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. Parlem també de meteorologia, perquè el setembre va ser el segon mes més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en 1,5 graus centígrads els nivells preindustrials, segons ha informat avui Copernicus. A Europa, per exemple, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va anotar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. I tornem aquí a casa nostra. La DEO Priorat i la DEO Montsant esperen superar la crisi mundial del vi amb menys afectació que altres segells gràcies a que tenen produccions reduïdes i que fan uns productes més ben valorats pel mercat. El sector està en una situació complicada causada pel descens a nivell global del consum de vi. La producció dels anys anteriors tampoc s'ha pogut acabar de vendre i els estocs acumulats se'ls hi hauran de sumar les ampolles que sortiran d'una verema més quantiosa que en anys anteriors. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CBA i victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Josep Lluís Castelló és veí de Sant Cugat, llicenciat en Ciències Empresarials i amb una trajectòria professional que també l'ha portat al món de la cooperació internacional, primer a Intermón Oxfam i després impulsant un ONG amb projectes al nord del Perú. En els darrers anys ha fet un nou gir, aquesta vegada cap a la divulgació històrica i la literatura. El resultat és una biologia formada per Quina llet i per Un plat de nata, dos llibres que recorren més de 80 anys de la nostra història a través de diverses generacions de la seva pròpia família. Una història que neix dels records, dels silencis familiars i de les memòries de la seva mare, i que barreja documentació històrica, vivències reals i ficció. I avui en parlem amb el seu autor, Josep Lluís Castelló. Benvingut, molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar-me a aquesta presentació.
0: Recentment he escoltat una entrevista teva on explicaves també que aquesta història neix en part de les coses que senties a casa de jove, històries de les quals se'n parlava i no se'n parlava. Què hi havia darrere d'aquells silencis familiars?
1: Bé, sí, certament la meva curiositat com a adolescent d'aquella època és a l'origen del llibre. Què hi havia era el que intentava justament esbrinar. Sempre, és el que tu deies, en senties parlar, però no se'n parlava a fons. Es descrivia alguna cosa, però, diguem-ne, mai s'explicava. Si preguntaves, silencis, o, diguem-ne, fugir d'estudi. Va ser aquesta curiositat a l'origen de tot aquesta feina, de tot aquest treball. Vull dir que sí, la llavor estava posada ja des de quan tenia 13 o 14 anys.
0: Creus que aquells tabús també són actuals? És a dir, ara les famílies es poden parlar més que abans o no?
1: Sí, jo crec que avui dia hi ha molta més transparència, les emocions s'expressen molt millor. També és cert que, en línies generals, però també és cert que potser esdeveniments tan tràgics i tan punyents com els que es van viure llavors, no sé si ara també costaria explicar-los, perquè de fet tenim a vegades a les històries de les famílies que passen coses tràgiques i també costa a vegades treure-les, però sí, en línies generals jo m'atreviria a dir que sí, que avui hi ha més transparència, deixem les emocions més lliures.
0: La teva mare és una figura fonamental en aquesta història. Com va ser també convèncer-la perquè deixés per escrit les seves memòries i si hi havia coses que li costava especialment explicar?
1: Home, em va costar bastant. Ho vam aconseguir també amb l'ajuda de la meva dona. I ho vam aconseguir quan ja era bastant gran, després de la mort del meu pare. Vull dir, jo crec que si ho hagués intentat abans, que no ho vaig intentar, però si ho hagués intentat abans m'hauria costat convèncer-la. I sí, hi ha una part de la història, sobretot la que es conté en el segon llibre, que afecta molt a la seva adolescència i joventut, que això li va costar molt anar-ho traient. Però a poc a poc ho vam anar aconseguint i realment és el nucli, el nucli de la història, és a dir, aquesta biografia d'ella, aquestes memòries són el fil conductor de tot.
0: Com s'hi va sentir també després ella? És a dir, tot aquest recorregut, com ho va viure?
1: A veure, durant aquest procés jo vaig adquirir en algun moment, que no recordo exactament, però el compromís de que aquelles memòries intentaria que anessin més enllà. Ella amb les memòries va sentir bé, perquè al final és un document que és intens i molt valuós, però és curt. Són unes 30 fulles. Vull dir que tampoc va ser més, diguem-ne, sense tampoc voler forçar massa les coses, no? I tampoc les van reflectir en aquelles memòries, encara que jo les vaig anotar o van quedar pel meu treball posterior.
0: Insisteixes, però, que no has escrit tampoc una biografia de la teva família, sinó una història inspirada en ella, que això és important, perquè els llibres podem conèixer també la història del país, no només la història de la família Castelló, no?
1: Sí.
0: Castelló Vila.
1: Sí, sí, sí. Sí, exacte. A veure, no és una biografia de la família, està inspirada en la història familiar. I jo et diria que contra més allunyada els avantpassats, hi ha més fabulació, hi ha més ficció, hi ha més invenció, i contra més propers els personatges, ja sobretot quan estem amb avis i pares, doncs la història és molt veraç, és molt real, és verídica. Precisament perquè tenia una certa recança de que sortissin els cognoms quan jo m'havia inventat molta història dels avantpassats més llunyans, és la raó per la qual vaig decidir canviar els cognoms, i ara apareixen com els Castellví i els Villet, i la meva mare, de fet, apareix com la Isabeló.
0: De fet, no sé si costa, no, permetre's ficcionar. T'hagués agradat més ficcionar la part de la família que coneixies més, és a dir, els teus pares, els teus avis, que sí que eren les persones que has conegut, que sí que és veritat que ficcionaves més l'altra part. No sé si et va costar ficcionar o és que ja està volgut no ficcionar aquella part. Més enllà dels noms.
1: Sí, no m'ha sigut molt difícil. A veure, la part d'avis i pares és que és quasi ciència-ficció, saps? Vull dir, és una realitat que quasi supera la ficció. I per això el contingut dels llibres per mi és molt interessant, no? Perquè realment és una història forta, potent. Imaginar-me els personatges de les nissagues familiars més antics... Bé, tampoc em va costar tant, i et diré per què. Tens molt poques dades, val? A lo millor el poble on ha nascut, l'ofici que va tenir, si eren tants o quants de família, però hi ha molt poca informació. Però sí que t'arriba, d'alguna manera, el tarannà, no? La manera de fer, com es vivia. I en aquest sentit... diguem-ne, el que he fet és ficcionar sobre una realitat, és a dir, al final és estudiar també quin era el context històric i quin era la manera de viure de l'època, les costums, els hàbits, etc. No? Les creences, la manera de pensar...
0: Entenc que hi ha una feina important també de documentació, no? Vas trobar cartes, documents, informacions, que fins i tot em sembla que et vas provocar algun petit xoc. No sé si hi ha algun descobriment que t'hagi fet canviar la idea que tenies d'algun membre de la teva família o d'algun fet o d'alguna història que t'havia arribat i deies, ostres, doncs al final no era tan així la cosa.
1: Bé, potser un... fet més punyent que va ser en un moment determinat, a l'any 21, trobar una notícia a La Vanguardia, a l'abril del 21, que feia referència al que havia passat al negoci que tenia el meu avi matern. Això em va xocar una mica perquè algo que jo d'alguna manera n'havia sentit parlar sortia com una notícia al diari, no? Altres coses sí, però si em permets...
0: T'ho perdonaràs.
1: Sí, preferiria no explicar-ho.
0: Queda dintre del xoc de familiar. Escolta, amb els teus llibres expliquen grans conflictes també polítics, el que dèiem, no? Que explica la part de la història de la teva vida, però en el fons també tota la relació que hi havia a Catalunya. Conflictes polítics, conflictes socials, ideològics, però sempre des de persones concretes. Després d'investigar aquella època, t'ha sorprès també comprovar fins a quin punt aquells debats s'entraven dins de les famílies i com ho feia, això, saps?
1: No m'ha sorprès, però em sorprèn si ho faig una comparativa, per dir-ho d'alguna manera, amb la novel·lística actual. Jo moltes vegades comento que, bueno, avui dia moltes novel·les que anomenem històriques... Si mires realment el context històric que es desenvolupa, el millor representa, no sé, un 10 o a vegades menys, un 10%, un 5% del contingut total de la novel·la. I això sempre m'ha sorprès, perquè jo sempre pregunto, ara imagina't que d'aquí 50 anys algú escriu una novel·la sobre la situació actual. I als diàlegs de les famílies no es parla de, no sé, de la guerra de l'Iran, del conflicte de Palestina, no es parla d'habitatge, del cost de la vida, del canvi climàtic, dels problemes, de les tensions que es produeixen amb la immigració. O sigui, diríem, bueno, però aquesta novel·la de què va? No? Sí, pot ser molt romàntica o fins i tot, no sé, buscar la morbositat de les relacions familiars o coses d'aquest tipus, però... Ostres, a les converses familiars es parla de tot això.
0: Clar, has d'anar a buscar la realitat, que sigui el més realista possible.
1: Llavors, jo quan he intentat explicar la història de les nissagues familiars ho he fet amb un context històric que era molt potent, perquè finals del XIX i principis del XX és un moment molt convuls, de molts canvis ideològics. És a dir, les grans ideologies que apareixen a finals del, durant la segona meitat del segle XIX estan encara avui dia presents i tenen molta força en les converses. És una època de canvi socioeconòmic, de canvi religiós. Hi ha moltes tendències, l'antimilitarisme, l'anticlericalisme, i tots els altres ismes, no? Llavors, és una època en què la immigració també té un pes molt important. Una època de guerres, de conflictes.
0: No has volgut passar de puntetes per la història. No. Si la gent ho agafa, els llibres veurà que s'aprèn també d'aquella Catalunya, oi? Mm.
1: Sí.
0: I és una voluntat teva, això.
1: Sí. Bé, més que una voluntat, és que no podia explicar-me la història de la família, que hi ha una sèrie d'esdeveniments, com he comentat, tràgics, no me'ls puc explicar d'una altra manera que si no és situar-nos dintre d'un context en el que... un context convuls, de conflicte, de canvi, i que em permeten explicar-me molt el que va passar. O sigui, el que si és, o et puc dir, de cara a un potencial lector, el lector, que no és una història de bons i dolents. És algo més complicat que tot això.
0: Com la vida mateixa. I parlem, Josep Lluís, dels títols que s'ha escollit. Quina llet i per un plat de nata. Són sorprenentment quotidians per una història que passa per moments molt dramàtics. D'on surten aquests noms?
1: A veure, quina llet té dos orígens, diguem, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda, l'aspecte de negoci. Fa referència al negoci familiar. Del meu avi materna, en aquest cas, que estava en el món de la llet. Va tenir quan va venir a Barcelona, hi ha tota una història, però va acabar tenint una vaqueria. Però també té a veure amb aquest significat que li donem nosaltres a la llet, no? Que té un doble significat. A vegades, la sort, no? En aquest cas, el títol és quina llet, és a dir, quina sort, perquè la sort juga un factor molt important, com sempre, però també té que veure amb la mala llet, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, la mala estrogança. Això seria una miqueta amb referència al primer llibre. El segon et podré dir poc, perquè seria revelar molt, però sí que té a veure amb l'atzar, també, amb les circumstàncies de la vida, amb què un determinat fet a la vida fa que prenguis un camí diferent que l'altre i moltes vegades preguntes, ostres, si no hagués passat això o si hagués trobat aquesta persona o en un altre moment o no l'hagués trobat, com hauria sigut la meva vida, no? Té a veure amb això.
0: Arribes a la literatura, podríem dir, entre cometes, tard. És a dir,
1: sí, molt tard, sí.
0: Que has estat dedicat a una vida professional molt diferent, vinculada, sí, a temes empresarials i a temes de cooperació. Sí. Per què és ara que decideixes també emprendre aquest camí literari?
1: Sí, home, bona pregunta. Perquè, mira, jo començo això... A veure, sempre he tingut una afició per la història i vaig cursar ja de gran història, diverses assignatures d'història en els programes de gent gran a la Universitat de Bellaterra. I, de fet, en un d'aquests cursos vaig escriure un assaig sobre la vida del meu avi, que també és una documentació que m'ha servit per llegir i per escriure aquests llibres.
0: Sí. Arribo, sí.
1: Però realment...
0: És a dir, sempre sí. Havies tingut sempre un interès en escriure.
1: He sentit sempre com una mena de... un doble deute, no? Mm. Per una banda, una deute amb els meus avantpassats, una mica de reconeixement. Mm-hmm. De reconeixement. I per una altra banda, un deute amb els meus, diguem-ne, descendents, no? O sigui, una certa responsabilitat de transmetre aquesta herència vital en els meus... La veritat és que quan escrivia pensava molt en els nets i netes, no? Llavors, per una banda, és, diguem-ne, un testimoni, és un homenatge i també, diguem-ne, és un agraïment i un llegat. Jo, si em permets, perquè crec que això ho explica, m'agrada llegir-ho, és un segon, la dedicatòria del llibre, que crec que reflecteix molt, molt bé això, no? I jo dic, als meus pares per regalar-me la vida, a la família i als amics per compartir-la, i als meus nets per donar-li un nou sentit. Jo crec que aquesta dedicatòria expressa molt bé la gènesi i l'objectiu d'aquest treball.
0: Després d'haver reconstruït més de 80 anys, crec que t'estan trucant. Pot ser que vibra? Sí. Ara ho tancarem, no passa res. És perquè sentia, entrava la vibració, no passa res.
1: L'havia tancat.
0: Veus? Per això, com que és directe, no passa res. Després d'haver reconstruït més de 80 anys d'història familiar, també tens la sensació que coneixes millor d'on vens, i per això aquesta història pensaves tant també amb els teus nets, perquè sàpiguen d'on venen. És un regal que els hi fas, també, no? És a dir, tu t'has conegut millor i saps d'on vens, i això ho deixes, no?, també.
1: Sí. Pot fer referència a mi, sens dubte. O sigui, crec que conec molt millor d'on vinc, i comprenc, sobretot, molt millor el que va passar. I ho comprenc des de la pau, des de la pau interior, des de l'empatia, des de la comprensió, des de la compassió, des de... Saps? I pel que fa als meus nets, jo he fet un esforç gran, i crec que això és una característica molt bastant diferencial, crec, del llibre. Jo he intentat fer un esforç en el llibre per reflectir els personatges històrics i tot el context històric, polític, social, econòmic, religiós, etc. Reflectir-lo intentant, o amb el desig de buscar, que és una mica una quimera o una utopia, però buscar l'objectivitat. Per aconseguir això he treballat de dues maneres. D'una banda, buscant que apareguin personatges històrics de totes les tendències i extracció social, que representin totes les línies de pensament de l'època, per una banda, i per altra, donant-hi amb ells la veu. És a dir, no fent jo una interpretació del que aquest senyor va dir o va deixar de dir, sinó simplement posar la seva veu amb aquest discurs que va fer, en aquest míting el que va dir, en el congrés que va... en el diari aquest que va escriure, en aquí, aquesta ràdio, quina entrevista li van fer. És a dir, intentar d'aquesta manera que els meus nets, quan llegeixin algun dia aquests llibres, tinguin una visió 360 graus de lo que va passar, i en versió original. Aquesta ha estat una miqueta, diguem-ne, el desig més important. I sobretot també intentar que tinguin una mirada crítica, que es facin preguntes sobre els relats interessats que es fan, que fugin de la complexitat, de la simplificació, perdó. És a dir, que s'acostumin a treballar amb complexitat. Precisament jo crec que un dels problemes que tenim a la societat actual justament és que ens costa molt tolerar la complexitat. Som molt intolerants a la complexitat. És molt fàcil simplificar i és molt fàcil donar-li la culpa a l'altre, saps?
0: I no és tot blanc o negre, oi?
1: No és tot blanc o negre.
0: Hi ha uns
1: matisos de grisos que són inacabables, sí.
0: I que mai pots fer...
1: Sí, sí.
0: Formar-te una idea de això és així perquè és així, no? Però això és així i pot ser això i...
1: En el mateix llibre apareixen múltiples personatges històrics molt coneguts, en els que els hi veus els clarobscurs, no? Que veus que ja són personatges que evolucionen en la seva manera de pensar i la seva manera d'actuar. I això, en canvi, moltes vegades no es reflecteix en els relats, no? Tenim un estereotip d'un personatge i el tenim classificat amb aquella imatge, però en canvi, quan el comences a aprofundir i el coneixes, veus que, bé, això que dèiem, que són molt més complexes, no?, i contradictoris del que aparentment sembla.
0: Quant et va costar de temps tenir aquestes dues novel·les acabades, i com ha estat també aquest procés de feina?
1: Sí. Mira, vaig començar a escriure les memòries de la meva mare abans que ella morís, o l'any 2010 devia ser. Després, el 2017, vaig fer aquests estudis d'història, justament a una assignatura que es deia Història Contemporània. de la restauració a la República, vaig tenir que fer un treball i vaig aprofitar per fer aquest assaig sobre l'avi, o sigui, l'any 2017, i aquest assaig se'l va llegir un germà meu, així, jo crec que li va costar perquè hi ha una cosa molt densa i tal, però em va dir, escolta, d'això em podries potser fer una novel·la. I com que jo en algun moment a la meva mare li havia dit intentaré desenvolupar això, m'hi vaig posar. I vaig començar, doncs, més o menys va ser el 2020, després una mica de passat el Covid. I des de llavors va ser una dedicació total fins al 2000, finals del 25. Ha sigut una dedicació de moltíssimes hores, no? Llavors, això passa quan un no és escriptor, ni és filòleg, ni és historiador, doncs ho supleix amb moltes més hores d'esforç, no? Però sí, moltíssimes hores.
0: T'han acompanyat anys, des de 2010 fins ara.
1: Sí, sí, sí.
0: És una història que t'ha acompanyat i és una feina que s'ha estat allà.
1: Sobretot des de l'any 2017 cap fins al 25, van ser 8 anys de molt treball.
0: I ara què? Perquè això ha quedat tancat, no? O què?
1: Sí, sí, sí, ha quedat tancat.
0: Que sí?
1: Ha quedat tancat. Sí, sí, ha quedat tancat. Sí, no ho sé, ara estic... Bueno, com que m'agrada molt la història, doncs sí, estic investigant una miqueta una època històrica anterior, que és la primera... Bueno, el segle XVII, he agafat una franja que va entre 1620 i 1660, que coincideix amb el que va passar a Catalunya i la revolta dels segadors i, bueno, la guerra que va haver-hi a Catalunya, uh-huh, entre la monarquia hispànica i francesa, i també que va ser una mica una guerra civil entre catalans. Estic investigant això, perquè és un tema que també m'interessa molt, una miqueta amb l'objectiu realment de... Bueno, de veure si realment els estereotips que circulen es corresponen amb la realitat històrica o no, i fins a quin punt hi ha certesa en els relats que es difonen o hi ha interès polític, no? Estic treballant sobre això, però no.
0: Seguirem de prop la pista i la feina del Josep Lluís Castelló i Vila després d'haver llegit aquests dos llibres, Quina llet i per un plat de nata. Josep Lluís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres aquesta història familiar i de país, que és també, com dèiem, una manera de recórrer una part de la història de Catalunya, que és molt interessant i molt recomanable. Moltes gràcies i molta sort a amb els llibres i aquestes investigacions històriques.
1: Tant de bo que les conclogui, sí. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Avui, al Faves Contades, us explicarem la història del Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral. Pràcticament, no hi sent per l'orella esquerra. La família ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat per sentir. El nostre company, Sergio Morales, ha parlat amb el pare d'aquest infant. Aquesta és la conversa. Sentim-la.
1: Parlem amb el Roger Mauri. Ell és el pare del Jan, que és un nen que té hipoacúsia. Roger, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: I gràcies per atendre'ns, el primer de tot. Això, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques. El primer de tot, et podem preguntar què és la hipoacúsia.
2: La hipoacúsia, bàsicament, doncs, és que en Jan, doncs, l'orella esquerra no hi sent. Hi sent un 5%, podríem dir, comparat amb el que sent els nanos normals. No?
1: Quan us adoneu que el Jan té aquesta condició?
2: Doncs el Jan, des de que neix, ja les primeres proves que fan a l'hospital doncs, no surten bé, i sobretot doncs, a la guarderia doncs, la professora doncs, ja ens alerta doncs, del tema de la parla, de la relació, doncs, que veu que hi ha algú que no acaba d'anar del tot bé. No?
1: I això a l'escola, vosaltres havíeu notat alguna cosa o...
2: No, la veritat és que ja passa, els nanos que neixen doncs amb aquest tipus de discapacitats o que hi senten menys, doncs realment també busquen adaptacions per anar tirant endavant, no? I aleshores doncs, ho dissimulen molt bé. I sí que en contextos doncs, educatius doncs, és quan es veuen aquestes mancances i a nivell social. No? Però nosaltres a casa, des de petit, és el petit de 3, en principi el tractar amb absoluta normalitat, no?
1: M'interessa molt aquests entorns socials. Com era la vida d'en Jan? Perquè ara heu trobat una solució a aquest problema, que si ens vols explicar.
2: Bueno, una mica el camí que hem seguit amb en Jan, nosaltres, doncs, en principi, pensàvem que era algo que ell doncs, aniria treballant, aniria millorant, i sí que doncs, ens va anar molt bé el tema de l'associació de l'ACAP, que ens, per un costat doncs, ens van fer assessorament de com gestionar-ho a casa, i a la vegada doncs, també ens van oferir beques per tenir logopedes. No? Llavors aquests dos punts han sigut claus. En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura, i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem des de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això. No? I el primer que ens van dir, sembla molt lògic, però és compartir-ho amb tothom, no? Inclús amb ell jugar a hockey al Sant Cugat, doncs ho vam compartir amb tot l'equip, a l'escola doncs també, tothom, la veritat és que tothom t'ajuda, i sí que és veritat que potser el camí inicial que vam seguir amb la Generalitat, els camins doncs, oficials, doncs la veritat és que no hem tingut del tot l'ajuda, no? Perquè ens derivaven al CREDA, i el CREDA doncs, no consideren que sigui un... No està a l'extrem d'ajuda i en aquest sentit doncs mai ens han ofert doncs, l'ajuda que pensem que en Jan, no? És un perfil de nanos que queden en el limbo. No?
1: És curiós que ho deixessin a la cua, sent un cas que no consideraven tan greu, però clar, si no s'atén, al final això es cronifica i és un problema llavors, no?
2: Sí, evidentment, sobretot a l'hora, doncs, bueno, nosaltres sobretot ens preocupava la part emocional, social, no? En una època de creixement, i evidentment la part acadèmica, no? I bueno, també és cert que ara el que també ens preocupava és el pas a l'institut, no? Que començarà primer d'ESO l'any que ve, i evidentment doncs, poder donar tota l'ajuda i suport doncs, que aquest tipus de nens doncs, necessiten. No?
1: Mm-hmm. Una solució que heu trobat, ara el Jan porta un audífon. Com ha estat l'abans i el després de l'audífon?
2: Doncs mira, estem ara... fa 2 setmanes que va començar amb l'audífon, i és molt divertit doncs, perquè bueno, l'hem vist... La veritat és que va ser molt... És que divertit, emocionant, no? Veure'l doncs, com en entorns on hi ha molta gent, doncs ell doncs pot seguir les converses. A part, ara ja són molt moderns i a casa ara no podem connectar res perquè salta el Bluetooth del Jan, no? I fa molt riure, però bueno, a nivell de lectoescriptura esperem doncs que sobretot doncs hi hagi un abans i un després, i aquest també doncs que ell se sent a nivell de motivació, no? De que s'ha sentit doncs que, bueno, que entre tots doncs fem pinya i anem endavant, no?
1: Em comentaves que vosaltres vau acudir a una entitat, a CAP, em comentaves que es deia. Com vau arribar a aquesta entitat? Què us van oferir? Com ha estat aquesta experiència?
2: Va ser, doncs, bueno, la veritat és que va ser doncs enriquidora a tots nivells, no? Vam trobar l'associació, doncs, per una amiga d'una amiga d'aquí de Sant Cugat, i que ens en va parlar molt bé, i aleshores, doncs, ja et dic, des de sessions on com a família ens assessoraven i ens donaven eines doncs per com acompanyar en Jan, hi ha temes pràctics doncs de beques econòmiques pel tema de logopèdia, no? Ja que, doncs, com he dit abans, la família doncs hem d'assumir doncs una sèrie de costos per anar encausant doncs en Jan, no?
1: És una pregunta indiscreta el que et faré ara, Roger, però si vosaltres haguéssiu d'assumir tot el cost del tractament del Jan, és assumible per una família?
2: Mira, et poso un exemple, no? L'exemple de l'audífon. Nosaltres som família numerosa i ens beneficiem doncs també d'un bon descompte, i per ser de l'associació doncs també ens ajuden, doncs perquè t'has una idea, un audífon sol costar entre 5.000 i 6.000 euros, doncs ens costarà la meitat, no? Doncs per qualsevol família és una bona ajuda, no?
1: I tant que ho és, a més una cosa tan necessària com és aquest cas. També vull preguntar per la vida del Jan a l'escola, especialment a l'escola. A quina escola hi va el Jan?
2: El Jan va als Pins del Vallès.
1: Ells són els que us diuen que hi ha alguna cosa que passa amb el Jan. Penseu que les escoles estan prou preparades per fer-se càrrec d'una situació com aquesta? O, en tot cas, com ha estat la vostra experiència en concret?
2: Bueno, nosaltres, com he dit al principi, no? Sempre ens hem sentit doncs molt, molt escoltats. De fet, els tres fills, no?, que portem, han anat a aquesta escola, i sempre doncs ens hem sentit doncs molt, molt acollits i acompanyats. Però sí que és veritat que penso que hi ha algú que de gestió que està per sobre, que doncs evidentment els hi falten molts recursos, no? Hi ha molts nanos, sí que hem tingut doncs tutories sempre que hem volgut, hem fet alguns canvis, algunes coses, però sempre de petit format, no? Jo, per exemple, doncs el tema d'acompanyaments doncs més personalitzats, etc., doncs evidentment això no ho hem trobat, no?
1: I també vull preguntar pels pares, per vosaltres. No sé com us heu sentit en l'acompanyament que heu fet al Jan, si heu pensat que fèieu tot el que s'havia de fer. No sé si us heu sentit fins i tot culpables en algun moment per no fer el correcte, eh? No sé si això us ha passat pel cap algun cop.
2: Sí, sí, totalment. Sí, el camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres, i nosaltres doncs ens hem trobat que ens faltaven doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo, i ens vam equivocar, no? Llavors doncs tot, evidentment et sents culpable, però bueno, ja et dic, la que vam començar a veure a nivell social, a nivell acadèmic, punts d'alarma, doncs vam canviar moltes coses, inclús a nivell familiar, a nivell esportiu. Et fas moltes preguntes, no? I les que ens queden encara.
1: Clar, són moltes preguntes que responen amb informació. Jo crec que això és una mica el moll de l'os del que estem parlant avui, Roger, perquè un cop sabeu, jo crec que canvia la pel·lícula moltíssim. No sé si comparteixes.
2: Molt. De fet, et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt. Vull dir, des de la relació amb amics, emocionalment, veus molts detalls de nanos que ho, ho porten amb tristesa, no? I faig una crida, doncs, a tots els casos, no?, que queden una mica entremig, doncs, que a vegades també intentem donar de recursos i ajudes, no?
1: La hipoacúsia, que és el que avui ens ocupa pel que fa a aquesta situació del Jan, aquesta condició, com evoluciona a la llarga? Amb els audífons ja es queda com està? Cada cop apretarà més audició d'aquesta orella?
2: No, en principi vam intentar, doncs es van fer proves genètiques, saber el motiu, no? És important saber el motiu de la hipoacúsia, no se sap ben bé, vull dir, des de naixement, llavors la situació de moment és la mateixa, no? O sigui que és veritat que amb l'audífon li donem una qualitat al so que no tenia, però no, de moment no hi ha un tractament de millora, vull dir, haurà de viure, doncs, amb aquesta singularitat, però al final sempre penso també que són nanos que a la llarga, si els acompanyem, vull dir, són tan formiguetes que segur que esperem que sigui feliç i faci, doncs, allò que vulgui, no?
1: I a més amb ell, em comentaves que juga a hoquei.
2: Juga a hoquei patins, aquí al Sant Cugat, juguen amb casc, i tot això també, bueno, ens va generar, doncs, una mica de dir, hem de seguir amb l'esport, ho deixem, i bueno, i ja et dic, vam convocar a l'equip. L'equip també, doncs, han fet molta pinya, ens han ajudat molt, i la veritat que l'esport també, doncs, és una altra branca que pensem que és important, doncs, que també es doti d'ajudes, de recursos, que siguem conscients que hi ha nanos, doncs, que tenen discapacitats, però amb ajuda, doncs, podem anar endavant, no?
1: I a més l'esport d'un equip esportiu del tipus que sigui, en aquest cas d'hoquei patins, un espai de socialització importantíssim.
2: Bàsic, sí, bàsic. De fet, el Jan va tenir una època que dubtava si seguia o no, i nosaltres, doncs, vam posar-hi molt perquè pogués anar seguint. Ara ja va sol, encantat, però per nosaltres el tema de que no es quedin aïllats, no? De que no es quedin sols, de per exemple, el Nadal, sembla tonteria, però que aquests dinars de Nadal ell no podia, doncs, seguir-los, llavors, doncs, vam anar fent petits trucs, no? Doncs posem una taula de petits, ens separem, o sempre al costat, respectar el costat que ell hi pot facilitar una mica, no? I bueno.
1: Doncs escolta, Roger Mauri, ha estat un plaer. Escoltar la vostra història, és un gust escoltar-la, i t'agraïm moltíssim aquesta estona que has compartit en Cugat Mèdia.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com va la vida? Com estàs?
2: Hola, què tal? Doncs bé, aquí amb la boireta de Lleida.
1: Ja ha arribat. Li ha costat, eh? Li ha costat, perquè fins ara, déu-n'hi-do, la primavera llarga, sí, o tardor llarga, sí, que hem tingut. Avui estàs contenta també perquè hi ha una nova regulació. Una regulació, sí, no?, que a més l'havies parlat tu en moltes ocasions, que és el menjar als hospitals.
2: Doncs sí, el Ministeri de Consum vol regular el que es pot vendre a les màquines de vending dels hospitals i de les residències. I aquesta nova proposta pretén garantir que almenys el 80% dels productes que hi trobem siguin saludables. I què vol dir això de saludables?
1: Què vol dir? Sí, sí. A veure.
2: Doncs que es prioritzaran opcions com fruits secs, aigua, iogurts sense sucres, afegits, fruits secs baixos amb sal o naturals, begudes vegetals o làctics sense sucre. Llavors, tot això el que farà és desplaçar productes habituals com la bruixeria industrial, els refrescos ensucrats, les patates fregides o els snacks que trobem o que encara trobem amb molta quantitat de greixos i sal. També es contempla la instal·lació de fonts d'aigua potable gratuïta i l'eliminació d'aliments ultraprocessats dels menús infantils. Però això en parlem en una altra secció, en un altre dia. Llavors, el que el govern considera és que els centres sanitaris, i jo això ho celebro, no poden oferir aliments nocius per comoditat o per l'hàbit, no? Perquè s'ha fet tota la vida o perquè ja portem molts anys fer-ho, sinó que doncs, han de ser exemples d'entorns saludables, no? I que doncs, on sigui més fàcil triar bé. I per què deia que ho celebro, Piri? Perquè a vegades n'hem parlat, no? Que moltes vegades hem d'acompanyar amb una persona malalta a l'hospital. I, per tant, l'únic que trobem moltes vegades per poder menjar en aquell moment que estem acompanyant són aliments que no són saludables i que, per tant, doncs, primer no ens ajuden a triar bé i després que, al final, doncs, són opcions que potser jo mateixa, per exemple, no m'agradaria menjar, no? O sigui, no voldria triar. Llavors, no és només una qüestió de salut, sinó també és un dret a la salut, no? Que ningú s'hauria de veure obligat a menjar malament quan acompanya un pacient o quan treballa en un hospital. Per tant, doncs, que el govern consideri que els centres sanitaris no poden oferir aliments nocius per aquesta comoditat o aquest hàbit, no? Doncs és per celebrar, que hi han d'haver exemples d'entorns saludables. Un hospital ha de ser un exemple d'un entorn saludable on sigui més fàcil triar doncs, això, aliments que siguin més saludables per a la nostra salut.
1: De tota manera, hi ha coses bàsiques, com ara l'aigua, que això ja la restauració s'havia aconseguit, tot i que encara, com a mínim a Catalunya, demanem poc el got d'aigua i comprem molt l'ampolla, no? I ens haurien de servir aigua tot arreu, això. Evidentment, als hospitals també, o encara més?
2: De la mateixa forma, no? I sí que és cert, Pili, que ara que has dit això, i no és una dada amb evidència, però sí que és cert que quan nosaltres sortim, jo surto a menjar fora, i sí que és cert que aquí a Catalunya doncs veig les ampolles d'aigua, i de fet, també, o sigui, quan tu demanes aigua, directament et porten l'ampolla. En canvi, he estat fora de Catalunya aquests mesos i quan demanes aigua, directament et porten la gerra d'aigua, no? O el got d'aigua. Vull dir que està més normalitzat, la gent ho demana més, però també dins dels establiments també està molt més normalitzat que quan te demanen aigua estàs demanant la gerra d'aigua.
1: Exacte. Sí, sí, jo també ho he dit perquè ho he comprovat, no? Que segons quins llocs de l'estat espanyol, no, és no, com vas a comprar una ampolleta d'aigua? Demana-la, no?
2: Exacte.
1: I això ja,
2: doncs aquí
1: hi haurà fons.
2: És el mateix. Sí. Exacte. La proposta és que hi hagi fonts, no? I que si tu vols prendre aigua, doncs que puguis anar a la font i beure aigua, no? De forma gratuïta i accessible per a totes les persones que hagin d'estar allà. Recordem que estar a l'hospital, doncs moltes vegades no... Dic moltes vegades perquè a vegades podem estar acompanyant un naixement, no? Però la gran majoria de vegades no és una situació agradable, no és una situació en la que vulguem estar i si a més doncs, no tenim aquest menjar més saludable accessible o no tenim aigua accessible, doncs pot complicar encara més la situació.
1: Doncs, per tant, una bona notícia a celebrar. Suposo que encara queda molt recorregut, perquè també, parlant d'hospitals, alguna vegada també t'hem sentit que hi hauria d'haver altres tipus d'esmorzars als hospitals, no? I que encara hi ha camí per recórrer.
2: Sí, tot i que en parlarem amb una propera secció, Pili, perquè també s'han fet propostes per canviar els menús dels hospitals i les residències. Per tant, són passos. Són passos que ens poden semblar petits, però que de veritat us dic, i jo ho celebro, o sigui, com a dietista nutricionista i com a ciutadana, no? O sigui, que en algun moment m'ha tocat estar en un hospital i que probablement doncs, al llarg de la meva vida m'hi toqui, ja està, doncs ho celebro, no? Poder dir adéu a aquestes màquines plenes de llavinadures, de brioixos, no? De brioixeria industrial ensucrada als hospitals i donar la benvinguda amb aquestes opcions més sanes i més coherents amb l'entorn on ens trobem, perquè al final doncs, que en un entorn on s'ha de promoure la salut doncs ens trobem aquests aliments que no són tan nutritius, quin és el missatge que ens està donant això, no? I d'altra banda, tot el contrari, si jo vaig a un entorn doncs, on s'ha de promoure la salut, em trobo una opció d'una alimentació més nutritiva, més saludable, doncs el missatge cap a la població, encara que ens sembli que no, és molt gran.
1: Doncs un altre missatge que volem donar nosaltres és que entrin al teu Instagram perquè trobaran ja el calendari d'advent familiar de la segona setmana, per tant, sí. Amb un munt d'idees xules que trobaran directament al teu Instagram. Que no només...
2: Sí, i que a més, sí Pili, perdona, que vull dir que no és un calendari d'advent d'aquells que moltes vegades ens proposen com algo impossible de fer, no? És un calendari totalment realista per poder anar fent canvis a la nostra alimentació i que encara que no el pugueu fer, guardeu-vos la publicació perquè és que és un calendari que el podeu fer durant tot l'any per millorar l'alimentació i la relació amb l'alimentació amb els vostres fills i filles.
1: Exacte, això volia dir, perquè també hi ha moltes coses que són de jugar amb la família i amb l'alimentació, no? Que al final fer-ho gamificat, que es diu ara. Sí. No, aconseguir que els hàbits entrin...
2: Molt bé, mira, no havia pensat, però sí. Mira, em posaré opcions de gamificació per poder millorar l'alimentació.
1: A través del, no? dels moments lúdics, a través del sí. Somriure i no a través del crit. Que de vegades també fem les mames i els papers, sí. Però
2: no hauria de ser l'habitual.
1: Doncs Naila Martínez, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. T'enviem una abraçada molt, molt gran i anem ràpidament al teu Instagram a seguir-te, si encara no ho fem, amb my-nutritionist i a trobar aquestes idees del calendari d'advent. Un petó gran.
2: Una abraçada gegant. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
2: Carlos Álvarez Cruz va néixer a Jerez de la Frontera el 27 de desembre de 1933 i va morir a Madrid el 27 de febrer de l'any 2022. Era un poeta de família republicana. El seu pare va ser fusellat a la Guerra Civil Espanyola. I després, ell va passar uns anys a la presó per la seva oposició al règim franquista. Va conèixer l'exili i tots aquests fets van marcar la seva obra poètica. Va participar a l'homenatge del poeta Antonio Machado a Baeza el 20 de febrer de 1966. Va ser finalista del Premi Antonio Machado amb la seva obra Escrito en las paredes. La traducció d'aquesta obra al danès li va proporcionar el Premi Bienal Lofmanken dels poetes danesos a l'any 1963. Els seus versos es mouen entre la poesia experimental i la poesia de compromís social. Normalment se l'associa amb poetes com Blas de Otero, Miguel Hernández o Rafael Alberti. Alguns dels seus versos han estat traduïts al danès, al suec, italià, rus, francès i àrab. A l'any 2007 va presentar a Jerez la seva antologia poètica Tercera meitat. Escoltarem una obra musicada, interpretada, un poema, una cançó que es diu Alguna vez, per la cantautora i productora de música Rosa León. Alguna vez. Alguna vez. A todos. A mí mismo. Nos ha crecido un árbol en las manos. O el mar sobre la frente. O la esperanza. Como alfombra extendida a nuestro paso. Al encontrar un verso entre la hierba. Al madurar el fruto del abrazo. Al escuchar palabras que nos tientan el aire de palabras que arrastramos. Pero la madrugada llegó siempre.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: viatge a casa nostra mediterrània. Incansable.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
3: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
2: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: La identitat de gènere forma part del sentit que tenim de qui som. Però com es construeix? Quin paper hi tenen el cervell, les hormones, la genètica, el cos i també l'entorn en el que creixem? La neurociència ha avançat en la comprensió d'aquest procés, però també posa sobre la taula una idea important. No existeix un únic factor que determini la identitat de gènere ni una prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. Avui en parlem amb la doctora Emilia Redolar, doctora en neurociència i autora de Lo que somos bajo la piel, la identitat de gènere des de la neurociència, i amb la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, que ens ajudarà a posar context a aquesta qüestió des de la psicologia. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Emilia, el llibre combina, de fet, una part de la neurociència, que és la teva expertesa, amb una part més experiencial, basada en vivències reals, a través del personatge d'una dona trans, que és l'Almudena, en aquest llibre, no? Què t'ha permès a aquest format?
1: Doncs el que m'ha permès és apropar a la gent la neurociència, perquè quan va sortir el projecte al meu cap fa 4 anys, vaig pensar, vull escriure un llibre de neurociència per parlar de la identitat i de la identitat de gènere, però dic, com puc aterrar tot això a la vivència, a la gent? I vaig pensar que el millor era fer-ho amb un cas, que és el cas de l'Almudena, i això m'ha servit per descriure coses com es construeix la identitat, què és l'orientació sexual, què és la identitat de gènere, i al final la gent ho veu d'una manera molt propera i, a més, amb un estil narratiu que crec que és el que encaixa més a la societat.
0: Poder aterrar tots aquests conceptes, no?, que a vegades ens queden aliens, sobretot amb paraules més tècniques, no?, que utilitzeu des de la neurociència.
1: I tant, i que ho entengui tothom.
0: Perfecte. En el llibre et planteges un objectiu, jo diria, no?, que és explicar què és la identitat.
1: Sí.
0: Què podem dir que és i com sorgeix aquesta sensació de ser qui som?
1: Doncs és una qüestió molt, molt complexa, que, de fet, jo crec que des de la neurociència és el repte que tenim de dir què és el que ens fa tenir la identitat de lo que som com a persones, perquè al final tu tens el teu cos i tu pots distingir que tu ets aquesta persona, diferent de la taula a la que estàs, diferent de les persones que t'envolten, i a més tens una continuïtat, és a dir, que tu saps que ets la mateixa persona de fa 30 anys, malgrat hagis canviat, però ets tu aquesta persona. I tot això el cervell dedica una quantitat d'energia i una quantitat de recursos, de xarxes neuronals, per poder generar aquesta percepció d'identitat. I és el que des de la neurociència, ara mateix tenim molta informació de quins són els factors que influeixen perquè nosaltres puguem tenir al final aquesta construcció de la nostra identitat de lo que som.
0: Clar, hi ha molts factors, tu ho deies, reduir-ho tot és molt complicat, però el cervell, quin paper juga en aquesta construcció de la nostra identitat en el sentit del jo?
1: Clar, el cervell, al final, la identitat depèn del cervell, és a dir, nosaltres tenim una sèrie d'experiències, el cervell té un full de ruta, que aquest full de ruta està imbrincat, no?, a la genètica, però els gens es poden activar o desactivar. I aquí, doncs, des de que som petites i petits, comencem a rebre influències del nostre entorn, influències a nivell social, des del punt de vista cultural, inclús en el joc, en petites coses, estem, d'alguna manera, rebem molta, molta informació. I, a més, tenim experiències emocionals, el nostre funcionament cognitiu també, d'alguna manera, pot variar. I tot això fa que aquest full de ruta es pugui anar modificant. I al final triguem 20 anys a la maduració del sistema nerviós i també el que és la construcció de la identitat també veiem que és una construcció que, malgrat hi ha aquest full de ruta, és veritat que hi ha molts factors que van permeant i van al final fent que vagi per un costat o per un altre, i al final és aquesta percepció la que tenim de nosaltres mateixes.
0: I què passa quan parlem específicament del que és la identitat de gènere? Quins factors intervenen en aquesta construcció de la identitat?
1: Clar, la identitat que tenim com a persona és una identitat amb cos, i aquest cos, al final, tenim una percepció d'aquest cos, i això depèn dels aspectes sensorials, depèn també de les emocions, i depèn, al final, també de tot el nostre entorn, de les persones, de lo que diem a neurociència cognició social. Nosaltres volem encaixar, i volem encaixar a la societat en la que vivim. I per això, per poder encaixar, tenim una part del nostre cervell, que són xarxes que estan implicades a la cognició social, que faran el que siguin per poder encaixar. Pues tot això, al final, en la construcció de la nostra identitat, depèn. És a dir, és veritat que hi ha un full de ruta, que tot això està molt demarcat des del moment abans, inclús del naixement, però també és veritat veritat que aquesta plasticitat i tota aquesta permeabilitat de l'entorn va influint d'una manera molt marcada i al final, pues, això, tenim un cos i aquest cos ha de ser acorde a la nostra identitat.
0: Hi ha quatre termes que algunes persones confonen, no? I que és molt important quan parlem d'identitat, identitat de gènere, i de fet, quan parlem i ens comuniquem amb les persones que ens entornen. Una és l'identitat, que n'hem parlat, de l'identitat de gènere, que és el que ens acabes d'explicar. I després hi ha dues coses que són diferents, que és l'orientació sexual i el sexe. Què hem de tenir clar de cadascun d'aquests quatre termes per no confondre'ls?
1: És molt important això, perquè primer, el sexe al final és l'intercanvi de material genètic i això tenim una pulsió per part de l'evolució de que hi hagin dues formes que puguin combinar les seves cèl·lules i això genera una descendència i és una pressió biològica molt forta. Per poder portar tot això hi ha la conducta sexual i aquí l'orientació sexual què ens permet? Pues ens permet aquest intercanvi genètic, és a dir, perquè hi hagin dues formes que hi ha dos formes per fer aquest intercanvi, necessitem que aquestes dues formes, primer, es puguin reconèixer a si mateixes, que això és la identitat, i després que hi hagi una atracció d'aquestes dues formes. I aquí és on tenim l'orientació sexual. Però, clar, són xarxes neuronals que són separades. Moltes vegades van lligades, però són separades les que, al final, expliquen aquesta identitat o expliquen aquesta orientació sexual. I per això no podem confondre, perquè és veritat que pot tenir una persona que se senti dona, però que tingui una orientació sexual de preferir dones per tenir la conducta sexual, perquè en el cas de l'ésser humà, doncs la conducta sexual va més enllà que no l'intercanvi genètic. És veritat que hi ha un objectiu de l'evolució, un objectiu biològic, que és l'intercanvi de gens, però la conducta sexual humana és molt més rica, afortunadament, i aquí doncs té moltes variacions.
0: Al final es tracta de no simplificar, i no? Tant, no tota aquella persona que té una vulva és una dona, no tota aquella persona que té un penis és un home, i no totes les persones amb vulva li agraden les persones que tenen penis, i les persones amb penis li agraden les persones amb vulva, no? Sinó que, afortunadament, tot se surt d'aquesta etiqueta A i B. Parles dels gens, de les hormones, del desenvolupament cerebral, però també hi ha l'experiència, no? Hi ha aquesta plasticitat cerebral que ens deies al principi, que deies estem més de 20 anys per identificar aquesta identitat. Com interactuen tots aquests elements? Què en sabem i què ens queda encara per estudiar i per esbrinar?
1: Es queda sabent moltes coses, però és veritat que cada cop tenim més informació. La influència de l'entorn social és molt important, perquè jo sempre dic que les nenes i nens són detectius de gènere. Per què? Perquè des de petites estan rebent informació des dels globus que poses a una festa d'aniversari, des de les joguines que tens al teu voltant, des de també que el que et diuen en el col·le, que les nenes s'han de comportar d'aquesta manera i els nens d'una altra manera.
2: Des d'abans de néixer, els baby showers, allò que serà niño o niña,
1: sí,
2: no?
1: Sí, efectivament. Globus,
2: que encara no han nascut i ja
1: sí.
2: Posem els confeti rosa o el blau,
1: tal
2: no?
1: Tal qual. I tot això va calant i va configurant aquest cervell social, que al final aquest cervell social d'alguna manera pressiona molt a la nostra identitat perquè vulguem o puguem encaixar a la societat en la que estem. I tot això amb les emocions, amb la cognició fa que la nostra plasticitat doncs vagi canviant, però inclús això és tan fort que pot configurar inclús la capacitat que té una persona per les matemàtiques. I això ja tenim moltes evidències que diuen les dones són pitjors que els homes en cognició numèrica. És veritat, no. Nosaltres estudiem al laboratori les xarxes neuronals implicades en la cognició numèrica i sabem que no és així. Això s'explica per la plasticitat i per l'experiència que té una nena. Al principi, si tu li dones legos, si tu li dones jocs de construcció de petita, tindrà una execució en matemàtiques després diferent que si no li dones això.
0: De fet, ho estem dient ara, no? Però el llibre travessa una mica aquesta idea que teniu diversos testicles, el vulva o penis no determina la nostra identitat de gènere, i no sé, filant amb això, si que ens determini tant socialment, no? La Ruth ho explicava moltes vegades, quan una persona està embarassada li preguntem si és una nena.
1: Sí,
0: que sembla, si ho mires fredament, ostres, sembla una mica estrany que t'interessi quins genitals té aquella persona, no? Que socialment no és així, però és estrany. Si nosaltres no ens criéssim amb aquesta determinació, faria també que ens desenvolupéssim de manera diferent? És a dir, si naixem amb vulva no ens tracten com una nena socialment, per tant, el que vol dir les cures, un tipus de matèria, o quan són els nens, no l'altre, la nostra evolució de la identitat i de la identitat de gènere seria diferent si no ens eduquessin en qüestió de gènere?
1: Estaríem menys encursetats. És a dir, ara estem molt encursetats i quan és veritat que hi ha una coincidència de lo que tu reps de la societat i de com tu et sents, perquè al final hi ha aquest full de ruta, i un full de ruta molt marcat, doncs hi ha una congruència, no passa res. Però què passa quan no hi ha aquesta congruència? Tu tens una pressió des de la societat que t'has de comportar d'aquesta manera, que has de sentir-te així, inclús de sentir-te que t'ha d'agradar, i tot això, tens aquesta pressió. Si tu no et sents d'aquesta manera, hi ha una manca de congruència. Això li passa a moltes persones. Si no tinguéssim aquesta educació tan marcada, jo no dic que s'ha, òbviament, de no hem de tenir influències perquè les tindrem, però és veritat que li donem molta importància. Els genitals són un estímul tan ostensible que es veu des de fora, i a partir d'això ja pensem que això és indicatiu de nena o de nen, quan realment és molt més complex. I estaríem menys encursetats i, per tant, aquestes situacions es viurien d'una manera més lliure i amb no, de tant de patiment de moltes persones.
0: Probablement, i això ho expliques al llibre també, és important saber que no existeix cap marcador únic, per dir-ho, ni prova cerebral, que permeti determinar la identitat d'una persona. És així?
1: És així. El que passa que també és veritat que nosaltres, quan fem tècniques de neuroimatge, sí que s'han explorat des del gruix cortical, la connectivitat en repòs, connectivitat funcional, o sigui, amb tècniques molt controlades, estudis molt ben fets de moltes persones, i sí que veiem que hi ha quatre endofenotips. Què vol dir això? Quatre maneres d'organitzar-se i funcionar el cervell diferents, que són la de dones cisgènere, homes cisgènere, dones transgènere i homes transgènere. I això, en els diferents estudis de diferents grups, es repeteix. Per tant, un altre cop tenim aquí aquest full de ruta de l'evolució, realment que el cervell es configura per lo que és la identitat de gènere en aquestes quatre maneres. El que passa que són quatre maneres, quatre formes de treballar el cervell, que no són qualitatives, o A, o B, o C, o D, sinó que a vegades hi ha una continuïtat, perquè al final és com funcionen aquestes xarxes. I això també ens pot ajudar a entendre que també hi ha altres diversitats en el que és la identitat de gènere. I aquí és on està tota la influència de l'entorn per poder entendre també aquestes diversitats.
0: Per tant, no tenim cervells cis, 100%, per entendre'ns, i cervells trans, al 100%.
1: Efectivament,
0: sinó
1: malgrat...
0: Que com tota la vida, gairebé, no hi ha coses blanques i negres, sinó que hi ha un rang de matisos molt gran.
1: Tal qual.
0: Ruth, com a societat, ho hem abordat abans, per què ens interessa tant saber el gènere de les persones? Que et dic, a mi fins i tot se'm fa estrany allò que quan algú ha de néixer preguntis si és nen o nena, en plan, no sé, el que el tractaràs de manera diferent, no? O què t'interessa saber què té?
2: Jo crec que això, a veure si esteu d'acord, passa bastant per al tema de les expectatives, no? També el que esperem de com ha de ser l'altre, de com s'ha de comportar, de com nosaltres haurem de relacionar-nos amb aquesta persona. Ens dona molta seguretat. Quan més informació tenim, crec que a les persones ens dona molta seguretat per saber com desenvolupar-nos amb això. Llavors, si tu estàs embarassada, jo et pregunto, és nen o nena? Doncs, com que molt bé explicava ella, no?, la societat, doncs ja tenim una sèrie de patrons marcats de com hem de ser si som nens, com hem de ser si som nenes, com ens hem de comportar, què ens ha d'agradar. Aquella persona que pregunta ja sap, doncs, si t'ha de fer un regal, et compraré la robeta blava, rosa, si... quins noms t'agraden, em podré definir de dir-te, doncs a mi m'agrada més Maria que Paula, no sé. Vull dir, va una mica, doncs, en relació a la seguretat, crec que dona a les persones saber les coses i les expectatives que es pot generar. Saps? Crec que va una mica per aquí, oi?
0: La qüestió també és com afecten aquestes expectatives que ara dius socials en la construcció de la identitat i l'autoestima al llarg de la vida. Perquè l'Emília ens deia, no? Si tot això coincideix en el nostre patró, no? I acabem sent una dona cis o un home cis...
2: Serà més fàcil.
0: No? Serà fàcil perquè és l'expectativa social que tenim. Clar. Però què passa quan no estem en aquest patró que s'espera de nosaltres?
2: Que hi ha patiment, com molt bé ella ha dit. Vull dir, és molt possible que hi hagi molt de patiment. Perquè al final és que és això, no, tots volem formar part d'alguna cosa, com a persones volem ser, ens volem sentir inclosos, ens volem sentir que encaixem, que corresponem a algú, no? Més enllà del que passa en el cervell, que no tenim per què saber, no? Les persones de peu, doncs exactament doncs, com funciona tot, sinó com nosaltres, què rebem de l'altre, què vivim. Llavors, clar, evidentment, quan això... no coincideix a nivell, no, cerebral i a nivell de que la societat espera de nosaltres, genera patiment, està clar. No?
0: I què significa haver de conviure amb aquesta distància entre com et perceps a tu mateix o a tu mateixa i el que perceben els altres.
2: Perdona, ara no.
0: Què significa, no? Sí. Quan una persona sent que el gènere que se li ha assignat al néixer en funció dels seus genitals no és el que l'identifica, aquesta identitat, i que posteriorment és aquesta identitat de gènere, no? Què vol dir haver de conviure amb aquesta distància?
2: Clar. Bueno, això
0: per
2: seria
0: la persona...
2: com superideal, no? Poder-li preguntar a una persona que ho viu, però el que...
0: No, en el llibre s'explica a través del cas de l'Almudena,
2: per exemple. No? Ho veiem en el llibre, per exemple, en el cas de l'Almudena, i al final, doncs clar, és realment dir qui sóc i què sóc constantment, no? O sigui, és una confrontació, entenc, amb un mateix i amb l'entorn, de dir, no sé qui sóc, o sigui, realment, no? Un problema real d'identitat, no? Perquè et sents d'una manera, però la societat et diu que ets d'una altra. És com si a mi em diguessin, no, Ruth, ets rosa. No, no, que jo no sóc rosa, que ets rosa, que no sóc rosa, que miro el mirall i jo em sento i em veig que no sóc rosa, no? Vull dir, a veure, ha de ser algo molt, molt, molt complex, realment. Sentir que el que tu perceps de tu mateix no té res a veure amb el que la societat t'està venent que ets.
0: I per a les persones que travessen aquesta situació, què pot significar a nivell també de desgast psicològic, de desgast emocional, haver-se d'estar explicant o justificar constantment o demostrant qui és?
2: Suposa, evidentment, doncs, un desgast horrorós. És estar constantment, exacte, justificant com tu et sents, com tu et veus. Suposa, evidentment, potser molts episodis inclòs, podria haver depressió, falta de confiança, dificultat en relacionar-te amb els altres, persones que s'encapsulen i es queden a casa, perquè si no m'haig de relacionar no haig de donar explicacions. Evidentment, hi ha en aquestes persones, fins que evidentment hi ha un procés psicològic, de temps, de cura, no?, en tot això, doncs hi ha un procés, entenc, molt complex a l'hora de dir com em relaciono amb els altres, d'exposar-te menys, i això al final et fa tancar-te molt cap endins, i és com, entenc, és com un monstre que es va alimentant, no?, en dir, no puc relacionar-me amb calma amb la societat perquè la societat tampoc m'està acceptant, i això és molt, molt, ha de ser, bueno, doncs molt difícil i molt complicat.
0: Malauradament, tot pels rols de gènere que hem construït entre tots i totes.
2: És el que deia ella, no? O sigui, si potser, no?, la pregunta que li has fet, si no vingués tot... O sigui, si no ens vingués tot tan determinat un cop naixem, de com hem de ser, com ens hem de comportar, aquesta llibertat ens donaria més felicitat. Sí, o sigui, és que la llibertat dona felicitat, això està clar. Sí.
0: Mira, precisament a l'octubre es celebra l'octubre trans, i el tercer dissabte d'octubre sempre es commemora el Dia Internacional de l'Acció per la Despatologització Trans, que reivindica que les identitats trans no són cap malaltia mental. Uh-huh. Emília, tu al llibre expliques que una identitat trans no és un trastorn, sinó que és una forma diferencial de desenvolupament. Què vol dir això exactament?
1: Vol dir que al final tenim, com us deia al principi, tenim aquest full de ruta, que és un full de ruta que està marcat, però després tenim totes aquestes influències que també la Ruth ens ha explicat, i tot això fa que el nostre cervell es desenvolupi d'una manera o d'una altra. I clar, això, quan nosaltres diem no coincideix amb la norma general o amb la pluralitat més gran de lo que ens trobem a la població, és veritat, perquè és un 1% de la població, més o menys, que té una identitat que no coincideix amb els genitals. Mm-hmm. Però per què no coincideix? No coincideix perquè la identitat no la fan els genitals, la fa el cervell. Clar. I clar, el cervell es pot desenvolupar de formes molt diferents, i això no és una forma de desenvolupament patològic, sinó una forma de desenvolupament diferent. I és una mica el que la neurociència ens està dient, i ens està dient que existeix aquesta forma de desenvolupament del cervell de manera diferent, i sobretot la idea fonamental és entendre que la identitat de lo que som nosaltres, o la identitat amb cos, que és la identitat de gènere, depèn del funcionament del cervell i no depèn de si tu tens penis o tens vulva, perquè al final és veritat que el penis o la vulva estan les gònades que alliberen les hormones, que les hormones és un dels factors, un, però hi ha més, que fa que aquest full de ruta vagi d'una manera o una altra. Però hi ha més factors, i per tant és un desenvolupament que depèn d'altres factors. Mm-hmm.
0: Falten molts estudis més amb més població? Estem a les beceroles de tot plegat o,
1: de lo que
0: o es va avançant de la identitat de gènere?
1: Sí, de la identitat de gènere, afortunadament, hi ha en els últims anys molts estudis, molts, i a més estudis molt ben fets, controlats, amb neuroimatge, amb poblacions, estem parlant, a vegades hi ha estudis de 500, 600 persones, 800 persones, o sigui, estem parlant d'estudis amb N's grans i estudis, a més, metodològicament molt correctes, amb tecnologia molt potent. Per tant, jo penso que el que sabem ara, malgrat la complicació que té, perquè quan posem molts factors, des de la neurociència o des de la ciència, amb el mètode científic és diferent, perquè és molt difícil, perquè has de saber quina variable, quin pes té cada variable al final, el resultat o el fenomen que vols explicar. I és molt complicat, i malgrat això, com hi ha estudis molt potents, podem entendre i podem explicar moltes coses.
0: Ruth, quin hauria de ser el paper de l'acompanyament psicològic en el cas que les persones que estan en un trànsit el necessiten? I també des de la societat, no? Que sempre fem una mica allò que és el sentit comú, aquesta empatia de tractar les persones com a persones independentment de tots els altres factors, on parlem quan parlem de qualsevol tema, vaja, sí, de classes socials, d'orígens, de tot, no? Quin paper, què hauríem de fer?
2: A veure, com a psicòlegs, el paper que tenim, evidentment, doncs és d'acompanyar aquesta persona en tot aquest procés d'acceptació, reforçant, evidentment, l'autoestima, posant límits a la societat, també, no?, de dir, fins aquí, em respecto fins aquí, i passo fins aquí, no?, vull dir, hi ha d'haver tot això. I després, com a termes generals, evidentment, doncs hi ha una feina important del psicòleg darrere de tot això. I després, com a societat, no?, doncs el que penso que hauríem de fer és naturalitzar la situació. És a dir, jo penso que, encara que ens pot semblar potser incòmode, però no ho ha de ser preguntar-li a una persona com vol que ens dirigim a ell o a ella. Crec que això és una de les coses més importants. És veritat que per la persona no, que està fent doncs, tot aquest canvi li pot violentar al principi perquè entenc que vol que la vegin o el vegin ja d'una manera determinada, però penso que rebre també de la societat aquesta part de naturalitat de com vols que m'expressi amb tu és una forma de mostrar respecte. És a dir, com tu et sentis, jo et tractaré. No com jo vegi, sinó com tu et sentis, com tu et vegis. Sí, aquesta per mi seria la més important.
0: I a més no és només en els casos de persones que siguin transgènere, sinó que hi ha molts més casos, com hi ha persones de gènere fluid
2: sí,
0: i diversitat d'identitats i d'orientacions. No
2: donar per fet res i mostrar respecte, preguntar perquè l'altra persona senti que ens importa, doncs evidentment com aquesta persona es vol sentir i es sent. No, com el veiem o la veiem nosaltres.
0: Doncs tot això a través de la neurociència i també a través de les vivències del personatge de l'Almudena és el que podreu conèixer a Lo que somos bajo la piel, que a més podreu anar a la presentació que es fa aquí a Sant Cugat a la llibreria Paideia.
2: Sí, sí.
0: Quan serà això?
2: El 26 de novembre, no?
1: 26 de novembre,
2: sí.

0: I un any més, al Faves Contades, seguim pendents de les investigacions i dels avenços científics que es fan ben al costat de casa, al Sincrotró Alba. Laia Torres Aribau, del Departament de Comunicació de l'Alba, ben tornada.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Molt bé, molt contents de tornar a estar aquí.
0: Reprenem programa, reprenem secció amb el Sincrotró Alba, tercera temporada ja.
1: Sí, sembla que ho vaig comptar, vaig dir, hòstia, 3 anys ja.
0: Tercera temporada.
1: I gràcies per la confiança, ens encanta venir aquí un cop al mes no explicar les nostres cosetes.
0: I nosaltres encantats per descobrir què es fa al costat de casa, perquè a més hi ha diversitat d'investigacions.
1: Sí, cada
0: que no tenim
1: mes
0: temps,
1: una cosa diferent, oi?
0: Sí, ni per avorrir-nos, ni per pensar què serà la pròxima.
1: Espero que sembli interessant també el que portem avui.
0: De què parlarem avui?
1: Doncs avui parlem d'infeccions bacterianes. Resulta que, perquè ens situem en les operacions que es fan per reparar o regenerar ossos, després de la intervenció pot aparèixer aquest problema, doncs, que s'infecti, no? Aquestes operacions, perquè us situeu, es fan quan una persona necessita el que es diu un empelt ossi. És a dir, se li posa un material amb l'objectiu, doncs, que l'os es regeneri o si això es torni a tornar a ser sa i com abans, no? Diguem-ne, aquest os danyat. Però, clar, els materials que s'utilitzen poden ser colonitzats per bacteris i provocar infeccions.
0: Que, de fet, és un dels grans pors del col·lectiu mèdic.
1: Exacte, oi? Són difícils de tractar, potser s'ha de tornar a operar i, per tant, és una recuperació molt més lenta pel pacient. Llavors, per això, un dels reptes de la recerca en biomaterials, que són aquests materials que es fan servir per l'empelt, és aconseguir que no només ajudin a regenerar l'os, sinó que també dificultin que els bacteris s'hi enganxin, s'hi adhereixin. Llavors, aquí entra la investigació que us volem explicar avui, que ha estat liderada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC, en col·laboració amb investigadors de l'Alba, i també hi ha participat el CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina de Madrid. I què millor, doncs, que tenir informació de primera mà, no?
0: Sempre.
1: Llavors, avui, per conèixer a fons aquesta recerca, hem convidat a l'estudi en Marc Iglesias, investigador de la Universitat Politècnica de Barcelona, de Catalunya, ara he barrejat, i l'Anna Joaquina Pérez Bernat, científica del Sincrotró Alba, que de fet ja coneixeu, que ja ens ha vingut alguna vegada.
0: La vam tenir
1: la
0: temporada passada també per aquí.
1: I que és cap de línia, de la línia de llum mistral, que és on s'han fet els anàlisis del biomaterial aquest que ha estudiat el grup del Marc.
0: Molt bon dia, Marc, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem una mica pel principi. La Laia ens ha posat una mica en context, ens ha parlat d'aquestes infeccions bacterianes que podem tenir després d'una operació amb un empelt ossi. Aquest és justament el problema que voleu resoldre amb la vostra investigació?
2: Exactament. O sigui, és tractar tota la problemàtica de tot el risc d'infecció i no només curar-la, sinó sobretot prevenir qualsevol infecció que es pugui produir a l'hora de ficar qualsevol objecte mèdic extern al cos humà, perquè sembla mentida, inclús avui en dia, el risc d'infecció, en aquest cas concret d'operacions, és superalt. Podem estar parlant de potser d'una cada 5, cada 6 persones. Acabar amb aquest problema en aquestes operacions. I, a més, més enllà d'això, no sempre els tractaments d'antibiòtics funcionen. I, a més, avui en dia tenim una gran problemàtica coneguda amb el tema de la resistència als antibiòtics, que els bacteris són capaços d'adaptar-se. Aleshores, això a més pot portar que la pròtesi falli. O sigui, en cas de tenir una infecció i no es pugui curar, clar, el problema és que, a més, després moltes vegades s'ha de tornar a operar, s'ha de reemplaçar la pròtesi, s'ha de reemplaçar l'empelt, i això és no només un problema pel pacient, sinó també a nivell econòmic, a nivell de salut.
0: Empitjora tot el procés de recuperació també i el procés mèdic, oi? A més, amb aquesta resistència als bacteris que tenim amb un abús dels antibiòtics que hem fet servir.
2: Correcte.
0: I d'aquests bacteris que anomenem bacteris de quiròfan també, que a vegades són d'aquests que fan més por que els que podem agafar.
1: Exacte, les superbacs, no, que diuen en anglès. Correcte, és un greu problema, doncs.
0: Vosaltres ho heu fet estudiant un material que es diu hidroxiapatita. Què és això?
2: Exacte, què és aquest nom així tan estrany?
0: Exacte.
2: Doncs mira, de fet, sí, BAC és un compost químic que a més el podem... És un material, de fet és una ceràmica no gaire diferent a les que coneixem nosaltres, que les gràcies que la seva composició química és molt semblant a la que trobem a l'os humà. Aleshores, quina és la gràcia o les propietats que té és que, per posar una mica en context, la reacció del cos humà quan tu li poses algun objecte extern, lo normal és que el cos el rebutgi. El cos sap perfectament que allò no hauria d'estar allà, aleshores activa el sistema immune, sistemes de defenses, i el que busca és tant o dissoldre'l o encapsular-lo, allar-lo perquè no pugui interactuar. Doncs en el cas concret de la hidroxiapatita, en la que treballem, no només el cos no la rebutja, sinó que el cos la integra, l'accepta com a pròpia, i allà on la poses és capaç de generar nou os, os propi, mentre està absorbent i dissolvent el que has posat. Aleshores, en el cas del temps, acabes on has posat aquest biomaterial amb el teu propi os regenerat.
0: Clar, i com ho fa això a l'hora de regenerar l'os? I l'altra part que ens explicava la Laia al principi, que és actuar contra aquests bacteris.
2: Correcte, correcte. O sigui, és de fet, els nostres principals reptes que ens hem plantejat o que volem aconseguir és, com dius tu, regenerar os, però a l'hora que regenerem l'os, evitem les infeccions. I no només evitem les infeccions, pel que he dit, amb el problema aquest de la resistència als antibiòtics, volem buscar algun mètode antibacterià que es pugui evitar l'ús d'aquests antibiòtics. Aleshores vam optar, ni més ni menys, que per una de les últimes estratègies bacterianes que s'han descobert i ve de la natura.
0: Quina és?
2: I en concret... Sí,
1: en
2: concret...
1: Quin misteri, eh?
2: En concret, bé, es va descobrir el 2012 un grup australià que es va plantejar una pregunta que pot semblar bastant òbvia, però que tampoc no s'havia fet molta gent, sinó se sap de la biologia que hi ha molts components de parts d'éssers vius i animals i insectes que han de ser completament estèrils per funcionar bé. Aleshores, aquest grup australià va dir: què passa amb les ales d'insectes? Tenim en general les ales dels insectes que estan completament netes i molts insectes, a més, no són capaços de netejar-se-les elles mateixes. Aleshores, van agafar i van dir: anem a investigar quines propietats tenen que poden evitar... En aquest cas, van assumir fins i tot les infeccions. Aleshores, es van trobar, van forçar a nivell de laboratori fer infeccions locals a les ales. En concret, van estudiar el cas de les cigarres, em sembla que es diuen en castellà, i van veure que incubant bacteris, en només uns 5 minuts, eren capaços, les ales mataven tots els bacteris que es colonitzaven.
0: Xitxarra en català.
2: Gràcies.
0: Mira, ho he hagut de buscar, eh?
2: Sola. Millor. Doncs sí, doncs aleshores les ales de les xitxarres eren capaços de matar en només 5 minuts tots els bacteris que arribaven. Aleshores van dir: què es deu això? I aleshores, seguint investigant les ales, van veure que estaven formats d'unes estructures, tenien literalment unes nanopunxes superpetites que aleshores feien que els bacteris, a l'intentar enganxar-se a aquestes, acabaven rebentant. Aleshores, nosaltres vam dir, i és una cosa dels que hem sigut pioners, és intentem traslladar aquesta tecnologia en un material mèdic. I aleshores, la hidroxiapatita, per la manera que la sintetitzem, ja és de manera natural capaç de fer unes, a nivell superficial, unes nanoestructures, unes nanopunxes. I aleshores vam dir: a veure fins a quin punt podem optimitzar-les i dissenyar-les perquè tinguin, a més, aquestes propietats antibacterianes.
0: I així aprofitem perquè no generin rebuig. Clar, a tot plegat tenim aquesta investigació dels investigadors australians del 2012, tenim aquestes ales de les xitxarres, tenim les nanopuntes, tenim l'hidroxiapatita, i arriba un punt que aquí entra la línia del sincrotró Alba, no? En quin punt necessiteu aquesta eina, aquesta tecnologia, i què us ha permès veure la llum del sincrotró que no es podia fer d'una altra manera?
2: Clar, nosaltres, una dels reptes que teníem amb la nostra feina és que, sorprenentment, això que he explicat de les ales dels insectes se sap que funciona, però no s'acaba de saber per què. O sigui, és a nivell empíric resulta, però encara no sabem quins són els motius exactes pels quals això està matant. I aleshores vam dir: anem a investigar més enllà de desenvolupar el material com respon químicament amb l'entorn el material, l'hidroxiapatita que sintetitzem amb nanogulles, i a més volíem veure com responen els bacteris davant d'aquest tractament per entendre millor què està passant. I volíem fer radiografies, literalment no gaire diferents a les que es volen fer al metge, però de bacteris. I aleshores aquí és on entrem en el sincrotró Alba, que és capaç, com a infraestructura, d'oferir uns anàlisis que són inviables d'aconseguir en un laboratori normal.
0: A la teva línia, Anna, sí. Oi?
3: Necessitaven Alba perquè el calci pot trobar-se en diferents formes dins d'una mostra i no hi havia prou amb saber simplement on és. Gràcies a la llum sincrotró podem identificar quin tipus de calci estem acumulant, on es troba aquest calci en tres dimensions i hi ha una resolució molt, molt, molt, molt petita. I a més, calcular a què concentració es troba el calci. En el nostre cas, el microscopi Mistral ens permet obtenir imatges en tres dimensions en resolució nanomètrica i al mateix temps analitzar el calci que trobem a l'interior de les bacteris. Així, podem saber no només que hi ha calci, sinó també en quina forma es troba i en quina quantitat. A més, Mistral és una estructura molt singular. Actualment només hi ha tres microscopis com aquest en el món, en Oxford, en Alemanya, i el que tenim nosaltres en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, i per això és una eina especialment valuosa per poder fer aquest tipus d'estudis.
0: Ara tiraré de memòria i és quan m'equivocaré, Amb el Mistral també vau investigar també a través del calci les bateries de vehicles elèctrics?
1: Sí.
0: Doncs tornem a tenir el calci, tornem a tenir el Mistral.
1: Correcte, és que la gràcia és el que deies tu al principi, no? La versatilitat, que estudien virus, no, Anna? Coses de magnetisme, al final és mirar, no? La potència que té el microscopi de Mistral.
3: Sí, és una eina que pot veure coses molt petites en diferents tecnologies, per biologia, per magnetisme, per materials...
0: Era la primera vegada, Marc, que tu treballaves amb una línia de llum del sincrotró Alba?
2: He de dir que sí, era el primer cop que apareixia en aquesta infraestructura de ciència-ficció, diguéssim.
1: De ciència-ficció, m'ha agradat. Sí. Per vosaltres és així, perdó, que entri.
2: Sí, i tant, inclús com a extern, vull dir, i que ja estem ficats al món de la recerca, que ja estem acostumats
1: clar,
2: a veure...
1: Clar, no? Que pel públic general ho és, però dic, per un investigador també, no?
2: Per nosaltres també, completament.
0: Sí, què us ha permet, què us ha permès descobrir? Què heu vist amb aquesta llum de la línia Mistral?
2: Clar, nosaltres, o sigui, ens vam trobar, inclús ens va sorprendre gratament, vam veure inclús més coses de les que esperàvem. I, per una banda, vam veure que, efectivament, aquestes punxes eren capaces de perforar i rebentar els bacteris, però no només vam veure que eren capaces de matar, sinó vam veure inclús bacteris que aparentment amb qualsevol altre microscopi podries veure i semblaria que estan bé. En realitat, gràcies a les radiografies, a la tomografia 3D del sincrotró Alba, vam veure que donaven expressions intracel·lulars d'un gran nivell d'estrès. Eren bacteris que estaven patint molt, inclús els que estan vius. Aleshores, això també està molt bé saber-ho perquè probablement són molt susceptibles a qualsevol teràpia complementària, més enllà de només fer servir les punxes. I també vam poder, com ha dit l'Anna, estudiar tot aquest tema del calci, veure que l'efecte químic del nostre material és molt local i són unes quantitats aparentment o analíticament molt petites. Però encara i així els bacteris eren completament susceptibles, van poder identificar, localitzar, que eren capaços d'internalitzar aquest calci, cosa que ens obre a portes a dir si els bacteris són susceptibles a aquesta química del material, a lo millor podem potenciar-la per fer també antibacteriana i afegir... Tampoc no cal que siguin antibiòtics, poden ser ions o altres elements que també puguin perjudicar complementàriament a la topografia els bacteris.
0: Tu imagina't, si a tu et sembla ciència-ficció, quan entres al sincrotró Alba, el que ens sembla la gent que no estem dedicats a la recerca científica i biomèdica, tot això que ens expliqueu, no? A la pràctica, si us hem d'imaginar fent l'experiment a l'Alba, quina és la pel·lícula que ens descriuries? Quina és la sinopsis?
2: Doncs, Anna, com vam fer això?
0: Com treballem?
2: Vam portar, el primer de tot, quan un vol treballar estudiant infeccions, el que s'ha de fer... Sembla molt obvi, però hem de cultivar aquestes infeccions. Aleshores, estem allà criant bacteris i els vam portar, els vam haver de portar al sincrotró Alba, i allà vam haver de... Nosaltres fem in vitro, forcem aquestes infeccions que fem als empels ossis, i aleshores, a partir d'aquí, ja vam desenganxar els bacteris i ja entra una mica tot el procés de preparació que fa el sincrotró.
0: Tenim aquestes mostres in vitro congelades, Anna.
3: Sí, sí.
0: I com va la teva línia? Com va el Mistral?
3: Pues, el mar fabrica els petits nanopinxos d'hidroxiapatita i que és calci i fosfat.
2: Exacte.
3: Fet, però és el que tenim als ossos. I després ja feien els bacteris. Els deixem que interaccionen o què és el que passa? Pues que es punxen. I la idea és veure si els nanopinxos són capaces de travessar mecànicament els bacteris. Un cop van interaccionar, congelem les mostres mitjançant vitrificació, que és un procés de congelació ultraràpida, que permet mantenir tot en estat com
0: la mateixa estructura, no? Molecular, entenc?
1: Sí, sense alterar, no?
3: I a continuació mantenim les mostres a temperatura extremadament baixes i els introduïm al microscopi d'Alba. Allà fent una mena d'un TAC, el mateix que es fem als hospitals, que es permet veure on són els bacteris i com interaccionar amb els nanopinxos. En aquest cas, vam poder comprovar que els nanopilars havien atravessat mecànicament els bacteris i, a més, aquesta tècnica ens permet estudiar on es troba el calci dins dels bacteris i de quina forma es troba.
0: Mm-hmm. Clar, i ara que ens heu explicat tot això, la pregunta és evident. Tenim l'estudi, però això ho podrem aplicar ja, ho podrem veure als hospitals, podrem utilitzar aquest biomaterial en pacients? En quin punt del procés estem? Perquè ja sabem que la investigació avança a poc a poc i ha de ser molt segura abans de provar-la en humans, vaja.
2: Doncs mira, de fet, en el cas concret de la hidroxiapatita en la que treballem, no només ja s'aplica, o sigui, es comercialitza actualment, i aleshores, sobretot, una de les grans aplicacions que té en el món del dentista, en el món de dentistes, en ortodòncia, sobretot moltes vegades quan es volen posar implants en una dent que ha faltat durant molt temps, l'os es sol reabsorbir. Aleshores, abans de posar aquest implant, solen regenerar l'os amb aquest material. I, de fet, en el cas concret de la UPC, ja es va fer una startup en el nostre cas, i que la startup, sí, va sortir al mercat, va estar funcionant, i ara fa un o dos anys la va comprar una Big Pharma, que es diu Novel, em sembla, i aleshores el que fa el material en si, sí, ja es troba en el món clínic, i aleshores el que volem nosaltres és donar-li aquestes característiques extres antibacterianes, que en el meu cas jo vaig com arrencar una mica aquesta línia amb el que fa la feina de laboratori. Aleshores, la meva feina s'ha centrat molt en fer el proof of concept, que es diu, com demostrar si és viable o no, i també entendre una mica els perquès. I ara que amb aquesta feina ja s'ha vist una mica amb més detall com funciona, què és el que fa, ja s'està desenvolupant a la UPC ja més material, amb un propòsit més de translació comercialitzable amb aquestes propietats antibacterianes, amb més detall.
0: Clar, perquè no m'ha explicat quina és la teva formació de la UPC.
2: Ui!
1: Si me l'he saltat, i m'he dit Universitat Politècnica de Barcelona,
2: molts
1: perdó.
2: Molts títols avorrits.
1: M'he equivocat.
2: Sí, vaig fer el doctorat allà, en el cas concret aquest del biomaterial i amb molta part de microbiologia. Però anteriorment els meus orígens són com d'enginyer, de fet.
0: Perquè quan pensem en l'UPC, pensem en les grans enginyeries que s'estudien, no?, en una de les escoles més antigues de Catalunya en la formació d'enginyers, però estem parlant de biomedicina.
1: Ah, exacte.
0: Aleshores, jo pensava com ha anat aquest camí des de l'enginyeria fins a aquesta investigació més biomèdica.
2: Sí, correcte, perquè fent en el meu cas concret jo sóc enginyer industrial de formació, o sigui que podria estar...
0: Déu-n'hi-do, el recorregut, oi?
2: El canvi, sí. Però existeix tota una àrea de l'enginyeria, que és l'enginyeria de materials, que no és gaire coneguda, jo diria, sobretot a nivell d'escoles, però en realitat és una de les és un dels grans camps i aplicacions de l'enginyeria, el desenvolupament i l'estudi dels materials. I aleshores, una de les àrees dels materials és la part de biomaterials, que és tots els materials aplicats al món mèdic. I aleshores aquí és on potser diria que entra un enginyer que s'incorporen al món de la salut, de la biologia i tot això.
0: I ara que has treballat al sincrotró Alba, has vist com funciona la línia Mistral, has vist totes les potencialitats que té un equipament científic d'aquestes dimensions, no sé si t'obre la porta a nous projectes, noves investigacions, a veure noves possibilitats del que hi ha pel davant.
2: I tant. Aquí estem presentant aquest tema, però les possibilitats de recerca, com s'ha dit abans, podem passar d'estudiar bacteris a estudiar les piles elèctriques de vehicles, aparells... I jo, per exemple, en el meu cas en concret, ara mateix em trobo al sincrotró europeu, a França, estudiant, investigant sobre l'Alzheimer. O sigui, les possibilitats que té un sincrotró són increïbles.
0: Justament ahir es publicava un estudi que a través d'una analítica de sang en persones que tenen la síndrome de Down es podien detectar els primers símptomes 20 anys abans que apareguessin, no? Doncs probablement, no ho sé si ha sigut a través d'un sincrotró, però que la tecnologia i la ciència avança a un ritme que és emocionant i esperançador. Mhm. No? Sí. Per a moltes coses. I Anna, no sé com viviu vosaltres, perquè cada vegada que vens aquí, al final ens parles d'avenços en matèries molt diferents. No sé com és des dels tècnics, des de les persones que formeu part de la línia Mistral, adaptar-vos cada vegada a disciplines que són diverses, tot i que el que es fa servir és la vostra eina.
3: Sí, és molt enriquecedor. Cada dia treballem en grups de recerca diferent i en projectes molt diversos. I això fa que mai hi hagi dues experiments iguals. Avui podem estar estudiant biomaterials i l'endemà treballem en una malaltia, un virus, una nova teràpia contra el càncer. A l'ALBA participem en investigacions molt diverses. Per exemple, hem treballat amb la recerca de neus antiviral per la Covid-19, l'estudi de virus emergent, com ara estem estudiant el virus del Nil Occidental.
0: Mm-hmm. També vam parlar.
1: Sí.
3: Sí, també col·laborem amb l'Hospital Clínic de Barcelona en projectes relacionats amb malalties neurodegeneratives com el Parkinson, que és molt important, a l'Hospital Sant Joan de Déu i Josep Trias de Badalona en estudis de malalties rares amb les relacionades amb col·lagen 6 o disfuncions musculars. A més, col·laborem amb el CENIU en projectes orientats al desenvolupament de noves teràpies contra el càncer. El més interessant és veure com investigadors de camps molt diferents utilitzen materials, infraestructura, la nostra infraestructura per respondre preguntes molt concretes. Nosaltres els ajudem a treure el màxim profit de les tècniques que tenim a ALBA i al mateix temps aprenent molt en cada projecte. I això és precisament el que fa que la feina sigui tan especial. Cada grup arriba a una pregunta científica diferent i nosaltres intentem trobar la millor manera de respondre a les eines que tenim aquí, en Cerdanyola del Vallès.
0: Tenim els detectius i tenim la lupa del Sherlock, que és el sincrotró. I a més, encara teniu temps de poder venir a explicar-nos totes aquestes investigacions que es fan i que ens agrada conèixer de primera mà a través dels seus investigadors, a través dels responsables de les línies de l'ALBA, i amb vosaltres, Laia, que al final feu aquesta feina, no?, d'ajudar-nos a entendre amb un llenguatge més planer i més pròxim com es trasllada tot això que és realment complicat i complex.
1: Ens pertany una mica a tots, anava a dir.
0: I tant, i tant.
1: Sí, saber què fem.
0: Moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Que vagi molt bé, que avanci tot a molt bon ritme i amb bon peu.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Què tal? Doncs molt bé, Pili. Ja saps sí? que parlant amb tu, jo estic molt a gust.
1: Ja saps que és bidireccional i jo crec que multidireccional, perquè estic segura que els nostres oients reben aquest bon rotllo, aquesta bona energia, tot i que de vegades ens expliques coses importants, contundents, que no són frivolitats, però sí que ens fas arribar amb un optimisme doncs, que et surt del cor, suposo, no?
2: Doncs sí, a mi m'agrada divulgar des de l'optimisme, no? Des d'aquella part que nosaltres podem fer per fer un canvi, no quedar-nos amb, doncs això, amb la pena o amb la por, o, no? Sinó quedar-nos amb allò que podem fer per canviar i per estar millor.
1: I dins d'aquest afany teu sobre per fer divulgació, no? També de l'alimentació, aquest any també ets divulgadora de la Marató. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
2: Doncs aquest any sí, m'he adherit a col·laborar amb la Marató doncs, com a divulgadora i bàsicament doncs, el que estic fent és anant per centres educatius a parlar sobre la Marató des de dos vessants, no? Des de la importància.

0: Si totes les persones de Catalunya donéssim un sol euro, no? Doncs gairebé tindríem 8 milions d'euros per invertir en millorar la investigació del càncer.
1: De tota manera, càncer i alimentació van molt de la mà, no? Per prevenció, per una banda, i després també en processos cancerígens, no? per portar-ho tot amb dignitat o amb la millor dignitat possible.
0: Doncs sí, a veure, hem de tenir en compte que, i és el que diré, potser ens angoixi una mica, però és així, que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida. I que aquests càncers sí que hi ha entre un 5 i un 10%, que hi ha un factor genètic que és el que ho predispose, però després, si milloréssim els nostres hàbits, es podrien reduir fins a la meitat els càncers que patim. I millorar els nostres hàbits seria doncs, eliminar aquells hàbits tòxics com el tabac i l'alcohol, millorar l'alimentació, doncs, incloent sobretot diàriament verdures, fruites, hortalisses, cereals integrals, això seria com la premissa, no? O sigui, augmentar i que això hi fos diàriament, augmentar l'activitat física, i quan diem activitat física no és necessari que ens apuntem a un gimnàs, és a dir, ara als adolescents els estic dient, si us poseu música a la vostra habitació i comenceu a ballar mitja hora, ja esteu fent activitat física, per tant, ja és fer alguna cosa en el nostre dia a dia. Hidratar-nos amb aigua, no? En substitució amb altres begudes que no són saludables, la protecció solar, és a dir, i sobretot en les hores de màxima exposició ultraviolada, doncs protegir-nos del sol, durant l'estiu sobretot, no? I en èpoques, doncs, a Lleida hem de dir que molta protecció durant l'hivern no necessitem per la boira que tenim, però si vaja, si hem d'estar un diumenge al matí tot el diumenge i veiem que hi ha una radiació alta, doncs protegir-nos. Que per cert, Pili, des d'aquí vull dir que a la vostra aplicació del temps del mòbil...
1: Sí.
0: Teniu informació sobre la radiació ultraviolada.
1: Ah, sí, és veritat.
0: I, per tant, podeu veure si durant el dia hi haurà una màxima exposició i, per tant, doncs, posar-vos crema per protegir-vos. Val? Llavors, doncs, millorant aquests hàbits, no? Després, perdó, que no em vull oblidar de vacunar-se del virus del papiloma, perquè el virus del papiloma humà doncs, pot condicionar o pot ser un factor de risc de patir càncer també, i tractar, si en el cas que es tingui, l'Helicobacter pylori, que és una bactèria que si prolifera també pot augmentar el factor de risc de patir càncers. Per tant, hem de dir que això no ens farà que no es desenvolupi un càncer, val? O sigui, no, el risc no serà zero, però sí que, com hem dit, doncs, el 50% dels càncers que es donen es poden reduir a la meitat si millorem aquests hàbits. Per tant, tenim molt a fer de la nostra mà, no? O sigui, si ens estan dient que molts de nosaltres desenvoluparem aquesta proliferació celular que acabarà sent un tumor, no? I que ho podem reduir. Podem reduir aquest factor de risc, podem reduir aquesta... Jo ho comparo com... Bueno, com més números, no? Compris perquè toqui alguna cosa, no? Doncs més probabilitat tindràs. En aquest cas és el mateix, no? Com més factors de risc tinguis, doncs més probabilitat tindràs. Si els podem reduir, doncs ja és algo que podem fer nosaltres de la nostra mà. Però a més hem de tenir en compte que durant els últims anys, doncs la taxa de supervivència del càncer ha anat augmentant, sobretot en aquells càncers de gran prevalença, no? Això què vol dir? Pues, són càncers que els pateixen una gran majoria de la població que té càncer. I aquests estan i han estat molt estudiats i això, gràcies a això, doncs s'ha fet que es pugui detectar de forma precoç i això també des d'aquí doncs, encoratjar la gent, no? que quan arribin aquestes cartes de cribatge, doncs no deixar-les passar i anar a fer les proves perquè una detecció precoç doncs augmenta la probabilitat de supervivència en el càncer. Però que això s'ha aconseguit gràcies a la investigació, el poder detectar-ho precoçment per poder fer un tractament el més ràpid possible per doncs, tractar aquest càncer i després trobar tractaments doncs, que realment siguin efectius. Però que després també, o sigui, és que tenim fins a 200 tipus de càncers i no tots estan estudiats i, per tant, tothom té dret a poder tenir un tractament específic per al seu tipus de càncer i que això s'aconsegueix amb la investigació i que, per tant, és superimportant important, no? I d'aquí la importància de, doncs, que siguem, que tinguem aquesta sensibilitat amb

0: amb aquest tema i que doncs, el 14 de desembre puguem col·laborar amb la Marató.
1: Naila Martínez, gran divulgadora de tot. Oh, també de la Marató. Quina sort tenir-te tan a prop, sentir-te tan a prop. Quina sort que cada setmana ens regalis aquests minuts. Una abraçada enorme i gràcies per ser-hi. I mira, tots hem pres una mica més de consciència de tantes coses, com per exemple això del sol. Perquè hi ha coses, no?, com fumar, l'alcohol, d'acord, però el sol, o fer-nos les revisions mèdiques que toquen, el papiloma, etc etc, no? Doncs ser-ne conscients que tenim moltes coses que si les fem en el nostre dia a dia ens eliminen números d'aquesta loteria que no volem que ens toqui, aquesta no. Moltes gràcies per ser-hi, t'esperem la setmana vinent i et seguim a mai-nutricionist a Instagram.
0: Una abraçada a tots i totes.
1: A tu, adeu.
0: Adeu.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergència mèdiques, la víctima ha acabat morint. I els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte central comença justament ara a les 11 del matí. Ho fan acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans, i també els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. No hi assisteixen el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. D'altra banda, Kallas ha celebrat, això sí, la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I anem a un altre punt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat la CN, la policia catalana va rebre l'avís el passat dissabte a un quart de deu del vespre per part d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc al carrer. I acabem amb els esports. A la Lliga CBA i victòria del Barça davant del València per 89-86. I demà en futbol torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: La reforma del Reglament General de Circulació va entrar en vigor dijous passat amb un objectiu clar: reforçar la protecció dels usuaris més vulnerables. Patinets, bicicletes, motos, vianants i també els conductors han d'adaptar-se a noves regles. Per facilitar, doncs, aquesta adaptació, hem decidit convidar Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, perquè ens acabi d'aclarir alguns d'aquests canvis. Ramon Lamiel, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. A grans trets, ara entrarem en el particular de cada cas. Quin creu que és el canvi més important que introdueix aquest nou reglament i què és el que creu que notarà més la ciutadania en el seu dia a dia?
1: Jo penso que hem d'assenyalar tres aspectes i després, si vol, entrem en els diferents col·lectius perquè és més fàcil llavors de tallar, no? Mm-hmm. Però hi ha tres elements de la filosofia o del pensament d'aquest decret que sí que hem de remarcar. La primera és, es diu el decret, o es coneix en el sector com el decret dels vulnerables, no? Els vulnerables són els col·lectius més desprotegits, per dir-ho així, en matèria de seguretat viària, que serien els vianants, les bicicletes i, per tant, els ciclistes que circulen en bicicleta, els motoristes i els vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets, que han aparegut recentment. Per tant, estem parlant d'això de manera notable. Hi ha altres elements que també són interessants de ressaltar en aquesta modificació, però aquest seria el primer dos. Aquests col·lectius s'introdueixen una sèrie de mesures de seguretat passiva, és a dir, d'elements que s'han d'incorporar en aquests vehicles o en aquesta manera de moure's per estar més segurs quan tu vagis amb aquest vehicle o et moguis, no?, per la via. I tercera, s'apela, en certa manera, o es fa una crida a la responsabilitat compartida en carretera, que se'n diu, que és, per exemple, els conductors d'altres vehicles, com pot ser un vehicle lleuger o com pot ser un vehicle pesant, un camió o un autocar, se'ls demana una sèrie de mesures, també, que compleixin una sèrie de mesures per fer atenció a la carretera i respectar aquests col·lectius vulnerables, com, per exemple, reduir la velocitat 20 km si has d'avançar un d'aquests col·lectius.
0: Uh-huh. Anem al detall d'algun d'aquests, dels diferents grups. Comencem pels patinets elèctrics. Els menors de 15 anys ja no poden conduir patinets elèctrics. Ens agradaria saber com és que s'ha fixat aquesta edat.
1: Aquí, novament, jo destacaria l'edat, que són 15 anys, l'obligatorietat de portar el casc, una armilla per fer-te visible si hi ha poca visibilitat i si és fosc, i llavors il·luminació també, tant especialment de nit o quan ja es fa fosc, però també d'aquí un any caldrà portar-ne de dia, no? Jo destacaria aquest gran paquet en els patinets. Per què 15 anys? Nosaltres havíem recomanat als ajuntaments en el que era un dossier tècnic, una mena de document tècnic que ajudava amb els ajuntaments a regular el patinet, els hi recomanàvem 16 anys. S'ha triat 15 anys, això li hauríem de preguntar a la DGT. Nosaltres pensàvem que 16 anys era una bona edat perquè també són les edats que s'incorporen a altres tipus de vehicle, no? Però està bé que sigui una única edat, 15 anys, perquè com que això ara anava a discreció de cada municipi i trobaves municipis a vegades colindants a un lloc es podia anar a partir dels 15 anys en patinet, hi ha un altre lloc a partir dels 16 anys. Llavors era una mica un embolic, no? Per tant, establir una edat mínima està bé.
0: Mm-hmm. Ha comentat l'obligatorietat de portar casc i de nit amb poca visibilitat una armilla reflectant. Sembla que el fet d'anar amb patinet, que es pot assimilar a una joguina, però estem parlant d'un vehicle de mobilitat personal, fa que la gent li costi, no?, tenir consciència del risc com a usuari, no?
1: Sí, ho defineix molt clar. No és una joguina, com per... És que es va establir aquesta mena d'element com una joguina, donat que es regalava molt, no? Per festes assenyalades es regalava aquest element i semblava com si fos un una joguina més, no? Un joguet per moure's. No, això és un vehicle i, per tant, bàsicament el que has de tenir conscient i per percebre el risc és que estarà circulant en un lloc que hi ha altres vehicles, que, per tant, els altres vehicles no són patinets. Són vehicles consistents, són vehicles tota la vida i són vehicles lleugers, en aquest cas. Són motos, són ciclistes i poden ser vehicles furgonetes, per exemple, perquè aquests elements, aquests patinets, aquesta mobilitat és molt urbana. Interurbana no, els patinets en àmbit interurbà no poden circular. A excepció que hi hagi algun carril bicicleta o hi hagi itineraris aquests, per dir-ho d'alguna forma, segregats de les carreteres i cicloturistes, no? Que això, si el municipi ho vol fer, pot deixar-hi circular patinets. A nosaltres això tampoc ens sembla correcte. Caldria recloure-ho més a l'àmbit urbà. I aquesta seria una mica les vicissituds que ha patit el patinet al llarg d'aquests anys, no? Que s'ha anat regalant i semblava com un objecte de regal, sí, com ho ha definit molt bé vostè, un joguet, però no, és un vehicle. La consciència del risc s'agafa molt ràpid quan només mires a banda i banda quan circules per un carrer i veus que hi ha cotxes, que hi ha motos, que hi ha furgonetes, que pots prendre mal i que et poden fer mal.
0: Anem amb el cas de les bicicletes. Abans ha comentat aquesta obligatorietat de reduir la velocitat 20 quilòmetres per sota del límit de la via. No sé si és una norma fàcil d'aplicar i de controlar.
1: Jo diria que els 20 quilòmetres és una velocitat indicativa. Està bé, no cal obsedir-se en veure com es respecta aquesta velocitat, però és que ja ho fem. Quan tu trobes un ciclista a la carretera i has de fer l'avançament, prèviament, moltes vegades, ja has reduït aquesta velocitat. Llavors, no costa res quan tu redueixes la velocitat, doncs llavors sí, arribar a aquest límit d'una reducció dels 20 quilòmetres per hora. Però ja és una actitud que normalment se sol produir quan hi ha un avançament d'un ciclista.
0: I a les vies urbanes, els conductors hauran de mantenir 5 metres de distància respecte dels ciclistes. Com es pot fer efectiva aquesta norma en carrers on hi ha molta densitat de trànsit?
1: Això, normalment, li hauria de demanar a la DGT, que veig que ha tingut alguns inconvenients o ha tingut alguns conflictes amb l'àmbit urbà a l'hora de marcar i assenyalar una normativa que a vegades és complexa de complir, com molt bé diu vostè, en un àmbit urbà. Jo assenyalaria de l'àmbit urbà més que aquestes distàncies, sinó que el ciclista circuli pel centre del carril per també garantir-se aquesta seguretat. Això està bé, qui sí. Figuri en l'ordenança, en la modificació del reglament, en aquest decret, qui figuri aquesta possibilitat, obligació, de circular pel centre. Circular per la lateral del carril moltes vegades és... et jugues la invasió del teu espai com a vehicle que circula, et jugues la invasió dels vehicles lleugers, no?
0: S'han suprimit també les excepcions i tots els ciclistes han de portar casc en les vies interurbanes. Quines eren aquestes excepcions? Sí.
1: Bé, en aquests moments les excepcions en vies interurbanes no s'obliga, més que hi havia excepcions, s'obliga el ciclista a circular fins amb casc. Per tant, sempre haurà de circular amb casc, quedem-nos amb això. Si vostè em demana si en via urbana quina diferència hi ha, nosaltres també ens sembla que poca. També hauria estat una bona oportunitat per dir que en àmbit urbà sempre s'hauria de circular també amb casc, perquè el casc és un element de seguretat passiva que protegeix. Jo em quedaria amb això.
0: Una altra qüestió, els ciclistes també podran circular en els dos sentits en les vies urbanes d'un sol sentit, amb un límit de 30 km hora. Això no ens hauria d'estranyar tampoc, no?
1: Això, jo entenc que em faci aquestes preguntes i com a autoritat del trànsit de Catalunya jo li respondré, li donaré la nostra opinió i l'estic donant, però això és molt d'àmbit urbà. Nosaltres el que, per dir-ho d'alguna forma, hem observat i hem fet l'anàlisi més precís és de totes les mesures d'àmbit interurbà, que és les que ens competeix més. Però, si em demana la nostra opinió, jo particularment, com a director del Servei Català de Trànsit i el Servei Català de Trànsit també ho pensem, aquestes vies ciclistes amb doble sentit són un parany, i més en àmbit urbà. la persona que no presta atenció quan ha de creuar un carrer el vianant, quan no presta atenció quan ha de creuar un carrer, i que moltes vegades anem, per dir-ho així col·loquialment, amb el pilot automàtic, sí que respectem els senyals, però estem pensant en les nostres coses, probablement. Et fixes en el sentit de la circulació i, per tant, tu esperes que et vinguin vehicles per on te venen els cotxes, per on te ve el sentit de la circulació. No esperes que vingui un vehicle en l'altre sentit. Per tant, això, jo sí que recomanaria, com a Servei Català de Trànsit, recomanaríem que sigui el mínim, perquè és més adequat que cada sentit tingui segregat també el seu carril bicicleta.
0: Així ens estalviarem ensurts. Anem amb les motos. Aquí sí que hi ha alguna decisió, podríem dir, estrella. Als motoristes els exigeix guants en vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol via. Aquestes són mesures que podrien semblar menors, però quina incidència pot tenir realment en la seguretat?
1: Això està bé. Està bé, creiem que és una bona idea recollir-ho en aquesta modificació i, per tant, plasmar-ho, no?, en la norma. Està bé, perquè sempre una protecció protegeix d'un accident greu o d'un accident que fins i tot pot ser mortal. Aquesta seguretat passiva, casc homologat, calçat tancat, guants, està bé que hi figuri. Però també hem fet una anàlisi nosaltres dels accidents que tenim de totes les motocicletes i de tots els motoristes. Nosaltres en aquests moments tenim 95 víctimes mortals a la carretera, a les vies interurbanes de Catalunya. Això és quasi un 17% menys que l'any passat i un 30% menys que el 2019. Però no obstant això, nosaltres hem de dir que d'aquestes 95 víctimes, 36 són motoristes. Quan mires els motoristes que han mort a les carreteres catalanes, tu te n'adones que no ha estat per... Portaven el casc, per dir-ho així, portaven guants i portaven calçat tancat. Ha estat, bàsicament, una cosa que deia vostè abans, la pèrdua de percepció del risc. Quan tu et fas més gran, tu també te n'adones que t'envelleixes com a persona quan et mires al mirall, no? O quan mires altres fotografies d'anys anteriors. Però bé, aquella persona que envelleix també és un conductor que envelleix. I, per tant, les seves habilitats, la seva perícia, la seva conducta, probablement és una altra amb l'edat que la que tenia feia uns anys quan conduïa una moto, no? Llavors, nosaltres creiem que aquí cal reforçar la formació en diferents moments de la vida del conductor de moto, especialment. Això no era un objecte per recollir en aquest decret. Però sí que creiem que aquest decret, aquesta modificació del codi, el que podia haver introduït ja i començar a parlar-ne és de l'airbag. Si és com li he dit, que quan fas l'anàlisi dels motoristes tens guants, casc i calçat tancat, no és un problema. Sí que ho podria ser una millora substancial per evitar que l'accident sigués mortal o sigués causés una ferida molt ferits greus, no? La introducció de l'airbag. Mm-hmm. En tot cas, es podria haver mencionat i es podria haver dit doncs d'aquí uns anys, no? Perquè tothom s'hi vagi habituant a què caldria incorporar l'airbag. Sabem que és car, que és un element que és car, però a nosaltres ens sembla un element interessant.
0: Tinc tres preguntes més que m'agradaria fer-li i tenim 2 minuts, o sigui que li demanaré si pot ser, com més breu i concís, millor. Hi ha una diferència important i és que la DGT permet que les motos circulin pel voral en cas de retenció, però no així, no està, diguem, reconegut pel Servei Català de Trànsit, que ho continuarà prohibint, no?
1: No és ben bé així. No? És la DGT... Sí, no, però hi ha un matís. És, la DGT el que diu és que podríem, si volem, podem senyalitzar conjuntament amb el titular de la via en aquells llocs on hi ha congestió i, com a màxim, a 30 km per hora, posar senyals perquè hi circulin les motos pel voral. Nosaltres diem, bé, això no ho farem, no ho posarem. No posarem. No és que prohibim alguna cosa que ara es pugui fer, sinó és ens dona la possibilitat de dir que ho senyalitzem i nosaltres diem no ho veiem i no ho senyalitzarem. I per tant no podran circular les motos pel voral. Per què? Ràpid. Perquè és un espai per a la gestió de l'emergència. Allà hi ha equips mèdics que tenen els ferits. Hi ha bombers que a vegades apaguen un incendi. Hi ha Mossos que ajuden els accidentats a fer els papers. Hi ha tota una sèrie d'equips de l'emergència que necessiten el voral per gestionar l'emergència. Dos, els vorals no estan en les mateixes condicions que la calçada. I tres, no creiem que sigui una bona idea un voral perquè el que hem de fer a les motos és donar-los carrils. Nosaltres tenim els bus vao que els deixem circular perquè són espais segurs i segregats. Això és lo interessant.
0: Molt bé. Tema multes. Hi haurà multes?
1: Sí, hi han fet sancionables. Les multes són fins a 200 euros en la majoria dels casos que hem pogut veure. I, esclar, si entra aquesta normativa en vigor, que ja ha entrat, qui no la compleixi, doncs serà multat.
0: Una última qüestió. Avui n'hem parlat, perquè efectivament fa pocs dies que tot això ha entrat en vigor, però hi haurà una campanya de difusió perquè acabi arribant ben bé aquesta informació a la ciutadania?
1: Esperem que això també, com a responsable màxim que és la DGT, de generar aquest marc normatiu nou, no? Ho faci també la DGT, però nosaltres sí, ja ho farem, ja ho hem començat a fer. Aquesta entrevista, per exemple, que faig amb vostè, serveix per divulgar aquests canvis. Dos, nosaltres ja hem editat material i el tenim publicat a la nostra pàgina web. I tres, farem difusió de tot el material que tenim.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per la brevetat i per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies a vostè.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Us imagineu una illa grega, un hotel petit i un incendi forestal a ple estiu? Ara imagineu que enmig d'aquell caos algú comet un crim i que la policia ho arxiva com un accident. Passen els anys, l'hotelet humil s'ha convertit en un resort de luxe i per una festa d'aniversari reuneixen de nou tots aquells que van viure de prop la mort d'aquell home. Alguns en van sortir beneficiats, d'altres encara en paguen les conseqüències i l'assassí, que ha passat anys desapercebut, es veu obligat a tornar a actuar. Aquest és l'argument de Sin Fas Nosa, una novel·la de crims i misteri en la línia d'Agatha Christie amb tocs de thriller ambientada a l'illa imaginària de Caios, al mar Egeu. Carme Torres, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ho hem explicat bé, això?
1: Perfecte. Només la illa es diu Quios.
0: Quios. Sí. Jo l'he donat un to anglès en lloc de grec.
1: Exacte.
0: Li hem canviat el nom. Carme, per qui no et conegui, com podríem dir qui és la Carme Torres i en quin moment vas decidir que havia arribat l'hora d'escriure una novel·la? Perquè aquesta no ho he explicat, però és la teva primera novel·la.
1: Sí, és la meva primera novel·la. Doncs jo sóc de Sabadell, vaig néixer allà, però he viscut la major part de la meva vida aquí a Sant Cugat. Tinc dos fills i m'he dedicat tota la vida al disseny tècnic textil. Sempre m'havia fet il·lusió escriure una novel·la d'aquesta mena, tipus Agatha Christie. De joveneta, jo crec que les vaig llegir totes, les novel·les d'aquesta autora.
0: Són
1: unes quantes, sí, però jo era una gran lectora, jo, en aquell temps. Ara no tinc tant de disponibilitat per dedicar-me a la lectura, però en aquell moment ho podia fer. Jo crec que el meu desig d'escriure una novel·la d'aquesta mena va començar llavors, molt influenciada pel que estava llegint de l'Agatha Christie. Aquestes novel·les d'ella, que són un joc d'enginy, que permet al lector participar de la investigació com si fos un detectiu més, buscar les pistes i al final doncs, veure que tot encaixa. Això a mi em entusiasma, era algo que m'enganxava moltíssim. I sempre havia pensat que havia de ser, bueno, fantàstic, imaginar una d'aquestes trames i poder-la escriure. Però clar, això necessita molt de temps i quan tens obligacions familiars i professionals, doncs no el trobes. Ara fa uns anys, la vida canvia, els nanos creixen i les situacions són diferents. Vaig poder trobar el temps necessari i vaig passar un estiu a Grècia. De fet, a Grècia he anat moltes vegades perquè és un país que m'encanta. I aquest estiu en concret vaig viure un incendi forestal allà. I va ser quan se'm va ocórrer la idea de que el caos que genera tota aquella situació pues era això, era un lloc esplèndid, perfecte, una situació ideal per amagar un crim. Uh-huh. I a partir d'aquí vaig començar a idear la trama. Vaig començar a escriure-la al cap d'uns mesos i de seguida em vaig adonar que necessitava ajuda i vaig decidir matricular-me a l'Ateneu d'aquí de Sant Cugat. Els cursos d'escriptura creativa, els que imparteix la Susana Camps, que és una gran escriptora i professora. I aquest any serà el tercer curs que segueixo amb ella. I durant 2 anys doncs, vaig desenvolupar la història, la vaig escriure, la vaig rectificar i quan va estar acabada la vaig deixar en un calaix. Tant la família com els amics, com l'Ateneu, tothom em deia, va, prova-ho, que és bona, que segur que la publiquen. Vaig enviar-la a una primera editorial, que no em va fer ni cas, no em va ni contestar. Això va ser una gran decepció. Però, vaig continuar insistint. I llavors, per sort, Bulian Edicions va trobar que aquesta novel·la era adequada per publicar-la dintre de la seva col·lecció de novel·la negra, que es diu Falció Negra. Uh-huh. I va ser una alegria. I vaig haver-me d'esperar un any, perquè Bulian, ella va triant novel·les i llibres que vol publicar, però ho fa amb una anticipació. Uh-huh. Llavors ja m'ho van dir. Si estàs disposada a esperar-te un any, et publiquem. Jo vaig dir encantada de la vida.
0: He esperat una vida, no?
1: Sí, exacte.
0: No vindrà d'un any, clar. Sí. Ara ens explicaves tot aquest recorregut, no? Aquest viatge des d'aquesta lectora voraç d'Agatha Christie fins al moment d'escriure un llibre. I clar, una cosa és voler escriure un llibre i l'altra és posar-se a escriure un llibre. I tu dius, vaig demanar ajuda, no? Me'n vaig anar al curs d'escriptura de l'Ateneu. Què has après amb aquest curs d'escriptura que tu sola potser no haguessis pogut desenvolupar, no? Com t'has convertit de la Carme Torres lectora a la Carme Torres escriptora i com t'ha ajudat aquestes eines que t'han pogut donar?
1: Sí, en diversos aspectes. Sobretot m'ha ajudat el fet de compartir totes les inquietuds que tens quan comences a escriure amb altres persones com jo, que tenien la il·lusió d'escriure un llibre i que es trobaven en la mateixa situació. Aquestes classes comparteixes molt el que estàs escrivint i els uns i els els altres ens anem donant les opinions i et fan donar compte de detalls que per tu sola no veuries. Repeticions, frases que potser són massa llargues, manera d'escriure més àgil, més fluida, tot això t'ajuda. I llavors jo també soc molt crítica amb mi mateixa i entre el que m'han aportat i la manera de ser que jo tinc, que soc crítica i perfeccionista, pues, aquí tenim el resultat.
2: Sí. Sobre la taula,
1: sobre
2: que
1: la
2: diria
1: taula,
2: després
1: sí.
2: d'aquell primer no, de fet un primer no que probablement i de molts més a tot darrere, molts autors que ara tenim consagrats també han passat per aquest moment d'enviar l'exemplar amb la il·lusió sobre les editorials i que no arribi una resposta fins al cap de molt de temps, no?
1: Sí.
2: Suposo que és un moment de neguit també.
1: Sí, ho és, ho és. I el fet de que te l'acceptin et fa creure una mica més en tu mateixa i amb les possibilitats que tens de continuar amb aquest camí. Que a mi m'encanta i que espero doncs, no deixar-lo i tinc altres idees i de fet ja n'estic escrivint una altra i
2: no
1: fa molta il·lusió, la veritat és que sí.
2: La novel·la està ambientada a Quios, és una illa grega, dius, soc una apassionada de Grècia i he anat moltes vegades, és una
1: sí.
2: illa que en aquest cas no existeix.
1: Exacte.
2: I tot comença amb aquest incendi forestal inspirat en el que tu vas viure en aquest moment eureka de ja tinc no, la idea per la meva novel·la.
1: Sí.
2: Per què vas decidir situar-hi la història i què t'oferia Grècia com a escenari per una novel·la de misteri?
1: A veure, Grècia, de fet, el fet de que la situï a Grècia és perquè jo em vaig inspirar en aquell país, quan estava allà. I tot el que m'anava imaginant ho situava en aquell país. Jo he tingut la sort de visitar-ne algunes de les illes gregues. Aleshores, m'imaginava una illa feta de records i d'imatges que jo tenia de les que he anat visitant. I, de fet, Quios és una barreja entre Corfú, Mykonos, Paros, inclús la ciutat principal, que li ha anomenada Doukades, també és una barreja de records que jo tinc d'altres poblacions que he conegut. I per què Grècia? Pues per això, perquè em semblava el més natural sent allà i perquè per mi és encantadora, és misteriosa, és un lloc, una illa, és un lloc adequat per situar-hi un misteri, perquè en el cas d'aquesta novel·la per mi era important poder controlar les entrades i sortides dels personatges. Clar, la illa és un lloc recluït que és fàcil poder saber on és cada personatge, si és allà o si ha marxat. Si ho hagués situat a una part continental, allà la mobilitat és lliure i és molt, molt difícil poder-ho controlar.
2: A l'hora de construir un llibre hi ha moltes coses que cal tenir en compte, no? Un és l'escenari, és aquest espai que ja el tenim, que és Grècia, és aquesta illa, però hi ha una altra part primordial, sobretot en una novel·la com la teva, on hi ha molts personatges, que són els personatges. Com has anat treballant? Tu quin mètode d'escriptura has seguit? Hi ha aquells autors que saben com comença i com acaba un llibre,
1: sí.
2: N'hi ha alguns que ho segueixen fil per randa i d'altres que es deixen sorprendre pels mateixos personatges i acaba canviant. No sé, en el teu cas, com ho has fet?
1: Bueno, jo des del bon començament tenia molt clar el fet de a qui mataven, per què el mataven i com. Llavors, això sí que era algo claríssim. El que no era tant la trama, o sigui, la manera de lligar-ho tot, no la tenia clara. Ni tampoc els personatges que hi intervenien. Jo sabia com començava la història i vaig començar-la a escriure. I llavors, mica en mica, la mateixa història em va anar demanant una sèrie doncs, de personatges i de trames. I jo les vaig anar creant. Era sorprenent perquè a la mesura que jo escrivia era com si cada capítol em portés el següent. Sí que sabia com acabava, però el recorregut fins allà se'm anava corrent a mesura que anava escrivent. I això va ser molt sorprenent i a la vegada, pues, no sé, interessant i emocionant, perquè jo em sentia molt absorta per l'escriptura. Hi havia moments, que, bueno, tardes senceres, que jo no era Sant Cugat, estava plenament a Quios, i no me'n donava compte ni de com passaven les hores. I això ha sigut una experiència nova, i la veritat és que he molt de moltes ganes de tornar-la a repetir.
2: Com t'hem d'imaginar escrivint?
1: Com m'has d'imaginar
2: sí.
1: escrivint? Pues al despatx de casa, amb l'ordenador, amb mitjons, i sense música, en silenci. I concentrada en el que estic fent. I entre gent, a vegades al despatx, els meus fills, ni els veig. Estic ben bé dintre de la història.
2: Absorta per la història.
1: Absorta completament, sí.
2: Clar, parlava dels personatges i de les moltes coses que has fet a la vida. Tu també has fet teatre, de fet, encara en fas. No sé si a l'hora de construir aquests personatges també ja has tingut aquesta idea de fins i tot imaginar-te'l sobre un escenari. Si s'han barrejat aquests dos mons, no? El del teatre i el de l'escriptura, o no?
1: Jo no crec que s'hagin barrejat. El que sí que s'ha barrejat, clar, quan tu crees personatges, no els crees del no-res. Tu aquells personatges els hi dones un caràcter, tenen unes motivacions, uns objectius. I sempre hi ha alguna cosa del teu entorn, de les teves, no sé, de les teves vivències, de la gent que has conegut, que vas posant a cadascun d'aquests personatges. Això sí que m'ha passat. No hi ha ningú que sigui exactament algú que hagi conegut, però cadascun d'ells té moltes coses de molta gent.
2: Pinzellades.
1: Pinzellades, sí. I el teatre, bueno, suposo que la imaginació, si fas teatre, també t'ajuda a fer-la més gran, a volar. I potser sí que fer teatre m'ha ajudat a tenir més imaginació, no ho sé. Però jo tinc que dir que sempre n'he tingut molta, perquè des de molt petita ja he llegit. Des de tenir 7 o 8 anys, el meu pare, pobre home, sempre em portava les llibreries. I vaig començar llegint els llibres de Enid Blyton, Els 7 secrets, Los 5, sempre aquest tipus de novel·les de misteri. I com vaig ser una mica més gran, clar, vaig devorar Agatha Christie. I tota aquesta, la imaginació et fa volar. Quan tu llegeixes, la imaginació no està a Sant Cugat, la imaginació vola. I jo suposo que la fas més gran. I això m'ha ajudat també a l'hora d'escriure.
2: I hi ha algun personatge que t'estimés més que els altres?
1: Que m'estimi més que els altres?
2: Que acaba sent el teu preferit, la teva preferida, no ho sé, que li tens una empatia especial.
1: Bueno, a mi m'agrada la Mireia. La Mireia Ridaura m'agrada com és. És una noia decidida, que s'ha fet la vida com li ha agradat, ha estudiat, ha viatjat, no ha tingut gaire sort amb les seves relacions romàntiques, i ara es troba amb un noi que...
2: Que és mosso d'esquadra, no?
1: Que és mosso d'esquadra, és un jove inspector dels Mossos d'Esquadra, amic d'uns amics, que per això es coneixen i es relacionen, i el troba diferent. I aquesta relació entre ells dos, però sobretot l'espontaneïtat d'aquesta noia, la facilitat que té, doncs, per acostar-se a la gent, per explicar-se, per obrir-se. És una noia molt sociable. I aquest caràcter alegre i proper em fa... Bueno, m'ha agafat una mica de... M'he fet agafar grinyo, si la veritat és que sí.
2: I com t'imagines quan el llibre arribi a les mans dels lectors i de les lectores? No sé si t'imagines la mateixa experiència que quan tu llegies Agatha Christie, convertint-se en detectius, no sé si fins i tot prenent apunts. Com t'imagines aquesta experiència?
1: Bueno, jo he intentat reproduir les sensacions que jo tenia quan llegia aquesta mena de llibres. O sigui, en tot moment he volgut crear uns personatges que són els que porten la investigació, que no són els típics personatges de la novel·la negra, de detectius deprimits, amb addiccions, amb un entorn social conflictiu. No, no, aquí no. Aquí tot és lluminós, és paradisíac, els protagonistes són gent normal, són gent lúcida i equilibrada, que es troben en una situació de perill i que han d'afrontar-la, pues, en plena consciència del que estan fent i amb prudència. I a part d'això, doncs, ara no recordo com has preguntat més, Marina, per les branques?
2: Si t'imagines els lectors participant en la investigació.
1: Ah, sí. Oh, i tant, que me'ls imagino. Perquè el que per mi era fonamental era que al llarg de la història, a mesura que l'anava escrivint, havia d'anar posant totes les pistes necessàries perquè tant la investigació com el lector pogués participar d'aquesta aventura.
2: Hi ha moltes pistes falses?
1: Hi ha girs de guió. Si això em dius pistes falses, pistes...
2: Allò, no? Que, ah, sí. Segur que és aquest, segur que és aquest. Sí. Patapam, llavors, el següent capítol, dius... No.
1: Sí, això sí que n'hi ha. Sí, perquè si no seria molt avorrit si d'entrada ja se sapigués qui és i ho encertessis. No, no, s'han de posar girs de guió per fer-ho més emocionant, i sí, n'hi ha molts. I sí que m'ho imagino, el lector seguint-te, i de fet ja tinc persones conegudes que l'han llegida i que ho han experimentat. I hem tingut inclús controvèrsies de veure per què has posat aquesta pista aquí, per què no l'has posat abans o després. Tot això és tota una situació molt sorprenent, nova per mi, però que m'encanta trobar-m'hi.
2: Ha canviat molt la novel·la des d'aquesta primera entrega que tu vas enviar a l'editorial, a Falció Negra, fins que s'ha convertit ja en un llibre editat i disponible a les llibreries?
1: Ha canviat els primers capítols. Jo tenia tendència a fer-los molt llargs. Com que Grècia m'agrada tant, m'agradava descriure-la. I llavors potser les descripcions eren massa llargues i feien perdre, doncs, l'essència del misteri. I Volian Edició em va demanar que canviés els dos o tres primers capítols. No el primer, el segon, tercer i quart. I ho vaig fer, els vaig reduir. I llavors tothom qui l'ha llegida després i havia vist aquests capítols previs m'ha dit que ha millorat, o sigui que a Volian Edicions tenia raó.
2: Clar, perquè és difícil, entenc, una autora novell, no?
1: Sí.
2: No és un llibre autoeditat, que moltes vegades moltes persones comencen al món de l'escriptura amb llibres autoeditats. Tu ja has tingut una editorial al darrere.
1: Sí.
2: És un repte afegit, no?
1: I tant.
2: Escriure el llibre i després treballar-ho amb l'editorial, que al final són els professionals també, però quan una crea les seves coses, a vegades tampoc t'agrada que et remenin massa.
1: Sí, és veritat, però és que Volian Edicions han sigut molt propers, han sigut molt didàctics, i de fet no m'han demanat massa cosa, només m'han demanat aquesta modificació, que si he de ser sincera, no era la primera vegada que m'ho deien.
2: Uh-huh.
1: Llavors, doncs, com que també la meva professora m'ho havia comentat, vaig pensar, doncs, tenia tot el sentit, doncs va, ho faig. Ho vaig fer, la van tornar a llegir, em van dir que havia quedat perfecte, i que sí, que endavant, que la publicaven, i ja està. Aquí es va acabar.
2: I com vas viure el dia que et va arribar mans l'exemplar enquadernat i preparat ja per publicar?
1: Sí, tant t'acabes de creure. Quan obres la capsa, que t'envien uns exemplars per tu, obres aquella capsa i veus aquella pila de llibres amb el meu nom, amb el títol, que a mi el títol és que era imprescindible que no me'l toquessin. Em va trigar moltíssim venir la idea d'aquest títol, perquè tothom em deia, no, has de posar l'inspector Martí Cardona a Grècia. Jo dic, no, tinc que posar aquest títol. Això és... jo tinc que posar una cosa que sigui diferent. I vaig estar pensant i pensant. I llegint-la, amb alguns capítols, la paraula nosa surt.
2: Mm-hmm.
1: I llavors vaig pensar, és que això és ideal, és el que s'ha de posar, si em fas nosa. I sí. No li ha agradat a tothom aquest títol, però per mi és imprescindible.
2: És el que tu et fas tan pau amb el teu llibre.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí.
2: Tot plegat, Carme, el llibre ja és a les llibreries, però és que, a més a més, tindran l'oportunitat els santcuatencs i santcuatenques de conèixer-te tu, a l'autora, i escoltar-te presentar-lo aquest dimecres a la Paideia. Què hi veurem?
1: Pues hi veurem això, hi veurem el llibre, hi veurem la il·lusió que hi he posat, i sobretot que m'acompanya la meva professora i escriptora, Susana Camps, i que intentarem explicar com s'ha creat aquest llibre, quin és el contingut, quina és la idea que jo vull fer arribar als lectors, i que espero que tothom el gaudeixi, perquè és un llibre per entretenir.
2: Doncs si em fas nosa, el primer llibre de la Carme Torres, ja ens han dit que en té d'altres al cap, per tant la tornarem a convidar perquè ens els expliqui quan els tingui acabats i editats. Que vagi molt bé aquesta presentació d'aquest dimecres, i que molts santcuatencs, santcuatenques i gent d'arreu de Catalunya gaudeixi amb el Si em fas nosa.
1: Moltes
2: gràcies,
1: gràcies,
2: Carme.
1: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre Carn Humana. La podeu veure a la Sala Atrium de Barcelona i ens explica com una parella que ha adoptat un fill creu que el nen és especial. Arran d'aquesta idea, l'obra reflexiona sobre moltes qüestions, com ara la pèrdua d'empatia, la competència, la mercantilització de les persones, tot plegat per fer un retrat inquietant, però alhora divertit, amb to de comèdia, de la societat contemporània. Com que sense actrius no hi ha teatre, avui ens acompanya Meritxell Calvo, que és intèrpret de Carn Humana. Meritxell, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Pues molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
2: Igualment, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. Aviam, situem-nos una mica. Tenim una parella, que són la Màrcia i en Ramon, que fa 5 anys va adoptar un nen bosnià, en Mirko. Fins aquí tot en ordre, però...
3: Sí, sembla normal fins aquí tot.
2: Exacte, però a cop i volta comencen a passar coses estranyes, podríem dir, no?
3: Sí, sí, coses estranyes i fantàstiques. L'obra ens situa en una distopia i és, com bé has dit, és una parella, és el Ramon i la Màrcia, que tenen un nen adoptat de 5 anys i tenen un problema amb el nen. Ells consideren que és un problema perquè, bé, ens planteja una societat una mica violenta o enfrontada, per així dir-ho, no? en la competitivitat, de que la meva criatura és millor que la teva perquè la meva té 2 mesos i ja sap fer la vertical, o és un crac de la pintura, no? I clar, llavors, i la nostra criatura què és? Què fa, no? I això planteja una mica l'obra.
2: Clar, a vegades sembla que quan anem al teatre hi ha situacions que es porten a l'extrem, però si ens fixem en el dia a dia segurament podem veure aquesta competició entre famílies, no? Entre pares i mares, per veure qui té el millor fill o qui és el fill que fa més bé no sé què.
3: Sí, sí, sí, a veure, sí, tots hem sentit o hem dit la típica frase de jo no és perquè sigui el meu fill, però és que realment això ho fa molt bé, o és que realment és el millor, no? Sí. A veure, l'obra ens planteja també una situació que des de la comèdia i des de la ironia i la sàtira ens planteja una situació que si no fos còmica seria monstruosa, no? Perquè la comparació entre criatures com si fossin objectes, com si arriba un moment que es parla de les criatures també com si tinguéssim un telèfon, no, és que el meu és un, no sé, és un iPhone número 15, doncs el meu és un número 17, no? El meu és millor. I a vegades se'ns oblida que estem parlant de persones, no?
2: De fet, clar, fins a quin punt, com a pares, com a mares, posem massa pressió, potser, als fills? Perquè aquesta competitivitat, al final, acaba sent això per a ells, no?
3: Totalment, totalment. A veure, també a internet corren vídeos d'aquests de les competicions de futbol, per exemple. Dic futbol o pot ser un altre esport, que els pares estan allà cridant des de la grada, fes això, fes l'altre, tira... Però no, i dius, senyor, que té 7 anys, vull dir que està jugant, saps? I després, clar, veus aquests nens també que agafen la pilota amb aquesta violència, però també l'obra dona una petita reflexió que a part d'això i de la mercantilització de les persones i com ens comparem els uns amb els altres, és també posar-se una mica de banda dels dolents. Diguéssim que el Ramon i la Màrcia tenen una manera molt, molt peculiar de pensar, no? I llavors, doncs, tu vas rient amb ells i dius, ah, mira, jo això potser també ho faria, o ah, mira, jo aquí em veig reflexada, però arriba un moment a l'hora que dius, ostres, fins on ha arribat tot això, que no deixa de ser comèdia, eh?
2: Sí.
3: Però la reflexió va una mica més enllà, no se centra només en les criatures, se centra també en nosaltres, i nosaltres com a societat.
2: Que tu creus que les persones que us vinguin a veure potser sortiran una mica remoguts en aquest sentit, perquè s'adonaran de coses de les que potser no eren conscients?
3: Doncs sí, però no remoguts en el mal sentit, sinó perquè la gent riu molt. Nosaltres hem fet tres funcions a Sabadell, hem estrenat allà, i la veritat és que ha anat molt bé, i després l'últim dia vam tenir l'oportunitat de fer un col·loqui, i la gent el que ens deia era: ostres, hem rigut molt, però molt, i al final, quan hi ha aquesta cosa, igualment no pots parar de riure, però veus el que està passant.
2: Clar.
3: Saps? I sí, i tambors, bueno, sí, després ens deien, sí, després vam anar a prendre alguna cosa, i ostres, sí que vam estar tota l'estona parlant. Mm. Clar, perquè això, clar, perquè l'altre, però no des de l'amargura de: oh, Déu meu, quina societat que som, sinó, escolta'm, tu t'has adonat que fem això o que fem l'altre?
2: Ja, suposo que és la màgia, no?, també, Meritxell, del teatre, sí. I vosaltres tenim una mena de vareta per tocar a la gent, per tocar-nos a tots nosaltres i activar-nos alguna cosa, alguna reflexió que potser ens ajuda a ser millors o a intentar millorar alguna cosa.
3: Sí, o com a mínim ser conscient de les nostres mancances, no?, o de com som com a societat, no?, que moltes vegades anem tirant cap endavant, a veure, en el nostre dia a dia no podem estar reflexionant també tot el que fem, no?, però de tant en tant el parar i dir: a veure, vaig a posar en valor les coses que tinc, doncs jo crec que està bé, i el teatre és una eina d'educació i de cultura molt potent que tenim i que hem de conservar, jo crec.
2: També perquè al final ens parleu del dia a dia, de la vida quotidiana, però aconseguiu, no?, amb aquest toc de comèdia, d'ironia, de sàtira tan necessari com deies abans, perquè no sigui una situació monstruosa, aconseguiu que sigui una cosa extraordinària, però que en realitat és molt, molt quotidiana, no?
3: Sí, exacte. Moltes vegades es parla de les grans passions o de les grans històries dramàtiques o les històries, jo què sé, d'amor, no? I moltes vegades i diem: ja, però i això jo a la meva vida com ho aplico, no? Potser no tinc una gran història d'amor o una gran història dramàtica, però i aquests personatges, no? Doncs aquesta obra és algo universal que ens passa a tots i ens passa cada dia. El que passa que, clar, posada des d'un altre punt de vista, diguéssim.
2: Meritxell, amb l'equip del programa, reflexionant una mica també, tot i no haver vist l'obra encara, clar, pensàvem, en certa manera, també parleu una mica de com el capitalisme ha alterat els vincles humans. No sé si ens hem tornat menys empàtics, més egoistes, no?, més individualistes.
3: Sí, completament. I sobretot és la comparació, no?, i la mercantilització d'absolutament tot, no?, de l'art, de l'educació, tot el... no sé, ja no es poden fer les coses perquè tu creguis, per exemple, parlo del meu sector, no?, el sector de la cultura, el sector de l'art, doncs, ostres, jo tinc una obra de teatre perquè vull expressar això, no?, perquè tinc aquesta necessitat. No estic parlant de la puresa, de l'art, ni no té res a veure amb la puresa, simplement unes persones que tenen un producte que expressa alguna cosa, no? Doncs aquest producte, si no vens entrades o si no aconsegueixes un patrocinador o si tot el que no estigui envoltat de diners, no pots fer res amb allò. Mm. O sigui, ja pots tenir un producte meravellós que si no tens una publicitat que et vengui i que faci creure als altres que el que tu tens és el que necessita, no serveix de res, encara que realment ho tinguis i encara que sigui supervaluós el que tu tens. I amb això ens passa amb les persones també, no? Tenim un problema enorme amb l'habitatge, no?, però sembla que estiguem més preocupats de: ostres, els pantalons que porto són de marca, mira, al costat porta aquelles sabates, jo què sé, una cosa molt estúpida, no?, que era com les bambes per córrer o les bambes per fer sala. Són bambes. Relaxem-nos, no?
2: Com a missatge, aquest relaxem-nos, crec que és important i a vegades ens el diem prou. Va, fins al 30 de novembre podeu veure Carn Humana a la Sala Atrium de Barcelona. És una obra autoria i direcció de Josep Julien i està interpretada per Santi Ricart i per Meritxell Calvo, que és amb qui hem pogut compartir uns minuts i unes quantes reflexions. Meritxell, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
5: Hola, sóc el Cesc de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure, les du sota el pont. Quan surtis de casa, trespitja-les fort. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
4: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
3: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
2: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui al Faves Contades us proposem conèixer una dona que als 85 anys encara té la curiositat i les ganes d'aprendre intactes. És l'Helena Martínez Aguilar, veïna de La Floresta, que acaba de publicar El Casalot, la seva primera novel·la, després d'endinsar-se en el món de l'escriptura fa només 3 anys. Fa un parell de dies ens va obrir les portes de casa seva, La Floresta, per començar a conversar sobre el llibre, però també sobre la trajectòria vital. Aquest n'és el resultat. Helena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. I tu? També, suposo, no?
0: Som a casa teva, a La Floresta, un entorn privilegiat, però tu no vas néixer aquí, no vas néixer al barri.
1: No, vaig néixer a Barcelona. Passa que el meu pare ja, des de l'any 40, jo crec, o 40, abans del 40, perquè jo soc del 40, el 35 crec que va comprar aquest terreno. No sé si eren unes ofertes que donaven al carrer Pelayo, que donaven els paperets... Algú va passar perquè tinc una carpeta amb tot de tíquets, saps? De què cada mes anava pagant. I, bueno, primer volia comprar, quan jo ja vaig néixer, al cap de poc temps volia anar cap a la platja. Però jo em quedava fònica. I llavors el metge li va dir que jo a la platja no m'anava. I llavors aquí hi havia una caseta molt petita, allà baix de tot, i la va habilitar perquè també vaig tindre el sarrampió, me'l vaig vindre a curar aquí, i... Després ja va fer la caseta més gran, venia tota la família, això sí, tota la família de la meva mare venien els caps de setmana, i després ja va fer la caseta que la vam anar eixamplant a mesura que la vam necessitar. I quan em vaig casar, meu marit ja volia vindre a viure aquí, jo no, jo sóc molt de ciutat, però bueno, al final vaig tindre que fer el que volia, ja quan els fills ja tenien el petit 7 anys, i ens van vindre aquí a viure ja definitiu.
0: Quins són els primers records que tens de La Floresta?
1: Bueno, per mi La Floresta era llibertat, perquè, clar, tancada en un pis, aquí era aquest terreny feia un desnivell, i jo, a mi no em deixaven sortir fora de casa, això era el temps aquell, els 40 i pico, no deixaven, bueno, els 40, ja els 50, i aleshores jo recordo que pujava a la punta del terreny i baixava caminant corrents, a la meitat hi havia un arbre, un pi, i m'agafava amb ell. A vegades no l'encertava i sempre anava plena de blaus i de... No tirites, perquè tampoc no existien, però això sí, en seguida anava plena de coses. Però per mi era aquella llibertat dins de l'acotació de no poder sortir del terreny, perquè jo em parlava amb les amiguetes del carrer des de la barana, saps?
0: Sense poder sortir. Sí. I des d'aquests inicis, amb aquest terreny, amb aquestes casetes que van anar creixent fins ara, com ha canviat La Floresta?
1: A veure, molt, però és que la Floresta té una identitat especial. És molt tancada, hasta inclús jo crec que el veïnatge és tancat, perquè jo sí, l'únic que conec, bueno, que parlo, és la meva veïna de la dreta, la meva veïna de l'esquerra no, perquè ha variat, era una noia, després ara està la seva filla, jove, limitada. Jo tinc el meu fill que viu al pis de sota, però ja potser també nosaltres, de família, som... molt, molt tranquils. Vull dir, jo et pot dir que jo a casa del meu fill baixo molt poques vegades. Millor no molestar, saps? Sempre penso que... I crec que la Floresta crec que és així. Sé que hi ha una entitat, una associació, però sempre ha sigut de problemes. Les associacions, ho recordo pel meu pare, que quan venia de les reunions venia fins a dalt de tot, deia que era impossible.
0: Ens has explicat que tu vas néixer a Barcelona,
1: sí.
0: Però que amb 16 anys el teu pare va morir, m'explicaves quan preparàvem aquesta entrevista, i això va suposar un impacte, evidentment un impacte emocional per la mort d'un pare. Tu eres filla única, però a més això va significar que tu vas haver de començar a treballar amb 17 anys.
1: Això.
0: Com impacta això en la història d'una vida vist des de la perspectiva?
1: Home, és que impacta, és que és un canvi tan fort. Però, bueno, vaig a dir una cosa molt forta. El dia que va morir el meu pare era el dia de Rams, el diumenge de Rams. Vam acabar de dinar, ell havia vingut a La Floresta perquè sempre venia a fer cosetes al matí, que era festa, i a la tarda se m'anava a dormir després de dinar. I jo em vaig posar, bueno, fregava els plats, en aquell temps ja m'ensenyaven a que la dona tal, posava els plats, i em vaig assentar en un despatx que teníem, i em vaig quedar allà quieta. No sé, era... Algú em passava. I amb aquesta em va passar com una pel·lícula que em va dir què faries si el teu pare es morís, t'ho juro. D'això ho explico perquè per mi és natural, però sabent que molta gent no ho entén. Pues aquesta frase, que no sé si va ser, no va ser escrita, però la vaig intuir, què faries si el teu pare es morís? I es va desenrotllar tot, doncs, de dir, deixar o acabar d'estudiar. Jo estudiava piano, estudiar el piano, anar a les classes de l'acadèmia, posar-me a treballar, cuidar de la meva mare, perquè la meva mare no treballava. Un cop passat aquesta pel·lícula, que jo li dic pel·lícula perquè no sé com va ser, vaig quedar-me, vaig aixecar, vaig anar a la meva mare a dir-li que no sortim, que sempre sortíem els dies de festa, anàvem a casa de família. I diu, mira, el teu pare t'està dormint. Diu, en tot cas, diu, toca el piano, que saps que amb ell li agrada, es despertarà i facilitarà que puguem sortir. Bé, vaig anar al piano, el vaig aixecar i el vaig baixar. No el vaig poder tocar. Això ho vaig fer 3 cops. És que ho tinc gravadíssim, eh? Vaig fer-ho 3 cops. Jo no podia tocar el piano, saps? Vaig anar al menjador, davant de la porta. Jo sentia el ronc de dormit, però jo a la veu no em sortia. Al final, la meva mare diu, però què fas? Crida'l. Vaig anar, el vaig cridar, però tampoc. Papi, li deia papi. Ell estava dormint, amb la mà així aquí a l'esquena. I al cap d'un moment, la meva mare, veient que no hi anava, i bueno, que vaig anar amb ell, vaig dir, que no em contesta. Diu, sempre esteu jugant, perquè va ser un temps que aquells 2 anys últims sí, jugàvem. Mm-hmm. Llavors s'hi va acostar i ja la vaig sentir cridar, que el cridava i ell estava mort.
0: Tu expliques que fins als que vas tenir 40 anys vas fer una mica el que s'esperava de tu, no? Sobretot en una època on les expectatives del que havia de fer una dona estaven molt marcades i eren molt, molt limitades. Però a partir dels 40 la cosa canvia. Sí. Recordes què va ser que et va fer aquest clic de dir, ostres, jo he treballat, m'he casat, he tingut els meus fills, però a partir d'ara vull fer el que a mi em doni la gana?
1: Bueno, aquest clic no, al meu cap no el va fer. Va ser, també vaig tindre una troballa i amb una persona que em va explicar que feia astrologia i em vaig iniciar amb l'astrologia. I aquest va ser el barrum de la meva vida. Em va donar una concepció de la vida molt diferent i a partir d'aleshores pues, va començar una inquietud per tot. I tinc inquietud per... Ara inclús m'apuntaria, passa que ara, per exemple, m'agradaria molt cantar, però no tinc veu. M'agradaria fer teatre, però ja no em sento capaç de seguir un rol, no? Vull dir que encara ara tinc ganes d'aprendre coses. I, bueno, i després d'això doncs, a tot m'apuntava. Bueno, clar, no tot alhora, però primer feia una cosa, després una altra, vaig fer country, vaig fer restauració de mobles, bueno, i després vaig anar també a lectura, diguéssim, de llibre, també, grup de lectura, fins que al final va arribar a l'escriptura.
0: Creus que hi ha una Elena abans dels 40 i una Elena després?
1: Sí, però per mi el pensament que tenia, perquè jo ja el tenia, que la meva vida venia a acabar algo, que 40 anys pertanyien a un temps i que els altres 40 són d'un altre. És com si jo fos 2 personalitats que una ha acabat una part i l'altra ha començat una altra. Passa que crec, no sé qui ha començat, perquè ara aquestes alçades ja, però bueno, sempre es tenen sorpreses.
0: Molta gent es pensa que amb 85 anys està tot escrit, però tu, en canvi, acabes d'escriure el teu primer llibre, El Casalot. Com arriba l'escriptura a la teva vida?
1: Bueno, va arribar perquè vaig fer una trucada, em vaig interessar després de la lectura, vaig fer una trucada i el que va resultar que després seria el meu profe, és el que em va contestar, em va adreçar a la Casa de Cultura de Sant Cugat i després ja, bueno, això va ser el 23, vull dir que és recent, fa 3 anys, i amb les classes amb ell, pues, ell m'ha animat, perquè el tema del Casalot és un tema que també ha sortit de cop i volta a la meva vida. És que a la meva vida es presenten les coses de cop, que dius, com ha vingut això? I així va ser.
0: Què hi has trobat en l'escriptura que no havies trobat en altres inquietuds que has tingut? Perquè ens parlaves de l'astrologia, ens parlaves del country, restauració de mobles, sí, el piano, no? De petita. Què t'ha donat l'escriptura? Que potser les altres coses no t'havien donat, o potser sí?
1: A veure, l'escriptura em surt i em descobreixo a mi, eh? Em descobreixo a mi. Jo ara llegint El Casalot, quan l'he tingut editat, pues, m'he descobert d'una manera diferent. Quedo sorpresa. No et puc dir que... per dir, oi, que bé. No ho sé. O sigui, a mi em cal que llegeixin El Casalot persones que no em coneguin, perquè, clar, fins ara li he donat a la meva cosina, a la meva veïna, a la meva... tots són la meva filla, plorant, oi, mama, vale. Però això no em val. Necessito que ho llegeixin gent que no siguin propera i que em puguin dir, pues, mira, trobo que el que sigui, no sé, estic oberta al que sigui.
0: Tu dius que rellegint el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Has descobert una Helena que t'ha sorprès.
1: Sí.
0: Per
1: dic,
0: què?
1: Això ho he escrit jo. Em quedo sorpresa. Em quedo sorpresa. Ja em passava amb els escrits, de vegades d'anar a les classes, a vegades he escrit... Perquè jo escric molt de sentiments. Jo, la part emocional es veu que en mi està molt forta. I està molt engabiada pel temps passat. Vull dir, la meva educació no va ser amb la part emocional. Vull dir, al contrari, era vetada, no? Uh-huh. I aleshores, pues, està dins, està sentida, i ara està sortint. Està sortint. Sí, sí, sí.
0: Mai això... és tard.
1: Perdó?
0: Mai és tard.
1: Ah, no, home, i tant. Fins que arribi, fins que pugui tindre sortida, i si no, ja continuarem amb una altra vida, no?
0: La novel·la neix a partir d'una casa d'Astúries i barreja la ficció amb vivències, no?
1: Sí.
0: Què hi trobarà l'actor al Casalot? Deies, tinc ganes que llegeixi gent que no em conegui. Com els expliques el llibre?
1: Bueno, és una mica sorprenent. Espero, perquè va ser sorprenent. Va ser trobar, bueno, em van facilitar una persona de la meva família, bueno, la companya del meu avi, que no era la dona, va vindre, imagina't, això ja eren els 40... No, després de morir el meu pare. Va vindre amb una carpeta i ens va dir a la meva mare i a mi, aquests papers els heu d'arreglar. Es van quedar allà arxivats. I després de mort la meva mare, jo els vaig obrir i resulta que era una herència. A veure, no es veia com herència, sinó que eren tot un paperam de cartes, també que el meu avi era militar i va sortir, pues, la seva fulla de serveis, van sortir també, pues, testaments molt antics. Una cosa, era molt llaminer de mirar, però clar, tu mires així una mica al principi, m'ho mirava així, i llavors va resultar que al final era jo l'hereva d'allò. I vaig agafar, bueno, ja ho explico allà, agafo els papers i me'n vaig anar cap allà. I va ser també, és que em passen coses així, després d'ensenyar-me els terrenys que hi havia, terrenys que són petits i tal, vam arribar a un lloc on estaven tres o quatre cases fent com una mena de placeta. És una aldea, és una aldea, vull dir que és una Astúries purament rústica. I estava allà i em vaig girar i el sol em va donar per damunt d'una casa. I al donar-me el sol em vaig mirar la casa, que estava feta a pols, però vaig dir, ai, quina casa més maca. I el senyor que m'acompanyava em diu, és la seva. Dic, què em diu? I bueno, això és la història. I movent aquests papers, arreglant-ho, fent-la, té alguna cosa. Aquella casa té alguna cosa.
0: Mm-hmm. Com ha sigut el procés d'escriptura?
1: Bueno, el procés a mi em costa molt estudiar. He sigut molt mal estudiant. Vull dir, capto molt les coses. Vull dir, el que és els números em van molt, però... Saps, explicant trossar la pissarra ja en tenia prou. I em passa que, clar, seguir les classes em costa amullar-me a les explicacions que em donen a fer les meves. I llavors sempre me'n surto. Però potser per això per mi té la gràcia de que me'n puc en sortir. El meu profe, el Josep, em permet aquestes fugides i, clar, això també m'ajuda.
0: Publiques el llibre amb un pseudònim, amb el pseudònim de Emma Aguilar.
1: Bueno, no és pseudònim.
0: És perquè, una construcció, oi?
1: Clar, jo em dic Helena Martínez Aguilar. Vaig agafar Emma Aguilar i vaig fer Emma Aguilar. O sigui, és pseudònim, però una miqueta fabricat així, no? És natural, no hi afegit ni hi tret res.
0: I com és que vas decidir posar-ho amb aquest nom i no amb el nom complet?
1: Home, és que, mira, el Martínez pesa. El Martínez em pesa, tot que no el trec pas de mi, sí, perquè forma part de mi, precisament això del Casalot és de la rama dels Martínez, però és un cognom que saps? L'Helena és molt lliure de si, i aleshores necessita estar lliure, i el Martínez em pesa.
0: I així vas prendre aquesta...
1: No sé si està ben fet, mal fet, si s'entendrà o no s'entendrà, però jo ho he fet així.
0: Publicar un llibre als 85 anys, Helena, trenca molts tòpics sobre l'edat en un moment en què es parla molt de l'edatisme. Què t'agradaria que les persones que pensen que ja és massa tard, no? A vegades sentim gent que té 80, fins i tot 70 i escaig d'anys, i que ja és tard per començar alguna cosa, tu demostres que no, que mai és tard, què els hi diries?
1: Bueno, des de luego, el que s'ha de fer és escoltar-se un mateix. I si un té ganes de fer el que sigui, precisament a la nostra edat és quan et pots permetre el luxe d'equivocar-te. I això per mi és el principal. Et pots permetre el luxe de dir coses que potser els altres no entenen. Et pots permetre el luxe de jo què sé, de córrer i caure. Tot ho pots fer. Vull dir, quan em dius, com vas a fer això, mama? Per exemple, els fills, com a... Mira, jo ho necessito fer, i ho faig, que si ho faig malament o em caic o d'això, doncs, bueno, però és la meva decisió. Vull dir, per mi, doncs, animaria a tothom a que faci el que cregui que té que fer. I a qui no tingui res, que busqui, que llegeixi, perquè sempre trobarà algú que a vegades dius, ai, això no. Mira, la pintura, jo sóc una negada, de petita era negada a la pintura, i també em vaig apuntar a pintura. I escolta, doncs ho feia bastant bé. No era, per dir, no inventava coses, però per copiar em quedava bé i vaig dir, carai, veus tota la vida arrossegant de que era negada de la pintura i resulta que puc pintar. Doncs això passa amb tot, amb tot.
0: T'emprenya que la gent, sobretot la gent gran, li diguin que no pot fer algunes coses?
1: A veure, bueno, no m'hi trobo. Jo contesto. Jo sóc contestona. Ara, abans no, perquè em van educar per no contestar. Però m'he reeducat. Diuen que mitja vida te la passes educant-te i l'altra mitja deseducant-te. I penso que és veritat. Penso que és veritat.
0: I ara, amb la perspectiva que dona l'edat, què li diries a aquella Helena de 17 anys?
1: Home, la veritat, jo si ho tornés enrere voldria canviar moltes coses. Sí, això està segur. Però, a veure, penso que vaig fer el que... Es va anar trobant, va fer el que es va trobar, i també hi havia algú que l'empenyia, També li van facilitar les coses. Inclús ara a mi em passa que se'm posen les coses molt negres. A l'últim moment sempre em salva alguna cosa. Saps quan dius, aquí no en surto, aquí no en surto, aquí no en surto, i a l'últim moment no em salven del tot. Però em ve una algo que m'ho arregla. Per tant, és allò que me'n vaig a dormir, a vegades amb moltes perspectives de fer coses, però sé que l'endemà, quan m'aixequi, em vindrà la que serà. Saps? Aquella faré.
0: Ets optimista?
1: Crec que sí. Crec que sí.
0: És la millor manera d'afrontar la vida, et sembla?
1: És la meva. Jo no obligo els altres que siguin. I a més, escolta, tinc una família, diguéssim, darrere, i, escolta, amb perspectives de maneres de ser tan variables que dius, bueno, molts penso, mare meva, com tiraran a la vida, però saps què? És el que es trobaran, aniran fent. És que la vida és això. Aprendre i aprens a base dels exemples, molt. Més que de l'ensenyança, aprens dels exemples. Jo miro molt ara els exemples dels meus que anaven davant, no? Clar, critico la forma que em van criar a mi, però era la pròpia, era la pròpia. I a vegades pues, dic, bueno, els entenc, no els hi queda altra. I jo era el rebel dins de les meves petites coses, no era una rebeldia com les que ara retraten, no? Jo no deia, no, això no. Però interiorment era rebel, doncs si interiorment ho era, ja era prou, saps? No era capaç de fer cap cosa extraordinària, però dins meu sí, doncs ja està.
0: I després del Casalot, tens ganes d'escriure un altre llibre? O amb una dona tan inquieta que ha fet no, tantes tauletes de diferents disciplines, tens altres projectes al cap?
1: No. A veure, passa que amb el Casalot me l'ha fet escriure el meu profe. No he sigut jo, va ser, bueno, dic el meu profe, ja sabeu qui és, no sé si me'l puc nomenar, el Josep Amorós, que estic molt contenta, ja que el puc anomenar, doncs, aquesta m'emociona i tot. M'emociono molt fàcilment, també. I ell va ser el que va llegir un escrit que vaig fer, el primer, del Casalot, i em va dir, Helena, això és per una novel·la. I jo dic, què dius? I després vaig anar fent... Pues, trossets amb les escritures pues, de coses del Casalot, però bueno, o una troballa amb un veí, o una cosa d'un dia que vaig anar per un penya-segat, i tot ho he anat posant a Casalot. Vull dir, no és una novel·la començada i escrita fins al final, allò seguint-la, no. Per això dic que és més difícil a mi fer novel·la. No sé si l'arribaré a fer. Si no és que tingui alguna cosa que ho pugui anar incorporant i llavors em dona un altre al·licient per continuar una miqueta més. No sé el que faré. Potser em veig més amb coses breus, de narracions petites, potser sí o potser no. Ho deixo el dia a dia.
0: Doncs de moment el Casalot és la teva obra que podem llegir. Un plaer compartir aquesta estona aquí a la Floresta, Helena.
1: Pues moltes gràcies per la vostra visita i bueno, mira, has conegut una miqueta de mi.
0: Eh? Moltes gràcies.
1: Vale, a tu.
2: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.

0: L'univers està format per estrelles, planetes i galàxies, però sorprenentment tot això només representa una petita part del cosmos. La majoria de l'univers continua sent invisible i desconeguda. Els científics l'anomenen matèria fosca i energia fosca, dos dels grans enigmes de la física moderna. En aquesta primera secció d'astronomia ens acompanya el divulgador i astrofísic Joan Anton Català per descobrir què són aquests components misteriosos i per conèixer el nou telescopi espacial Nancy Grace Roman, la gran aposta de la NASA per intentar entendre com funciona aquesta part de l'univers. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: A veure, comencem per el nom. Per el nom d'aquest telescopi, Nancy Grace Roman, qui és, o més ben dit, qui era?
1: Va ser una gran astrònoma nord-americana, Nancy Grace Roman, que va treballar a un dels centres de desenvolupament de la NASA, que és el Goddard, i se la coneix també amb el sobrenom de la mare del Hubble, del telescopi espacial Hubble, perquè ella va tenir un paper important amb el que és la defensa, el projecte i el disseny del que va ser el primer gran telescopi espacial de la història. I aquest nou telescopi, que ara en parlarem, que és el que ha acabat d'enlairar fa molt poquet la NASA, que va resoldre, a intentar resoldre aquests misteris, se li ha posat el nom d'aquesta astrònoma.
0: Tenim pocs noms a la ciència en general, i dic la ciència, però podíem parlar de la literatura i de moltes altres disciplines de dones.
1: Sí.
0: Qui conegués Nancy Grace Roman, tu ho deies, potser la coneixia d'alguna manera pel Hubble?
1: Sí.
0: Però quin paper hi va tenir en concret aquest altre gran telescopi que tenim?
1: Amb el nou telescopi, ella ha vist, va començar a veure el projecte de desenvolupament, que ara explicarem que té una peculiaritat que a mi em fa molt feliç, aquesta peculiaritat, que ara hi entrarem més en detall, si vols, que havia d'haver estat un satèl·lit militar i finalment no ho és. I en lloc d'espiar l'enemic, espiarà l'univers, que això és molt més interessant per als efectes pacífics que volem donar-li a la ciència. Ella va veure el desenvolupament d'aquest projecte. El que ja no va veure és com van batejar aquest telescopi amb el seu nom. Quan el telescopi ja el tenia la NASA, que ara explicarem d'on el va treure, dels militars, no? Van dir, escolta, quin nom li posem? I el director científic de la NASA li va proposar a l'administració general de la NASA, el que mana més, escolta, mi, per què no li posem el nom de Nancy Grace Roman? Perquè quadraria molt, perquè això, ella va jugar un paper clau amb el que és, anem a fer un Hubble, anem a fer un telescopi espacial. No va ser l'única, però va formar part d'aquest equip i per això se la coneix com la mare del Hubble. I l'administració de la NASA va dir, escolta, em sembla un nom molt encertat. I així va ser com van batejar aquest telescopi amb el seu honor. Ella això ja no ho va veure.
0: Celebrem que se'n recordessin de la Nancy Grace Roman. Quin és l'objectiu d'aquest nou telescopi i què diferència d'altres telescopis espacials que ja en tenim, com pot ser el James Webb o el mateix Hubble?
1: Mira, anem a estudiar l'univers fosc. Ara ho deies a l'entradeta. L'univers fosc, podria dir, no? Tot l'univers és fosc. Sí, però anomenem univers fosc en això, que la matèria i l'energia fosca, que són components majoritaris de tot el que hi ha allà fora. Per una banda tenim l'energia fosca, que és la misteriosa força que està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada, i no en tenim ni idea què és. I quan dic no en tenim ni idea, no en tenim ni idea què és l'energia fosca. I després tenim la matèria fosca. Tampoc no en tenim ni idea què és. I la matèria fosca sabem que és una matèria que no està feta per àtoms. Per tant, no són ni estels, ni galàxies, ni planetes, ni asteroides, ni papallones, ni persones, perquè tot això està fet d'àtoms. Sabem que no són àtoms, però no sabem què són. Segurament són partícules noves, fonamentals, que encara queden per descobrir, però tampoc no estem segurs. Aquests dos components, energia fosca i matèria fosca, jo sempre faig la broma que quan algú llegeix o escolta amb astronomia no sé què fosca, ho ha de traduir com no en tenim ni idea. És molt fàcil, molt fàcil. Llavors, l'energia fosca i la matèria fosca conjuntament representen el 96% de tot el que hi ha allà fora.
0: Clar, sempre... No sabem res.
1: Exacte, aquesta és la cosa. Sempre parlo d'un univers desconegut. I un pot pensar, bueno, és desconegut perquè encara no tenim telescopis. No té res a veure amb tenir o no telescopis. Podríem tenir els telescopis més potents, que continuaríem sense veure que és el 96% d'aquest univers, perquè és energia fosca, que no es veu, matèria fosca, que no es veu. I encara no sabem què són i, per tant, necessitem respostes. De la matèria fosca, potser som a uns anys de començar ja a tenir alguna cosa. Jo penso que de l'energia fosca estem encara força lluny. Aquest telescopi, Nancy Grace Roman, un dels dos grans objectius que té és ajudar-nos a entendre millor aquests dos components, l'energia fosca i la matèria fosca.
0: I com ho farà? Quines eines o quins dispositius té aquest telescopi espacial per investigar o per conèixer aquesta matèria i aquesta energia fosca?
1: D'entrada té una càmera que és especial, una càmera per poder fer fotografies. Diríem, en astronomia no ens interessen tant les postals, aquelles fotografies boniques que de tant en tant sí. es fan, no? per il·lusionar el públic. Ens interessa més les fotografies que no són postals, que no tenen colors, que no, però que tenen informació científica, que són la que necessitem. No? Doncs dur una càmera que és capaç de fer, en una única fotografia, capturar una regió del cel 100 cops més extensa que la càmera que porta el telescopi espacial Hubble. És a dir, en una única mirada, pum, et captura un tros immens del cel. Per què? Perquè de la manera com es farà aquest estudi és fent fotografies del cel, capturant milions, milers de milions de galàxies, petits punts que sortiran en aquestes fotos, que són milers de milions de galàxies, i fent talls 3D per temps. És a dir, analitzant la llum, nosaltres podem saber quant temps fa que aquella galàxia va emetre la llum. Si en rebem moltes de galàxies, les podem endreçar, ordenar com si fossin talls de temps. Mira, totes aquestes galàxies van existir fa, no, ara m'invento, doncs, 1.000 milions d'anys. Aquestes altres, 5.000 milions d'anys. Aquestes altres, 10.000 milions d'anys. I així, fent talls amb el temps, podem veure com ha anat canviant la distribució de galàxies a l'univers. I això, aquesta distribució de galàxies, ha estat marcada per com ha evolucionat l'energia i la matèria fosca. Aquestes dos components han fet que avui les galàxies, l'estructura de l'univers, sigui la que és. Si tirem enrere i rebobinem i veiem aquests talls de temps, podem veure com ha evolucionat aquesta energia i matèria fosca, i d'aquí potser deduirem moltes coses sobre què són i com es comporten.
0: Té feina per davant, aquest telescopi.
1: Moltíssima. A veure, fer això que acabo de dir sembla molt facilet, no? Però és supercomplicat. I ara tenim la tecnologia madura per començar-ho a fer. Això fa, no sé, 10 anys. Hauria estat impensable poder fer aquests talls de temps, no? I poder analitzar com és, com són els filaments. T'has d'imaginar l'univers.
0: És difícil, fer aquest exercici d'imaginació.
1: Sí, jo la manera que recomano de fer-ho és... Tu, imaginem una esponja. Una esponja d'entrada és buida. No? Per això captura l'aigua, perquè està feta d'espais buits. I per dins, entre els espais buits, té fibres. Molt bé, doncs això és l'univers. L'estudi de l'univers és com una esponja. És buit, completament buit, té enormes espais buits, i llavors té fibres que allà, per gravetat, la matèria s'ha anat acumulant i en aquestes fibres s'han format els milers de milions de galàxies que veiem. Tots els cúmuls de galàxies estan entre aquestes fibres. Aquestes fibres han estat fetes, o la forma que tenen, per la matèria fosca i per l'energia fosca. Llavors, clar, volem estudiar aquesta estructura d'esponja, però no només ara com la veiem, sinó com era fa 5.000 milions d'anys, com era fa 10.000 milions d'anys, com era fa 12.000 milions d'anys, acostant-nos al Big Bang tot el que puguem, acostant-nos, rebobinant el temps. I veure ara, quan ho tinguem, veure com ha evolucionat, fer com fotografies mentals, no? Mira, l'univers, les fibres eren així, després van ser així, després van ser així, com s'han anat modificant.
0: Un timelapse.
1: Correcte, és un timelapse de l'univers, exacte. I això és el que ens pot dur aquesta informació d'aquests dos components misteriosos.
0: Però li han posat més feina en aquest telescopi, exacte. No? Més enllà de la matèria i l'energia fosca. Mm-hmm. Que tant tenim per conèixer, sí. També li han dit, escolta, ja que marxes, dona'ns informació dels exoplanetes.
1: Exacte. De fet, això era una petició de la comunitat d'astronomia mundial, que deia, no, si ja envieu un telescopi com aquest, també poseu-li l'altre objectiu, que és anem a descobrir exoplanetes. Recordem, un exoplaneta és un planeta que gira al voltant d'estels que no siguin el Sol. D'entrada, en portem uns 6.000 descoberts, que sembla molt, però ridículament poc, perquè només a la nostra galàxia podria haver-ne un bilió en B. En portem 6.000. És molt difícil. A més, no els veiem directament, sinó que deduïm que hi són per efectes a la llum del seu estel. El seu estel, el sol, el seu sol, apenas el veiem. És un puntet de llum que ens arriba i no veiem res més. El planeta deduïm que hi és. No l'arribem a veure pràcticament mai. En portem 6.000. Aquest telescopi, amb les capacitats que té d'observació, s'espera que en pugui descobrir 100.000. És a dir, el salt, fixa-t'hi, 6.000 en no sé quants anys que portem, ara a 100.000 en pocs anys més. Vull dir, el salt és brutal, no? De manera que també aquest telescopi porta aquest objectiu i no només descobrir molts exoplanetes, sinó intentar trobar-ne de tipus Terra, que és el Sant Grial, no? Com planetes de la nostra, de la mida del planeta Terra, que encara són molt més complicats de descobrir, perquè els grossos, els més grossos que Júpiter, són relativament senzills, si puc dir senzills. Pensem que el primer exoplaneta es va descobrir l'any 1995,
0: fa res.
1: Això es fa res. Ara en portem 6.000, ens ha costat molt arribar aquí. Ara ve aquest i diu, jo us en descobriré 100.000. I dins d'aquests 100.000 intentaré descobrir-nos molt de la mida, molts de la mida de la Terra, que és el que ens interessa realment.
0: Per què la comunitat científica té aquest interès en descobrir exoplanetes? És per trobar altres terres o per altre tipus d'interès?
1: Sí, de fet, per moltes coses, per entendre com es creen i evolucionen els planetes, els primers exoplanetes que es van descobrir, que vàrem descobrir, eren molt grossos. Però això era un biaix, és un biaix d'observació. És com si jo estic mirant per una finestra i no he sortit mai al carrer i dedueixo que tota la humanitat és molt alta i que no hi ha nens, perquè no veig passar els nens per sota la finestra, perquè són massa baixets com perquè jo des de la finestra els vegi passar pel carrer. És un viatge d'observació. Quan vàrem començar a tenir, a refinar més tecnologia, telescopis més potents, ens en vàrem adonar que, evidentment, hi ha planetes de la mida de la Terra i més petits, només que costen molt més de detectar. I pensem que aquests planetes han de ser més nombrosos que els grossos. Uh-huh. Va començar sent a l'inrevés perquè en descobríem més de grossos. Per tant, és molt important començar a fer un escandall, un inventari de tot el que hi ha allà fora per veure quina mena de planetes són els més abundants per entendre millor com es formen els planetes. Primera cosa. Segona, estem buscant vida. Recordem que la gran pregunta és i ens interessen planetes que puguin tenir les condicions que nosaltres entenem que són necessàries, que podríem estar equivocats, perquè allà hi pogués haver vida. I aquestes condicions les reuneixen els planetes que són de roca, que podrien tenir aigua en superfície, que tindrien atmosferes, i aquest és l'estudi, aquest és el sant grial, bàsicament.
0: Hi ha algun indici que indiqui que hi podria haver altres exoplanetes amb aquest tipus de condicions semblant a la Terra?
1: Sí, bueno, hi ha un indici, el sentit comú. Que és que quan fas inventari, no? Quan fas les xifres, si fas càlculs, dius, home, només un bilió de planetes a la nostra galàxia i coneixem milers de milions de galàxies, dius, a veure, és molt probable, no? Però, clar, la ciència no viu de desig, ni d'il·lusió, ni de sentit comú, viu de proves, i aquí som, no? Intentant trobar-les, encara no les tenim.
0: I aquest telescopi, per què no l'havien fet fins ara? Era una qüestió econòmica, perquè costen, evidentment, molts diners, i, per tant, hi havia manca de pressupost, o és perquè encara no teníem la tecnologia per fer-lo?
1: Les dues coses, però bàsicament era de diners, pressupostària. Pensem que l'ull que du aquest telescopi és com el Hubble. És un altre telescopi espacial Hubble que només es dedicarà a això. Clar, això era complicat. Però aquí és on ve la cosa interessant, que és que els militars, després de l'11S, dels atemptats, varen decidir col·locar grans telescopis en òrbita, militars, per espiar, i per poder espiar un rival o potser prevenir atacs terroristes. No? I van començar a construir-los, que són molt cars, aquests telescopis, que l'estem parlant d'un ull, d'un mirall que té 2,4 metres, i això és molt. I van aturar el projecte. No sé ben bé per què, aquest projecte va quedar abandonat, i també ho van quedar dos telescopis que ja havien construït amb instruments militars d'espia, que els tenien en un magatzem i els van abandonar en allà. Passat un temps, algú li va dir a la NASA, escolta'm, no t'interessaria un telescopi? Tens un telescopi? De quina mida és? De la mida del Hubble. Imagina't, els ulls de la NASA van dir, home, pues sí. Varen anar en aquest magatzem, en van veure dos, i en van veure un que estava no en molt bon estat, però l'altre estava en perfecte estat, i van dir, vull aquest. I els hi van cedir. De manera que, clar, això va permetre que es desenvolupés un projecte amb menys diners, menys pressupost i més de pressa, que això no passa mai, menys diners i més de pressa no passa mai, això, no? Si no és que és un nyap, allò que faig, que fas...
0: Els hi va tocar la loteria sense jugar-hi.
1: Absolutament. Llavors el que van haver de fer és desmuntar de manera secreta, sense divulgar quins instruments duia, perquè són militars i estan classificats, aquest telescopi, i canviar aquestes peces, conservant el telescopi, però canviant les peces d'espionatge per les peces científiques, desenvolupant aquesta càmera que abans hem explicat, però, clar, això va permetre que es tirés endavant un projecte que semblava molt complicat.
0: Clar, has dit que és informació classificada, evidentment, perquè és secreta militar, però quin tipus d'instrument pot col·locar l'exèrcit en un telescopi per espiar? No sé si tu et pots fer alguna
1: idea. Sí, de fet són sensors i càmeres molt més potents que aquestes, d'infrarojos, de moviment d'infrarojos, amb capacitats, amb tecnologia molt avançada, tecnologia d'aquestes que... Pues és capaç, això que veiem a les pel·lícules, que és capaç de veure una matrícula d'un cotxe des de 400 quilòmetres d'altura, coses d'aquestes que ja existeixen, però que evidentment estan classificats. En aquest cas són instruments que no es poden ensenyar perquè bueno, segur que hi ha tecnologia doncs, aquesta que no es pot divulgar, que està classificada militarment. No és ciència-ficció, són coses que ja existeixen, però que estaven col·locades en aquest telescopi que els militars dels Estats jo entenc que no volen ensenyar quins instruments són.
0: Haurem d'esperar que es desclassifiqui, no sé
1: exactament,
0: si serem.
1: Exactament, sí.
0: I en aquests moments on el tenim, el Nancy Grace Roman, i cap on va?
1: Doncs mira, ja es va enlairar fa unes setmanes, és viatjant cap al seu destí. El seu destí és a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és el lloc on es trobarà el James Webb. Mira per on. Sí, home,
0: tindrà companyia. Trobin,
1: sí, que es trobin, no es trobaran allà, perquè ja en si veiem que l'espai és molt gros. Però és el mateix punt orbital on es troba el James Webb, es coneix com el punt de Lagrange L2, és un punt orbital molt estable. Si tu aconsegueixes situar una nau allà, la nau és molt estable. Només requereix petites correccions a la seva òrbita durant anys per mantenir-se quietó en aquell punt. A tu t'interessa que l'òrbita sigui molt estable, perquè has d'apuntar amb molta precisió. Tu vols fer una fotografia d'aquella regió de l'univers. Doncs
0: que no ens quedi moguda.
1: Clar, exacte. I que no diguis, que difícil, com me'l mouré. I a més, aquesta regió és molt interessant, aquest punt, perquè ens hem d'imaginar que l'alineació és la següent. Sol, Terra, i amb aquesta direcció, telescopi a 1,5 milions de quilòmetres. Sí, què vol dir? Que la Terra tapa la llum del Sol, que la nau no rep mai la llum del Sol perquè la Terra tapa totalment. I això és molt interessant per poder permetre que els instruments del telescopi funcionin molt freds. Ens interessa que funcionin molt, molt, molt, molt, molt freds perquè siguin el màxim sensibles possibles.
0: Mm-hmm. Si quan hi arriba va tot bé, quina vida s'espera que tingui aquest telescopi? Perquè, esclar, ells necessiten, ara deies, necessitarà molt poca energia per anar-se resituant, però necessiten energia durant la seva vida.
1: Sí, perquè han de fer petites correccions. De fet, el que li marcarà la vida útil en aquest telescopi serà el combustible que du per fer petites correccions, perquè tot i aquest punt és molt estable, res és immutable en aquest univers, i, per tant, es cal fer correccions. I això marcarà. D'entrada, hi ha diversos plans, hi ha 5 anys, hi ha 10 anys, que serien com els primers estadis en què se suposa... Però jo crec que això tirarà més enllà. Jo crec que, perquè ens ha passat molt sovint, que amb una bona gestió, i s'estan fent molt bones gestions, de fet, les prediccions es fan molt conservadores. No sé, els robots de Mart duraran 3 mesos. Un ha durat 10 anys i l'altre 14. Vull dir, saps? Si no hi ha una cosa molt greu, aquest telescopi ens pot durar bastant més que 10 anys.
0: Quan se li acabi aquesta vida útil, aquest combustible, aquest telescopi es quedarà a l'espai,
1: sí,
0: o tornarà?
1: No, es quedarà. Prou feina tenim en enlairar-ne com per anar-lo a recollir. Aquest és el preu que ara estem pagant per l'exploració de l'espai. Estem abandonant ferralla a l'espai, l'estem abandonant a la superfície de Mart quan es mor un robot... És el preu, és com... És el peatge que hem de pagar. Apenes tenim diners per fer aquests projectes, no en tenim gens per anar a recollir aquests telescopis.
0: Tot i que des de la Universitat de Tarragona van fer un projecte per recuperar, deixar allà espacial, suposo que era en òrbita de la Terra.
1: Correcte, i això ho estem provant. De fet, tenim ja satèl·lits escombriaires, hi ha companyies que estan desenvolupant i que ens cobraran per netejar l'òrbita de la Terra, ho pagarem tots a base d'impostos, clar, perquè els grans clients seran els governs, que pagaran, no? Escolti'm, netegim l'òrbita de la Terra, les Nacions Unides, és igual, al final som tots, sí, que amb els nostres diners públics pagarem la neteja de l'òrbita baixa. Però, efectivament, com deia Salva, això és l'òrbita baixa de la Terra. Però dur una nau a 1,5 milions de quilòmetres de distància per recollir un telescopi inoperatiu i tornar-lo a dur aquí és inviable.
0: Doncs estarem molt presents, molt atents, i més tant, ben dit, eh? A veure què ens pot explicar el Nancy Gray Roman. Quan podria arribar la primera informació?
1: Mira, jo a final d'aquest any haurà assolit, final d'aquest any, començaments de l'any vinent, haurà assolit l'òrbita a 1,5 milions de quilòmetres i farà el que s'anomena la primera llum, faran proves i farà el primer retrat de l'univers amb la seva supercàmera, i això segur que sortirà a les notícies, veurem una foto espectacularíssima, però els estudis científics trigaran molt de temps. És a dir, jo m'imagino que fins passat un any o un any i mig no hi haurà encara dades.
0: Doncs estarem pendents, de moment, d'aquesta primera fotografia
1: Exacte.
0: Que ens enviï aquest telescopi. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu, com sempre.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Hola.
2: Hola, què tal? Que bé que estic aquí, presencialment.
1: I nosaltres, ai, que bé, contents estem. Que vinguis, que ens omplis d'energia. Ostres, és que tu ets vitamínica. No només perquè parlis de menjar, és que ets vitamínica, Naila.
2: Això és una cosa molt
1: bonica.
2: Dones
1: vitamines.
2: Que et diguin, com persona vitamina és un... Ai, és
1: ets
2: molt
1: com
2: bonic.
1: Com el sol. Avui, vinga, va, avui vens una mica eufòrica.
2: Avui vinc eufòrica.
1: Perquè estem a la setmana dels cargols, la plec del cargol a Lleida. Ets penyista, tu?
2: Soc penyista, sí.
1: Sí? I què? Amb ganes de festa de cap de setmana?
2: Amb ganes, perquè ja no només és la festa, no? És com una festa molt de Lleida, no? O sigui, que els caragols estan formant part de... I a mi m'encanten els caragols des que tinc ús de raó. Però també és una festa molt xula perquè, al final, sobretot a la ciutat de Lleida, gairebé tothom va a la plec del caragol i és un moment de retrobament, de després de l'hivern, no? I que comença l'estiu. És com un cap d'any, no? Un cap d'any d'anar cap a l'estiu, de trencar ja amb l'hivern, amb la rutina, i anar a fer coses una miqueta més socials i més festives.
1: De totes, bueno, ja poden intuir els oients que parlarem de caragols, eh?
2: Parlarem de caragols.
1: Perquè els caragols ho agraden molt o fan molt fàstic. No sé si a punt intermig.
2: És complicat, jo crec que no. Jo crec que els caragols o t'agraden o et desagraden, que moltes vegades el que et desagradi un caragol és més per la textura, probablement, no? Que té aquesta textura com a més llefiscosa, com un bolet, no? O sigui, és algo... o perquè, per el rebuig que et fa el fet de menjar un caragol que pot ser, no, culturalment, depèn d'on vius, doncs és com si nosaltres em posessin unes formigues, no? Per menjar. Doncs en algun lloc del món es mengen les formigues, però si a mi me posen formigues pot ser d'entrada tindre un rebuig. Però al final el caragol molt sabor no té. El sabor que té és depèn de com el cuinem, no? Si posem la sal, si posem el pebre, si els fem amb samfaina...
1: Mira, en salivo.
2: És que estan boníssims.
1: Sí, sí, a més és que els caragols fan festa, no sé com dir-ho, no? És un àpat que pots menjar-lo quan vulguis, sí, evidentment. Però sempre sols associar-lo a dies de festa, no? A dies, sí, d'estiu o de primavera. Més que d'hivern, per tant, de bon temps, no?
2: Sí, i a més, és un d'aquests aliments que associem amb festivitat, però que és saludable, també.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que moltes vegades els aliments que associem a festivitat sembla que ha de ser un aliment, no?, que ha de ser preparacions, doncs, menys saludables, més greixoses, més... I no té per què. O sigui, el caragol en si és un aliment que ens aporta proteïna, que ens aporta ferro, que és baix en greix. Per tant, és un aliment que podem incloure...
1: Un superaliment, gairebé.
2: Sí, ja saps que a mi no m'agrada parlar de superaliments, però bé, és molt nutritiu i per aquest motiu també, doncs, a moltes cultures mediterrànies, doncs, l'incorporen a la seva gastronomia, no? En el cas de Lleida, doncs, tenim aquí els caragols. Jo, per mi, no sé, Piri, a tu, és que més t'agraden, jo he de dir que sóc pro a la llauna i d'aquí no em treguis.
1: A mi també, a la llauna, també m'encanten amb samfaina.
2: Amb samfaina...
1: M'agraden molt, molt, molt. I no els havia menjat mai fins fa molt poc a la Brutesca.
2: Molt bons,
1: que
2: també.
1: Que estaven una mica xurrascats, perquè, sí, si no vas amb compte, que jo no havia avisat mai a la Brutesca. Suposo que també cadascú té la seva recepta, eh? Però un llit de sal, sí, els caragols, a damunt d'una... Sí. D'una pedra o d'una maó o d'una, sí, teula, diguéssim. Després, a sobre, li van posar palla i li van pretar foc. I així es van fer.
2: Això té una història, Pili, que la saps?
1: No.
2: Doncs que abans, al camp, quan ja havien fet la collita, el que deia la palla, cremaven la palla...
1: Quan cremaven
2: els rostolls, els pagesos anaven passant i s'anaven menjant els caragols que quedaven rostits.
1: Ah, sí?
2: O sigui que l'inici de la Brutesca és així.
1: I es diuen a la Brutesca perquè realment és que és molt pringat, perquè els caragols estan plens, doncs, això de...
2: Sí.
1: D'allò negre, doncs, com es diu això?
2: De cendra.
1: De cendra,
2: sí, que no
1: i que és tot brut. Ah, d'acord. I tu, els teus preferits són a la llauna?
2: Els meus preferits són a la llauna. Llavors, caragols en podem menjar? Sí, en pot menjar gairebé tothom. Hem de tenir en compte, sobretot, amb la població més vulnerable, no? Amb un sistema immune més vulnerable, com són nens i nenes, o persones grans, o amb el sistema immune deprimit, doncs que hem de realment comprar els caragols en un lloc de confiança, sí? I cuinar-los molt bé, perquè doncs, bueno, al final van arrossegant-se per terra, no?
1: No prenen antibiòtics, en principi.
2: Exacte.
1: Són naturals del tot. Clar.
2: Llavors, doncs, cuinar-los molt bé, i amb els més petits de casa, doncs això sí que tallar-los a més petitets o amb persones més grans que ells i falten peces dentaris, no? Doncs adaptar-ho una mica, perquè sí que costen una mica de mastegar. I per les persones que tenim peces dentals, per favor, mastegueu-los bé, perquè estic farta de sentir... És que a mi els caragols se m'indigesten, me senten fatal...
1: Ah, és per això!
2: Masteguem-los, que els que moltes vegades els engullim sense mastegar-los bé, els hem de mastegar molt bé. I després compta amb les salses que hi posem, també.
1: Clar, això, aquí sí.
2: Aquí sí.
1: Aquí sí, no és tot el que acompanyes.
2: La base és saludable, no? Però amb què ho acompanyem, clar.
1: Home, l'allioli...
2: L'allioli, sí. Però mira...
1: L'allioli tampoc seria de les salses més dolentes, només perquè porta molt oli, diguéssim, però
2: sí,
1: res més,
2: però
1: no?
2: Res més. Ou, podem allioli, sí, sí, sí. No, podem incorporar-ho. I a la família de la meva parella hi posen tomata dins de l'allioli.
1: Ah, sí?
2: Trossets de tomata. Està boníssim, no ho havia tastat mai, és una forma d'incorporar les verdures també, no?, en un àpat, però està,
1: no, està més fresquet.
2: De veritat, està superbo, tasteu-ho, de posar trossets de tomata a dins de l'allioli.
1: Jo el que sí que he sentit, i de fet l'he tastat, és un allioli fet amb llet, o en comptes amb ou, o amb patata.
2: Sí, i també podem fer l'allioli amb ou dur.
1: Amb ou dur?
2: Sí, per a aquelles persones que no poden menjar ou cru, no? Com són nens i nenes petits, dones embarassades...
1: Ah, no es poden menjar?
2: No poden menjar-hi perquè si, si aquest ou tingués salmonella, en una persona adulta amb un sistema immune sa, doncs combatríem aquesta salmonella, però en aquells que tenen un sistema immune més deprimit o que doncs, poden afectar, no, en aquest cas, en el bebè que està a la panxeta, doncs les conseqüències d'una salmonella poden ser més greus, val? Per això no es consumeix l'ou cru, però es pot fer amb ou dur i té un sabor igual. O sigui, primer collem els ous i després hi posem l'oli, posem l'all i ho triturem i ens queda una massa emulsionada amb sabor a l'oli.
1: Que bo, que bo, gràcies. Gràcies per aquests consells. I una cosa que a mi se'm preocupa, val. Les persones que som tendents a tenir la pressió alta, perquè, no sé, perquè estem en perimenopausa, perquè hi ha el que sigui. Problema dels caragols tan salats.
2: A la llauna, sí.
1: A la llauna tan salats.
2: Doncs reduir aquest aport de sal i podem utilitzar espècies, podem utilitzar pimentó, podem utilitzar farigola, no? O sigui, espècies que a nosaltres ens agradin per donar-li aquest sabor reduint la quantitat de
1: Llavors,
2: sal.
1: Llavors, prohibit rellepar aquell caragol tot salat. Quina llàstima.
2: És el més bo, no? A vegades dius, lleparia lo de fora i lo de dins quasi em sobre. Sí, doncs això, reduir la quantitat de sal. També és veritat que si tenim hipertensió i ens mengem dos caragols, doncs no passa res, no? Allò de dir, ostres, és que tinc ganes i han cuinat amb molta sal, doncs mira, me'n menjo dos o tres per treure'm el desig i ja està, no? I menjo una altra cosa. O sigui, intentem també que hi hagin altres aliments, no? Pues, que hi hagin amanides, no? Que hi hagin... Normalment quan fem caragols a la llauna, després sempre hi ha alguna cosa de brasa, no? O de carn, però hem dit que els caragols porten proteïna, per tant, no podríem acompanyar, o sigui, caragols amb una amanida i el pa, no?, que ens mengem amb l'allioli, doncs això seria un àpat equilibrat dins de lo que coneixem com a plat saludable.
1: I una altra pregunta per la meva banda. La panxa no, el budell del caragol no, jo li trec.
2: És que el sabor, no? O sigui, algú l'ha tastat alguna vegada, és que és amarg, vull dir que és dolent, fora,
1: sí,
2: això ho traiem.
1: Sí, ho traiem, eh? I aquí se'l menja sencer, jo no. Fa angúnia
2: i a part allà hi ha tota la part de doncs el que tu deies, el budell d'intestí, no?
1: Clar,
2: doncs
1: no,
2: que
1: fora,
2: la part allà acumulada, fora.
1: Ex,
2: això ho traiem,
1: fora.
2: Sí?
1: Molt bé.
2: Fiquem el ditet i fem l'estirada i
1: després ens rentarem les mans.
2: I després ens rentarem les mans.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir dels caragols?
2: Doncs no, que els gaudiu, que els disfruteu, perquè doncs, és tan boníssim que us llepeu els dits i que us mengeu els caragols doncs, amb sense pressions i disfrutant-lo. Eh? I si aneu a l'aplec del caragol, doncs disfruteu-la també, perquè menjarem caragols per avorrir-los també aquest cap de setmana i res, que ens veiem per allà.
1: Doncs escolta, Naila, gràcies per ser-hi, gaudeix moltíssim i quines ganes menjar caragols. Una abraçada.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
1: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna Lluneta. Lluna Lluneta, Lluna Lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
0: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de Lluna Lluneta. Adeu!
1: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: espais i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de la campanya de verema d'Estamariu. A l'Alt Urgell, per fer un balanç de com ha anat i dels reptes que afronta ara la Fundació Planes Corts de cara al futur. A més, en aquesta edició d'avui també parlarem de la manifestació convocada pel proper dia 9 d'octubre per part del sindicat agrari JARC, i l'Eric López ens aproparà la solidaritat amb la natura, perquè realment som conscients de l'impacte ambiental que té reciclar la roba. Ho descobrirem en aquesta arrela d'avui. Comencem.
2: Aquests dies ha estat notícia...
1: I com dèiem en aquesta edició de l'Arrela, volem parlar també de la verema de les vinyes d'alta muntanya. Per això, qui ens acompanya al programa d'avui és el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina característica, podríem dir, ha estat la que ha marcat la verema d'aquest any?
3: La verema d'aquest any, la característica ha estat que... Bueno, ha estat una bona collita. Possiblement ens ha patit una miqueta la sequera i se'ns ha avançat degut a les altes temperatures, que vol dir que la fermentació... Bueno, fermentava ràpid el raïm i l'havíem de collir abans del que és el normal. Això, bàsicament, ha sigut el que ens ha passat. I les feres. La fauna ens ha durat una mica de feina aquest any.
1: Sí, després parlarem de la fauna, però centrant-nos en la calor, és un fet que s'està reproduint i repetint estiu rere estiu. Aquest any s'ha notat més per alguna casualitat en concret?
3: S'ha notat més aquest any, perquè aquest any les temperatures han sigut molt més altes aquí de la muntanya de dia. I això ens ha produït aquesta maduració prèvia del raïm. Bàsicament ha sigut aquest any.
1: Quantes setmanes o quants dies s'ha avançat?
3: Se'ns ha avançat al voltant d'uns 15-20 dies aquest any la collita.
1: Déu-n'hi-do, i això l'impacte que acaba tenint, quin és?
3: No, de fet, l'impacte que acaba tenint és que has de córrer abans d'hora. Les previsions que tens de collita, doncs les has de... O sigui, bàsicament el problema és que tu has de controlar molt l'estat del raïm i, clar, aquestes maduracions tan prèvies no t'ho esperes. Llavors has d'accelerar el procés de recol·lecta. Una infraestructura, una logística que tenies preparada doncs cap a l'octubre, doncs l'has d'avançar... Et fa córrer, més que res és això. Res més, eh? No ens afecta res més. Només que els controls els has de fer abans.
1: I parlàvem també de la fauna. Què ha passat amb les feres?
3: Home, doncs que aquest any el fet d'estar en alta muntanya, plagues, el que són plagues de fongs o... No en tenim, però sí que tenim plagues com els senglars, els teixons, les guineus... Que, bueno, que la que troben fruita dolça a alta muntanya un lloc on no n'hi ha, doncs són, bueno, entren i és complicat, és complexa, sí, se'ns ha complicat.
1: Parlem de xifres també, que als periodistes ens agrada molt intentar posar xifres. Aquesta campanya, quines serien les més destacades?
3: Aquest any, la més destacada és que respecte a l'any anterior, que va ser el primer any que vam fer collir, que va ser una mica per fer homenatge a en Joan Planes, fundador de la Fundació, doncs vam voler fer la primera collita de raïm. En el referent al blanc, aquest any hem collit 3 o 4 vegades més que l'any anterior, ens hem arribat cap als 515 quilos de Sauvignon Blanc, i el Pinot Noir... ens han anat cap a... Teníem una previsió sobre els 1.100 quilos de pinot, que era el doble de l'any anterior, però ens hem quedat sobre els 800-900 per les plagues aquestes que hem tingut.
1: Perfecte. Per tant, sí que en còmput global, bona campanya, bona verema.
3: Bona campanya. Ens anirem que entre les 1.000-1.200 ampolles de vi aquest any. Sí, sí.
1: Perfecte. Hi ha alguna novetat, per exemple, d'incorporació al mercat o algun projecte en què estigueu treballant?
3: Estem treballant en dos projectes actualment. Primer, la introducció, aquesta collita d'aquest any la introduirem en el mercat ja. La idea, ja estem fent una xarxa comercial per vendre el vi purament el que és a la comarca de l'Alt Urgell. L'objectiu de vendre a l'Alt Urgell és perquè volem generar orgull de pertinença a la comarca, tindre un producte orgull de la comarca i que qui millor no defendrà el producte que la gent de la comarca. És l'objectiu bàsic. I l'altre projecte que estem ja començant és la plantació d'una hectàrea i mitja més a 1.000 metres d'altres varietats per a veure com es comporten i planificant a futur la tercera partida de vinya a 1.500 metres d'alçada.
1: Quines altres varietats serien?
3: Les noves varietats, així com tenim el Sauvignon Blanc i el Pinot Noir a les hectàrees que estem produint ara, les noves varietats que nosaltres ens estem plantejant plantar i que estem en projecte és la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra, el Syrah, el Riesling i tenim després el Chardonnay perquè volem mirar d'elaborar algun tipus d'escumós.
1: Perfecte. Quin repte us suposaria poder incloure-les totes, poder afegir-les totes?
3: El repte és veure com es comporten aquestes varietats en cultius, en vinyes d'alçada. Perquè tu pensa que les vinyes que hem de treballar en aquest tipus de territori, aquí al Pirineu, són vinyes de cicle curt. Llavors volem veure com aquestes vinyes que tenen el cicle una mica més llarg que el Pinot Noir i el Sauvignon es comporten. El repte és aquest, bàsicament.
1: Perfecte. Quan parlaves de la incorporació al mercat, quines traves o quines dificultats us trobeu a l'hora de voler fer aquest pas?
3: Home, de moment tot han estat facilitats, la veritat. Ens ha sigut una mica complicat el tema administratiu de legalitzacions per poder embotellar i ficar el producte al mercat, però un cop hem trobat el camí, que la veritat que ens ho han ficat fàcil, la gent ens ha ajudat molt, cap problema, vull dir, tot facilitat. La gent està disposada, té ganes de producte del territori.
1: Perfecte. Teniu la sensació que estem guanyant consciència entre tots dels productes de proximitat, dels productes de territori, o encara queda molta feina per fer?
3: Jo crec que comença a tindre la gent sentiment, o sigui, la gent vol producte de proximitat. La gent estima el producte de proximitat. I si el producte de proximitat el comercialitza gent del territori, tot és molt més senzill. La gent sent orgull de pertinença al territori i la gent comença a entendre. Ara, avui en dia, tu te'n vas a qualsevol lloc a prendre un restaurant i el primer que pregunten o que t'ofereixen ja és el vi de la terra, del lloc on hi viuen. No vol dir que això comença a quallar. I és interessant. Això és bo pel país.
1: Aprofitant que avui podem parlar amb el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts, també volia preguntar-te pels reptes i objectius de futur de la Fundació. Per on passarien?
3: Bé, els reptes de futur és consolidar totes les inversions que tenim engegades a dia d'avui, és consolidar el tema de la vinya, consolidar el nou projecte que tenim amb ramaderia, que és introduir una raça nova que té més qualitat, més valor afegit amb la qualitat de la carn, i que s'alimenta bàsicament de pastura, no s'engreixa amb pinsos, per tant, podem mirar de recuperar pastures perdudes, i l'altre repte és posar en marxa que la comunitat energètica ens funcioni, la planta de biogàs poder posar en marxa, que en abans de 15 dies, en principi, ja començarem a subministrar energia als membres de la comunitat, que són els reptes principals.
1: Déu-n'hi-do.
3: Acabar inversions. Sí.
1: Pels oients que estiguin ara aterrant a la ràdio i no sabien de què parlem quan parlem d'aquesta comunitat energètica, quan va sorgir, a qui beneficiaria, per què es va crear?
3: Es va crear, o sigui, la missió de la Fundació al final és buscar la fixació de la població a l'entorn d'Estamariu, la Bascaran i la Vall del Port Negre. Aleshores, una de les eines que ens havíem plantejat era quins diversos factors en els quals actuar. El tema cultural l'estem treballant molt bé, com si no ningú ho sap, fem festivals de cultura i fem moltes accions culturals que estan funcionant molt bé i tenen molta resposta per part del territori, però un dels factors que teníem era el tema de l'energia. Fer que l'energia sigui més econòmica per a la gent del territori, o sigui, que et costi menys consumir llum, amb la qual tu, el teu nivell de vida, doncs, et fa més sostenible en el medi rural. Llavors, aquí va ser crear aquesta comunitat energètica que s'alimenta de plaques solars i d'una planta biogàs. Per què planta biogàs? La pregunta és, doncs planta de biogàs és per donar valor afegit a una granja de llet, no? La granja de llet ven la llet, però si a sobre pot produir energia i no, i respecte al medi ambient, tenim menys emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, ostres, tot això són beneficis, no? És crear un valor afegit a la granja. Fer més sostenible la vida al medi rural, al final.
1: Quant temps de feina us ha portat?
3: Doncs mira, la fundació té 3 anys, està creada fa 3 anys i és el que ens està portant de feina. 3 anys de feina ens porta, i complicada, eh? Molt dura. Però bueno, és agraïda, és agraïda.
1: Sí? És agraïda?
3: Sí, perquè realment estàs fent cosa pel territori i el territori respon. Llavors, quan veus que la gent respon, es fa molt més agraït. Veus que el poble té vida, veus que la gent s'apunta a la comunitat, veus que la gent fa consultes sobre la vinya, veus que la gent, ostres, s'implica, que cada cop viu més gent a Estamariu. Ostres, això fa que sigui agraït. Per mi és molt agraït, és gratificant.
1: I al llarg d'aquests 3 anys, com ha anat evolucionant la Fundació? És a dir, des del seu moment zero, des del minut zero fins ara, com ha anat creixent, també les dificultats que us heu anat trobant, com heu anat creixent?
3: Mira, bàsicament la Fundació es crea per donar sentit a tot el que feia el meu pare, el Joan Planes, aquí a Estamariu. El pare era un belluguet, era una persona que aquí a Estamariu només feia que fer inversions i projectes inconexos, no? Llavors vam parlar amb família i ell va ser el primer a estar d'acord a crear una fundació per donar-li sentit a tot el que ell feia, no? Okay. Aleshores, clar, això va ser el primer trava o el primer pas complicat és, bueno, ficar una persona amb el caràcter i amb l'empenta que tenia el meu pare dintre una mica d'encaix dintre una fundació. A partir d'aquí era donar-li sentit i anar-ho treballant. El següent contratemps que ens trobem és la pèrdua del pare. A la que perdem el pare, clar, ens hem trobat una mica que jo he hagut d'agafar el relleu, intentar atibar amb la gent que formem part de la fundació i, bueno, i tornar a agafar el fil del que ell feia i amb sentit. Trava. Les primeres traves és la de confiança de la gent del territori. La gent de muntanya és gent desconfiada. Es pensen que vols fer el grup, vés a saber el què. Però a mesura que vas fent pedagogia o ho expliques, que en aquest cas amb vosaltres doncs és una possibilitat, la gent va entenent que no hi ha res al darrere, sinó que el que busques és facilitar la vida al medi rural. I a nivell de... A nivell administratiu, vull dir, clar, segons què, moltes traves, moltes dificultats, ja. Molt remar, molt treballar, molta paperassa, però bueno, mira, s'ha de fer, i aviam si al final això ho simplifiquen, que és el gran problema.
1: I tant. Havent passat aquests 3 anys, clar, no sé si us ho esperàveu, de poder arribar fins on heu arribat, i a més amb les perspectives de projectes de futur que teniu.
3: Sí que ens ho esperàvem. Sí, el pare era visionari en aquest aspecte, ¿vale? No ens ho esperàvem, però quan vas treballant tu t'adones que era visionari i que les perspectives que ell, o sigui, el que ell havia planificat tenia sentit i lògica i que les perspectives doncs, bueno, eren molt, molt interessants. Més interessants possiblement del que ens creiem, sí. Jo crec que sí, és molt més interessant del que ens creia. I clar, i aquests projectes que hem obert ens fa plantejar a futur començar a divagar, poder-ne plantejar d'altres, no? Com ajudes a gent que vulgui fer projectes en el medi rural, no sé. Estem molt engrescats ara, la veritat.
1: Que això és bona senyal, eh? Després de 3 anys mantenir aquesta il·lusió com el primer dia és molt bona senyal.
3: Sí. Sí, la implicació de la família és molt important, la família hi creu, la família és d'Estamariu, la família no és d'Estamariu, però se senten com si fossin part d'Estamariu i de l'Alt Urgell, i això ho facilita, i veure que tot va rodant, vull dir, és gratificant, sí, ens manté, és la benzina que ens fa mantindre vius.
1: Doncs estarem pendents de tots els projectes que puguin anar venint a partir d'ara, també per poder-los explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio. Ho deixem aquí, David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
5: L'entrevista.
1: I com dèiem, en aquesta arrela d'avui, també, evidentment, aquesta setmana hem de parlar de la concentració de la mobilització convocada pel 9 d'octubre, aquesta tractorada el 9 d'octubre a Lleida, convocada pel Sindicat Agrari JARC. Per això, en aquest programa d'avui, qui també ens acompanya és el Joan Carles Massot. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Què és el que us ha fet impulsar convocar aquesta tractorada pel 9 d'octubre?
6: A veure, tot ha vingut donat per una mica per les mobilitzacions que es van anunciar ja a nivell d'estat, per fer front una mica o per protestar, diguéssim, pel tema de, sobretot, dels costos dels carburants i tot el que s'ha juntat amb els fertilitzants i amb tot el que ha anat passant aquests últims mesos amb la pujada de costos bestials dels elements que necessitem per la producció. I arran d'això, pues, una mica, a nivell d'estat, en aquests moments, ara us explicaré la situació, se convocaran també a nivell estatal i també pues, centralitzades a Madrid i també pues, totes les que es faran a nivell estatal, a nivell autonòmic, com nostre com convocat pel dia 9.
1: Quan, és a dir, convocar una tractorada, una manifestació, una mobilització per vosaltres, és l'últim recurs que voleu utilitzar per intentar arribar a un acord o ho utilitzeu quan veieu que no hi ha manera que us responguin les vostres necessitats? És a dir, prioritzeu sempre l'acord davant de mobilitzacions i quan no hi ha més remei, llavors és quan convoqueu la tractorada?
6: Evidentment, no? Aquí se van ficar a nivell ministerial, se van ficar unes coses damunt de la taula, unes propostes per fer front a la pujada dels costos dels carburants, sobretot, se va fer un acord, diguéssim, quan se van anunciar les mobilitzacions, el ministeri va trucar a les organitzacions i va dir a veure què voleu, a veure com ho podem arreglar, i a partir d'aquí se van fer unes propostes molt clares, que era, diguéssim, intentar bonificar amb més quantitat el cost del gasoil. En aquests moments l'Estat ha proposat 20 cèntims i aquí la proposta era el que autoritza la Unió Europea, no? Que quan se sobrepassa el 70% de l'efecte, diguéssim, de pujada, pues, se pot pujar més. I en aquest cas estaríem parlant d'uns 40-50 cèntims de bonificació en comptes dels 20. I després també se va proposar la bonificació de l'IVA, passar d'un IVA del 21 al 10%. I el tercer punt era els impostos fiscals, no? tot el que fa respecte a la fiscalització, que quedi també retallat, no? Tot això no s'ha atès i per això ara es mantenen les mobilitzacions. A nivell de Catalunya, això, pràcticament aquestes coses són a nivell ministerial, però sí que Catalunya pot fer moltes altres coses, no? Perquè ara hi havia una dotació de 50 milions d'euros per part d'Europa a l'Estat espanyol per complementar la pujada dels fertilitzants, amb la qual Catalunya li tocaven 2 milions d'euros. Aquests 2 milions d'euros Catalunya es podia reforçar amb un 200%, que passaríem als 6 milions d'euros. De moment s'ha quedat amb els 2 milions d'euros, la tria de la taula agrària ho van proposar així, van proposar que augmentessin l'autorització aquesta de la Unió Europea. Les intencions de moment són de veu, però no hi ha cap fet que digui que això tirarà endavant, però de moment no tenim res, i per això nosaltres han proposat aquesta mobilització. Una altra cosa que també nosaltres veiem que podria ajudar a les explotacions per aquesta pujada de preus seria avançar la PAC, no? En aquests moments tenim l'oportunitat, o hi ha l'autorització també de la Unió Europea per avançar la PAC per qüestions de crisi, amb el 70% de l'import. Catalunya, pues, en aquests moments, no té els controls fets, i la justificació és que si no els controls fets, pues, no poden avançar la PAC. Era un moment també per ajudar, no? Per ajudar amb la situació que s'està passant de costos de producció. Pues tampoc s'ha pogut atendre i llavors, pues clar, això provoca que t'haguis de mobilitzar.
1: Què argumenten? Què us van argumentar ells per no aplicar les mesures que demanàveu?
6: Bueno, amb el que he dit de la PAC, l'argument era que no hi ha els controls fets, però això és un mal endèmic ja del departament. Vull dir que no és que s'ha inventat aquest govern d'ara, sinó que hi ha d'altres governs, no es vol canviar el sistema de controls, no es vol agilitzar els controls, llavors si no deixem a temps, doncs no es pot fer, és difícil fer els pagaments, no? I clar, nosaltres sempre hem demanat una comissió de seguiment per tot això, perquè això no passi cada any, i cada any està passant, no? Però bueno, al final, pues, són ells els que decideixen, però també seran ells els que es trobaran les conseqüències d'una mobilització, no? I per lo demés, pues, estudiar mesures, però bueno, les mesures, si encara s'han d'estudiar i s'han de proposar, pues, això va a llarg termini, i el que necessitem en aquests moments és liquiditat imminent, no? Una altra cosa que hem demanat també, sobretot amb els crèdits ICF, que hi ha damunt de la taula, que són bons, nosaltres el que hem demanat a la gent que en tenia de demanats, que se'ls autoritzés a demanar més, no? O sigui, que en aquests moments estan modulats a 150.000 euros per beneficiari. Hi ha molta gent ja que els té pràcticament més del 50% amortitzats, i el que demanem és que aquest topall se deixi anar i es pugui donar més liquiditat en forma d'interessos a través de l'ICF.
1: Clar, ara el 9 d'octubre la tractorada, un cop superat el 9 d'octubre, llavors què?
6: Bueno, el 9 d'octubre hi haurà la tractorada aquí a Catalunya, per part de Jacques, que l'han convocat, i a partir de la setmana del 12 encara no està convocada encara, però s'està parlant amb unitat d'acció a nivell estatal, en totes les organitzacions representatives a nivell estatal, se farà una mobilització també davant del Ministeri per ja acabar de pressionar totes aquestes propostes que us he explicat ara mateix.
1: Què més haurien d'assumir les administracions per intentar mitigar una mica la situació que patiu, totes les problemàtiques que patiu? A banda del que demaneu, que entenc que ja són mínims, d'una més a més, algun afegit, què més haurien d'assumir?
6: Sí, és que al final arriben aquestes situacions, també per quan s'arriben aquestes situacions, perquè no tenim tampoc... tots els ajuts que nosaltres demanem no són ajuts per un moment, sinó que haurien de ser ajuts ja més estructurals, no? Nosaltres hem demanat sobretot el tema de la fiscalitat. El tema de la fiscalitat i la tributació és clau perquè el sector agrari estigui més protegit, no?, a l'hora de tindre accés a la terra, a l'hora de poder amortitzar quan tu vols. Nosaltres sempre hem demanat la lliure amortització. La lliure amortització és molt positiva, que això s'està fent sobretot al País Basc, que és una comunitat autònoma on s'ha activat la lliure amortització, que vol dir que tu ets lliure d'amortitzar una inversió quan et vagi bé, no quan... Perquè moltes vegades saps que el sector agrari hi ha anys que són dolents i hi ha anys que són bons. Els anys que són bons, que tu puguis amortitzar, i els anys que dolents no calgui amortitzar, no? Que tinguis aquesta llibertat. Jo crec que els punts fiscals i tributaris són claus, perquè després, quan hi ha un problema climàtic, quan hi ha un problema geopolític que fa pujar els costos de producció, estiguis més preparat per afrontar tot això. Però clar, com que tot això no ho tenim solventat, doncs cada vegada que hi ha una pedregada, cada vegada que hi ha una sequera, cada vegada que hi ha un efecte de pujada de preus, hem de demanar subvencions. I no es tracta d'això, sinó que es tracta de que les subvencions vinguin en forma d'ajudes estructurals perquè les empreses, o tant agràries com ramaderes, dels agricultors professionals, estiguin preparades per fer front, pues, a la tormenta quan arriba la tormenta.
1: A hores d'ara, falten aquests dies pel 9 d'octubre, la sensació, les previsions, millor dit, que teniu, són de que hi haurà molta assistència, que hi haurà molta gent que se sumarà a aquesta tractorada?
6: Home, jo crec que és un moment també que, pues, la gent ha de prendre moltes decisions, no? Perquè, clar, si no hi ha una resposta, sobretot a la reducció dels preus dels carburants, possiblement la decisió de, jo què sé, de fer una sembra de cara a l'any que ve potser es plantejarà i potser no s'acabarà fent, no? I clar, amb aquesta situació, pues, molta gent, pues, hosti, pues, jo dic, hosti, jo vull sortir perquè jo vull acabar de planificar el que vull fer. i repeteixo una mica, vull dir, no és una qüestió d'ajudar al sector, és una qüestió d'a llarg termini ajudar al consumidor. Perquè, clar, si moltes decisions que t'estic dient en aquests moments, molta gent, per qüestió de costos de producció, decideix no sembrar milers d'hectàrees, això a mig termini tindrà repercussió a la cistella de la compra. Vull dir, no t'estranyi que d'aquí 6 mesos el preu del pa pues, se dispari un 30%. Uh-huh. Clar, tot té unes conseqüències, no? Per això que no és sol qüestió de sector agrari, que sinó és qüestió de consumidor, de la societat en si, no? Vull dir que al final hem de protegir la sobirania alimentària i per protegir-la doncs, hem d'estar ben coberts en aquest sentit.
1: La consciència ciutadana, creus que hi comença a ser en matèria agrària i amb tot el que patiu, o encara no del tot?
6: Sí, s'ho creu quan en un moment donat doncs, veu de que hi ha falta de subministre. No sé quan s'ho creu, no? Que passa que no acaba de veure perquè ja sembla que tot tenim accés a tot i tot és fàcil a tot, però a la llarga o a mig curt termini, si la Unió Europea no té una resposta clara per protegir el sector agrari, pues ni pagarem les conseqüències, però llavors ja potser serà tard. Jo crec que la societat cada vegada ho veu més, però jo crec que encara no s'ho acaba de creure, però al final no podem estar supeditats a perdre la sobirania alimentària i dependre de països tercers.
1: Clar, perquè ara mateix, quin paper confieu que pugui acabar tenint Europa? És a dir, teniu alguna mena de confiança realment que pugui canviar alguna cosa?
6: Bueno, ho veig difícil, no? Però tal com van les coses, sembla que cada vegada hi ha més respostes. Ho hem vist també amb el tema dels tractats geopolítics, amb els tractats de mercats, a Mercosur. Hi ha hagut ara incidències, sobretot amb nosaltres ho vam avisar, que països aquests amb els quals tenim conveni pues, treballem en unes condicions diferents. Ho hem vist ara precisament en Brasil. Brasil ha trencat les regles del joc i en aquest moment ha suspeses les exportacions cap a la Unió Europea. Això ho estem avisant i el que demanem, pues, bueno, si aquests tractats hi han de ser, s'han d'incentivar, s'han d'activar sobretot els controls i s'ha de tindre molt clar que si hi ha algun sector que ha de patir les conseqüències, doncs hi ha d'haver, i és, hi ha una reserva d'emergència per intentar aquests sectors intentar salvaguardar-los, no? Però bueno, més o menys el que vam avisar ha passat, i en aquests moments Brasil doncs, té tallades les importacions, sobretot de carn.
1: Uh-huh. Ja per acabar, i centrant-nos en la tracturada, no sé si demanareu o contemplaríeu que se sumessin també altres sindicats agraris.
6: Sí, evidentment, a veure, és una mobilització que convoquem nosaltres, però nosaltres sindicats no, nosaltres el que convoquem és a tot el sector agrari. Llavors aquí no, nosaltres no interpretem que hi hagi colors, però de fet la convoquem nosaltres només aquí a Catalunya. Sí que es farà de manera unitària a nivell estatal.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs estarem molt pendents de com va aquesta tracturada el 9 d'octubre, a més en aquest cas a Lleida, per també fer-ne seguiment des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, i poder explicar l'impacte que acaba tenint, i sobretot l'impacte que acaba tenint a les administracions, que són les que d'alguna manera, volgudament o no, han acabat provocant aquesta tracturada. Ho deixem aquí, Joan Carles Massot, president de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Bon dia.
6: Moltes gràcies, bon dia.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
7: Amb nom propi.
8: Parlem d'un gest que fem gairebé tots alguna vegada, deixar roba dins d'un contenidor solidari, però què passa realment amb aquella roba, on va, qui la gestiona, es reutilitza tota i quin impacte social i també, per què no, ambiental té aquest procés. I llavors, doncs, avui per respondre a totes aquestes preguntes ens acompanya el Miquel Massaguer, que és el cap d'administració i controller de Troballes, que és l'empresa d'inserció de Càritas Lleida. I també saludem el nostre convidat d'avui, Miquel Massaguer. Molt bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Bé, per començar, Miquel, una miqueta, no? Explica'm què és exactament Troballes i quina feina es fa dins de Càritas Lleida.
9: Bé, molta gent coneix troballes d'antigament quan es feia tota la donació de roba que es feia des de Càritas, i sí que és veritat que troballes segueix tenint aquesta missió, però ha anat evolucionant. Ara mateix troballes és una empresa d'inserció laboral, això vol dir que ens dediquem a donar feina a aquella gent que està en risc d'exclusió social. Però a més de tot això, troballes per donar aquesta feina segueix complint amb la missió de la recollida de la roba, entre moltes altres línies que fem per generar aquesta feina per a aquestes persones que estan en risc d'exclusió. Estem parlant que tenim les botigues de Modarré, tenim una línia de bugaderia, una línia de missatgeria, una línia que gestiona contenidors d'higiene femenina, una línia de neteges, i inclús els contenidors metàl·lics de la roba que tenim nosaltres, els estem produint nosaltres, els estem fabricant, i tenim una línia que es dedica a fabricar i reparar contenidors a nivell de tot l'estat.
8: Doncs parlant una miqueta d'això, no? Avui ens centrarem en aquest àmbit, no?, d'aquesta roba que la gent doncs deixa, aquests contenidors dels que comentaves, no? Què es fa amb aquesta roba? Una miqueta com funciona, no?, a grans trets aquest estil, no?, diguéssim, de deixar la roba, d'aquests contenidors que comentaves que esteu fent, una miqueta per posar en situació, no?, que és una miqueta ampli el ventall.
9: Sí, va bé que m'ho preguntis, perquè molta gent encara va amb una idea molt, molt antiquada d'aquesta idea de lo que es fa amb aquesta roba, i es pensa que treballem com fa 20 anys. Fa 20 anys arribava la roba aquí a la nostra planta de troballes, sí, que estem al Turó de Gardeny, i teníem una línia on nosaltres anàvem triant aquesta roba, l'anàvem seleccionant, i la que està bé es portava a les botigues, a la botiga social, i després intentava donar una segona vida. Què passa? Que van passant els anys, cada vegada recollim més i més i més quilos de roba, fins que arriba un punt que el volum de roba que estem recollint és tal que una planta com Troballes, una empresa com Troballes, ja no dona abast de fer aquest tipus de recollida. Aleshores, ja des de fa anys es fa una coordinació a nivell de diferents empreses d'inserció i es decideix portar tota la roba que es recull a una planta de valorització,
8: vale,
9: que també penja d'una empresa de Barcelona. Aleshores, nosaltres recollim tota la roba de tot el que seria la diòcesi de Lleida i la portem en aquesta planta de valorització que penja de la Càritas de Barcelona.
8: És a Barcelona o
9: a Sabadell? A Sabadell, vale, portem, sí. Totes les empreses d'inserció de la zona ho portem allà a Sabadell, bàsicament perquè a nivell de volum de roba no podem gestionar-ho des d'aquí. Aleshores, des d'aquella planta es mira quina és la roba que es pot tornar a reutilitzar com a roba per vendre a les botigues, i aquesta és la roba que ens tornen a nosaltres. Ells la trien, la higienitzen, i nosaltres aquesta és la roba que acaba a les botigues. Per tant, no tota la roba que recollim a Lleida té per què després vendre's a les botigues de Lleida. Va a la planta de valorització i pot ser que ens vingui roba d'aquí com de la resta de l'estat. I després cal dir que no tota la roba que està arribant es reutilitza, és a dir, no tots
8: exacte,
9: els quilos que enviem ens acaben tornant.
8: Això t'anava a preguntar, no? Clar, de tot el volum, no? Després et preguntaré, no?, sobre aquest volum de roba, no tot es podrà reutilitzar, entenc.
9: Correcte. Estem parlant de que el volum que reutilitzem com a roba per vendre a la botiga és un volum que és relativament baix. En el cas de les botigues Modarré Lleida estaríem parlant d'un 5-10% del volum de recollida en quant a quilos. Però sí que és veritat que la roba aquesta no només s'utilitza per vendre després a les botigues, sinó que després té usos a nivell industrial, a nivell d'exportació de roba, és a dir, no tota la roba que es recolleix i que no va a les botigues acaba sent destruïda.
8: A nivell industrial, que ho comentes, quin tipus d'utilització es fa d'aquesta roba a nivell industrial?
9: Doncs això se fa des de la planta de valorització, però moltes vegades aquest textil es fa servir per fer draps industrials, per fer, per exemple, tot el que és el farcit d'alguns coixins a nivell industrial, temes d'aquests que no és la roba en si, però que si està en bon estat i es
8: exacte,
9: pot reutilitzar
8: es pot
9: per altres funcions, ja no cal que vagi a incinerar o directament a un abocador.
8: Perquè també de tota la roba que es recolleix, no, això que comentes ara, que es crema, no entenc pel que has dit, es crema o se'n va un abocador?
9: Correcte. Estem parlant de volums de roba molt grans nosaltres. Aleshores, tota la roba que no es pot reutilitzar, no, això és una xifra que té la planta de valorització, nosaltres no sabem aquesta xifra exacta, però sí que és veritat que hi ha un volum d'aquesta roba que finalment no es pot reutilitzar. Estem parlant de que a Lleida estem recollint, només a Lleida ciutat, el 2025, 340 tones de roba recollida. cada any estem recollint més. I a nivell de troballes, que és tota la diòcesi, l'any passat vam recollir 785 tones. Això és una barbaritat. És un 8,3% més de lo que portàvem l'any al 2024, i cada any anem pujant un 8-10%. Estem pràcticament desbordats a nivell
8: llavors,
9: de recollida.
8: Això et vull comentar, no? A nivell logístic, una miqueta, com funcioneu, com funciona tot plegat, i també doncs, això que comentes, no? D'aquest volum, no? Que cada cop va més de roba, com es gestiona, no? Com ho gestioneu, com us organitzeu logísticament en aquest àmbit?
9: Clar, és complicat, perquè sí que és veritat que hi ha un tema logístic de què fem amb aquesta roba, on s'ha de guardar tota aquesta roba mentre s'està processant, i aleshores això treballem molt amb la planta de valorització. Sí que és veritat que actualment tot el cost d'aquest procés l'està lidiant, per una part, l'empresa d'inserció, i ara, afortunadament, part d'aquest cost logístic l'està assumint també el que són els ajuntaments o els consells comarcals, que treuen a licitació ara el 2025, afortunadament, licitació de recollida del residu tèxtil. Igual que es treuen licitacions de recollida d'altres residus, com sí, són els envasos i el paper, doncs ara estan començant a sortir licitacions d'aquest nivell, per ajudar també amb tot aquest tema logístic. Val a dir que el preu de la roba de segona mà està caient en picat, sobretot amb tercers mercats, i per tant la rendibilitat que nosaltres podíem treure fins ara d'aquesta roba també va baixant. Per tant, necessitem aquesta ajuda.
8: Com comptabilitzeu, no?, aquesta rendibilitat per vostre, o sigui, com funciona aquesta rendibilitat, perquè és clar, no sé com estan els preus ni res, però per exemple
9: Sí, mira, nosaltres el que fem és, com que la roba va a la planta de valorització, la roba va a pes, nosaltres li venem a la planta de valorització a pes, i aleshores ells ens paguen, i després quan nosaltres necessitem aquesta roba una vegada higienitzada, és a dir, quan s'ha revaloritzat, sí, i ja té més valor aquesta roba, nosaltres comprem de nou aquesta roba ja triada. Si necessitem samarretes, doncs comprem caixes de samarretes de segona mà o caixes de pantalons de segona mà. Llavors ho comprem a un preu més alt. El problema és que el preu que ens estan pagant les plantes de valorització cada cop va més a la baixa. Per què? Perquè cada cop estem generant més residu tèxtil.
8: Quan més volum, menys preu, baixa el preu, exacte.
9: I fins ara s'estava fent molta exportació a tercers països. Aquests països ja comencen a estar molt saturats, i per normativa cada vegada és més complicada aquesta exportació, i actualment estem veient un mercat del tèxtil molt saturat. Aleshores, aquí, el cap on estan en el mercat actualment de la roba de segona mà és cap a, ei, qui contamina paga, qui produeix el residu paga. Igual que s'està fent amb altres línies, com per exemple amb els envasos, que ara lo de Coimbes, que on qui produeix l'envas, sí, és qui s'ha de fer càrrec després del cost del reciclatge. Doncs ara s'està intentant a nivell europeu tirar cap aquí i fer que aquestes grans marques, aquests grans grups tèxtils que estan venent en producte a Espanya, que siguin ells després els encarregats de cobrir el cost del reciclatge de tot aquest tèxtil.
8: I també cada cop, no?, que la gent, no?, si abans una samarreta la tenies durant 5 anys, ara potser t'has comprat una samarreta la setmana passada i la setmana següent et compres dos més, no? O sigui,
9: Sí. Estem parlant de que cada cop els tèxtils que ens arriben són de pitjor qualitat. Això al final ve d'un tema purament de costos. Molta d'aquesta roba ve d'importació de tercers països, i al final el que intenten aquestes empreses és fer tèxtils que són cada vegada més fins, més lleugers, i aleshores el que passa és que sí que queden bé les primeres vegades, és un tèxtil que queda molt bé quan te'l fiques, però què passa? Que al ser un teixit tan prim i ser moltes vegades composts de diferents tèxtils, de polièster, total, a les 3-4 rentades comença a perdre color, comença a perdre la forma, i aleshores es va degradant, i és un tèxtil que després és molt complicat de reciclar. Aquest és el que és probablement el més complicat de reutilitzar després.
8: Què és el que teniu? Perquè recordem que pels nostres oients, no? Recordem que aquesta roba, no? Després, com bé dèiem, troballes a la remoda, o
9: moda re,
8: aquí a Lleida, doncs tornant a vendre la roba. Què us trobeu? Això va a demanda, no?, com bé comentaves, però què és el que més us trobeu en quant a peces de roba en aquestes tendes?
9: Clar, afortunadament, nosaltres de moment encara podem triar bastant, és a dir, a la planta de valorització encara podem demanar bastant. Si necessitem texans, per exemple, li podem fer una comanda exclusivament de texans, però sí que és cert que el nivell de la qualitat de la roba que ens està arribant, poc a poc es va notant que va baixant degut a aquesta nova tendència de mercat que hi ha, que és el de comprar, consumir i llençar. Val? Afortunadament, cada vegada recollim més quilos, per dos motius, un de bo i un de dolent, i és que cada cop la gent està més conscienciada i cada cop recicla més, per tant, cada cop tiren més als nostres contenidors, lo qual és positiu, però, per altra banda, cada cop estem recollint més roba.
8: Exacte.
9: Per tant, cada cop tenim major volum de residu.
8: I de menys qualitat.
9: I de menys qualitat.
8: Ara comentaves, no, això de comprar i llançar, no? Quin impacte té, també, ambientalment, aquesta societat de moda que estem vivint ara, no? De que comentaves, comprar... llançar.
9: Ostres, doncs a part de tot el cost logístic que té el que és comprar des de tercers països, portar-ho fins aquí, llançar-ho, i després si són tèxtils d'aquests de baixa qualitat que no es poden reutilitzar, s'han de llançar, nosaltres estem parlant de que per un quilo de cotó, des de la producció del cotó fins que el cotó s'arriba a ficar a la botiga, estem parlant d'uns entre 10.000 i 20.000 litres d'aigua per quilo de cotó.
8: Déu-n'hi-do.
9: Per això nosaltres el que intentem sempre és a la revalorització és tornar a caçar aquestes peces de major valor. És a dir, les peces de cotó, que són potser les més costoses medioambientalment de produir, és al final el que més s'intenta caçar i el que s'intenta portar a la botiga. Perquè al final a la botiga, si portes peces que són de mala qualitat i a un preu baix, per comprar aquestes peces la gent prefereix comprar-les.
8: Exacte.
9: Per internet o altres coses. Però també, si parlem de peces que són de polièster pur, que tampoc és el més normal que sigui pur polièster, però estem parlant d'entre 100 i 200 litres per quilo de polièster, de tèxtil. Aleshores, si parléssim de troballes, l'any passat va aconseguir captar, és a dir, de tota la roba que es va recollir, va retornar a la botiga, li va donar un segon ús, només amb venda de roba, dic sense apartant tot el que és l'ús industrial, sí, de la roba, va vendre a les botigues 40 tones de roba. 40 tones de roba que, si fossi només polièster, estaríem parlant d'entre 4 i 8 milions de litres d'aigua. És a dir, una barbaritat.
8: Déu-n'hi-do.
9: Si fos només polièster, però és que estem parlant de que hi ha mix de fibres i de que la majoria de les peces que intentem revendre són peces d'un major valor afegit, que són de cotó, que ja parlem de 10.000 i entre 10.000 i 20.000 litres per quilo. I després, a nivell de CO2, nosaltres tenim una xifra aproximada que és de més o menys d'uns 20 quilos de CO2 per quilo recuperat que fem nosaltres. Clar, això multiplicat per 40 tones que hem recuperat només amb venda de roba, estem parlant aproximadament d'unes 800 tones de CO2 que estalviem cada any, que no sembla molt, perquè nosaltres realment 40 tones que aconseguim recuperar de les 785 no sembla molt, però sí que és veritat que si nosaltres no hi fóssim, aquestes 800 tones de CO2 o aquests 8 milions de litres d'aigua hi serien igual.
8: Exacte.
9: I anirien a l'abocador i no es recuperarien.
8: Exacte. Com està la mentalitat avui dia, no?, en aquest àmbit de la recollida, doncs, d'aquest reciclatge tèxtil, diguéssim, no?, d'aquesta reutilització de roba? Com està en aquest àmbit?
9: Doncs la veritat és que cada vegada estem aconseguint que les generacions més joves estiguin més conscienciades, sobretot amb el que és el tema del reciclatge i de la reutilització. I també és veritat que hi està havent un moviment a nivell de moda, i és que hi ha moltes peces que moltes vegades busquen, o gent que busca peces que són originals i vol sortir de tot aquest mercat del fast fashion i aposta més per peces que són de llarga durada, és a dir, peces de major qualitat,
8: sí,
9: i que són diferents a tot el que s'està venent actualment.
8: Tema, ara m'ha vingut al cap també, sabates, us trobeu o no?
9: Sí, sabates. Calçat és de les peces que són més complicades de reutilitzar, perquè el calçat sobretot és una peça que es desgasta, s'embruta, i aleshores de segona mà és de lo més complicat. Ara mateix de lo que menys hi ha de segona mà estem parlant de calçat, perquè la gent moltes vegades el porta fins que està completament,
8: sí,
9: gastat, o tot lo que són complements, bosses de mà, etc, que són les coses que més costa de que la gent doni quan encara està en un bon estat per tornar a reutilitzar. Però també tenim calçat a les nostres botigues.
8: Per la gent, no?, que estigui interessada, no?, o es vulgui interessar, on podrà, aquí a Lleida Ciutat, on poden trobar aquestes tendes?
9: Mira, les nostres botigues de Modarré, nosaltres és important dir que les, tot i que som troballes, operem sota el nom de Modarré, que és la cooperativa que gestiona totes aquestes botigues a nivell d'Espanya, però les que gestionem des de troballes estan al carrer Bisbe, al carrer Sant Antoni i al carrer Anselm Clavé.
8: Doncs ja ho heu escoltat, si algú es vol apropar i fer una ullada a veure què troba per allà, endavant també. Més enllà d'aquesta part ambiental, no?, que hem estat parlant ara, aquest projecte també té una dimensió social, no? Com funciona aquesta vessant d'inserció laboral, no?, per la vostra part?
9: Clar, és el que dèiem, nosaltres a Troballes es va fundar amb la idea de donar roba a aquella gent que ho necessités. A poc, Troballes va creixent i ens n'adonem de que Troballes pot tindre altres funcions més enllà que la de donar roba a aquella gent que ho necessita. I aleshores és on neix la idea de la empresa d'inserció. La empresa d'inserció no és més que una empresa que es dedica a ajudar aquelles persones que estan en risc d'exclusió, donar-los feina, fer una formació al darrere, és a dir, es fan uns contractes que a part de la feina també han de fer una formació, sí, i que està remunerada, i aleshores s'ajuda a aquestes persones a intentar sortir d'aquest cicle, que moltes vegades costa molt sortir, del lo que és el risc d'exclusió. Aleshores, tenen uns contractes que són d'una durada limitada, normalment són d'entre 2 i 3 anys, i entre aquests 2 i 3 anys han de fer aquesta formació, agafen tot el que és l'hàbit de treball, i quan acaben aquest cicle se'ls orienta cap al mercat laboral ordinari.
8: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és una feina que també a vegades, no, parlem de sostenibilitat ambiental, però també, no, en aquest àmbit també el terme de sostenibilitat social, no, també. Creus que doncs, iniciatives com aquesta doncs, uneixen aquestes dues vessants, no, tant la social com la ambiental, diguéssim?
9: Correcte, aquí quan estem parlant de sostenibilitat estem parlant de coses que es puguin mantenir a llarg termini. Parlem primer de la sostenibilitat mediambiental, que parlem de tot el recorregut de la roba, de segona mà, de com podem reutilitzar-la, reduir el consum, però també tot això va lligat a tot el que és la sostenibilitat a nivell social, és a dir, que aquestes persones puguin sortir d'una situació temporal d'exclusió i el que diem, que es puguin mantenir en el mercat ordinari laboral a llarg termini, que no sigui només una cosa puntual que entren a troballes a treballar i després quan surten de troballes tornen a estar a la mateixa situació, sinó que passen en aquest mercat ordinari.
8: Quin és el perfil que us trobeu generalment en aquest àmbit d'inserció laboral?
9: No tenim un perfil que sigui molt específic, no podem parlar ni de nacionalitats que ens vinguin, ni de grups d'edat, perquè tenim de tot, tenim sí, des de joves que són extutelats, per tant, molt, molt jovenets, fins que gent que està a punt de jubilar-se, i nacionalitats tenim de tots els tipus. L'únic que tenen en comú entre tots ells és que han passat en algun moment una situació de risc d'exclusió.
8: Exacte. També, una miqueta fent referència, no, a les persones, abans estàvem parlant d'aquestes tendes, no, de moda re, quin tipus de públic acostuma a comprar en aquest tipus de tenda també? No, perquè, clar, pot ser un abanic molt ampli, no?
9: Clar, està superbé que m'ho preguntis, perquè fins fa uns 10 anys sí que és veritat que aquestes botigues tenien la imatge encara de que eren botigues socials, que eren per gent amb menys recursos, etcètera, etcètera. Poc a poc hem anat fent un esforç, i també gràcies a Moda Re, per remodernitzar tot el que és les botigues, dignificar-les i fer que siguin accessibles no només a aquesta gent, sinó que a tot el públic en general. Aleshores tenim aquestes 3 botigues a tot Lleida i el públic que ens ve és ben divers. Tenim des de gent que està en risc d'exclusió i que necessiten roba de forma gratuïta, i per tant nosaltres el que hem fet és dignificar el procés, perquè ara ja no van a buscar roba, sinó que se'ls fan unes targetes regal, vale, des de Càritas, i aquesta gent va a buscar la roba a les botigues com si estés comprant roba normal, fins a gent jove que el que busca són aquestes modes de
8: segona
9: mà. Sí, aquest
8: nou estil, no, que s'està, bueno, que s'ha posat tant de moda, no?
9: Correcte, correcte, perquè nosaltres la idea que hi ha dins d'aquestes botigues és que no es pugui distingir el que és roba de segona mà de lo que seria una peça completament nova. És a dir, perquè nosaltres tenim aquí peces que són donacions, que són noves, que sí, estan noves de fàbrica, moltes vegades són d'empreses que, pel que sigui, no han pogut vendre tot l'estoc al final de la temporada i ens ho han donat, i tot això està barrejat també amb aquestes peces de segona mà. Per tant, la idea que hi ha al darrere és que hi ha molta rotació de tota aquesta roba, llavors ve molta gent jove també a triar una mica, a remenar, a veure quines gangues trobo, perquè també hi ha moltes peces que són de molt bona qualitat.
8: Exacte.
9: I realment estan a molt bon preu.
8: Exacte. Això em venia al cap, no, ara, per exemple, fent una referència, no, una samarreta de futbol, per exemple, que normalment són molt cares, no, entre els 80 i els 120 euros, tranquil·lament et pot costar una, doncs potser pots arribar a trobar una que estigui, no sé quins barems de preus es maneguen aquí,
9: doncs,
8: a Moda Re.
9: És estrany que trobem peces que superin els 20-25 euros. Normalment les peces d'hivern sí que solen ser una miqueta més cares, tot el que són abrics, anoracs, aquestes peces més pesades solen ser una mica més cares, però per la resta tot el que són samarretes, estem parlant samarretes de marca, samarretes que estan noves, camises, vestits, pantalons, estem parlant de coses que estan com noves i que normalment no solen arribar als 20 euros. Actualment la peça promig està sobre els 8 euros.
8: Doncs, si et sembla, Miquel, ja per anar acabant, què podem fer, no? com a consumidors per reduir doncs, aquest impacte ambiental de la roba, no? que consumim, que com hem comentat, cada cop el consum és molt, molt, molt més gran. Quin missatge també vols enviar en aquest àmbit?
9: Doncs sembla mentida, però al final el que ens ensenyen a l'escola de les 3 de res és al final el més important i sobre el que ens basem sempre. Primer, reduir el consum.

0: biquin als contenidors vermell. I a més es poden fer altres coses, es poden fer des de tasques de voluntariat des de Càritas o simplement amb una trucada avisant quan un contenidor de roba està ple, que tenim els nostres telèfons als contenidors, això també ens ajuda moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem, Miquel. Recordem, Miquel Massaguer, cap d'administració i controller de Troballes, i també et donem les gràcies, Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també i haver-nos explicat tot aquest àmbit de la roba reutilitzable, la moda, tot. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies, Eric.
2: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.

0: I fins aquí l'arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on poden enviar-nos tots aquells temes que consideren que poden ser d'interès per abordar-los en aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar, com sempre, la setmana que ve, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un bon dia.
1: És vora el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aigües.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les duesos per l'Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya, més el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta, convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del PP i Vox. La mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat aquesta manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada està sent de temps ben tranquil. De fet, a hores d'ara hi ha alguns núvols, però no són gaire destacables. Per una banda, es mouen a cavall de la Costa Daurada nord, per tant, nord del Camp de Tarragona, també l'àrea de Barcelona, i per una altra banda, entre el Pirineu i les comarques de Girona. De pluges no n'esperem, si de cas alguna gota molt despistada, cap a l'Alt Pirineu, i sempre amb més clarianes a l'Ebre o a les comarques de Ponent. Aquestes immediates hores, fins i tot gran part d'aquests núvols s'acabaran desfent i la tarda acabarà sent molt i molt agradable. De fet, a hores d'ara ja va pujar la temperatura amb alegria i al llarg de les immediates hores farà més caloreta i tot que no pas ahir. De pluja ja diem ben poquetes. En vista demà, algun ruixadet tindrem a la costa i prelitoral de Barcelona d'una forma molt local, i per tant despertarem amb alguns núvols en aquesta zona, també cap a la Catalunya central o les comarques de Ponent, alguna boira i tot, per començar el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
1: I a Madrid també s'ha celebrat la clàssica desfilada militar d'aquest Dia de la Hispanitat, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi han estat presents el president Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles i fins a 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en els esports, en futbol, recordem que avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest divendres, Sant Cugat es convertirà en una de les 16 ciutats catalanes que acullen el pas de la torxa dels Special Olympics, el símbol que anuncia l'arribada dels Jocs, que enguany se celebren a Tarragona del 9 al 12 d'octubre. De les 6 a les 8 del vespre, la torxa recorrerà al centre de la ciutat fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc l'encesa del pavater, el jurament olímpic i la gran festa oberta a tota la ciutadania. Per parlar del significat d'aquesta jornada i, sobretot, de les persones que la fan possible, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat de l'Ajuntament, l'Israel Salazar, atleta de proves de pista, l'Elias Esbai, futbolista, la Dària Claveria, gimnasta artística, i la Maria González, coordinadora de l'àrea d'activitat física de la Catalunya, Fundació Creativa. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Ferran, què suposa, no?, què representa per una ciutat com Sant Cugat estar entre aquestes 16 poblacions escollides per ser una de les anfitriones de la torxa dels Special Olympics?
1: Bé, per nosaltres és un dia important, és un dia on la torxa que passa per aquí no només és una torxa que vol encendre la ciutat, és una torxa que vol encendre la mirada dels ciutadans de Sant Cugat i demostrar que l'esport és de tothom i per tothom, i que aquí cabem tots i que precisament les oportunitats que dona l'esport a les persones amb discapacitat intel·lectual en aquest sentit és molt, molt important, no?
0: L'acte, de fet, posa al centre algunes de les paraules que tu has dit, no? La inclusió, la convivència, la participació de tothom i per a tothom. Com es tradueixen aquests valors en una ciutat com Sant Cugat?
1: Bé, el fet, és el que tu deies, no? La inclusió no només és el dia de la torxa, la inclusió ha de ser molt més enllà, però evidentment són actes, com uns altres que s'han fet durant aquests 3 anys, quasi 4, on realment la participació de la gent conjuntament amb la ciutadania és la importància. O sigui, nosaltres no ens podem quedar només en un dia on passejarem aquesta torxa i que farem un acte a la plaça de la Vila al final, sinó que realment això ha de ser realment que ens ho creiem tots, però ens hem de creure tots des de la ciutadania fins a l'última esportista, no?
0: De fet, la participació de persones amb diferents tipus de discapacitat, tant intel·lectual com física, a la ciutat ha anat evolucionant i ha anat millorant amb els anys, com no podia ser d'una altra manera. De fet, es va apostar per la creació de la figura que tu ocupes, del comissionat, però quins reptes tenim encara sobre la taula?
1: A nivell d'esport, evidentment, s'ha fomentat molt de que hi ha moltes seccions i molts clubs esportius que han apostat per aquest equip adaptat, no? Això és bàsic i és importantíssim, però no només, i moltes vegades ens trobem traves, no? Perquè apostes per un equip adaptat, però realment després falten espais perquè puguin competir, més que competir i entrenar, i les entitats van molt atapeïdes d'horaris, no? Però penso i considero que ja hi ha espais i horaris que s'estan adaptant precisament perquè hem de competir i hem d'entrenar com tothom a les hores que pertoca i amb els horaris, diguéssim, més adients, no?
0: Aquest divendres s'han previst 16 relleus al llarg del recorregut. Després et preguntaré què passa si plou, perquè ja m'has avançat abans que hi ha alternativa, eh? Quin paper hi juguen també les entitats de la ciutat en aquesta celebració, en aquesta rebuda de la torxa?
1: Doncs mira, en principi les entitats que avui tenim una representada, que és la Fundació Catalunya, després tenim a Guru, a la Fundació Privada Guru, a Jeroni de Moragas, i també el Club Muntanyenc, que també participa, i la Fundació Família Amic, també, no? Aquests són els que estan actius a l'hora de fer relleus, de participar, i que participen els especials, que són Catalunya i el Club Muntanyenc, no? Això per una banda. Per altra banda, les entitats esportives els hi ha fet un clam i ens estan enviant voluntaris perquè ens puguin ajudar amb aquest recorregut. Encara...
0: Em deies, fem una crida.
1: Fem una crida, encara falten voluntaris, eh? Vull dir que ens ajudaran amb els punts de canvi, ens ajudaran a l'acte final, a acompanyar-los fins a la plaça de la Vila.
0: Com ho han de fer, Ferran? Una persona que vulgui ser voluntària per aquest divendres, on s'ha d'adreçar?
1: Sí, una persona que vulgui ser voluntària s'ha d'adreçar directament al comissionat a través de mail, i allà li donarem les instruccions. Vull dir, s'està, entre avui i demà es tancarà tot aquest tema i els hi donarà les instruccions perquè ajudin. Això ho deia com a les entitats, no? I després, a nivell de ciutat, a Sant Cugat Comerç, una vegada més, hem fet desfilades inclusives, Sant Cugat Comerç també ens ajudarà a fomentar i a obrir els ulls a la ciutadania amb unes banderoles que repartirà a tots els comerciants perquè quan passem, doncs, que ens puguin animar, ens puguin aplaudir, ens puguin acompanyar amb tot el recorregut.
0: Això serà aquest divendres i, si jo no m'equivoco, de memòria diria que hi ha 75 atletes de Sant Cugat que participaran en aquests jocs. Avui ens n'acompanyen tres a l'estudi Ramon Bernils. Són l'Israel, l'Ilias i la Dària. Ens expliqueu com participareu vosaltres als Sant Olímpics. Dària, si vols començar tu. Quina disciplina faràs? Quina és la teva disciplina, Dària?
2: Jo faig gimnàstica artística.
0: Fas gimnàstica artística. I què faràs en aquests Jocs Olímpics, els Special Olympics?
2: Bueno, a mi em toca fer terra, barra i salt.
0: Són tres disciplines. N'hi ha alguna d'aquestes tres que sigui la teva preferida?
2: El terra.
0: Al terra. Sí. Pots explicar per algú que no hagi vist mai ningú fent gimnàstica artística què vol dir fer terra? Què hi ha? No sé si hi ha voltaretes.
2: Sí, fem voltaretes, ball
0: i durant quant de temps t'has entrenat i t'has preparat per participar en aquests jocs?
2: Fa poc,
0: Fa poc?
2: Sí, fa poc.
0: Com arribes? Arribes en bon estat de forma, Dària? Arribes preparada?
2: Bueno, és que jo fa anys que feia gimnàstica artística, però ho vaig deixar i ara he tornat. I, bueno, ho estic millorant.
0: Estàs millorant?
2: Sí.
0: Molt rebé.
2: He tornat a estar fent gimnàstica artística.
0: Has de reprendre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Molt rebé. Però si hi havia allò d'haver-ho fet abans, segur que el cos se'n recorda.
2: Sí, sí, sí.
0: L'Israel fa atletisme. En què competiràs, Israel, en aquests jocs?
3: Jo faré 100 i llançament de pes.
0: Llançament de pes, també. Sí. Quines són d'aquestes dues disciplines, els 100 metres llisos i el llançament de pes, la que a tu t'agrada més?
3: M'agrada més... quan arribem allí, a Tarragona... Uh-huh. Ens diran que és el que tenim que competir, on tenim a fer la competició, i nosaltres, pues, bueno, anirem amb el monitor que ens toca, i, bueno, i sé que competirem molt i ens esforçarem bastant de lo que ens agradaria fer, és esforçar-nos més, miqueta més del que estem fent.
0: Molt d'esforç.
3: Molt d'esforç.
0: Com són els entrenaments per competir en aquests 100 metres llisos i en el llançament de força?
3: Nosaltres tenim que sentir, ens va explicar ahir el Joaquín, que, bueno, que tenim que tindre a dos peus una darrera, pressionats, i quan sentim la pistola, sortir.
0: Ràpid com el vent.
3: Ràpid i fins a arribar a la meta.
0: Què és el que més t'agrada de l'atletisme? Què és el que t'agrada de practicar aquesta disciplina, Israel?
3: El que m'agrada més és... Bueno, perquè m'agrada intentar... El que m'agrada fer és competir i divertir-se una mica amb els companys. I compartir coses amb els companys de la competició.
0: I en el llançament de força, com ho has entrenat, això?
3: No, nosaltres no tenim cap lloc per entrenar.
0: Mira.
3: Tenim un pati.
0: Falta un lloc, doncs.
3: Nosaltres tenim un pati. Aquest pati és de bàsquet i de futbol. I cada dia, pues, sortim una mica a entrenar a bàsquet, fem com una mica d'entrenament de bàsquet, i botem la pilota a ratlla, fem bàsquet i a vegades, pues, fem un partit de bàsquet.
0: Moltes disciplines, Israel, practiques, atletisme, llançament, bàsquet, l'esport, veig que t'agrada, oi? Ja has parlat de futbol, clar, sí. I aquí a la taula tenim un futbolista, no? Li deixem, li preguntem a l'Elia, sí? L'Elia, abans d'entrar, ens deia... Li agrada molt el futbol, però el tenim lesionat. Però anirà a Tarragona,
4: sí.
0: No?
4: Sí, sí, sí.
0: Més enllà de la lesió, Elias, què és per tu poder jugar a futbol? I si vols explicar-nos també altres disciplines que practiques.
4: Per mi el futbol és... Com ho dic? La... Una forma de vida meva. M'encanta. I també el handball, que... M'encanta també. És un deport... que m'encanta, que em sento lliure i amb balonmano, em sento lliure i també he provat, també faig senderisme.
0: També?
4: Faig senderisme i... però ja no puc tampoc.
0: És que tenim a l'Ilias lesionat del genoll, oi?
4: Sí.
0: Què t'ha passat?
4: En un partit en contra de Sant Vicenç i vam guanyar, encara me'n recordo, i vam guanyar 4-3. I en un contra, una contra de l'altre equip, van sacar un córner i jo vaig saltar. I salté, però...
0: Vas caure malament.
4: Vas caure malament.
0: I aquí tenim...
4: I el Geno va fer crac.
0: I aquí te tenim recuperant-te per estar recuperat i els terrenys de joc tan aviat com sigui possible,
4: però,
0: no?
4: Aniré a animar el meu equip.
0: Clar que sí.
4: I a tota la fundació.
0: A tots els companys, no? També a la Dària, sí. I a l'Israel, encara que no facin futbol, oi?
4: Sí.
0: Per vosaltres, practicar esport, més enllà de la competició de moure-us, què suposa? Per què us agrada? Què us aporta?
4: A mi m'agrada perquè de ben petit vaig aprendre que jugar al futbol és una manera de passar el temps, de desconnectar de
0: preocupacions,
4: sí,
0: no, a vegades?
4: Sí, i també de tot, sincerament de tot. Perquè a mi he estat jugant 20 minuts i ha passat una hora.
0: Passa el temps volant.
4: Sí, sí, sí. I a mi m'encanta el futbol. El futbol per mi és intocable.
0: Maria, tu coordines l'àrea d'activitat física de la Fundació. Què suposa la pràctica esportiva per a les persones que estan a la Fundació? Què aporta?
5: Home, per ells és com la... És de les coses més importants que fan en el seu dia a dia, perquè els hi permet sociabilitzar, tenir hàbits saludables. Per molts d'ells és potser l'única activitat que fan el cap de setmana, els hi permet sortir aquell dia i se'n van, doncs, al lloc on els hi toqui jugar, ja sigui amb handbol, amb hockey, amb futbol, amb petanca, amb gimnàstica artística. I també el fet d'entrenar un o dos cops per setmana fa que tinguin, doncs, això, aquest compromís, aquesta disciplina, i això trobo que és molt important. Per tots ells.
0: Com prepareu des de la Fundació la participació en aquests Special Olympics?
5: Doncs bé,
0: és molt de revestall o...
5: Abans de l'estiu ens vam posar les piles, vam intentar incrementar una mica, doncs, això, a les 5 disciplines que hi anem, que anem amb atletisme, petanca, gimnàstica artística, futbol i bàsquet. Vam intentar, doncs, entrenar una miqueta més, no? La Dària, en comptes d'entrenar només un dia, estan entrenant fins i tot 3 alguna setmana.
0: Déu-n'hi-do.
5: Sí. I bé, i perquè molts equips també els fem nous, com per als especials, no? Agafem, doncs, aquests que juguen a bàsquet d'aquí, aquests que juguen a bàsquet d'allà, fem un equip que va als especials i intentem que durant uns quants mesos puguin entrenar junts i puguin fer equip per poder anar ben preparats als especials.
0: Sovint parlem dels beneficis físics, no? De la pràctica esportiva, però suposo que també observeu que això reporta millores en qüestions com pot ser l'autonomia, l'autoestima, les relacions entre les persones que practiquen aquests esports, oi?
5: Sí, sí, és tal qual. O sigui, moltes vegades ens adonem que on hi ha més conflictes i més picabaralles i tal, és en mesos que hi ha el peron, no?, a l'agost o així, que deixen de fer tanta activitat, és quan estan més descompensats, o jo crec que els hi va molt bé per al seu dia a dia. És bàsic i fonamental, sí, sí.
4: Jo me'n recordo quan jugava un partit amistós o de Lliga, vaig conèixer gent d'un altre equip i van i són amics meus ara.
0: És una oportunitat, no?
5: Sí, fer amics, no?
0: Conèixer gent i fer amics. I tant. És una oportunitat també perquè la ciutadania canviï la mirada que té a vegades sobre la discapacitat, allò que, sí, que no es quedi només en un dia, no?
1: I a més, bueno, el que deien abans, no? O sigui, la participació a l'esport és importantíssim. Van 75 i tornaran 75 medalles, ho tinc claríssim, però a part d'això, són 4 dies de convivència en un hotel, que normalment no anem de colònia, sinó que anem en un hotel amb esportistes de tota Europa i tota Espanya i d'aquí de Catalunya, i a més la convivència que deies, no? Que moltes vegades fan amistats i que perduren de... Jo tinc l'experiència de pràcticament 20 i tants anys de jocs, he viscut molts jocs, i no sé, l'últim dia que acostumen a fer la festa de l'esportista en una discoteca, en una sala, doncs s'ho passen molt bé, no? I que després, bueno, aquests valors queden molt, molt, molt per ells, no? Molt per dintre, no? Arriben a casa i diuen que possiblement l'últim que diuen és que han guanyat una medalla, perquè ja la porten penjada, però després hem fet amics, ha passat això, hem menjat molt a l'hotel, sí, perquè els esmorzars són molt bons, en fi, i coneixen a gent que acompanya aquells dies, venen esportistes, moltes vegades que són famosos, que no tenen accés, i en aquest cas, doncs, aquells dies pues, participen, no? Però els valors de l'amistat, de les oportunitats que deies, jo penso que és el més important d'aquests jocs.
5: Perquè, sí, el conviure, bueno, aquests 4 dies junts.
1: Sí, jo aconsello a la gent que no ha anat mai a uns jocs, doncs que vagin.
5: Que vinguin, no? Tarragona.
1: Sí, que vinguin el dia 9 a les 6 de la tarda, és l'acte inaugural, allà a Tarragona. És un acte super, super, super emotiu i magnífic, amb un pavelló molt gran i vull dir que també es retransmet per televisió, per 3CAT. Que també agraïm des d'aquí, perquè cada any, cada Jocs han fet el directe i ha apostat, és importantíssim.
0: Són molts atletes junts, no?
1: Són molts atletes.
0: Un acte, de país.
1: Sí, sí, són molts atletes. També ara començaran els dissabtes, crec que és un programa especial, crec que es diu Capacitats, on intervindran persones amb discapacitat. És molt important que un mitjà de comunicació com TV3 aposti per això, no? A vosaltres, evidentment, no us tenim que dir res, perquè sempre que ens crideu o tenim alguna cosa, ens ajudeu a visibilitzar, no?
0: Forma part de la nostra responsabilitat també com a mitjà públic, només faltaria. Ara deies, he estat en molts jocs Special Olympics, però l'alcalde va anunciar que la voluntat era que el 2030 aquests jocs fossin a Sant Cugat, com en Tomàs, des del comissionat, i que us semblaria a vosaltres poder com jugar a casa d'aquí a 4 anys.
1: Bé, nosaltres hem agafat aquest esperit de jo crec que abans d'apostar, com ara deia l'alcalde o recentment la regidora Escamilla, de que presentaríem la candidatura, evidentment és un treball de 3 o 4 anys de veure els esportistes com competeixen, les possibilitats, i evidentment és una oportunitat per a una ciutat que durant 3 o 4 dies, doncs, ja no només la importància de l'esport, moltíssima gent que vindria aquí a Sant Cugat, a la restauració, al comerç, les botigues, un village, vull dir, és un aconteixement important, i que puguin participar, doncs, aquí diuen que quasi 1.700, però potser d'aquí al 2030 igual són 2.000, no? Però sí, per nosaltres és un repte de 3 o 4 anys, com entomarem, mirarem les possibilitats que n'hi ha, que les tenim, i a partir d'aquí pues, us anirem informant. Això des de l'hora que us anirem informant.
0: Molt bé, anirem preguntant també com està aquesta candidatura. De moment aquest divendres tenim una cita a les 6 de la tarda amb aquesta torxa dels Special Olympics, que a més la Dària serà l'encarregada d'encendre el paverter. Ferran, si plou, ja plavem.
1: Si plou, ja pla bé. Vull dir, no anul·lem res. La cita serà a les 6 de la tarda a dintre de l'Ajuntament de Sant Cugat. Utilitzarem l'espai Àgora, allà on la gent que no ho sàpiga, on està l'UAC, allà estarà l'escenari, i farem els 32 relleus que tenim previstos dintre de l'Ajuntament, des de la sala Pi d'en Xandri fins a baix. Vull dir que no hi haurà problema, amb actuacions i amb tot.
0: Amb tota la festa que està organitzada.
1: No ens ho perdrem.
0: Tothom convidat aquest divendres a partir de les 6 de la tarda a l'arribada d'aquesta torxa olímpica. Que vagi molt bé aquest divendres i que vagi molt bé també aquests jocs que fareu aquest octubre. Ja m'explicareu si tornem moltes medalles i amb nous amics i amigues. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tothom.
1: Gràcies, Alba. Gràcies.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat ha engegat la temporada 26-27 amb una programació que combina teatre, música, dansa, òpera, circ i propostes familiars. Una oferta que vol arribar a públics diversos, amb grans noms de l'escena catalana i també espectacles de formats molt diferents. Ara que la temporada ja està en marxa, volem fer balanç d'aquestes primeres setmanes i repassar les propostes que arribaran pròximament a Sant Cugat. En parlem amb la directora de l'equipament, Maria Ferriol. Molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Una programació, ara ho dèiem, que ja va arrencar a mitjans de setembre. Estem allò a la tercera setmana i mitja, em sembla, que per ser més o menys exactes. Ha passat poc, però no sé quina valoració, quines sensacions teniu ja d'aquest inici de tardor, gairebé, del Teatre Auditori.
1: Hola, bon dia, una altra vegada. Bé, les sensacions són molt bones. De moment estem... A veure, les sensacions són bones i després la taquilla també. És a dir, les sensacions van molt...
0: Van acompanyades.
1: Han d'anar molt lligades amb la taquilla, no? Perquè pots tenir molt bones sensacions de que anirà bé, però després necessitem veure que la taquilla va funcionant i que les propostes van agradant. És a dir, que la pregunta de si estem contents i de si tenim bones sensacions, et diré que sí. I sobretot moltes ganes, perquè venen coses boniques que ens sembla que poden agradar molt i amb moltes ganes de fer-les i de veure el públic content.
0: Mm-hmm. Quins criteris teniu a l'hora de preparar una programació, no? una temporada? Perquè, si m'ho expliquem, la programació del Teatre Auditori és molt diversa. Parlem de teatre, però parlem de dansa, parlem de concerts, parlem de circ i parlem també d'espectacles adreçats a una varietat de públic molt àmplia, no? Que a vegades no trobem en altres tipus d'equipament. Evidentment, el Teatre Auditori és un equipament públic i això es té en compte. Però suposo que hi ha una altra part de la balança. Tu em deies, tenim molt bones sensacions, però aquestes sensacions van acompanyades per una resposta, que és la taquilla, no? Quan vosaltres us poseu a... Que no sé amb quanta antelació, més a més, es programa una programació, sí, d'aquestes característiques, amb un equipament que no para gairebé cap dia de la setmana, què teniu en compte? Què hi ha sobre la taula?
1: A veure, us teníem en compte moltes coses, però per ser una mica més concrets, a la pregunta de quan programem, solem programar pràcticament a any vista. És a dir, nosaltres ara ja tenim tancada, evidentment, tota la programació de la segona part del 2027 i ja estem tancant 2028. O sigui, el programador a les reunions ja ens presenta coses de 2028. I, per tant, anem amb molt temps. Això és una cosa. Què tenim en compte? Mira, d'entrada, diguéssim que si t'ho hagués de resumir amb una sola resposta, és que tot el públic, és a dir, que tot el públic divers hi trobi alguna cosa que li pugui agradar. És a dir, diferent tipus de públic i, sobretot, diferents edats, no? Uh-huh. Per tant, que el públic familiar s'hi pugui trobar alguna cosa que li pugui agradar i que el públic adult... També, com ho fem? Entre altres coses, amb propostes que passin per la música, ja sigui música clàssica, ja sigui òpera, ja sigui música amplificada, ja sigui grups actuals, amb el teatre tres quartes parts del mateix, és a dir, un teatre que pugui ser més clàssic o d'autors més clàssics, amb propostes que solem veure a sales més alternatives o sales que aposten més per aquesta proposta més contemporània.
0: I més petites, també.
1: Sí, i també i sales petites com pot ser una sala Flyhard o com pot ser sales més alternatives de Barcelona, o utilitzem també gires dels equipaments nacionals com el Teatre Nacional. Per tant, dins de cada, diguéssim, especialitat, no? Des de cada disciplina, que pugui veure un ventall de, des d'una cosa més clàssica, que potser o més que ho puguem agafar d'un Teatre Nacional de Catalunya, a una cosa més contemporània o més transgressora, o més que pugui arribar a un públic, ja no et dic jove, perquè d'adult també, sinó un públic que li vingui de gust arriscar més amb un tipus de teatre. Per tant, al final, l'objectiu és arribar a tot tipus de públic i de diferents edats. I, per tant, és una programació que difícilment hi haurà alguna cosa t'encaixarà segur.
0: Uh-huh. Llavors, per la seva diversitat i pluralitat.
1: Exacte. I llavors, com que cada temporada, cada mitja temporada, perquè diguéssim que una temporada sencera aniria, imagina't, de setembre a juny, però des de setembre a juny tenim dues mitges temporades, no? Doncs si a cada temporada hi ha aproximadament entre 35 i 38 espectacles, difícilment hi haurà algun que no t'agradi, no?
0: Per tant, tindràs l'oportunitat, com a mínim, d'anar dos cops al Teatre Auditori.
1: Exacte. Això explicat així com molt ràpid, no? Llavors el programador, el nostre Andreu Gomila, ja potser t'afinaria més, no? O, per exemple, quan parlem de públics, que això ja és un altre tema, anem a buscar sempre aquell públic que no tenim i ho intentem fer a través de la programació. Però, d'alguna manera, es tracta de que un teatre com Sant Cugat, que, a més, és públic, que, a més, hem de poder donar l'oportunitat de que qualsevol persona trobi alguna cosa que li agradi i que, a més, pugui venir i s'ho pugui pagar. Vindria una mica aquesta idea, com explicat així fàcil.
0: Clar, i el repte dels preus també, perquè tothom, perquè la cultura ha de ser accessible, a més en un equipament públic, i hi ha el repte de la taquilla també, Maria, perquè tu ara m'explicaves, no? Hi ha propostes que són més arriscades, que passen per sales més petites i més alternatives, has parlat de la Flyhard i a la Texas, ha començat amb Parmagel, per exemple, no? Que ha estat a la Texas, a Barcelona. Sí. Clar, suposo que també és un repte portar aquest tipus d'espectacle, que omplen sales que tenen un aforament molt petit, però és que el Teatre Auditori té un aforament de 900 i pico 920. Butaques, 920 butaques.
1: Aquí tenim trucos, Alba. Tenim Clar. Trucos. És a dir, un truquito per la taquilla. Què ens passa? Que tenim obres que sabem que agradarà a un públic més minoritari, pels motius que sigui, i que, per tant, no tindrem la gran taquilla que volem. Bueno, intentem programar, a l'hora de programar, amb altres obres que compensin aquesta taquilla, amb altres obres que sabem que agradaran a un públic molt més majoritari i, per tant, la taquilla l'anem compensant així. Intentem buscar l'equilibri entre coses que sabem ja d'entrada que no ompliran del tot, però, en canvi, ho compensem amb altres coses que sabem que ompliran segur i que, per tant, deixa'm dir que tindran un segell una mica més comercial, però que també s'ha de fer. I el tema de la taquilla... Ah, i hem de a les sales petites. Aquí també tenim un mini-truco. Tenim una sala molt gran, de 920 localitats, amb un escenari també enorme, de 475 metres quadrats, que és un disbarat. Què ens passa? Que quan agafem alguna proposta de la sala Flyhard o de sales més petitonetes, el que fem és intentem tancar l'amfiteatre. És a dir, posar com una cortina, o simplement, depèn, perquè si la projecció és des de dalt no podem posar cortina, però és igual, el cas és de no posar les localitats a la venda de l'amfiteatre i fer que aquell espectacle sigui només platea. Per tant, passem de 920 espectadors a 560. I aquí mantenim una mica aquest
0: un ambient més...
1: Aquest ambient més i aquest càlid. Aire d'espectacle una mica més petit, que va ser el cas de Parmagel. Llavors vam omplir tota la platea, però li vam donar aquest aire una mica més recollit amb una obra que requeria de no un teatre amb 920
0: una
1: localitats.
0: Una intimitat, no? En el cas dels monòlegs, que també n'han passat ja més d'una...
1: Llavors, utilitzem una mica, tant per la taquilla com per l'espai, utilitzem una mica. I hem arribat a fer coses, si han sigut molt petites o espectacles més familiars o per nadons, que els fem a dalt de l'escenari. I llavors a dalt de l'escenari ens hi poden cabre gairebé 250 persones. Vull dir que
0: no és poca cosa.
1: Que no és poca cosa. Llavors, si tu fas un infantil per nadons, per exemple, llavors el que fas és dius, bueno, doncs faig 4 o 5 funcions, o 2 o 3, seguides, diferents sessions, amb públic a l'escenari. Si tu multipliques 250 de públic per 4 o 5 sessions, doncs d'alguna manera
0: ja tens
1: una mica a nivell de públic el que tu volies. A nivell econòmic ja seria una altra cosa.
0: Una altra cosa. Equilibris.
1: És equilibris, és que al final
0: aquest equilibrisme, perquè tot funcioni bé i fer aquest servei públic.
1: És que hi hagi aquest equilibri, penso.
0: El lema d'aquesta temporada, la vau presentar a principis de juny, és ara i aquí. Quan un tria un lema, al final és una declaració d'intencions, no?
1: Sí.
0: Què voleu dir amb ara i aquí?
1: Home, jo penso que en un moment on tot és internet, intel·ligència artificial, cinema, és a dir, que tot ho pots veure quan tu vulguis, no? Que està superbé, vull dir que no ho critico ni molt menys, no? Però que, mira, jo a la sèrie del migdia, saps què? En lloc de mirar-me l'ara, me la miraré. Llavors, és molt interessant i penso que és molt engrescador i que és atractiu reivindicar l'ara i aquí. Cada vegada que tu vas al teatre i vas a veure una obra, estàs en aquell moment veient allò, i allò que està passant en aquell moment i en aquell teatre, no tornarà a passar mai més. No tornarà a passar mai més. El com es viurà aquella obra de teatre, el com la viuràs tu, el com estaran els actors, l'ambient, tot només es viurà en aquell moment.
0: I llavors, el directe, que és
1: el
0: únic.
1: El directe i el moment. I llavors allò, tu no pots dir... Bueno, però saps què? Com que ara no em va bé, m'ho miraré la nit. No, és que ho has de veure allà. Llavors, reivindicar aquest moment de l'ara i l'aquí ens semblava molt interessant, perquè el teatre és meravellós i llavors res l'ha de substituir. Està molt bé que puguem veure les coses a la carta, no? Quan a nosaltres ens vagi bé. Però també és meravellós poder viure aquest ara i aquí, deixar-ho tot, deixar totes les preocupacions que tenim, apagar els mòbils...
0: El maleït mòbil, el rellotge intel·ligent...
1: Exacte.
0: Tot.
1: I disfrutar d'aquell moment i gaudir d'aquell moment d'ara i aquí i amb aquella cosa que veuràs que no es torna a repetir, perquè la Maria Permagel, la Maria Alonso, quan... La Maria Rodríguez Soto, Soto, quan va fer aquell Permagel, ens va sortir, ens va dir, mai m'havia sortit un Permagel com el que m'ha sortit. Per tant, aquell Permagel va ser únic.
0: És una experiència única.
1: Clar, no? Llavors, al final, cada penso obra... que és un lema que, tal com tenim el món avui dia, doncs penso que és fantàstic reivindicar-lo.
0: Ara ho dèiem, presentàveu la programació al juny, tu ens deies entre 35 i 38 espectacles, aquestes són 37.
1: Sí.
0: No sé si estaràs d'acord, jo crec que sí, però enguany heu fet una aposta per una presència destacada de veus femenines a sobre l'escenari. Hem vist la Maria Rodríguez Soto Permagel, la programació té noms com Emma Vilarsau, que porta al teatre, la Carmen Conell, la Míriam Iscla, la Natàlia Huart, Elena Gadel, la Mireia Xalai, me'n deixo moltíssimes. Per què, no?
1: Home, per mil raons.
0: No acabaríem aquí.
1: Perquè tenim unes professionals i unes artistes meravelloses, perquè hem de tenir en compte les dones igual que tenim en compte els homes, ni més ni menys, i perquè és fantàstic, no?, poder gaudir d'artistes dones amb aquesta potència i amb aquesta força, i perquè tenim un programador, que abans també el teníem, però que tenim actualment un cap de programació que també és molt sensible a programar i a tenir en compte espectacles on hi surtin les dones, no? Jo penso que no cal allargar-nos més amb això. Tenim artistes, dones meravelloses, anem a buscar-les. Que en tenim d'homes, també, perfecte, meravellós, però home, anem a ensenyar aquestes dones fantàstiques que tenim, no?,
0: de fet,
1: a dalt de l'escenari.
0: Afortunadament, en el món del teatre i de les arts escèniques ja s'està fent un canvi, no? Tenim tantes actrius que han reivindicat que les dones han sigut papers secundaris i les dones grans no han aparegut
1: sobretot
0: mai.
1: Sobretot això, sí.
0: I ara per ara ja tenim dones grans que són protagonistes de les seves històries com ho són de la vida, i això ho hem de poder veure també sobre l'escenari.
1: Home, et dic una cosa, Alba. Jo, el 17 i 18 tenim un retrat de Dorian Gray, que tenim un Àngels Guinyalons... que és, de veritat, és espectacular. És que fa un paper, l'Àngels Guinyalons, ara mateix no sé quants anys té, però jove no és,
0: no,
1: en aquests
0: tota
1: moments. Jove no és, fa un paper, de debò, amb una cantant, movent-se, es canvia una jaqueta o es canvia una peça, només una peça, i automàticament veus un altre personatge perquè fa l'entonació, fa els moviments, fa la interpretació d'un altre personatge només canviant-se una jaqueta. Hòstia, és una... Perdó, però és que és una meravella, i és una dona, i a més...
0: 62 anys.
1: Doncs imagina't, i té 62 anys, llavors, home, això...
0: I per molts anys la puguem veure sobre l'escenari, si ella ho vol.
1: Jo penso que és un valor, que no t'estic dient que no valgui la pena, evidentment, els valors de nanos joves que comencen, però... Una dona que porta una trajectòria professional d'aquesta manera i que amb 62 anys és capaç de defensar aquest paper, home, l'hem de posar dalt de l'escenari, però a més amb tot el convenciment del món.
0: Parlaves del nou programador, a l'Andreu Gomila, hem tingut molts anys al Gerald Fanon. No sé si ja podem veure una mica la seva petjada o ens haurem d'esperar una mica més endavant, perquè no fa tant que el tenim al Teatre Auditori.
1: De fet, la seva petjada la veurem quan presentem a principis de desembre, t'estic avançant,
0: vinga,
1: la nova programació. Llavors, amb la nova programació ja de 2027, que ens va de gener a maig, aquí ja tenim la petjada del nostre nou programador. De fet, es va fer un traspàs molt bo entre un i l'altre. Mm-hmm. És a dir, van estar xerrant, van estar intercanviant opinions, es coneixien, no personalment, però es coneixien un de l'altre, del sector, i perquè tots dos estan molt en el mateix sector, i va ser un traspàs, diguéssim, molt plàcid i molt agradable. I, per tant, entre ells dos hi ha hagut una connexió fantàstica. Però, clar, com que nosaltres anem a any vista pràcticament per programar, tota aquesta programació encara és del Gerald. Alguna cosa em sembla que va acabar de tancar una mica l'Andreu, però diguéssim que no seria de rebut si no li donés tot el protagonisme en el Gerald en aquesta.
0: Jo no vull preguntar que em destaquis espectacles concrets, perquè és com dir-li a una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? I n'hem tingut 37, ja n'hem fet uns quants, però mira, sí que et preguntaria, més enllà d'aquests noms, que les entrades, per dir-ho d'alguna manera, gairebé es venen soles entre els abonats, i que si no t'espaviles t'has quedat sense butaca, però moltes vegades sí que teniu altres espectacles que potser no són tan comercials, i no ho dic en cap sentit pejoratiu, sinó no tan coneguts, que ens poden sorprendre i que a vegades potser no tenim en compte. No sé si hi ha alguna cosa que tu diries, ostres, penseu en això, ens has dit el de l'Àngels Gunyalons, no? El retrat de Dorian Gray.
1: El retrat de Dorian Gray és el primer que us heu d'apuntar a la llista per anar-hi. A més, el fem 2 dies. I la veritat és que estem fent un bon ritme d'entrades venudes, però no us ho perdeu. Perquè
0: encara hi ha algun forat.
1: Sí, hi ha forats, i penso que una mica pel que dèiem de la interpretació de l'Àngels, i perquè és una... Mira, justament ahir vam fer el Parlem de, de Dorian Gray, del retrat de Dorian Gray, i ho vam fer amb el Marc Rosic. I és meravellós, és a dir, la dramatúrgia que han posat a dalt de l'escenari a partir del llibre amb el Marc Rosic és fantàstica, de veritat, s'entén. Ho dic perquè a vegades penses, ostres, no m'he llegit el llibre, ho entendré... s'entén, és original, és superagradable en el sentit de que surts del teatre bé, la interpretació és meravellosa, la música és fantàstica. Llavors, aquesta jo la recomano moltíssim, de que correu a que no us quedeu sense. Alguna altra coseta... A veure, alguna altra coseta. Dansa. Acostumem a fer coses de dansa molt boniquetes i tenim un públic, molt boniques i molt potents, tenim un públic molt fidel amb dansa. Llavors, mireu-vos una miqueta. Dansa tenim la companyia Nacho Duato. La companyia Nacho Duato és un regal, és un regal. Cada vegada que el tenim aquí és un regal, ens venen de Madrid. És una companyia que no és fàcil de portar, no tenen forats.
0: No hi ha masses oportunitats.
1: No hi ha masses oportunitats. Llavors, home, la companyia Nacho Duato... És interessant, i quan programem coses amb la factoria de dansa de la FAC, ho fem amb Terrassa, també són coses molt, molt, molt potents que val molt la pena. I una altra cosa que sí que et dic és que també, ja sé que costa, però també és agradable i val molt la pena el veure al circ. Al circ el anem programant, tot i que és veritat que costa tenir un públic molt, molt gran amb circ, però és una aposta, també.
0: Potser és que encara l'associem a la carpa,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, l'associem una mica a la carpa, i es fan coses en circ molt interessants, molt interessants, molt contemporànies, però s'utilitza també molta música, molt directa. Hi ha peces molt boniques de circ, i, a més, el circ tens l'avantatge de que no té edat. És a dir...
0: A veure, 100%.
1: Hi pots anar amb un nano de 6 anyets i amb algú es quedarà. No? O hi pots anar amb una persona més gran i entendrà que aquell circ també té una dramatúrgia darrere i que, per tant, també té sentit aquell espectacle. Llavors, jo també us diria que us atreviu una mica amb el circ i a dir, vinga, va, doncs anem tota la família, o anem tota una colla d'amics, o anem... Ja sé que no és una cosa molt habitual, però anem-hi, perquè es fan coses de circ molt interessants. I el que deies tu, intentem no associar-lo amb el típic circ de tota la vida, diguéssim. El que
0: ha evolucionat molt, no?
1: Ha evolucionat molt. Hi ha hagut moltes ajudes, també, des de la Generalitat. Hi ha hagut moltes ajudes perquè realment les companyies de circ puguin fer feines interessants. I llavors jo li donaria una mica l'oportunitat al circ.
0: Hi ha alguna cosa, Maria, algun projecte o novetat que estigueu treballant i que ens puguis avançar per acabar?
1: Home, us puc avançar una cosa que no és gaire secret, que és el retrat de Dorian Gray. El retrat de Dorian Gray... The Book of Mormon, perdona.
0: Mirem-lo.
1: Perdona.
0: Ens hem quedat amb l'Àngels Gunyalons.
1: Sí, és que m'he quedat amb l'Àngels Gunyalons. Perquè encara ho tinc sovint i ahir vaig fer el Parlem, estic una mica com donant-li voltes a James Lewis, i bueno, estic una mica així. No. El musical de Book of Mormon... no és un abans, perquè el dia 6 d'octubre vam treure les entrades a la venda. Però fixeu-vos que vam treure les entrades a la venda el dia 6, i avui que és 8, Alba?
0: Sí, 9.
1: 9, doncs en 3 dies portem 1.300 entrades venudes. No està malament, no està malament. És un musical...
0: Quantes sessions fareu?
1: Farem 6 dies, i per tant, ara no sé si hi ha algun dia que repetim sessió,
0: però és una setmana. A la web del Teatre Auditori està tot clar.
1: És una setmana, no són 14 sessions com vam fer amb el Mamma Mia. En fem menys perquè és un musical potser no tan...
0: tan conegut, no?
1: I llavors, però nosaltres vam veure que la gent jove, sobretot, se n'anava a Madrid a veure'l. Mm-hmm. I vam dir, què
0: s'ha compartit en la capital dels musicals,
1: sí,
0: oi? Perquè sembla que Barcelona
1: molt.
0: No acaba de...
1: I ens en vam anar a Madrid, perquè vam dir, bueno, què passa amb The Book of Mormon, no? I ens en vam anar a Madrid i diferents persones, i és un musical molt potent, i molt per gent molt jove, i molt interessant. Llavors, bueno, jo penso que val la pena, perquè de moment es fa només a Sant Cugat, no es fa a Barcelona.
0: Tenim l'exclusivitat.
1: Tenim l'exclusivitat.
0: És que teatres com el Teatre Auditori tampoc n'hi ha tants.
1: Jo penso que val la pena que us atreviu a veure una cosa tan divertida i que és tan... Bueno, té aquest punt transgressor, però divertit i tan diferent dels musicals. És un musical una mica diferent de la resta. Jo també us el recomano i han sortit les entrades a la venda. És un bon regal per Nadal.
0: Mira.
1: Què regalo? Vinga, va, dues entrades pel musical de Book of Mormon.
0: I feina feta, et diré.
1: Home.
0: Que després ens enganxa.
1: Què et sembla? Home, regalar cultura per Nadal, regalar un ara i aquí.
0: I tant.
1: És regalar un
0: abonament,
1: aquí,
0: una entrada
1: un
0: per un espectacle.
1: Una entrada, escolta'm, no ens falta de res, per sort. I tenim aquesta sort d'haver nascut aquí, que no ens falta de res. A veure, en termes, en termes generals, eh? Però, ostres, anar a regalar una experiència em sembla fantàstic.
0: I tant.
1: No? I
0: és el que
1: passes
0: agrada.
1: Passes 2 hores allà fantàstics i, escolta'm, us ha encantat.
0: Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions.
1: Sí?
0: En tot cas, a la web del Teatre Auditori i a l'agenda de Cugat Mèdia trobareu tots els espectacles que es programen a l'equipament cultural. Ja ens ho ha explicat la Maria, n'hi ha per tots els gustos, per totes les edats
1: tant.
0: I per totes les sensibilitats. Aquí n'hem repassat uns pocs, però n'hi ha molts més. Maria Ferriol, moltes
1: fantàstic.
0: Gràcies.
1: Moltes
0: que
1: gràcies
0: segueixi avançant molt bé la temporada.
1: Gràcies a vosaltres. Us esperem.

0: Al capítol del POU d'avui tenim amb nosaltres la Núria Cribillers, investigadora del grup EMOLMAT i participant de la secció de qubits moleculars dins de l'exposició Quàntica LIGMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Hola, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar pel principi, què és exactament un qubit i en què es diferencia d'un bit clàssic?
1: Doncs els bits clàssics, que són els que coneixem la majoria de gent, solen estar codificats amb zeros i uns. I en el cas dels qubits, es poden expressar de manera que tens una superposició d'aquests estats, de manera que el número d'estats quàntics augmenta moltíssim.
0: Val, no parlem de zero i uns, sinó que hi ha més variables.
1: Això, ja pot el que se'n diu la superposició d'aquests estats, de manera que tens moltíssims més, augmentes molt el número d'estats. Això.
0: Pel que tinc entès, hi ha moltes plataformes possibles per crear qubits com els fotònics, superconductors, ions atrapats, etc. Però tu treballes amb qubits moleculars, oi? Què els fa especials respecte a les altres opcions?
1: Bueno, els qubits moleculars, doncs estem parlant de molècules que es fan la síntesi, és una síntesi química que ens permet dissenyar-los una mica segons a l'interès. Els qubits moleculars de per si ja tenen estats, són sistemes quàntics perquè tenen a nivells discrets, i en el nostre cas treballem amb sistemes on l'espín de l'electró és el que nosaltres podem utilitzar per codificar aquesta informació. Aquestes molècules, de manera que nosaltres les podem dissenyar, podem fer síntesi, podem escalar, podem fer síntesi a nivell de grams, o sigui que podem tenir molts qubits idèntics, i tot això ens ho permet la química que podem fer sobre aquestes molècules, el que no es pot fer amb altres tipus de qubits com els que tu has mencionat.
0: D'acord, ara mencionaves a més l'espín, i de fet a l'exposició Quàntica LIGMAP que comentàvem al principi també hem parlat amb dos dels teus companys que hi han participat, que estan especialitzats en espintrònica i superconductivitat. De quina forma s'entrellacen qubits, espintrònica i superconductivitat?
1: A veure, el tipus de material és totalment diferent. Aquí únicament sé que els meus companys, evidentment, també t'han parlat de l'espín. Ells fan una manipulació de l'espín també diferent, i el tipus de material que conté aquest espín és diferent de les molècules amb les quals treballem nosaltres. Però estem parlant de fenòmens quàntics que en el fons tenen una certa part comú.
0: I concretament dels qubits moleculars, que són els que tu treballes, podem conèixer alguna aplicació pràctica?
1: A dia d'avui no hi ha una aplicació pràctica que un pugui pensar, doncs, que ja es pugui implementar. De fet, igualment que el tema dels computadors quàntics que estan molt avançats, igualment no hi ha a dia d'avui, no?, un sistema que puguis dir ja es pot posar com al mercat, tot i que s'estan utilitzant, però veritat, el nivell és com encara no, com pogués ser d'un ús comú de tota la societat. Per exemple, els sistemes moleculars s'estan investigant també bastant pel tema de sensors quàntics. Les molècules les pots modificar de manera que puguin percebre, puguin sensar algun tipus d'estímul extern, si bé camps magnètics, o potser si poden respondre a un estímul òptic, doncs podrien utilitzar la modificació quan estan en contacte amb algun altre sistema. La resposta òptica es podria utilitzar com a resposta i fer la lectura quàntica. I una mica el que nosaltres estem treballant, no només a treballar a nivell com d'estudiar-lo així quan tens com una pols o no, de manera que ho pots estudiar així al laboratori, sinó que ens permet la química modificar l'estructura d'aquestes molècules i poder, per exemple, crear trets cristal·lines o bé posicionar-los en superfície, de manera que anem una mica més en la direcció de que pugui ser aplicat.
0: D'acord. De fet, a la mostra, el públic pot construir molècules que es comporten com qubits, oi? Com va sorgir aquesta idea i com ajuda a comprendre un concepte tan complex?
1: Bueno, la nostra idea és que pogués ser manipulatiu, no? Que pogués arribar la gent una mica a entendre què és el que fem al laboratori, com parlem d'aquestes molècules i com les construïm. Una mica era la idea de fer aquest model en 3D, de manera que la gent pogués tenir una miqueta més la idea. Per exemple, sobretot en el fet ja tenir-ho en 3D, dona una mica més aquesta idea, no?, de com són aquestes molècules. I en el cas, per exemple, que hi ha un apartat que són els MOF, els Metal Organic Frameworks, Aquí no hem representat amb unes boletes, que són els metalls, i uns pals, que són els lligants, de manera que la gent pot jugar, i tenim unes targetes que també ens van donant informació, si utilitzes aquest metall tens aquesta propietat, i en el cas també de la secció de radicals orgànics, amb la qual jo sóc especialista, hem fet una estructura 3D i et permet entendre com, quan els posiciones a la superfície, quins grups necessites perquè quedi estable en aquesta superfície que nosaltres volem treballar, una mica la química que hi ha, no?, per entendre com pots fer que sigui estable, com l'orientació, això està tot explicat en fitxes, l'orientació és important perquè la interacció entre molècules pot tenir un efecte molt gran en les mesures que després fem, magnètiques. Una mica era que la gent pogués com realment manipular en aquesta nostra secció i que pogués tenir aquesta, com una molècula que costa molt d'imaginar, pues poder-la veure una mica representada.
0: Ja, perquè ara que parlaves de l'estabilitat també d'aquests qubits moleculars, quines són les principals dificultats que encara existeixen per aconseguir aquesta estabilitat i escalabilitat?
1: En el tema de l'estabilitat, per exemple, és quan un fa la lectura, que puguin, en les condicions que tu has de fer la lectura, sigui magnètica, sigui òptica, per exemple, si la fem òptica, doncs quan el feix de llum irradia sobre aquestes molècules puguin ser estables en aquesta radiació, bàsicament és en aquest sentit. I després ja, o sigui, són sistemes molt estables, realment, químicament són molt estables. Que passa que després, per exemple, doncs, hi ha altres propietats, que és el temps de coherència. Quan tu manipules l'espin, quant de temps manté la informació que està codificada en l'estat aquest, és el que potser és on hem de treballar més. Potser no, l'estabilitat en si està bastant aconseguida, però sí que després una part és quan els manipules que siguin estables, i l'altre és després aquests altres paràmetres, com el temps de coherència, que és molt important.
0: D'acord.
1: I aquí hi ha dissenys químics on la gent, pues, bueno, segons quins àtoms té la teva molècula, segons l'entorn que té, segons com està disposada, això permet doncs, que un pugui anar modificant aquest tipus de paràmetres.
0: Molt bé. I hi ha alguna relació directa o indirecta entre el teu camp d'estudi i la computació quàntica?
1: Doncs una mica sí. Sí que hi és, perquè en el fons la unitat bàsica, com comentàvem al principi de l'entrevista, és que també funcionen com a qubits. El que passa és que són moleculars i els altres, els que estan més avançats, són un altre tipus de materials, com deies tu, de no? materials superconductors o altres, però la unitat que nosaltres treballem és el qubit, de manera que aquí està la relació amb la computació quàntica. Que puguem arribar a veure ordinadors amb molècules, possiblement serà difícil, però potser si ho enfoquem en altres

0: per intentar aproximar-ho, però és un concepte una mica abstracte, potser sí.
1: Creus que a través de...
0: No, que, com que jo crec que la gent una mica a través de xerrades divulgatives, així sí que podrà veure, per exemple, doncs, entendre una mica més doncs, que poden ser sistemes molt eficients. No? La computació quàntica al final és que puguis tenir una capacitat de càlcul molt més elevada que els ordinadors actuals. Mm. De manera que això sí que es fa molt més eficients. Per tant, en la part d'energia, en la part de medi ambient, jo crec que la gent, potser aquests conceptes sí que els pot anar com entenent.
1: De fet, segurament és a través de l'exposició i les xerrades vinculades que les persones més no especialitzades, per dir-ho així, podem anar entenent aquests conceptes. Li recomanes a tothom?
0: Sí, clarament, a tothom. I de diferents nivells, diferents formacions, més o menys estudi, jo crec que està pensada de manera que la gent pugui... Cadascú s'emportarà el seu missatge, cadascú entendrà una part més o l'altra, però sí que està molt enfocada en que realment es pugui ser per tots els públics. A més, que hi ha la part també de tot el que és el fil històric, que jo crec que també és molt interessant, i allà jo crec que la gent també pot tenir ampliar el seu coneixement de del que és les tecnologies quàntiques. O sigui que jo recomano a tot el tipus de públic. A més, que solen ser visites on la gent sempre hi haurà algú que podrà ajudar, si hi ha algun concepte que no queda clar, sempre hi ha una mica d'acompanyament.
1: D'acord, Núria, perfecte. Doncs prenem nota i no ens perdrem aquesta exposició. Gràcies.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Sabies que...
1: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat. Però en realitat, la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement, la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.

0: viles de cri.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
3: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
2: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I estima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Així
2: perquè,
1: sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem. Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora, eh?
2: Bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat, doncs, millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. Preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començant a parlar d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nilsen Martí, benvingut a Valor a l'alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política. Perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida. Però també de catarsi, perquè, cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal d'Adif, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que Adif sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys, a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així, continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Mm-hmm. Tu, de fet, parles d'algunes comarques, com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
4: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com al transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és el mal que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índexs de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
4: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
4: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat, doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també en sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
4: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
4: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament, els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'Equip Enge DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
5: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
5: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
0: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò de tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i ho fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lydia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades. L'última relativament es va estrenar relativament fa poc. I, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lydia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret, a la Universitat de Torí, i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra, i així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar en el Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir, perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia, i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Lydia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poe davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podies sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ella el 1919 es va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar al Like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no? La il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I, evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge a Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de Vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito També, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és
2: Laura.
0: Molt bona notícia.
2: Molt.
0: Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passi a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no? Que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no? Que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies, Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: quan la fam fa sortir el llop fora del bosc i el cel amenaça tempesta, el camí d'aigua comença.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem.

0: perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, paral·lelament, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, Rufián, ha dit aquesta mateixa tarda que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada a les xarxes socials, ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot per les pròximes eleccions generals per les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada llei de nets. Així, ha desestimat el recurs de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions als centres residents absents a l'estranger mitjançant la llei de nets i confirma que l'Institut Nacional d'Estadística, del qual depèn l'oficina del cens electoral, no pot inscriure al CERE a les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola d'origen a través de la llei de memòria democràtica del 2022 i encara no estiguin inscrits al cens electoral arran de la suspensió dictada al setembre passat. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'esquerres ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29N i encara la campanya electoral assegura mobilitzat, molt més que el 2023, ha afirmat, de fet, Sánchez. A parer seu, hi ha por i nervis a les files del Partit Popular per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, Sánchez percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 o posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quatrilogia.
1: Quants en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals
1: veritat.
2: De l'Imperi Romà, però no ens van aturar, no? A parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comences... Digues.
1: Jo
0: t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí, qui és.
1: Un senyor gran,
0: qui és,
1: raro...
0: Sé qui és, fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tarda antiguitat italiana.
0: No em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: M'has donat munició.
0: No.
1: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré.
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdurarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que no, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un sol art. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tarda antiguitat.
0: Molt bé.
1: I... Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale, i llavors... on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs... posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines? T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, o sigui, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, Gandalf sí que no. Hi ha una línia... El límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està el Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que... Bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm-hmm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest. Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada al 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
0: la gralleta, eh?
1: El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... Ai, ja no sé què, sona en llatí. Automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari... és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit. No? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava. Però.
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals de la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca. Per...
1: Que jo era... un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà i feia... No? Eren gots disfrutant-se de romà i disparant-se de cosa.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors això s'acabarà seguida.
0: Bé, bueno, doncs que sigui. Pues,
1: que
0: bueno, però cada cop són més.
1: Que s'apunti més gent i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La Lliga Troiana de Paintball. Cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal,
0: aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari,
1: en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, algun programa o alguna pintura per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que queda pactat, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, ja que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo... No ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno, no. Que deu ser de les ciutats amb més edificis patrimoni de la humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses. Mm. Com el centre de Madrid.
0: Hi ha coses que és el mausoleu de Gala Placídia, que és
1: petitonet,
0: que van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té mínima idea de què és Ravenna sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardo-antics? O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardo-antiga.
0: L'església de Sant Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale, sí. És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres, eh? Vull dir, per la per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença dos mesos després del bisbe que comença les obres, mm-hmm. I és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: està bonica.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial. Que, bueno, és que
0: passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes.
0: Mm.
1: En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora, d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o ravení, o
0: reventosa.
1: Reventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I qui ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per, no, va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i, per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció. Que...
0: No. D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir del 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no?, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no?, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat s'havia projectat abans. De fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè penseu que per mig passen les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: No sé, Madrid, sí.
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiria sin mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que es jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople, Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé.
0: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
1: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, és una mica més gran, però, clar, per comparació sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba al 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... Sí, un estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
0: Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas, les guerres gòtiques, la pesta justiniana, que, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no? De inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn? doncs això, no? Penseu que, no? Que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre... Doncs una mica igual.
0: Molt bé. I fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Splits, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidia i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
0: I tant.
1: No?
0: Però,
1: o, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de la terra romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran la de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no? A l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és Argentarius, no? Avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no? La gent que toca la moneda d'argent. No? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
0: Vaja, vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança l'església.
0: Sí, clar, exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe, perquè i Classe ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants més.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar en Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabia que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar in Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Que vas explicar a l'últim programa,
1: a Teodoric, no sé què.
0: A les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinare Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i damunt, i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu en Madrid. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Hi ha Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid?
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
0: Ojalà.
1: Vale.
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no?
0: Ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran... No sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser algú, que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si
1: us plau. No, la sencera no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no... Algú amb una impressora 3D?
0: Que ens el faci.
1: Molt temps lliure i un cor enorme.
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i ho incorporem en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important, per aquest programa...
1: Que tens un imant d'una nevera...
0: No. Un imant d'una nevera, hòstia, ja seria un
1: vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercudres...
1: Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, sí, sí, és una
1: col·lecció. Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció. Vale. D'imants hipercudres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que
1: hi ha
0: penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí
0: penjat a casa
1: seva,
0: no?
1: A casa seva. A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca...
1: Molt bé. I tot això anava...
0: A parlar, precisament, d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art torre antic. Què tenen d'especial, aquests mosaics?
1: Bueno, doncs tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
0: Literalment.
1: Literalment, perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana, i la gent a l'edat mitjana pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics... o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no, eh? O no.
1: Ja en parlarem.
0: Ah, o
1: O sigui, avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i pico programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això.
1: Haurem de restar
0: al
1: fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional... té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò d'agenollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure a la tarda antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no? des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no? Protocol... perquè us feu una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
0: Uf!
1: Hòstia, de cop, eh?
0: Bon salt.
1: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania... Jo els dic pel nom, perquè... Bueno,
0: hi ha confiança.
1: Hi ha confiança. Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt... Mira, potser, si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els lombards, quan els carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els carolingis, els utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
0: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
1: Aquesta la gràcia, no van anar mai.
0: Fantàstic!
1: Ni a Ravenna, no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
0: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
1: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
0: No. Però, volem Justinià i Teodora.
1: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que han desaparegut, però tothom, no, tenia clarament, no, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson i... et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc.
0: Vale.
1: Vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit paia mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa d'avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també amb els territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns d'aquests castells arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna. No? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament. No? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, jugaria interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no és com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya
0: perquè ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de respectar.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans. Uh-huh. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no?, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba...

0: Penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
1: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
0: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Ver Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
1: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
0: A tu per la teva col·lecció d'imants.
1: A pocs quilòmetres de Madrid. Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: He despullat els colors. He imaginat que tu també pots. He anat guanyant i perdent. He relliscat fins al fons.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
3: Aquest és un observatori

0: que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Música no podia ser cap altra secció que no fos la del Conservatori de Sant Cugat. Això vol dir que ens acompanya la Clara del Roster, professora d'Educació del Cos i l'artífex de la selecció de músiques que ens acompanyaran durant tota aquesta secció. Ben tornada, Clara.
1: Hola, bon dia a tots i totes.
0: A més, avui vens amb companyia.
1: Sí.
0: Has triat el Jordi Paredes, ell és guitarrista i professor i cap del Departament de Guitarra del Conservatori. Jordi, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Clar, jo diria potser que no cal presentació per la música amb la que hem començat aquest espai, però per si de cas, perquè no cal donar res per sabut a la vida, expliqueu-nos què estem escoltant.
1: Sí, estem escoltant una peça creada i escrita per en Paco de Lucía, interpretada també per ell en el seu moment. És una rumba instrumental. En aquest moment està interpretada per tres, Barcelona Guitar Trio, que són en Xavier Coll, Manuel González i Luis Robisco. Per tant, farem un homenatge al món de la guitarra, que és aquest moment, avui ens trobem per aquesta... I he triat aquesta peça, Entre dos aguas, sobretot per subratllar la categoria, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps, en Paco de Lucía, juntament amb Camarón de la Isla.
0: I estàs d'acord, Jordi?
2: Home, la veritat és que hi ha un abans i un després d'aquesta peça i de l'àlbum que conté aquesta peça, que és La Leyenda del Tiempo, i també hi havia per allà en Carles Benavent al baix, el Jorge Pardo a la flauta, i bueno, van ser els responsables doncs, de no només canviar la trajectòria del flamenc, que en aquells moments estava més orientada al flamenc més tradicional, sinó que jo crec que van portar el que és la guitarra espanyola i en concret la flamenca a la casa de tothom, i és la causant de que molta gent s'hagi dedicat a la guitarra i que hagi escoltat aquest tipus de música. Per tant, perfecte. I a més, els intèrprets del Barcelona Trio, en Xavier Coll, que està allà també a l'escola, a l'ESMUC, són uns intèrprets fantàstics, i jo us aconsello que, si teniu l'oportunitat, anar-los a veure al Palau de la Música, que toquen sovint.
0: Sí,
1: i jo voldria dir una cosa, que quan es va estrenar aquest àlbum va ser res, cap èxit, res, un desastre, però va haver-hi aquell foment de dir, per què no ho editem a part, aquesta peça, Entre dos aguas, i a partir d'aquí va ser espectacular el gran ressò que va tenir, i Paco de Lucía aquí. He de dir que es deia de Lucía per honor a la seva mare. Uh-huh. Això també és una cosa que va ser gran acompanyant amb tota la seva carrera.
2: I tinc entès que aquesta peça no estava prevista que sortís en l'àlbum.
1: Exacte.
2: I que va ser una improvisació d'estudis que va anar evolucionant, i a partir d'aquí van dir, la posem, doncs vinga, la posem.
1: Amb una improvisació anar fent que s'animaven. Sí. I he de dir que també, a veure, estem parlant de Paco de Lucía, que era també un guitarrista de jazz, que també se'l considera en aquest sentit, compositor, músic de jazz, per tant, bandes sonores.
2: Bueno, sobretot de flamenc,
1: De flamenc,
2: De flamenc i això, però bueno...
1: Sí.
2: Tocava molts estils, però bueno, sobretot...
1: Sí. Molt bé, doncs aquí estem, entre dos aguas, aquí, la guitarra.
0: Donem pas a...
1: Sí, aquest món de la guitarra, ho dic perquè fem aquest homenatge en el Conservatori, farem dos concerts. Dintre del paraigües de clàssica a la magna, ens trobarem a un primer concert que serà el 15 d'octubre, primer un taller a les 9, i després a les 20 fem el concert. Ai, a les 9.
2: A les 7.
1: A les 7, sí. 19 hores.
0: A les 19 hores, sí. 7 de la tarda.
1: A 7 de la tarda, jo. Sí, a les 7 de la tarda i a les 8, a les 20, el concert. Clàssica a la magna. Entrades que es poden ja reservar a la web de Clàssica a la Magna. Uh-huh. Per tant, animo a fer aquesta reserva. I després ens tornem a trobar, ja ens trobem el 5 de novembre, amb el Christopher Avilés.
0: Que en parlarem més endavant, eh?
1: Sí, exacte. Sí. Per tant, és aquest gran paraigües, ell un concert també, a les 20 del vespre.

0: I a risc d'equivocar-me, perquè estic amb dos experts de música i jo només en gaudeixo, per entendre'ns, però l'expertesa l'hem deixat a una part, estem escoltant molts instruments i no sé si m'atreveria a dir que això és corda pinçada.
1: Sí, i a més és laudars, i he de dir que d'aquesta peça es diu Mare, vull ser pescador, i volia ressaltar que aquí és una habanera, a diferència d'abans que hem sentit una rumba, per tant, aquest canvi de ritme, però sobretot perquè l'autora és... perquè és una dona, Antònia Vilàs i Ferrandis. Per tant, és important per mi...
0: Reivindicar-les.
1: Reivindicar-les. Està vinculada al barri de Mariner de la Barceloneta. Era una poetessa, rapsoda, cantant, lletrista i compositora. I Laudars, que és aquest grup, un grup que ens vindrà, ens fa el taller a les 19 hores del dia 15 d'octubre, ens fa un taller i ens fa un concert,
2: sí,
1: Laudars.
2: Sí. Sí, és una orquestra, de fet, es diu orquestra de plectre. Plectres són aquests instruments que es toquen amb pua, a diferència de la guitarra clàssica, que al principi es toca amb els dits. I amb això també hi ha una mica de confusió, no sé si en parlarem o no després, però bueno. Vindran i ens ensenyaran els instruments d'aquesta orquestra, que a vegades la gent sap una mica de què va, però ho relaciona molt amb la tuna i els toneros.
0: Quins instruments són, Jordi?
2: Exacte, hi ha mandolines, hi ha mandoles, hi ha bandúrries, hi ha llaüts... Però com esteu escoltant, aquesta orquestra abarca molt tipus d'estils, però sobretot un estil clàssic en el qual et poden fer peces de... No sé, en el programa hi haurà Fandango de Boccherini, segle XVIII, hi haurà el Gran Vals de Francesc Tàrrega, hi haurà peces de Pau Casals, hi haurà inclús una peça de Jean-Baptiste Lully, que és un músic de la cort de Lluís XIV, és a dir, el seu ventall és molt ampli i, com veieu, la interpretació també és una interpretació molt cuidada i molt elegant. Per tant, us animem a que vingueu perquè segurament descobrireu moltes coses que valen la pena.
1: 30 persones, Laudars, per tant, un bon concert per venir a assistir-hi, reservar ja les entrades.
0: I també sempre fer-ho millor en temps que no esperar a última hora i quedar-nos sense.
1: Exacte. I podem escoltar la tercera música,

0: Jordi, ens has parlat de la guitarra que no espanyola, no? Que ens deies no es toca amb la pua, a diferència dels instruments que estàvem sentint. Quines són les grans diferències entre la guitarra clàssica i el que podríem entendre per la guitarra moderna?
1: Bueno, és que la guitarra és un instrument una mica traïdor en l'aspecte que ara us explicaré. Penseu que toquem peces de guitarra, hi ha transcripcions del segle XVI, del segle XV, inclús que venen del llaüt, en aquell moment no existia la guitarra, però penseu que la guitarra ha estat en tots els moviments musicals fins avui en dia. Avui en dia potser és el primer moment que aspectes amb músiques així, tipus Bad Bunny i tot això, ja l'han deixat una mica de banda, però penseu que amb la guitarra podem fer jazz, podem fer rock, podem fer metal, podem fer clàssica. És a dir, llavors cada estil té la seva peculiaritat, inclús la seva tècnica diferent. A mi a l'escola, quan em venen alumnes i em diuen escolta, doncs mira, vull fer coses de clàssica però també d'elèctrica, doncs a vegades els he de dir, doncs mira, això que t'explico amb la clàssica, amb l'elèctrica, és totalment diferent. Si et dic que no posis el dit així, doncs aquí l'has de posar així. Llavors, bueno, tenen sobretot a nivell tècnic i a nivell tecnològic, pràcticament, jo podria dir que són tots instruments diferents.
2: I deia l'Andrés Segovia, la guitarra és una petita orquestra, cada corda és un color diferent, una veu diferent.
1: Exacte. Tenim la sort jo ho veig així, de ser un instrument polifònic. Això vol dir que podem fer diverses veus a la vegada, però bueno, també és part de la seva complexitat. És un instrument molt delicat i destacar una veu, deixar l'altra en segon pla, això, doncs, bueno, no és fàcil.
2: Doncs anem perquè sentirem un apunt d'aquesta guitarra,

0: Clar, és que m'heu portat aquí a Sultans of Swing, dels Dire Straits, que és una de les meves cançons preferides, sí, i sap greu, sap greu, sap greu. Xafar-ho, eh? Escolta, al Conservatori teniu tot a punt per a un concert on la guitarra, de fet, serà la protagonista, no? Ara ens explicava el Jordi tota la complexitat de la guitarra, tota la història que hi ha al darrere i totes les capes musicals que ens pot aportar. Però en aquest concert, a més, hi haurà un solista, el mexicà Christopher Avilés. Què ens en podeu dir?
1: Bueno, de fet, és un guitarrista molt jove, però per lo jove que és, ja té una trajectòria molt dilatada. Bueno, ha tocat internacionalment amb diverses orquestres, ha guanyat concursos de guitarra. Va estar treballant uns mesos a l'escola i vam creure oportú oferir aquest concert, també molt eclèctic. I serà un concert on hi posarà un context per tal que el públic no solament vagi a escoltar música, sinó que pugui entendre el tipus de música que fa. Ja volia comentar molt ràpidament, hi ha un autor que es diu Pedro Ximénez Tirado, que és un autor peruà del segle XVIII, i en part el Christopher Avilés s'encarrega una mica de difondre aquesta música. Uh-huh. Podria ser una mica l'equivalent per l'època a Mozart o més amb la guitarra a Ferran Sors, i penso que és molt interessant perquè escoltarem un tipus de música que no s'escolta pràcticament, jo no ho havia sentit per aquí.
2: I l'escoltarem el 5 de novembre.
1: Exacte.
0: El 5 de novembre, més amb aquesta oportunitat de sentir les peces comentades, no? Clara, que moltes vegades les propostes que feu des del Conservatori, crec que hi ha aquest valor, aquest valor afegit, de poder entendre, sobretot les persones que són de fora del món de la música, posar context a tot allò que estem escoltant i del que gaudim.
1: Sí, a més, començarà el concert amb la peça d'un alumne convidat. Volem integrar també els estudiants i tocarà una peça a León Suárez per obrir el concert, i això també està molt bé.

0: Sí, estem escoltant Sarabanda, d'en Bach, interpretat per Christopher Avilés. Per tant, aquest tipus de registre ell també interpreta. Bonic, bonic, delicat, bé. Aquí estem.
1: I tindreu l'oportunitat de veure'l el 5 de novembre. Jordi, i en el teu cas, què et va dur escollir la guitarra com el teu instrument?
2: Doncs la veritat és una cosa molt prosaica. Estava amb uns amics prenent alguna cosa i un va dir, escolta, podríem fer un grup. I vam dir tots, val, d'acord. I un va dir, bueno, jo tocaré la bateria, jo no sé què. I vaig dir, bueno, doncs jo la guitarra. I després el problema que vaig tenir és que quan vaig aconseguir que els meus pares em compressin una guitarra, el problema és que no la sabia tocar.
1: Clar.
2: Llavors em vaig apuntar a l'Escola de la Música, al Conservatori, i allà em vaig trobar el Francesc Pareja.
1: Que no, el Conservatori de Sant Cugat.
2: De Sant Cugat, sí. De fet, estic treballant allà on jo vaig estudiar ara mateix. I allà no solament em va ensenyar a tocar la guitarra, sinó que vaig descobrir la part clàssica de la guitarra, la qual em va captivar i fins ara m'hi dedico, tot i que m'agraden tot tipus de músiques, però dedico més a la clàssica.
1: Quines són les dificultats d'un instrument com la guitarra, que probablement és un dels que, quan tenim ganes de tocar un instrument, és dels que podem tenir potser més a l'abast, no?
2: Exacte. Això és un avantatge i és un problema, que, inclús com a professor, perquè la guitarra és un instrument molt popular, això està molt bé, doncs perquè tothom en té una a casa, tothom més o menys la coneix, però també hi ha l'altra part, que és que tothom es pensa que la guitarra amb dos o tres acords, doncs amb això ja ho tens, no? I realment, quan et poses amb l'estudi de l'instrument, te n'adones que és un instrument igual o més exigent que tots els instruments més tradicionals, ortodoxes, com pugui ser el piano, el violoncel. Llavors, això és fascinant, però també s'ha d'explicar perquè penseu que la peça que estàvem escoltant és de Bach, és a dir, Bach no escrivia per guitarra, escrivia per llaüt, però ja hi ha moltes peces molt complexes i que exigeixen una, tècnicament com musicalment, una exigència bastant alta.
1: I de fet al Conservatori teniu una orquestra de guitarres.
2: Sí, tenim una orquestra. Els alumnes, quan arriben ja a un cert curs, doncs els ajuntem i comencem a fer una orquestra de guitarres, amb la qual, doncs, a part d'aprendre a tocar en grup i saber què és estar amb una orquestra, doncs fem sortides, fem concerts, no sé, amb l'orquestra de guitarres hem arribat a anar a fer concerts per Berlín, aquest curs passat vam estar a Andorra, aquest curs també viatjarem, una experiència jo crec que està molt bé pels alumnes.
0: I jo voldria fer una pinzellada que sentirem d'un quartet de guitarres del Conservatori que en època de pandèmia es va fer aquest tipus de proposta. Por una cabeza, de Carlos Gardel.

0: bé, són quatre alumnes, eren del conservatori, van fer aquest esforç. Per una cabeça té a veure amb que el Carlos Gardel era molt aficionat en els cavalls, i això és per una cabeça va guanyar un cavall respecte a un altre. Uh-huh. És tan popular al món de la guitarra que tenim una expressió que diu no m'aixafis la guitarra. Uh-huh. Dient, vull dir que en el món de les festes, de les coses socials, aquesta expressió està...
1: Ens hem quedat tan popular, però no senzilla.
0: Exacte. Això ho subratllem.
1: Popularitat i complexitat poden anar de la mà.
0: Sí, doncs aquí estem.
2: Sí, la guitarra sempre ha estat un instrument del poble que s'ha tocat a qualsevol festa, a qualsevol bar.
1: Ens acompanya, però... no? Ens ha acompanyat en molts moments de la vida.
2: Però llavors van sorgir personatges com Andrés Segovia, que el que van fer és agafar aquesta, recollir aquesta tradició i aquesta popular i portar-ho a les sales de concert i donar-li un altre estatus. I d'aquí, doncs, que la guitarra avui en dia s'estudi també a escoles i conservatoris, no?
0: Uh-huh. Exacte. També tenim en Ferran Sor, entre altres, que tant, el Fèlix Poncia, exacte. Sí. També són estudiosos del món de la guitarra i grans instrumentistes, que també... Va haver-hi un moment àlgid, de la guitarra. Després el piano va entrar allà, sí o no? Però bé, seguim amb la guitarra.
1: Hi ha lloc per tots.
0: Sí, per tots els instruments.
1: Ens vols fer 5 cèntims de l'agenda que trobarem a part d'aquestes activitats que hem repassat?
0: Mira, sobretot voldria subratllar, molt ràpida, és el concert de Santa Cecília, un concert solidari, que és el dia 24, per tant, a les 19...
1: De novembre. De novembre.
0: De novembre, 24 de novembre, un concert solidari que tots els professors estan convidats a participar en peces, per tant, d'un molt bon nivell professional, i aquest solidari és per Pallapupes. Important, tota la tasca que fan, tots aquests pallassos que acompanyen els infants, també persones adultes, en processos
1: de malaltia.
0: Sí, senyora. Sí, i s'acompanya amb la música.
1: I com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ens acomiadem i ho fem també amb música.
0: Sí, i a més amb Christopher Avilés. I voldria dir que he triat aquesta peça, que és Ací la vida, perquè és la compositora, és Laura Chávez Blanco, una gran guitarrista del blues. I cal fer subratllar aquesta dona, que està considerada una de les millors guitarristes actualment.
1: Doncs reivindiquem les dones compositores, reivindiquem les dones músiques. Jordi i Clara, moltíssimes gràcies, i reivindiquem la guitarra, que avui és el tema que ens ha ocupat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Durant més de 15 anys, el projecte de recuperació del Teatre de la Unió ha estat una de les grans assignatures pendents de la cultura santcugatenca. Ara, la ciutat és a les portes de recuperar un espai que aspira a convertir-se en un nou pol d'arts escèniques, amb una sala flexible, una graderia retràctil i un model de programació que vol combinar propostes professionals i també d'amateurs. Però més enllà de l'edifici, la gran pregunta és què pot arribar a significar aquest equipament per a Sant Cugat? Quin tipus d'espectacles hi podran tenir cabuda? A quins teatres del país es pot assemblar? Pot convertir-se en un laboratori de creació, un espai de proximitat per a companyies locals o un complement natural del teatre auditori? I, en definitiva, quines oportunitats genera per al futur cultural de la ciutat? Per analitzar aquesta qüestió, per respondre a aquestes preguntes i per reflexionar sobre tot plegat, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Dolors Vilarassau, dramaturga, directora de teatre i activista cultural. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'altre costat i connectada a través de la pantalla, en aquest cas, la Maria Cusó, cap de cultura de RAC1. Molt bon dia, Maria.
3: Hola, molt bon dia.
0: I a l'espera que entri per la porta d'aquí uns instants el Xavier Fornells, director de projectes culturals de l'Ajuntament. Per començar, 15 anys, eh? 15 anys sense aquesta sala de teatre. Què creieu que hi guanya Sant Cugat amb l'obertura del, per dir-li d'alguna manera, finalment amb el Camp Nou, no? Amb el nou Teatre de la Unió?
2: Dolors, primer...
1: Home, guanya molt. Fa com a mínim 15 anys que pràcticament no hi ha un espai teatral pròpiament a la ciutat. Bueno, hi ha alguns altres teatres, com Mirasol, però vull dir que tota la gent que fem teatre aquí a Sant Cugat està orfa d'espai. Orfa d'espai per representar i molt orfa d'espai per produir i per assajar, per exemple. I aquest teatre doncs, és una mica el... vull dir, és el recurs doncs, per poder perquè això es pugui fer, no? Perquè tinguem com una mica una casa, no? A on anar, que penso que una mica ha de ser això, no? Una casa a on la gent que treballa en aquesta ciutat doncs pugui realment presentar-hi espectacles amb la dignitat que es mereix doncs un teatre amb totes les condicions, no? I a més també el format també ajuda. Vull dir, per exemple, doncs tots sabem que hi ha aquest teatre auditori, però clar, és un teatre que per 800 o de vegades quasi fins a 900 localitats que dona cabuda a molts espectacles. Per exemple, ara hem vist tres monòlegs que haguessin sigut perfectament espectacles adequadíssims per fer en el Teatre de la Unió si aquest hagués estat en funcionament, no? Vull dir que aquest teatre de mitjà format que representarà la Unió és un lloc ideal per fer teatre. Aquest mig format és el teatre, pràcticament. O sigui, perquè el teatre és, bàsicament, és proximitat, és la manera d'arribar a la gent, no? Tot l'altre ja són grans dimensions o... Bueno, a veure, perquè, clar, tu dius es posarà en funcionament, però en l'últim moment ens arriba la notícia que després de 15 anys i que hi havia una certa programació inaugural, doncs que no funcionen les grades retràctils, no? Això és un complet desastre.
0: Eduard, què suposarà aquesta reestrenada, no?, després de 15 anys, aquest nou Teatre de la Unió?
2: Jo penso que el Teatre de la Unió... sigui quin sigui el seu plantejament des del punt de vista, diguéssim, administratiu, és imprescindible. No el Teatre de la Unió, un teatre, com deia la Dolors, de petit format o de mig format, que a més, amb les característiques aquestes, si funcionen aquestes plaques, doncs servirà per fer un teatre a la italiana, servirà per fer un teatre central, servirà per eliminar les grades i fer un concert amb la gent dreta, o sigui, pot servir per bé tot, però és que a més passa una altra cosa, i és que aquest teatre hauria de ser, s'hauria de plantejar també com un espai per poder actuar, per poder treballar, per poder de forma regular fer-ho, les companyies amateurs de la ciutat, que n'hi ha moltes. Que n'hi ha moltes perquè, clar, en aquests moments estem pensant en 12 companyies que estan registrades a la taula del teatre, i resulta que només gairebé 3 o 4 poden fer una cosa regular al Teatre de Mirasol. El Teatre de Mirasol està on està. Vull dir que la gent hi va. Vull anar-hi o perquè viu al costat o perquè hi va en cotxe. Per tant, poder fer un teatre que estigui al centre de la ciutat, com estaria el Teatre de la Unió, com està el Teatre de la Unió, i que hi hagués una forma regular l'actuació de companyies amateurs seria una de les facetes importants a considerar que tenia que fer teatre. Tal com s'està plantejant, jo veig que això no va per aquí.
0: Maria.
3: Clar, jo he de dir que de bones a primeres l'obertura d'un nou teatre sempre és una bona notícia, no? I més en els temps que corren, per tant, crec que s'ha de celebrar que s'obri una nova sala a Sant Cugat. També doblement alegria, perquè jo recordo, vaig tenir la sort de treballar en aquesta casa, Cugat.cat, en aquell moment Cugat.cat, ara Cugat Media, fa anys, i ja era un tema, no?, que se'n parlava molt i que era un tema d'aquells que al carrer es xerrava molt, no?, el Teatre de la Unió, quan s'obrirà, tal, han passat 15 anys, ho has dit tu, per tant, han estat unes obres que han estat molt llargues i que ha estat un camí una mica pesarós en certs moments. Per tant, que s'arribi al final d'unes obres per poder obrir el teatre, doncs fa, jo crec que doblement il·lusió per la ciutat. Ara bé, jo crec que és una sala que obre molts reptes i ara ho dèiem tant la Dolors com el... Bueno, ho deien aquí a la taula, no? Com l'Eduard, que... Clar, Eduard, fa tant que no ens veiem ara al Teatre Auditori que ens hauríem de poder fer una abraçada i jo estic ara aquí ben lluny, eh?
2: Tornada a l'abraçada.
3: Que crec que és una sala que obre molts reptes, no? És a dir, la ciutat de Sant Cugat, tradicionalment una ciutat molt amant de les arts escèniques, i això ho demostren les dades, no? Tant el que es programa al Teatre Auditori com a la xarxa de centres culturals polivalents sempre hi ha una molt bona resposta. És una ciutat que no només el consumeix, sinó que el crea el teatre, i que hi ha molts grups aquí a la ciutat que estan molt implicats, i per tant crec que la Unió arriba en aquest moment de dir, ostres, crec que la ciutat, a nivell de programació, té unes necessitats que han quedat paleses ara a la taula, d'una sala més petita que la del Teatre Auditori, que permeti acollir muntatges que no necessitin una gran envergadura, que demanin i requereixin al públic més a prop, no? Estic pensant en equivalents aquí a la ciutat de Barcelona, com podrien ser l'Acadèmia, la Sala Atrium, una Villarroel, si molt m'estires, els Texas, que estan tirant molt bé, no? Aquestes sales que tenen una programació molt estable i amb entrades venudes, però que fan propostes que requereixen un format més petit, però alhora la Unió crec que també té aquest doble repte de poder ser un espai amb dignitat on les companyies de la ciutat puguin presentar els seus projectes i puguin fer-ho, doncs, amb un equipament amb cara i ulls. I això jo crec que no és una tasca gens fàcil a l'hora de programar i crec que serà un dels reptes que tindrà aquesta nova sala.
0: Xavier, preguntava en aquesta primera intervenció que què hi guanya Sant Cugat, no?, amb aquesta nova sala de teatre, el Teatre La Unió, després de 15 anys.
4: Bé, guanya una altra vegada el teatre que ja tenia, però molt millorat, amb condicions que seran òptimes, diguéssim, per utilitzar un espai doncs, que s'havia fet molt, molt vell i que tocava refer-lo, i es va refer. Ha trigat molt tota aquesta història. Primer, és una història que gairebé ens en anem al 2010, o sigui, han passat molts anys. Però primer va ser rescatar una entitat que hagués desaparegut. I això ja va portar molt de temps, molta feina, molts enrenous, molts problemes, eh? Però al final es va aconseguir, no? L'altre va ser ja iniciar un procés de projecte d'obres que no era només el teatre, sinó crear un espai per l'entitat i refer tota la sala clave, i bueno, organitzar, diguéssim, tot aquell espai. Les obres es van fer, totes, i s'ha utilitzat en poques condicions la sala clave, perquè es va arreglar una miqueta tot el sistema tecnològic ja en aquest mandat, però hi ha un problema al mig, que és que quan acaben aquestes obres no es tira endavant l'escenotècnia. Es para, i ningú ha donat explicacions, ni sabem per què es va parar, ni ningú ho ha preguntat, i ara ens ho preguntem, no? Per què es van parar les obres? I això va retardar 4 anys més. I ara, quan s'arriba a les obres, es tiren endavant, pràcticament ja estàvem programant l'obertura i la primera programació, ens arriba aquesta notícia de que la Gra Retràctil no va com havia d'anar, l'empresa IMSDB ens va demanar totes les disculpes del món i ens han demanat 2 mesos i una setmana, més o menys, per tant hem retardat tot el procés 2 mesos. O sigui, el retard d'aquesta obra és de 2 mesos, no? Ara, de tot el tema, amb la parada política, diguéssim, que és la més important i que se'n parla poc, jo no he vist cap notícia d'això, doncs seria bo que en parléssim.
0: La Dolors apuntava al principi, no?, que hi havia un buit, d'alguna manera, entre una sala com el Teatre Auditori per una capacitat per gairebé 900 persones, amb després les altres sales que tenien dimensions molt petites, com poden ser el Teatre de Mirasol. El Teatre de la Unió podrà salvar aquesta gran distància d'espectadors entre les saletes, les sales petites que tenim i el Teatre Auditori? I què pot suposar això? Què podrà acollir que fins ara la ciutat no podia rebre?
1: Bueno, primer el que ha apuntat l'Eduard, vull dir, els grups de teatre de la ciutat, que jo discrepo una mica que quan es parla del teatre de la ciutat es parla de teatre amateur. En la ciutat hi ha teatre professional i hi ha molt bo, i molt bo. Hi ha gent que no treballem en l'aspecte amateur, sinó en l'aspecte professional. I aquesta gent, ni en la... Per exemple, ara, quan s'ha fet el teatre, s'ha fet una comissió artística, no s'ha tingut en compte. Sembla que l'únic teatre de Sant Cugat que existeixi sigui el teatre amateur. Penso que aquí hi ha propostes professionals que s'han fet des de Sant Cugat, però sembla que si es fan des de Sant Cugat, sembla que sigui provincial que es fa. Saps? Vull dir, immediatament està qualificat d'amateur. Quan es diu teatre local vol dir teatre amateur i provincià. I en canvi penso que hi ha gent entre, que amb molta modèstia m'hi considero, que actua professionalment i que pot donar un valor a la ciutat que de moment no, per exemple, en el Teatre de la Unió no s'ha valorat ni per construir el teatre ni quan s'ha fet aquesta comissió artística que no està reflexada, per exemple, pel lloc. O sigui, primer de tot, bueno, seria aportar, doncs, per a la gent que està treballant a la ciutat, aportar, doncs, aquest valor. Després també potser es poden programar fer una programació amb una mica més de risc que la que pot donar un teatre auditori. O sigui, un teatre auditori pot acollir 900 persones, per tant, això vol dir un format que ha de poder omplir aquest teatre. I, per exemple, ara hem vist una altra vegada, repeteixo, doncs, aquests tres monòlegs, doncs, que, bueno, que han omplert i algun no ha pogut arribar, però només la sala platea. Perquè, i llavors el fet de que hi hagi un teatre per 300 o 400 persones pot que aquest tipus, un tipus d'espectacle d'una mica més de més risc, doncs que pugui ser interessant. També potser una programació per joves, perquè potser de vegades el teatre auditori queda molt amb una programació per un estàndard de gent, no? I amb tipus de teatre, doncs, més de teatre més físic o d'altres maneres que pugui acollir un públic més jove. No sé si m'estic extenent.
0: Sí, us demanaré unes intervencions una mica més breus, sí, perquè ens queden 12 minuts i m'agradaria abordar moltes qüestions. Parlem de la programació, Dolors, que justament ara apuntaves el tema. Quin tipus de programació hauria d'acollir aquest nou espai per situar possiblement Sant Cugat també en una altra posició en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, si és que creieu que això és possible?
2: Perdona, diguem per si algú no ho sap, que efectivament quan es feia el auditori hi havia la sala B plantejada, que passa que després aquesta sala B es va veure que no es podia fer, i després en un programa del CECAT això va dir que sortiria i tampoc es va fer. Bueno, jo volia dir que un dels objectes que hi ha al Teatre Auditori, al Teatre de la Unió, és de tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, suport a la creació i a la formació escènica, que seria un dels objectes que es diu que haurien de tenir. I, per l'altra part, esdevenir un espai escènic referent al mig format, al servei de la ciutat. O sigui, és un teatre pensat, sobretot per la ciutat, o hauria de ser-ho. El Teatre Auditori també ho és per la ciutat, evidentment, però que segons quins espectacles fan al Teatre Auditori venen gent de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, etc. Sobretot quan es fa un espectacle que no es fa a cap lloc més.
0: Maria, quin tipus de programació imagines, no?, si tinguessis un full en blanc que podria acollir al Teatre de la Unió?
3: Sí, jo sempre crec molt en els grisos i en la programació teatral també, no? És a dir, jo sí que crec que és una molt bona oportunitat que, com comentàvem abans, d'acollir aquests tipus d'espectacles de mig format que realment cada cop funcionen millor a la taquilla i entre el públic, i que fins ara Sant Cugat doncs estava coixa, perquè com bé recordava ara l'Eduard fa molt temps, no?, que s'havia parlat d'aquesta suposada sala B del Teatre Auditori que mai es va arribar a construir, i jo aquí sí que crec que a nivell tant del públic santcugatenc com de les ciutats properes que puguin venir a veure Sant Cugat podria ser un punt de trobada, no?, una sala que no necessàriament estigui a Barcelona però que aculli muntatges d'aquestes característiques. Però sobretot trobo molt interessant això que apuntaves, Alba, de quin paper hauria de tenir, no?, per situar encara més Sant Cugat com a ciutat teatral dintre de l'ecosistema català, no? I en aquest punt sí que penso que si s'aposta per una programació valenta, ja sigui dels grups professionals i amateurs de la ciutat com de grups professionals de fora de la ciutat, però que sigui com un hub de creació, no?, de dir els muntatges que surten del Teatre de la Unió de Sant Cugat són espectacles que sabem que tenen un segell de qualitat en aquest mig format, no? I això s'aconsegueix tenint un programador valent, s'aconsegueix tenint amb una voluntat clara al darrere d'intentar apostar per la qualitat, no? I crec que això és un paper de prescriptor, no?, en certa manera, que estan començant a fer sales de petit mitjà format a diferents punts de Catalunya, i que crec que Sant Cugat té tots els elements perquè aquesta ho pugui ser, no? Només faltaria que s'enfoqui d'aquesta manera, però crec que jo sí que ho veig que es pugui convertir la ciutat en un pol, en un pols, no?, de referència dins de Catalunya.
0: Xavier.
4: Bé, no ens enganyem. Jo alguna vegada que m'han preguntat com veig el Teatre de la Unió, dic que és el teatre del poble, i aquesta és la definició, i em quedo aquí, no ha d'anar més enllà. Del poble vol dir de tot allò que és impossible per qüestions de funcionament i econòmiques en el Teatre Auditori, que és un teatre estrictament comercial, diguem. Aquí tenim tot el que és producció pròpia, diguéssim, que es faci a Sant Cugat i que passi els nivells per poder presentar-se. Hi haurà una miqueta de competició, suposo, però aniran sortint tot de propostes locals. I potser arriscar més en producció externa que pugui venir, que evidentment no ompliria mai el Teatre Auditori, però pot tenir un públic perfectament, com aquests teatres que abans s'han esmentat, en produccions més petites, de menys cost, i que ens permet fer, si la cosa va bé, un pas més o dos passes més. Vull dir que hem de pensar que aquí aquest tipus de teatre que no farà mai el Teatre Auditori l'hem de poder tenir també. O sigui, són aquests dos elements. I si, no sé si us heu fixat en aquesta fase que encara no funciona el teatre, s'han anat preparant moltes coses a través de la Unió com a entitat i de l'Ajuntament, d'experiments, de moltes proves que s'han fet de creació, de creadors que han aparegut, se'ls ha cridat, s'han ajuntat amb els d'aquí, i en aquest esperit d'experimentar, doncs aquest és un dels camins.
0: Has obert dos melons, de fet, que volia abordar. Un és si hi ha altres sales a la resta del país que ens puguin servir de mirall d'alguna manera, que funcionin bé i que ens puguin servir per emmirallar-nos a l'hora de fer la programació del Teatre de la Unió. I després passem a l'altre meló, si és que ha de ser un espai només d'exhibició o també de creació, però anem per ordre.
1: De producció, sí.
0: Si voleu, exacte.
4: No sé.
0: Hi ha alguna sala que et vingui al cap de dir, ostres, podria ser...
4: Penso en Girona, que ho conec una miqueta més, doncs hi ha el teatre més important, però després hi ha el de Sau, que funciona perfectament i que té un festival.
2: No, el fenomen temporada alta és un fenomen que és increïble. O sigui, sí. Pensant en que durant dos mesos i mig pràcticament es fan estrenes, no només nacionals, catalanes, sinó també les franceses, italianes, etcètera, i per altra banda que es fa començar precisament allà, presentar precisament allà, doncs un tipus d'obres que després aniran girant per tot arreu.
1: Pràcticament estrenen. Estrenen el que després es posa a Barcelona.
2: Hi ha un teatre com aquest, que és el Cursal de Manresa. El Cursal de Manresa, cada dijous, hi ha una companyia, en aquest cas d'amateur, que fa la seva obra. No només de Manresa, de tota la comarca. O sigui que la programació del teatre és pràcticament molt similar a la d'aquí, perquè moltes de les obres que veien aquí passen pel Cursal de Manresa, i en allò que es va fer dels cinc teatres amics...
4: I l'Atlàstica.
2: Que s'havia de fer una producció, se'n va fer una sola de producció, no se'n va fer cap més, I tenien que ser un grup de teatres que s'unissin per poder fer això, teatres amics, que tenien el mateix concepte. Jo, abans de dir altra cosa més, i deixar... vull recordar una cosa. Al Teatre Litoli s'han vist coses al·lucinants, excepcionals, amb 33 anys. Coses fantàstiques, molt bones, que ningú es podia esperar que es fessin a Sant Cugat, quan Sant Cugat tenia 40.000 habitants. No compta a punt de 100.000. I aquest canvi de cada habitants de 40 fins 50, 60 i 100.000 no està compensat amb el nombre de llocs per poder fer arts escèniques. Qualsevol tipus d'arts escèniques.
0: Maria, tu parlaves de la Texas, de l'Atrium. Tu que corres teatres del país, n'hi ha algun que tu creus que podria servir de referent per al Teatre de la Unió?
3: Sí, ara feien referència, no?, a la Mirona de Sal i el seu paper dins de la temporada alta, pensar també en la Sala Trono, no?, de Tarragona. És a dir, jo crec que hi ha diverses sales escampades arreu del país que tenen una mica aquest model, i sobretot l'envergadura, perquè al final el model l'acabarà imprimint el caràcter de la ciutat i el que se'n vulgui fer des de Sant Cugat, però sempre amb la limitació o amb l'oportunitat, depèn de com es vegi, del que és l'aforament, i és en aquest cas és el que estem parlant tota l'estona, no?, del Teatre de la Unió i del tipus de format que permet.
0: Dolors.
1: Bueno, jo penso que Sant Cugat ha tingut sempre l'oportunitat amb la gent que es dedica en el món teatral, amb la gent que viu a nivell professional, amb l'arrelament que té tot el tema d'arts escèniques, té més un perfil com el que comentàveu de Girona, de temporada alta, que podria ser una ciutat al voltant de les arts escèniques. Però clar, aquestes ciutats tenen molts espais, no només el Teatre de la Unió, sinó molts espais a on representar escènicament. I sobretot una cosa que jo ja he deixat de dir, però que sempre he reivindicat, que és un centre de producció. I continuarem tenint un Teatre de la Unió, però continuem no tenint un centre de producció. Què passa? Doncs que un centre de producció és més car, perquè vol dir que has d'ajudar la gent a pujar els espectacles, no solament exhibir-los. O sigui, continuarem tenint uns espais d'exhibició, en aquest cas molt important, com el Teatre de la Unió i el Teatre Auditori, però quedem igualment coixos, penso, o bastant coixos amb el tema de producció. Però ja, bueno, aquest tema jo ja l'he donat per tancat, perquè recordo molt temps de la meva vida fent articles cada vegada dient el mateix, no? I sempre hi ha hagut una mena de sordesa respecte a això, no?
0: Breument, perquè
4: aquests petits projectes que em feia referència, sí, són una miqueta d'embrió d'això, eh? Perquè allà s'ha experimentat...
0: S'ha fet un centre de creació a l'Unió.
4: No s'ha creat el centre, però s'està fent una producció experimental amb gent de fora i gent d'aquí, i fent petites coses que ho estan fent en els passadissos, a la sala de dalt, a baix, a una cantonada, vull dir, ho han vist a diversos llocs. Jo he intentat anar a tots els que he pogut, i penso que això podria ser l'embrió.
0: És una oportunitat, també, sí, perquè sigui un espai de residències, d'assajos, de laboratori de creació, clar, que és aquesta nova sala de teatre. Maria.
1: Sí, després... Va, perdó.
3: No, fes això, estira.
1: És que em dic Maria Dolors.
0: Ai, carai.
1: Segons la meva mare.
0: Digues, Dolors.
1: Ara sóc jo.
0: Ara sí.
1: Tera, no sé on estava.
0: Sí, ha de ser aquest espai de residències, d'assajos, de pol de creació, també.
1: Sí, però no sé què...
0: Hem perdut el fil.
3: Jo sí. Penso que sí, eh?
1: No, sí, de donar també una mica de veu en els creadors. Al final, els que fan el teatre no són els que fan teatre, els que programen teatre, sinó que són la gent que ho fa. I llavors donar una mica més de veu en els creadors en si, tant en la programació, amb tota una sèrie, amb les consultes, amb tota una sèrie de coses. Vull dir, sembla que la gent que crea no, bueno, és una mica el que deia abans, no? Tinc aquesta impressió que no es pregunta mai. Uh-huh. o no es vol escoltar, no sé.
0: Creieu que un equipament així pot generar també ser un pol per a nou públic d'arts escèniques a les ciutats? Al principi, no sé si era la Dolors o l'Eduard que deia, no? També un espai per al públic més jove. O la Maria, ara no recordo qui deia. Serà un nou espai, una nova oportunitat perquè hi ha nous adeptes.
2: A més, ho hem dit els tres.
3: Sí, anava a dir, crec que hi ha unanimitat aquí, eh?
2: Clar. No, i és veritat, perquè, en definitiva, el Teatre Auditori, el que li ha passat és normal... té 33 anys, al setembre, el dia 25, va complir els 33 anys, i és natural, es va crear un públic que pugui anar augmentant i s'ha fet gran. Això és normal. Tot i tot, tot i amb això, que jo aquí vaig sempre, veig molta gent jove, segons quin espectacle, eh? Els tres monòlegs que han fet ara estava ple de gent jove. Dansa porta moltíssima gent jove.
0: En tot cas, hem estat parlant molt de teatre, però aquest espai permetrà també acollir dansa, concerts, perquè és un espai polivalent.
2: És que parlem de tot. Un dels temes de la Unió, aquí diu, promoure la producció local posant en valor el talent creatiu de la ciutat, oferint recursos per facilitar el seu desenvolupament. Més clar, no? Més clar, impossible. O sigui, això és el que es diu que es volia fer. I teòricament aquesta comissió ha de fer una mica això, és a dir, veure qui és que hi ha que està presentant o està volent fer algun tipus de producció i donar-li els mitjans i l'espai per poder-ho fer.
0: Si fem un exercici allò de mirar a llarg termini i poguéssim veure la Unió d'aquí 5 anys al Teatre de la Unió, què us imagineu que és, quina programació hi veieu i quin canvi creieu que pot aportar a les arts escèniques de la ciutat i a la cultura en general, esclar?
2: Mira, jo d'entrada el que demano és que ho pugui veure inaugurat. Que arribi a temps a veure-ho inaugurat, perquè em va passant d'aquest 2010 fins al 2026, m'han passat 16 anys, i com és natural, doncs a mi si em passen 16 anys més ho tinc bastant fotut. Bé, a part d'aquesta conya, la veritat és que jo penso que el Teatre de la Unió ha de ser un teatre que realment tingui creació pròpia, que doni suport i que a la vegada tingui, pugui portar, fer una programació d'espectacles que s'han fet arreu, no passa res, però bàsicament ha de ser això, perquè si no, quin sentit té?
0: Xavier.
4: No, jo, tot el que dius, estic totalment d'acord. He participat en la redacció de tot això que estàs llegint, no només amb això, sinó amb tot el procés, i marxant emprenyat de Sant Cugat perquè no es feien les coses, i em vaig anar. I així és de simple, perquè es para, perquè jo no ho entenc. O sigui, com es pot llançar tota una feina, que és una embranzida enorme, que sortíem d'un pou enorme que no ens podem ni imaginar ni volem saber, i tot de cop passen el temps que passa, no? I bueno, i ara espero que, bueno, per Nadal, bueno, ho volíem obrir abans, pues el tinguem, i després haurem de tenir paciència de veure com va evolucionant i com emergeix tot això d'aquest paper. Del paper es passa a persones que pensen, que proposen, i d'aquí pues tenim els resultats. I ara aquí del paper s'ha de passar l'humà, no? Evidentment aquí ha participat molta gent escrivint això, però jo crec que és el llibre a seguir, i ja està tot, bueno, has citat dos o tres instants, diguéssim, on es parla de com ha anat tot plegat.
0: Creieu que serà un creixement, en tot cas, no? Que començarà a poc a poc i que veurem consolidar el model de programació que tindrà la Unió a poc amb els anys?
4: Un o dos anys.
2: M'agradaria que fos així.
0: Maria, com t'imagines tu aquesta Unió d'aquí 5 anys? Esperem veure-te a la inauguració, de tornada.
3: Home,
0: a Sant Cugat, eh? Però d'aquí a 5 anys, quan em parlis, no? Què t'imagines del Teatre de la Unió?
3: Mira, jo agafo una mica el guat del que deia l'Eduard, no? Jo també penso que el millor que li pot passar a la Unió és començar a caminar ja, perquè ja portem un retard considerable, i més enllà de la broma que feia ell, jo crec que també és important per la ciutat que comenci a caminar. I un cop comenci a caminar, hi ha aquest pàlpito, no? Dit en català incorrecte, de la ciutat, i aquest batec que té ganes de donar-li ús a la Unió. I aquesta tertúlia n'és un gran exemple, no? És a dir, han sortit moltes necessitats o desitjos de cara en aquest equipament, i per tant crec que és el millor punt de partida. És el que dèiem ara, jo crec que la Unió ara mateix no ens podem imaginar com serà. D'aquí 5 anys, jo sí que m'imagino una sala que pugui absorbir una miqueta aquests desitjos diversos però alhora coincidents que hem anat posant sobre la taula, no? Jo m'imagino que serà una sala que serà un punt de creació en el país d'aquests espectacles de mig format, un lloc també on es rebin aquests espectacles que cada cop tenen més sortida, i també un espai que la ciutat es pugui sentir seu, no? Que crec que aquesta és la gran barrera, no? I un dels grans reptes que tindrà aquesta programació, que la ciutat es senti que aquest equipament és seu i que no sigui simplement un aparador, i s'ha dit en aquesta tertúlia, no? per a formats que venen de fora, sinó que també es pugui dir la seva des dels grups de teatre de la ciutat. Però penso que té els elements per ser-ho, vull dir que crec que no estem fent una carta als Reis allò, no? Desitjant coses impossibles, sinó simplement és una qüestió d'encaix, però jo m'imagino una unió plena, sobretot, un teatre de la Unió amb les cadires plenes.
0: Doncs hem fet una mica el que ens agradaria, que fos aquest Teatre de la Unió, que ben aviat veurem inaugurada, veurem oberta, amb el primer espectacle, a més, que jo crec que és una declaració d'intencions, el gran càsting, que aboca el primer a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que va ser el primer espectacle que es va fer al Teatre de la Unió, i que en aquest cas estarà dirigida pel dramaturg i director Roger Bernat, i que serà una proposta participativa. Esperem que aquesta declaració d'intencions, jo crec, d'aquesta primera obra segueixi endavant, i que veure si aquests no diria desitjos, perquè els desitjos no venen amb feina al darrere, no? Sinó aquestes voluntats que s'han posat sobre la taula es compleixin, i que ens puguem trobar aquestes mateixes persones en aquesta taula d'aquí 5 anys i puguem passar llista d'allò que s'ha fet, que no s'ha fet, i què és el Teatre de la Unió.
5: Jo

Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ja mor aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda al punt quilomètric 10, quan per causes que s'investiguen el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, i 39 d'aquestes víctimes circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit, es preveu que des de les 12 del migdia i fins a la mitjanit d'avui, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això està provocant, evidentment, aquestes hores algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll, i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona, i més al sud, un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa una

0: de carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc i 3 quilòmetres més a la C55 entre Manresa i Castellgalí, totes dues en direcció a Barcelona. Això és tot des de RAC. Paciència i bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i la jornada de demà. Luis Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. La temperatura ha estat suau una altra vegada aquestes últimes hores i el temps bàsicament tranquil. Una miqueta de canvi sí que tindrem en vista el dimarts, per tant, primer dia laborable per la majoria, i que vindran més núvols. Al matí, fins i tot amb boires, cap a les valls del Pirineu, Catalunya Central, als rius de l'interior del país. I ja al voltant del mig matí, migdia, primeres gotes, primeres pluges no gaire importants, sobretot a la costa del Camp de Tarragona. Pel que fa al migdia i la tarda, tindrem algun xàfec també a les comarques metropolitanes. No pas molta quantitat d'aigua, però tornarem a tenir algun remet. Quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, i demà la temperatura no vol variar.
1: Gràcies, Luis Mi. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Demà torna la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Amb l'arribada de la tardor, moltes persones recuperen els hàbits i les activitats que havien deixat una mica aparcades durant les vacances. També és el moment en què els gimnasos, els clubs esportius i les instal·lacions esportives tornen a omplir-se de gent amb ganes de posar-se en forma. Però reprendre l'activitat física de manera brusca després de setmanes de menys exercicis pot comportar riscos i lesions. Per parlar de quines són les patologies més freqüents en aquesta època de l'any, com prevenir-les i quins consells hauríem de seguir abans de tornar a entrenar, avui ens acompanya el doctor Antonio Morell, és el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doctor Mora, setembre i octubre, els que van un xic més tard, són mesos especialment complicats per als serveis de traumatologia esportiva?
1: Sí, bueno, de fet, pels serveis de traumatologia esportiva i de medicina esportiva sobrecarreguen ja els mesos de les pretemporades dels clubs, que comencen, els de futbol comencen abans, després ve el bàsquet i altres esports, però des de mitjans de juliol ja comencem a tindre feina i són sobrecargues típiques del començament de temporada, lesions molt, molt freqüents, i després, com tu molt bé dius, en quan comencem l'activitat, diguéssim, escolar, que comencen tots els petits a fer aquests esports que fan de forma lògicament formativa i amateur, doncs apareixen moltes lesions. I també per les persones que són més grans i que tornen amb algun quilet de més o alguna coseta d'aquestes que passa durant l'estiu, doncs es volen tornar a posar en forma molt ràpid i de vegades aquesta velocitat no és la millor companya.
0: Quan tornem després de fer esport al cap d'unes setmanes de pausa, per dir-ho d'alguna manera, què és el que més sovint ens passa factura? Quines són aquelles lesions o les molèsties que habitualment veieu a consultar?
1: Les que més veiem són sobrecàrregues musculars. Sobrecàrregues musculars, inflamació de tendons, de lligaments, que alguns havien tingut alguna lesió, altres que no havien tingut, però sempre l'efecte més negatiu en aquest sentit és el iniciar l'activitat amb pressa, no? Tothom vol estar recuperant la forma que tenia o la que li agradaria tindre de seguida. I aquesta velocitat inexorablement fa que el cos treballa d'una forma sobtada i forçada. I això no acaba quasi mai bé.
0: No, la paciència al final és una virtut en molts aspectes
1: sempre,
0: de la vida,
1: sempre.
0: Oi? Per tant, crec que preveient la resposta, entenem que hi ha moltes diferències després de posar-nos a practicar esport, després d'un mes de no haver fet res, a l'haver mantingut d'alguna manera, tot i que probablement no podem mantenir la rutina esportiva que fem durant l'any, però sí que mantenir-nos actius.
1: Sí, es nota moltíssim. Totes aquelles persones, jo te les dividiria en dos, no? Aquells que habitualment fan una pràctica esportiva que no podríem dir... Hi haurien els professionals, que seria una altra història, i després la gent normal, no? Diguéssim, la gent convencional de carrer. El que ja té una rutina establerta de forma habitual i té una metòdica feta, les dificultats són molt, molt més petites. Per què? Perquè normalment a l'estiu tampoc passen activitat zero i fan el que tu estàs dient, no? Potser no fan la mateixa activitat que feien, no tenen la rutina d'anar al gimnàs que tenien, però sí pues, que... van a jugar a tennis, van a fer qualsevol tipus d'esports, van en bicicleta, no deixen l'activitat ni cardiovascularment ni muscularment. Amb la qual cosa, quan tornen, estan força millor que aquells que passen d'activitat a sedentarisme màxim, no? Llavors, aquests són els que reben més. Però sí, és cert que es nota una diferència molt gran en els que fan un petit manteniment d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, lúdic, però que els ajuda molt.
0: Ens ho comentava al principi, eh? Un dels errors més habituals és això de deixem el gimnàs a 31 d'agost, o potser abans, i arribem a l'1 de setembre i agafem les mateixes peses, volem fer els mateixos quilòmetres a la cinta, o volem jugar al pàdel igual que ho fèiem abans. I aquí,
1: exacte,
0: aquí és on passa factura.
1: Efectivament, aquí és on passa factura. Si estàs treballant amb una càrega... No, és que jo faig cul de bíceps amb 50 quilos, que és una bestiesa, però hi ha gent que ho fa i dius, no pots tornar amb el mateix pes. Has d'agafar pesos gradualment progressius perquè el teu sistema musculoesquelètic s'acopli a aquesta evolució. O sigui, tot al final, tot és molt bé, no? La paciència és una virtut, no? I aquí la prudència i el seny, que a vegades no es tenen perquè venim amb una falera de ja, aquesta immediatesa és la que ens perd. I llavors, quan algú fa aquests excessos, apareixen lesions sobtades que no havien tingut mai i que surten sempre, i aquesta època és l'època predilecte d'aquest tipus de lesions.
0: Com hauríem de fer per fer-ho bé, aquesta tornada a la rutina esportiva? Què hauríem de tenir en compte? Quina seria la recepta, per dir-ho d'alguna manera?
1: La recepta seria, primer de tot, marcar-se una rutina progressiva, tornar amb l'activitat, si era una activitat amateur, amb un parell de setmanes, anar agafant una miqueta més de càrregues, una miqueta més de treball, tant cardiovascular com, si ara que està tan de moda, els treballs de força, que no, que tothom hem de fer força, hem de fer força. Ara tothom ha descobert que s'ha de fer força. Bueno, i, sobretot, fer una cosa que gairebé no fa ningú, o molt poca gent, els que en saben molt sí que ho fan, que és escalfar bé, estirar, i això li costa molt. Tothom parla de la força, i jo avui voldria marcar una pauta que nosaltres treballem molt amb l'hospital, al nostre servei, que és el més important, i no només pels nens, sinó sobretot els nens perquè l'assoleixin i ho incorporin com una rutina. I amb els adults, conforme ens hem fent més grans, és més necessari l'elongació i la flexibilitat que no pas tanta força. Diguéssim que és molt millor fer molts estiraments i escalfar molt bé que arrencar agafant pesos forts. I això és molt important.
0: Jo et volia preguntar justament per a l'escalfament, no? Quin paper i quina importància tenia en un moment que vostè ho deia d'alguna manera. Ara tothom fa força. És veritat que han sortit gurus per tot arreu, no? Obrim les xarxes socials i sembla que tothom ara sigui un expert en exercici físic i en donar consells. I bé, a vegades cal prendre les coses amb pinces i preguntar directament als professionals. I avui que en tenim l'oportunitat, doncs ho volem fer, no? Com ha de ser un escalfament com Déu mana, per entendre'ns? Mira, i qui l'ha de fer, si és que hi ha algú que no?
1: Sí. Jo et diria que, primer de tot, tothom. I a més gran sigui la persona, més importància té. És més, els asiàtics, que són uns mestres en aquest tipus de pràctica, sempre diuen que el més important és estirar, controlar la respiració, coordinar els moviments. I fixa't que estem parlant d'harmonia, no? En definitiva, un concepte molt oriental.
0: Ens ve la gent gran fent tai chi als parcs,
1: exacte,
0: per exemple,
1: la gent gran
0: no?
1: Fent tai chi. No hauràs vist mai gent fent tai chi amb lesions. Per què? Pues perquè estan molt mentalitzats que la limitació de la mobilitat i la qualitat de vida que aquesta t'aporta es fonamenta amb la plasticitat i la capacitat per poder bellugar-te amb comoditat. I aquesta capacitat te la dona els estiraments. Abans de començar una rutina, en contra del que diran, segur que si em senten molts preparadors físics diran que m'he begut l'enteniment, però jo no sé si me l'he begut o no, crec que no, però sí que, com que estic dedicat a una especialitat que reparem les lesions que es produeixen, és el termòmetre més evident. Uh-huh. Llavors, el primer de tot, escalfar, estirar bé, però l'escalfament té que passar per un estirament. Prèviament, el cos, quan t'aixeques, nosaltres, els que ens dediquem a tot això, posem moltes vegades els exemples de l'anatomia comparada amb els animals. Tu has vist alguna vegada un gat o un gos que es despertin i no facin el primer de tot, que fan? Estirar-se.
0: Sí, senyor.
1: En canvi, nosaltres, el primer de tot, què fem? Tocar el despertador
0: corre.
1: A gran error, no?
0: Quines són les lesions que ens poden portar, precisament, no fer aquests estiraments que són necessaris per a tothom?
1: Però és molt fàcil. El múscul, tornant a l'exemple de la zona, el múscul està adormit. O sigui, el múscul ve de reposar. I si has tingut un son reparador i has pogut dormir les hores que toquen, que no sempre passa, i més quan tornes a l'activitat, perquè tu és l'activitat esportiva, però tornes a l'activitat professional. O sigui, és tot un pack, no? Llavors, quan tu agafes i comences d'una forma molt sobtada, el que passa és que passes aquest múscul d'una inactivitat i un relax màxim a demanar-li sol·licituds mecàniques immediates. O sigui, hi ha gent que es lesiona al quarto de bany. No perquè caiguin, no. És que es lesionen perquè fan un gest sobtat que interpreten que el poden fer amb total normalitat, com si fossin les 2 de la tarda, per posar un exemple, i no són les 7 o les 8 del matí, o les 6, depèn de l'hora que s'aixequi cadascú. I en aquell moment, aquell és per agafar el secador del cabell així, diu, ui, és que, miri, em vaig lesionar l'ombro, perquè em vaig estirar a agafar el secador I vaig sentir una fiblada. Doncs aquest és un exemple d'una lesió tonta, diríem, no? Però bastant freqüent.
0: Per tant, podríem començar el dia fent uns estiraments.
1: Jo ho recomano predicant amb el propi exemple. Jo ho faig sempre. O sigui, la meva primera activitat, com fem tots, normalment la gent s'aixeca, va al quarto de bany, fa les seves necessitats i estirar és la primera activitat que tindríem que fer.
0: Quants minuts li hauríem de dedicar a aquests estiraments al matí?
1: Molt pocs. És identificar els grups musculars més importants, de tren inferior i de tren superior, i fer 4 estiraments, que els tindríem que tornar a fer a la nit abans de ficar-nos al llit. I això et dona una flexibilitat i una elasticitat que trenca molts mites, no? Per exemple, tothom diu, és que aquest té els isquiotibials curts. No existeixen els isquiotibials curts. Això és una cosa molt, amb molta controvèrsia, molt debat, però no, els isquiotibials s'escorcen perquè tu mai els has allongat. Per això és tan important, i seria molt important també, que des del punt de vista d'educació física, l'educació física a les escoles, de veritat, fos educació física. No aquella assignatura que tots hem dit, aquella és com una Maria d'aquelles que ningú li fa cas. I també moltes vegades no li fas cas perquè el contingut que t'aporta és molt baix per no dir-te que nul. Hi ha un senyor o una senyora que fa fer als nens una sèrie de moviments i d'exercicis, però la pregunta que jo li faig a molts dels nens, perquè venen molts nens a l'hospital, que venen, lògicament, amb lesions, i el primer que els hi pregunto és, escolta, tu saps com tens que fer aquest exercici perquè aquest múscul no es carregui? No. Primer, no saben quins són els músculs. Ningú els hi ha explicat. Jo crec que es tindria que... O sigui, jo tinc dues especialitats, una és cirurgia ortopèdica i traumatologia, l'altra és medicina de l'educació física i l'esport és el nom de l'especialitat. Llavors, sempre trobem a faltar que a les escoles es perdi, i ho dic així, i no vull que ningú de cap escola s'ofengui...
0: S'inverteixi
1: en educar, explicar-los. O sigui, si ara potser féssim una enquesta a tots els pares que ens poden escoltar, escolta, tu què t'agradaria que li fessin els teus fills a la hora que dediquen a aquesta activitat? Jo signaria, sense dubte, que els expliquessin com conèixer el seu cos, quins són més o menys els músculs més importants, tampoc cal que els donin una classe d'anatomia, però explicar-li què és important per bellugar-se bé i no tindre molèsties, i que pugui identificar que aprenguin com han de fer abdominals, com han de fer coses que després es veuran al llarg de la seva vida influenciades per diferents preparadors físics, entrenadors o gurus, com tu deies molt bé, que senten càtedra, s'ha de fer això, no? Avui en dia estem veient activitats físiques tremendament agressives, que no tothom pot fer. No tothom pot fer crossfit.
0: O el Hyrox.
1: Per exemple. No. I no tothom pot fer un Ironman. No estem prou... O sigui, no es pot passar de 0 a 100. Jo tinc gent que em ve una determinada edat i m'expliquen que estic preparant una marató o una mitja marató. I la primera pregunta és, està vostè assessorat per algú? Té un entrenador? Has buscat, has cercat bé qui és el que t'ha de portar per aquest camí? O, bueno, això, aquí entrem en un capítol molt, molt curiós, que és que les IAs han entrat també a ser entrenadors.
0: Uh-huh. O sigui, les aplicacions...
1: Com he mirat el xat GPT, dius, escolta'm, para, com que tu has mirat el xat GPT? Sí, m'ho he mirat el xat GPT, clar, m'he dit això, però clar, l'altre dia estava fent aquesta distància, tal com m'havia dit el xat GPT, i tens davant una persona que t'està fent un discurs basat en una intel·ligència artificial. Tots sabem que si no li dones exactament bé les dades que tu necessites, et contestarà allò que s'aproximi més a el que tu li estàs demanant, no necessàriament el que és bo.
0: I el que vols sentir, probablement.
1: Correcte. Home, és molt més recomanable que vinguin serveis mèdics i preguntin abans de fer segons quines coses. Fins i tot, jo diria que seria molt interessant fer aquesta medicina preventiva de les lesions abans de que tinguem que curar tantes lesions.
0: Mm-hmm. Fet aquesta crida, aquesta educació en activitat esportiva tan necessària, hem parlat dels estiraments. Hi ha l'altra part de l'activitat, no? Quan hem acabat, cal tornar a estirar abans d'escalfar, no? Hem parlat d'escalfament, acabem l'activitat.
1: Estirem. La seqüència seria estirem, escalfem els músculs, li donem una mica d'introducció a l'exercici amb una activitat molt més progressiva i incrementant cargues, i quan acabem tot el que hem fet, el darrer és abans de sortir corrents, dutxa i sortint corrents a treballar, no, estira, estira. El múscul després vol tornar a tindre plasticitat. Quin sentit té això? Té un sentit molt, molt fàcil. Tothom vol tindre molta força. Un múscul no assolirà mai tota la força si no té la capacitat d'estirar-se al 100% i contraure's al 100%. O sigui, el moviment màxim d'aprofitament, no cal ser metge, només pensar una mica en un múscul.
0: La mecànica, no?
1: Exacte. Sí, bàsicament, jo soc molt biomecanicista i el concepte és molt, molt clar. Allonguem el múscul al màxim i després li demanem la contracció. No en el moment de l'estirament. En el moment de l'estirament farem una elongació i una contracció sense càrrega, sense fer molta força. Però això ens permetrà que quan fem els exercicis de força, si hem fet aquesta primera passa d'arribo, escalfo, escalfo bé, primer estiro una miqueta i després escalfo, quan li demani sol·licituds mecàniques amb càrrega, partint d'aquesta força, aquests moviments de força, el cos em respondrà bé i la possibilitat de lesionar-se serà molt més baixa. I al final, lògicament, quan has acabat tot, estira.
0: D'altres lesions que us trobeu en aquesta època, no sé si us trobeu, sobrecàrregues musculars, contractures, són habituals
1: moltes,
0: també, a causa de potser sí. Aquesta mala educació que ens estàs explicant que probablement moltes persones
1: sí,
0: tenen.
1: Sí, sí, aquestes són les principals. Les principals són aquestes que acaben, les sobrecàrregues acaben moltes vegades amb trencaments musculars i et diria, bàsicament, el 80% de les lesions són lesions musculars, i l'altre 20% són accidents esportius. Un es pot tindre, no sé, un nen pot jugar a bàsquet al seu club i pues, trepitjar la sabatilla de l'altre. Això és una lesió molt típica. Jo he sigut jugador de bàsquet durant molts anys de la meva vida professionalment i una lesió típica del bàsquet és l'entorsis del turmell. O sigui, m'he torçat el turmell perquè trepitjo la sabatilla o la bamba del contrari. Bueno, això és un accident esportiu. Això, o sigui, aquí no, ningú té culpa, no és que hagis fet res malament, és que has tingut un accident.
0: No hi tenim responsabilitat.
1: No tenim responsabilitat. Sí que tenim responsabilitat, per exemple, amb altres patologies que són ja més de caràcter osi, per exemple, no sé, l'os rotes later, el sever. O sigui, aquestes són patologies que molts nens, sobretot, pateixen perquè estan en fase de creixement i també perquè són sotmesos moltes vegades a molta intensitat. Molta intensitat, que aquí ja és responsabilitat dels clubs on estan fent-lo i cada vegada, si tinguem un punt crític, no tots els entrenadors són conscients que un nen, per exemple, de 10-11 anys està fent un esport formatiu. I tenim una enorme tendència a ser competitius. I això, estressar l'organisme i psicològicament el nen, de vegades és un efecte rebot. En comptes que al nen li agradi més l'esport, el nen es distancia de l'esport perquè no gaudeix del que té que fer. Un nen petit d'escola, aquests nens que dèiem, els clubs tenen els nens, a l'escola és formativa i a l'escola de base doncs, tenim nens des de 5-6 anys que comencen a fer molts esports, que és una edat òptima per fer-ho. Però l'has de donar una progressió. I al principi el que ha de fer és passar-s'ho bé. Ha de gaudir d'aquell espai que té de temps, que ho viu com una activitat extraescolar, lògicament, la fa i s'ho ha de passar tan bé que tingui ganes de tornar.
0: I no deixar de practicar mai esport. I,
1: exacte.
0: No? Construir hàbits.
1: Construir hàbits positius.
0: No? Que això seria la feina d'aquesta
1: exacte.
0: Activitat.
1: Aquesta és la part que és molt important per això.
0: En aquesta etapa.
1: I és un gran error moltes vegades dels clubs perquè per qüestions òbvies de limitacions econòmiques moltes vegades es contracta algú que pugui fer aquesta activitat i no necessàriament està massa ben format o no té la capacitat exacta de dient més convenient per fer-ho. Llavors, és com si el que tu has contractat des del club té que demostrar que és molt bo fent-ho i llavors el seu equip d'alevins ha de ser el millor. I no, els alevins necessiten ser els millors, necessiten ser els més divertits del club. Tu el que has d'intentar és que els nens se'n vagin a casa supersatisfets. Aquí forma part també una tasca educacional amb els pares dels nens, que també se'ls ha d'explicar que el seu nen no té per què ser ni Michael Jordan ni té per què ser Messi. Escolta, ve aquí a assolir l'esport, a agafar uns hàbits tremendament profitosos per ell al llarg de la seva vida, perquè claríssimament, i això ho veiem, no només la meva especialitat, totes les especialitats, tractar una persona de qualsevol patologia que té una base sòlida esportiva feta, o amb un que no la té, és diametralment oposat. O sigui, les possibilitats d'èxit terapèutic milloren moltíssim en persones que tenen un hàbit esportiu, que estan habituats a fer un treball físic, i això es nota moltíssim quan es tenen que fer intervencions quirúrgiques, quan tenen una malaltia comú que s'han de recuperar, recupera. El que té una activitat i una vida molt més sana, i l'esport estaria dins del concepte de salut, recupera i millora molt millor que aquell que és sedentari o que no l'ha fet o que té sobrepès. Tot això surt sobre la taula cada vegada que ho truquem.
0: Hi ha una altra situació que podríem dir que és habitual aquests dies, també durant la resta de l'any, que és, acabo de fer aquella activitat esportiva i em fa mal, no ho sé, el bíceps, em fa mal l'isquio, els bessons, no? Com distingim de què és una sobrecàrrega puntual, d'aquesta manca d'entrenament i que probablement no hem estirat bé ni al principi ni al final de l'activitat, a quan hi ha una lesió?
1: Mira, és molt fàcil. Primer de tot, has de tindre el seny, que és el que és més recomanable sempre en tots els aspectes de la vida, però aquí tens que tindre el seny de discernir molèstia de dolor. Quan tenim una molèstia, és un signe d'alerta de que allò s'està sobrecarregant, que no està treballant massa bé. Quan tenim dolor, és que tenim lesió. I hem de parar. Hem de saber fer un stop, aturar-nos, i també jo aquí diria una qüestió molt, molt crítica des del punt de vista dels metges. Molta gent que em trobo, què fa? És que vaig anar al fisio, em va fer punció seca, em va fer epi, em va fer... Et diuen totes les tècniques que els hi han fet, però venen molt pitjor de com estaven. I no és una crítica als fisioterapeutes. Perquè el fisioterapeuta té una funció, el mateix que la té el farmacèutic. O sigui, també és un hàbit molt comú dins del món mèdic, que ens trobem que... És que em vaig començar a trobar malament i vaig anar a la farmàcia... Escolti, què em prenc perquè em passa això? I el farmacèutic no té que estar fent prescripcions mèdiques. Malgrat que les evolucions socials al nostre país van dient que cada vegada poden fer més coses als professionals que no són explícitament els que tenen que diagnosticar i prescriure tractaments. Està perfecte des del punt de vista potser polític per vendre-ho, però des del punt de vista mèdic no està perfecte. O sigui, jo m'estimo més que em vinguin amb una petita molèstia o lesió a dir-me, miri, és que em trobo així, què faig? Hi ha molts que ho fan, que tenen claríssim que, escolta, tu, vaig al metge que em digui que m'explori. La segona part és que és una pregunta òbvia. Ni el farmacèutic ni el fisioterapeuta comencen a explorar i a diagnosticar de forma immediata. El metge el primer que fa és que explora, toca i fa. I a partir d'aquí detectem les lesions. Jo crec que és el camí correcte, però sobretot és, davant de qualsevol molèstia o dolor, jo diria, per evitar que allò vagi a més, val més aturar l'activitat esportiva abans de continuar-la, perquè molts diuen, bueno, demà tornaré i a veure si no em fa tan mal.
0: A veure
1: mal.
0: Com ho noto.
1: Pam, lesió. Molt, si era petita, es torna gran. Dius, home, per què has anat? Bueno, jo és que volia... Vaig escalfar, em vaig trobar bé, i quan vaig agafar, només aixecar la pesa, ja em vaig trobar que, pam, lesió.
0: I amb els cruiximents, això s'hauria de descansar o és allò que alguns diuen de... es curen fent més activitat?
1: No.
0: O és que el cos ens avisa?
1: El cos ens avisa. El cos sempre ens avisa. Quan et quedes...
0: El que hem de saber escoltar.
1: Exacte. El que passa és que no el volem escoltar, perquè no, o sigui, tenim aquesta enorme capacitat de no escoltar allò que no ens agrada. Aquesta música no m'agrada, no la vull escoltar. No, és que això no és un concert, és el teu cos que t'està explicant. El cos sempre t'explica coses, però depèn de tu que els escoltis o no l'escoltis. Si no fas cas al teu cos, ho acabes pagant després, perquè o el cos l'atures tu perquè t'ha avisat, o si no t'aturarà ell sol. No passa res. Si més tard o més d'hora el cos dirà prou.
0: Hem parlat de mals hàbits, hem parlat de gurus, hem parlat d'informació que no és informació perquè hem d'anar sempre al professional adequat. Ara tothom va amb el seu rellotge intel·ligent, no?
1: Sí.
0: O amb les seves aplicacions d'esport. No sé si heu notat un auge de lesions justament, no sé si perquè poden ser més exigents o ens poden demanar un ritme que probablement doncs, a través dels paràmetres que medeixen no són adequats a cada persona que els porta.
1: Sí.
0: Quina opinió en teniu?
1: Pues la mateixa que t'he posat l'exemple de la intel·ligència artificial. O sigui, hi ha eines molt, molt innovadores i molt goloses des del punt de vista de A més, entren dins dels modismes, no? Ara, pues, tothom porta el rellotge perquè, a veure, com vaig de freqüència cardíaca, com estic saturant, dic, escolta'm una cosa, a veure, tot això està molt bé, però la següent pregunta que t'has de fer és, tens l'àrea de coneixement per calibrar el que t'està dient el rellotge o no? Dius, bueno, aquí sempre, a la pregunta, sempre hi ha un, bueno, home, sí, perquè no. Quan algú et contesta, bueno, sí, és com aquelles
0: comencem
1: preguntes...
0: Comencem amb el dubte, no?
1: Sí, jo sempre poso el mateix exemple. És com quan, alguna vegada, que tots hem anat, quan hem estudiat algun examen oral, i et fan la pregunta i el que se la sap bé contesta d'una forma fluida i el que no se la sap comença... aquest prolongat és sinònim de no sé. Llavors, està molt bé saber quina freqüència cardíaca tens, però has de saber amb quina velocitat recuperes la teva freqüència basal. O sigui, hi ha conceptes molt tècnics, sobretot en l'àmbit de la competició, i cada vegada tenim més esportistes no professionals, però pseudoprofessionals. Pseudoprofessional amateur és tremendament perillós, això. No? I veus triatletes, o sigui, la gent... hi ha moltes persones, i cada vegada més...
0: Hi ha la moda de l'esport,
1: sí, sí.
0: No?
1: Però, a més, d'esports molt, molt intensos i molt agressius. No, o sigui, et diria que abans, si tirem 20-30 anys enrere, la gent pues, feia els esports convencionals, no? Jugava a futbol, uns jugaven amb els... quan ja tenien certa edat, pues, anaven a fer el partit de costellada amb els amics, amb els veterans... No. És que ara trobem gent que s'atreveix a tirar-se a la piscina, de fer esports que tenen tres disciplines, que, escolta, faig ciclisme, natació i corro. Vale, molt bé. I com ho fas?
0: És que no ens hi posem per poc.
1: No, anem a tope. Clar, què passa? A més versatilitat i a més possibilitats de canviar, a més, d'un esport a un altre, més possibilitats de lesions tenim. O sigui, els que de veritat en saben molt d'això i que la gent, home, aquest ha quedat campió del món. Sí, però tu saps quantes hores al dia entrena...
0: I quin equip té al darrere.
1: I quin equip de professionals té darrere, perquè nosaltres tenim, ara mateix a l'Hospital General de Catalunya, un servei de medicina i traumatologia de l'esport que cada vegada tenim més gent, afortunadament, que ens venen a demanar, amb molt seny, assessorament. I, escolti, em podien preparar un pla perquè jo pugui assolir aquesta fita? Perquè...
0: Això ho podem demanar al vostre departament?
1: Sí, tant. Sí, nosaltres fem plans habituals per progressar, per introduir-se a l'activitat, per com tenen... I el fem els controls adients. O sigui, segons quins esforços físics requereixen prèviament, i aquí entraríem en un punt molt, molt important, que és les revisions de l'aptitud esportiva. Puc fer un esport o no? Això ho demanen totes les federacions. Escolta'm, si vas a fer una activitat esportiva intensa, o sigui, ningú se li passa pel cap que tu fer... Pues, a l'exemple, maratons, si hi ha algú light, no.
0: No.
1: Bueno, escolti'm.
0: Com a mínim anirem a fer una prova d'esforç, no, primer?
1: Com a mínim, vingui, revisem el cor, revisem com està, fem un electro, fem una prova d'esforç, fem un ecocardio, i veiem com està el cor en morfologia i en funcionalitat elèctrica. O sigui, mesurem dues coses. Els problemes de cor deriven de alteracions a la morfologia del cor que poden variar el cor... com totes les parts del nostre cos, canvia cada any. O sigui, és molt curiós que la gent vagi al cirurgià plàstic, perquè és que m'han sortit bossos als ulls. Dius, però no has pensat que el teu cor també va fent evolucions? I que... Però he tingut una fluctuació de pes, abans vaig aprimar 20 quilos, perquè vaig fer això, vaig fer l'altre. Bueno, i s'ha anat... Ha fet un petit xequer, un petit test de com ha estat tot el seu cos abans d'afrontar aquesta activitat que vostè m'està dient. És bàsic. O sigui, nosaltres no deixem que ningú faci això sense almenys... Jo dic, sempre dic que els metges, en algun sentit, estem tornant com els capellans. No? Que ara en veus pocs, però abans que en veien molts, tu dones un consell i la gent després decideix si farà pecats o no. Nosaltres diem, escolti, el millor seria fer això. Evidentment, la llibertat de cadascú és la que triï. Escolti, pot fer el que vulgui, però jo li recomano primer fer això, això i això, i després li fem un programa i la veritat és que els que li fem això no tenen problemes. Van força bé perquè si els hem de frenar, els frenem. Si els hem d'accelerar, els accelerem. També tenim una instal·lació que ens permet fer-ho perquè tenim la zona nostra, quan tu vius a l'àrea de recuperació, de readaptació, pues són àrees dotades amb tecnologia i aparatologia, la mateixa que pot tindre un gimnàs per moltes coses. I els professionals adients que tenen la sensibilitat de salut que potser moltes vegades pues, el monitor o el que està controlant una sala de fitness amb qualsevol gimnàs convencional pues no té per què tindre-la, perquè tampoc és la seva feina.
0: Cadascú el seu
1: àmbit, eh? Exacte.
0: Per acabar, doctor, tres consells bàsics per a algú que es calça les bambes esportives aquesta setmana per tornar a l'activitat física, perquè no hagi de passar per la seva consulta, i si ha de passar que sigui per demanar consell i no per curar una lesió.
1: Exacte. El primer de tot, el que ja els hem dit, progressieu, escalfar i estirar després, quan acabes, i anant assolint la fita, fer-se un petit programa de on vols arribar, quins són els teus objectius reals, i veure si aquests objectius coincideixen amb la teva capacitat de poder-los assolir tu tot sol, si no tens que cercar l'ajuda d'un professional que t'ajudi a dir-li, escolta, mira, m'agradaria estar així, no? Però si no entrem... Bueno, fins i tot jo m'he trobat de que hi ha gent que et ve i et diu, mira, és que voldria estar així, i et porten una fotografia. Això només es passa als esportius i als plàstics.
0: Sí, estètica,
1: sí, sí, que porten... Vull tindre, veus? Vull tindre el nas de la Michelle Pfeiffer. Dius... Vale. Està molt bé, però t'has mirat el teu nas. Fem moltes coses, però tampoc pots fer milagres.
0: Clar.
1: I amb el nostre àmbit del esportiu, jo sempre defenso i dic que un pot tindre el cos que vulgui tenir, però li has de donar temps i progressió. O sigui, ràpid, no.
0: Doncs amb aquests consells ens acomiadem d'aquesta conversa amb el doctor Antonio Mora, el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Escoltem més el cos, no fem bogeries, estirem abans i després de fer exercici i prenem consciència de la importància d'aquesta educació en infants perquè ens acompanyi tota la vida de l'activitat física. Moltes gràcies,
1: exacte,
0: doctor.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 1948, Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal, només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents. Allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare. De l'avi.
2: Acabem d'escoltar un fragment del 7è episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
3: Gràcies.
2: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra de la Independència de Cuba, però avancem.
3: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, al fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
4: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
2: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
3: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897, en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
2: Era l'única nena?
3: Sí, sí.
2: Ara sí, m'explico sí. Això també de casa,
3: Sí, sí, sí.
2: En aquella època.
3: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des de que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
5: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives, absolutament equivocades, i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
2: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
3: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, Es va empresonar fins i tot el director del diari, de la Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
2: Mira, sona aquests històrics de no tan lluny també, oi?
3: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
2: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti i dels cabells blancs de Macià.
4: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portar sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
2: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera, arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
3: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica. De fet, pocs minuts després que el Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
2: Mira que és un dels presidents més recordats,
3: I tant, sí,
2: tot doncs, i està breument a l'exercici de la presidència.
3: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'un apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar doncs, a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
2: Com molts altres catalans en aquella època,
3: Sí, la retirada i l'exili que va afectar doncs, a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència, i, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
2: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
4: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'1 milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
2: I malgrat tot això que sentim en paraules no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i anys més tard també la documentació del seu pare, que de fet avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
3: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i Valenta aconsegueix fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa.
2: Aquest milió de pessetes.
3: Aquests diners, aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, mm-hmm. Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. Uh-huh. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
2: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 al 90.
3: Sí, sí, sí, sí. I, bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa, i va morir, doncs, l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
2: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, a arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent forta.
3: Gent forta, sí, sí, sí.
2: Al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
3: Sí, anem de dona a dona.
2: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
3: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, s'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia en tenim pocs, en tenim pocs, i d'alguna manera reparem, doncs, aquesta injustícia històrica. No? Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, uh-huh. però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
2: Per tant, és una oportunitat única. Fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre, per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir el fons de Clementina Arderiu.
3: Correcte. I aleshores, el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició, i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda, i a les 7 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
2: Sí, senyor.
3: On la comissària de l'any Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg i també llegiran poesies de Clementina Arderiu per conèixer, doncs, millor la seva vida i la seva obra.
2: Home, és un trio, no? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
3: Jo no m'ho perdria, veniu a l'Arxiu.
2: Vinga, recordem.
3: Ja sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura gencat@gencat.cat.
2: Agafeu l'agenda, preneu nota, dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
3: Fantàstic, un plaer.
2: Moltes gràcies.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
8: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredó ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
7: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
8: Adeu.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
9: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Fisioteràpia fibromiàlgia.
11: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
9: Salut activa.
12: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? Pues és recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors, la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no m'amoc, i és tot el contrari. Encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor que és el gran causant d'aquesta limitació.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ràdio Sant Cugat.
14: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51ena onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una

0: disposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parcs Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
3: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'aquesta setmana és l'òpera que dona el tret de sortida a la Fundació Òpera Catalunya d'aquesta temporada 2026-2027. Avui, l'Elisir d'Amore.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: L'Elisir d'Amore és una òpera o melodrama giocoso, dividit en dos actes amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Felice Romani, tot i que basat en el que va escriure per Daniel Aubert, el llibretista i escriptor Eugène Scribe. L'escena va ser al Teatre de la Cannoviana a Milà el 12 de maig del 1832. A Catalunya va estrenar-se l'any 1833, concretament el 25 de maig al Teatre Principal de Barcelona. Títol aquest, l'Elisir d'Amore, que es podrà veure del 14 d'octubre al 13 de novembre a les ciutats de Sabadell, Viladecans, Barcelona, en aquest cas el Palau de la Música Catalana, Granollers, Vic, Cornellà de Llobregat, Figueres, Tarragona, Lleida, Manresa i Sant Cugat del Vallès en el marc de la Fundació Òpera Catalunya. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta preciosa òpera, Memorino és un camperol analfabet que està enamorat de Dina, un paper per tenor líric lleuger que requereix molta gràcia escènica, encara que no té massa dificultats. Bé, has de ser un bon tenor per poder-lo assumir sense cap mena de dificultat. A Dina, tot i que segur la peça més popular de l'òpera és la coneguda romanza Una furtiva làgrima, que canta Memorino i que avui, per descomptat, podrem escoltar, qui realment pot tenir complicacions escèniques és el paper dedicat a Dina, una jove propietària rural i hostalera del poble, que és coqueta, però en el fons enamorada de Memorino, un paper adreçat a una soprano lleugera amb gran capacitat per les agilitats, els salts vocals i, esclar, la coloratura. El Dulcamara és un fals metge i un xarlatà que ven un elixir que suposadament té virtuts amoroses, encara que només serveixen per engreixar la seva butxaca, ja que es tracta tan sols d'un vi bo, pel que diuen, de Bordeus. Aquesta és una part per baix còmic que ha de gaudir d'habilitats com el canto silabato, les agilitats i alhora la potència, a més d'una gran personalitat escènica. Belcore és el cap d'un regiment que fa parada a la villa on es desenvolupa l'acció. S'enamora de Dina. Ella se n'aprofita per posar gelosa a Memorino. Aquest personatge, a l'interpretar-lo, un baríton, és un paper modest, però exigeix personalitat i una tessitura alta. Janetta és l'amiga de Dina, una noieta del poble. Paper breu per soprano debutant, quan l'obra es representa de manera íntegra, tal com darrerament s'està fent, té una presència, podríem dir, més rellevant. També hi ha dos papers muts, el del notari i el de Moretto, l'ajudant de Dulcamara. Originàriament, aquesta bucòlica història escrita per Eugène Scribe estava ubicada a l'aleshores exòtic País Basc. Amb tot, la revisió que va fer-ne Felice Romani, si bé no va canviar-ne la ubicació, no va donar indicacions precises d'on desenvolupava l'acció en si. Així doncs, si no coneixem l'obra original, no trobarem cap indicació que ens indiqui l'espai de l'acció original, per tant, al País Basc. Tot i així, l'ambient segueix sent rural i patriarcal. La senzillesa del panorama escènic i l'economia del repartiment, no massa exigent, a més del to simpàtic i suaument romàntic de l'argument, van ajudar a consolidar aquesta òpera que mai ha desaparegut del tot del repertori. De fet, a principis del segle XX va ser adoptada per Enrico Caruso com a títol d'èxit segur i de poc esforç, motiu pel qual aquesta obra va incrementar encara més el seu prestigi. El cert és que es tracta d'una òpera amable, ideal per iniciar-se al món de la lírica, ja que, a més de còmica, conté una trama entranyable que pot arribar a fer emocionar l'espectador si el plantejament és escènic és funcional. En tot cas, una obra sempre, sempre molt recomanable i que sempre ve de gust escoltar. Si no la coneixeu, no marxeu, que anem a situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. El babau ignorant però bondadós, Nemorino, està enamorat de Dina. Mentre ella la llegeix, l'infeliç lamenta la seva ignorància. Ell és un babau, però ella, en canvi, és l'admiració de tot el poble. Sigui com vulgui, per Nemorino a Dina és bonica, molt de fet, i també se l'estima. Ens ho canta el tenor Luciano Pavarotti.

Adina, quan apareix en escena, està llegint la història de Tristany i Isolda i se'n riu del fet que algú hagi de necessitar un elixir per despertar l'amor d'algú altre. Assegura que ella, coqueta, sap maneres molt més efectives per tal d'aconseguir-ho. Però ara arriba de sobte un regiment militar al poble. El seu sergent, a diferència de Nemorino, no té cap problema en presumir de la seva bellesa i intentar seduir a Adina, proposant-li un matrimoni que ell accepta tan sols per molestar a Nemorino. Ella, Adina, és la soprano Kathleen Battle, i ell, Belcore, el baríton Leo Nucci, dirigits els dos per James Levine l'any 1990 a Nova York.

Nemorino no pot resistir aquesta escena de seducció i acaba confessant el que sent per ella. Però Adina, que se l'escolta amb paciència, li diu que ella és lleugera i canviant i que no vol un amor constant. En el fons, encara que no li cau malament al noi, gaudeix fent-lo patir, seguint la tradició de l'òpera còmica italiana que suposa crueltat a les dones boniques. Són Joan Sutherland, en el paper d'Adina, i Luciano Pavarotti com a Nemorino, els dos dirigits per Richard Bonning en una gravació de l'any 1970.

I ara se sent una trompeta. Una trompeta que anuncia l'arribada al poble del xarlatà que es diu metge Doctor Dulcamara. L'interpreta el baix còmic Enzo Dara.

Aquest que escoltava més el doctor Dulcamara, un xarlatà que va de poble en poble venent falsos beuratges miraculosos. De Morino li pregunta si coneix l'elixir de la reina Isolda, que aquell que provoca l'amor a l'acte i que fa referència a Dina a l'inici d'aquesta òpera. Doncs bé, Dulcamara ràpidament entén que podrà enredar el noi i li ven una ampolla, però una ampolla de vi de Bordeus. Ara bé, per raons de seguretat, li diu a Nemorino que no notarà l'efecte fins al cap de 24 hores d'haver-la begut. I així, clar, Dulcamara tindrà temps suficient com per allunyar-se del poble sense haver de respondre per l'estafa. Nemorino, amb la confiança que li dona l'ampolla de l'elixir, recordem que és vi i, per tant, embriaga el jove, s'atreveix a anar a veure a Dina. Aquesta, estranyada per la reacció del noiet, s'enfada i bufeteja el noi. Són Luciano Pavarotti com a Nemorino i la soprano Kathleen Battle com a Dina, dirigits per James Levan amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York.

Acte seguit, Janeta explica la notícia que l'esquadró de Belcore ha de marxar abans d'hora. Belcore li pregunta a Dina si el termini pel casori pot avançar-se i fer la boda aquella mateixa tarda. Veient com n'està de desesperant Nemorino i només per fastiguejar-lo, a Dina acaba acceptant. Belcore insulta al noi que s'atreveix a suggerir que s'esperin. Almenys un dia, diu, de manera que l'elixir tingui temps a fer el seu efecte. Tot el poble se'n riu aleshores del pobre babau i marxen a ballar per celebrar les properes núpcies. I intervenen Nemorino, en la veu de Giuseppe Di Stefano, a Dina Hildguden, Belcore, Renato Capecchi, Janeta, Luisa Mandelli i el cor, tots dirigits per Francesco Molinari Pradelli l'any 1958.

Sergeant!

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'Elixir d'Amore de Donizetti. El segon acte es desenvolupa durant la tarda, a casa de Dina. Els convidats, en aquest dinar, festegen les núpcies que estan a punt de celebrar-se entre Belcore i Adina. Dulcamara canta una cançó a duo amb la núvia. És una barcarola a dues veus, una mena de fàbula que Dulcamara s'inventa per divertir els convidats i Adina li segueix el joc. Són el Dulcamara de Fernando Corena i la Dina de Hildguden.
2: La nina gondoliera, el senador Trenen.

Arriba ara el notari i tots passen al saló interior per oficialitzar el matrimoni. Dulcamara es queda a l'exterior i ho aprofita per menjar i beure més. Adina entra descontenta perquè Nemorino no ha aparegut i no podrà veure el patir mentre ella es casa. Però Nemorino finalment arriba, veu a Dulcamara i s'afanya a demanar-li una altra dosi de l'elixir, però aquesta ha de funcionar a l'acte. Dulcamara es mostra disposat a facilitar-li sempre i quan, esclar, li pagui l'ampolla, però Nemorino no té diners. Dulcamara aleshores marxa i li dona de termini un quart d'hora per tal de trobar els diners per comprar aquesta nova dosi de l'elixir miraculós. Mentre tant, Nemorino es desespera. Belcore surt del saló contrariat, Adina diu que no vol casar-se fins que arribi la nit. Realment ho fa per aconseguir que Nemorino estigui present a la cerimònia, esclar. Veient el camperol, Belcore li pregunta què li preocupa. Nemorino respon que no té diners i el sergent li ofereix els diners que es dona a aquells que s'allisten al seu regiment. Nemorino accepta, signa el contracte amb una creu, atès que és analfabet i no sap escriure, i marxa content amb els seus diners. Abans, però, escoltarà els consells de Belcore. De nou, Luciano Pavarotti és Nemorino i Leonucci Belcore.

Geneta explicarà un secret a les amigues del poble. Segons Geneta, Nemorino ha heretat una fortuna d'un oncle ric. Al principi de la història se'ns diu que Nemorino no va cuidar-lo, ja que prefereix estar al costat de Dina. Doncs bé, totes les noies del poble es tornen boges per estar amb el ric babau i el conviden a ballar. Nemorino, que s'ha begut tot l'elixir i que està una mica borratxo, creu que aquest interès naixent de les noies cap a ell és a causa de que aquest elixir està funcionant. Ara arriba Dina just a temps per veure com Nemorino, envoltat de les noies del poble, marxa alegrement. Dulcamara entra ara veient la tristor a la cara de Dina i li diu que el noi ha begut un elixir d'amor i que per obtindre'l s'ha allistat al regiment, venent la seva llibertat. Tot per aconseguir l'amor de la jove. Dulcamara és Enzo Dara, mentre que Adina és Kathleen Battle.

Quan Nemori no torna, pensa en una llàgrima furtiva que ha vist als ulls de Dina i està convençut que ella també l'estima. Ho canta Giuseppe Di Stefano en una tendra interpretació de l'any 1958.

0: Adinat finalment comprèn ara com n'està d'enamorat Nemorino d'ella. La noia, emocionada, compra el contracte que ha signat el jove amb el Core i el trenca, retornant-li així la llibertat. Però Nemorino en rebre la llibertat per part d'Adina li diu que no la vol si ella no l'estima. Ella li declara el seu amor i els dos celebren la seva unió. Dulcamara aprofita per afegir que la felicitat de la parella l'ha causat el famós elixir. Belcore, en veure Adina en braços del seu insignificant rival, marxa i assegura que trobarà altres dones a qualsevol lloc. L'òpera acaba amb l'alegria general, cosa que Dulcamara aprofita per vendre més ampolles d'aquest fals elixir. I aquest és el final de l'òpera L'Elixir d'Amore de Gaetano Donizetti, estrenada l'any 1832. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana.

0: Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Avui parlarem d'un fenomen que viu un moment d'autèntic auge, els clubs de lectura. N'hi ha a biblioteques, llibreries, centres culturals, escoles i fins i tot a les xarxes socials. Però què tenen aquests espais que sedueixen tants lectors? Llegir és una activitat solitària o també pot ser una experiència compartida? De tot plegat, en parlem amb el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Molt bon dia, benvingut.
3: Bon dia, gràcies.
2: Estrenem temporada parlant dels clubs de lectura, que sembla que si no vas a cap no ets ningú.
3: Bueno, tampoc és això, eh? Vull dir, a veure, és una cosa que ens agrada molt i que si t'agrada llegir, doncs moltes vegades gaudeixes d'un club de lectura, però t'ha d'agradar llegir. Clar, si no t'agrada llegir, no hi vagis perquè no entendràs res.
2: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
3: Mira, hi ha una cosa que és evident. Els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles. Però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt. Quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura, t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
2: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
3: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió i llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
2: Per tant, podríem parlar més enllà d'una connexió literària, no? Que també d'una qüestió també social.
3: Correcte,
2: al club de lectura.
3: Correctíssim.
2: Clar, jo deia al principi, llegir sol i en silenci, que és una cosa que fem, de fet, jo diria que normalment, sí. No? Quan parlem de lectura acostuma a ser doncs, sols i en silenci, és una experiència, d'alguna manera, individual, no? En què estem amb nosaltres mateixos. Què canvia quan això ho compartim amb altres persones?
3: Em permets un petit innuendo, una petita insinuació?
2: I tant.
3: Hi ha plaers que es poden fer en solitari, i tots ens podem imaginar quins... Mm-hmm. Que quan comparteixes amb algú, escolta, l'experiència guanya moltíssim.
2: Passem de l'autoplaer al plaer compartit.
3: Ah, exacte, exacte. Llavors, doncs, bueno, bàsicament és això. És a dir, jo gaudeixo d'un llibre, però si a sobre puc parlar amb altres que també han gaudit d'aquell llibre i podem ficar-nos més endins i aprofundir amb tot el que ha significat aquell llibre per nosaltres, a més d'aprendre, perquè la meva visió no coincidirà mai plenament amb la teva. I veuré aspectes d'aquell llibre que jo no m'havia ni plantejat. I això és molt important. I aquí està també molt present la figura del director, del coordinador del club de lectura.
2: Clar, ara tu deies, al final ens complementa o ens pot sorprendre o aprenem a veure a través d'uns altres ulls i un altre cervell.
3: Correcte.
2: Allò que ha escrit aquell autor o aquella autora, no? És probable que un llibre que tu has entès d'una manera, quan el comparteixes amb altres lectors i lectores, et canviï la manera de vist
3: sí.
2: I d'haver entès aquell llibre?
3: Sí.
2: Ho he trobat?
3: Sí, sí, ens hi hem trobat. I sovint. I gent que ha dit el llibre no m'ha agradat gens i després del club acaba dient... No ho havia vist d'aquesta manera. Igual li he de fer una segona lectura, o igual me l'he de tornar a mirar.
2: És un símil amb les pel·lícules, també, no?
3: Correcte.
2: A vegades allò de sortir del cinema, començar a comentar i autoreflexionar d'allò que tu havies...
3: Sí, és exactament el mateix.
2: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
3: Mira, amb els clubs de lectura hi ha dos models molt clars. El primer és, que és el que jo prefereixo, un model amb el qual hi ha un coordinador, un guia, un director, com li vulguis dir, que és la persona que et proposa llibres, que et diu quedem tal dia, tal hora, i intenta organitzar una miqueta tot, i després hi ha el model d'aquells grups més... igual, pel meu esperit, són més el cap on hauria de tirar jo, els grups més àcrates, més de no hi ha ningú dirigint, sinó
4: autogestionats,
3: correcte, no? Entre tots els participants. El problema d'aquests és que sempre tens algú que et va dient, ah, pues a mi no em va bé, ah, pues jo prefereixo tal altre dia, ah, pues... Quan hi ha un coordinador o una coordinadora et diu, no, vull dir, el dia que quedem és aquest dia, aquesta hora, i hem d'haver llegit aquest llibre. Això acostuma a funcionar millor perquè, bueno, requereixen, com tot element social, una certa organització.
4: Un compromís, també, no?
3: En efecte.
4: Al final.
3: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
4: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
3: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al celler de llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí, començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està. Amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir, mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta, i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre, diuen, pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O, no, realment no és el
4: no
3: meu
4: és
3: estil.
4: Mi.
3: No és per mi. Bueno, jo penso que el fonamental en un club de lectura és això, que hi hagi algú que faci una miqueta de moderació per afavorir, per evitar que hi hagi dues persones que estiguin tota l'estona xerrant i els altres només mirin.
4: Una mica d'ordre.
3: Correcte.
4: Al final, no? Clar, ja, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al celler de llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores
3: Correcte.
4: I subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
3: Mira, al principi, quan vam començar, qui triava els llibres vam tenir l'enorme sort de comptar amb el Miquel, malauradament ja va morir, que el Miquel el que feia era, ell ens marcava una mica els llibres que llegiríem durant tot l'any, durant tot el curs, diguem-ne.
4: Una planificació.
3: Correcte. Perquè, a més, ell el que buscava és que hi hagués pues, una progressió, començant amb clàssics, llavors de tant en tant alguna novetat, també posar alguna cosa derivada però que no fos exactament, al millor afegint algun element de terror o algun element d'humor. I jo vaig aprendre moltíssim del Miquel. I vaig voler seguir el seu model, però jo he canviat una cosa. I és que no em considero tan docte com era ell, el que havia la fi estem parlant d'una persona que va dedicar tota la seva vida a la ciència-ficció. I llavors, jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntic aquest que s'ha posat de moda i tal. Però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, cal fer una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu, que déu-n'hi-do, són pàgines.
4: Tolkien requereix paciència...
3: Però va ser molt xulo.
4: I descripció.
3: Clar, però va ser molt xulo perquè llavors, al final, al setembre, el que vam fer, en canvi de fer un club normal, ens vam trobar un diumenge, vam fer un dinar, allò com si estiguéssim a Hobbiton i estiguéssim allà amb els hobbits omplint-nos la panxa, vam fer un dinar i vam anar comentant el llibre mentre anàvem dinant i cadascú va portar alguna cosa per dinar i tal. Llavors el club de lectura esdevé alguna cosa més, esdevé un grup de persones, de companys, d'amics, de persones que es relacionen entre elles. D'allà han sortit partides de jocs de taula, partides de rol, han sortit trobades, ha sortit de tot.
4: És una llavor. Sí. Al final, no? De conèixer gent amb interessos.
3: Correcte, però ja et dic, en el nostre cas, nosaltres el que fem és, jo aporto una sèrie de llibres, la gent del club em proposa uns altres, faig un batibull i barrejo.
4: Hi ha llibres, no sé si cal, per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
3: Mira, sempre va bé posar un pleaser, un d'aquells llibres que saps que tothom dirà m'ha agradat. Si el coneixes prèviament és molt còmode perquè a més saps que aquella sessió... Però en general tothom estarà a gust, tothom estarà content, a un li agradarà més, a l'altre li agradarà menys, però posar pleasers sempre va bé. Ara bé, jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Meville, que també és un autor complex.
4: Sí.
3: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
4: Bé. Això també, la línia és fina a vegades, eh?
3: Correcte.
4: Depèn de la vehemència amb la que exposem els nostres arguments.
3: Depèn de la teva passió.
4: Moltes vegades. En un club de lectura, què passa si el llibre que et toca no et ve gens de gust llegir-lo? No sé si us hi heu trobat, tu m'explicaves, no?
3: Sí.
4: Que hi havia gent que deia, doncs mira, jo aquests... no tinc temps, perquè també és una realitat, a vegades agafar un compromís d'un llibre al mes, doncs potser hi ha persones que no s'ho poden permetre, no? O de dir, mira, jo m'han quedat al club de lectura perquè no suporto...
3: Mira, nosaltres l'opció que donem és qui no vulgui que no vingui. Hi ha gent que fa l'exercici de disciplina de no m'està agradant però me l'acabo i vinc al club i vinc a dir no m'ha agradat, i això em sembla meravellós.
4: I pot ser fins i tot més interessant compartir-ho en aquests moments.
3: Sí, i tant. Per què? Perquè no n'hi ha prou amb un no m'ha agradat. És què és el que no t'ha agradat, amb què no t'ha funcionat. Jo hi ha hagut llibres del club de lectura que no m'han agradat gens. Llavors...
4: I en algun has tingut algú que no li hagi... que la premissa era jo, aquesta autora no m'agrada, o aquest subgènere no m'agrada, me l'he llegit, i després el club de lectura... No et diré que m'encanta, però està a la meva llista dels necessaris.
3: Piranesi. En Piranesi va passar gent que... Tenim un grup de Telegram on anem xerrant i tal, i gent que l'estava llegint anava dient no m'està agradant gens, això és... però de què va aquest llibre, no sé què, no sé quantos, i quan el van acabar va ser un dir mira, pues m'ha sorprès i m'ha aportat coses que no m'esperava. És a dir, evolucions dintre la lectura, i al revés també, llibres que teníem unes expectatives altíssimes i aquest llibre serà boníssim, i a mesura que anava avançant l'obra anava dient uf, se m'està fent bol aquest, m'està costant d'empassar. Tot això és superimportant. Vull dir, el que passa és que ens hem d'atrevir a sortir, el que et deia, sortir de la zona de confort i enfrontar-nos a obres que ens puguin ser incòmodes. És a dir, el dia que jo vaig posar Babel, jo sabia que Babel provocaria debat. Per què? Perquè és una posició antiimperialista i anticolonialista brutal, però que a més fa un plantejament dur i directe, i no tothom hi estava d'acord amb el club. Vull dir, hi ha percepcions i pensaments molt diferents dintre d'un grup, d'un club de lectura. I aquest déu-n'hi-do, aquest déu-n'hi-do.
4: A vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Mm. Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre... Sí. I per llegir obres que, a través de la recomanació fins i tot, no? Mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
3: Exacte.
4: És una bona manera de trobar noves veus, sí, també, per als amants de la lectura.
3: Sí, sí, sí.
4: I super... altres gèneres, fins i tot.
3: És superimportant, perquè... Clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
4: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
3: Tot i que, tot i estar acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista... que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, per on començo?
4: No sé, ara.
3: Amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
4: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Mm-hmm. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, sí, sí, de gènere negre...
3: De còmic.
4: De còmic. Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el cuquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un bon club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
3: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que... o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors pues, no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta, però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat i a partir d'aquí... anar veient si doncs, hi ha gent que està apuntada a 2, a 3, a 4 clubs de lectura. Quina sort tenen, que tenen el temps de poder llegir tants llibres. Jo no puc, no em dóna temps.
4: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit, n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
3: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai, en qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, per exemple, no cobrem res. Però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera és prescriptor per natura. I recomana llibres, i comenta amb el client, fa el que ja fem després en un club de lectura, no? Llavors...
4: Està entrenat.
3: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment... no crec que t'acabi de convèncer. Cap i a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club. Que almenys
4: com a mínim.
3: Com a mínim,
4: no?
3: Com a mínim. Que ho fan, majoritàriament ho fan. Majoritàriament ho fan. I a biblioteques pues, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. El problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tot.
4: Doncs a la llibreria del poble.
3: A la llibreria del poble, ah, exactament.
4: Que per això les tenim i si no hi són, s'encarreguen.
3: Però sí, jo crec que el paper de llibreters i de bibliotecàries és superimportant dintre d'un club de lectura.
4: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
3: Que vingui al celler de llibres. A més, a mi m'encantaria poder fer un segon club de lectura, amb alguna altra temàtica, però clar, necessitem un mínim de massa crítica. Nosaltres vam optar pel de fantasia i ciència-ficció, tot i que quan nosaltres vam adquirir el celler de llibres ja hi havia un club en marxa que vam mantenir, el portava Alejandro Palomas, i que era així més generalista. Nosaltres vam decidir incorporar el club de lectura de fantasia i ciència-ficció, perquè el Miquel Barceló, doncs clar, tenir-ho disponible, vull dir, jo vaig parlar amb ell i ell em va dir encantat de la vida i jo no penso cobrar ni un duro i jo això ho faig perquè m'ho passo bé. Però hi ha moltes, a la majoria de llibreries de Sant Cugat hi ha clubs de lectura i si no, a les biblioteques també n'hi ha. Llavors, entreu, proveu-lo, un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos.
4: Teniu places disponibles?
3: Sí, i tant, sempre.
4: Doncs tothom convidat, escoltin, que passin per la botiga, que facin un truc.
3: I tant.
4: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
3: I tant.
4: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per ajudar-nos a entendre millor aquestes situacions quotidianes de la criança i de l'educació. I ho fem amb la pedagoga Cindy Peñalver. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: De fet, ja teníem amb el podcast d'Anima Mani Momo i per aquí el faves contades també amb algunes entrevistes més puntuals i ara podrem gaudir de la teva companyia, la teva expertesa, un cop al mes
1: bé,
0: en el programa. Escolta, comencem pel principi. Quan arriba el moment de triar les extraescolars, quins són els errors més habituals a l'hora de prendre aquesta decisió de a quina apuntem o quina no apuntem els nens i les nenes?
1: Mira, un error habitual és considerar les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar, que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport amb el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no? La conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
0: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem... L'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
1: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important. De fet, és un aprenentatge important el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida. Però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer, seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
0: És a dir, preguntar, però... en aquest marc de la responsabilitat adulta.
1: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
0: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres?
1: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és podem oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
0: No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
1: Exactament.
0: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
1: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? Amb la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, vale, doncs si ja és bé, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
0: L'avorriment.
1: L'avorriment i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
0: No, de fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, però després no pateixis, que ja ens queixarem que estem cansats.
1: Totalment.
0: I que no tenim temps per descansar.
1: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
0: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, però algunes senyals així en general.
1: Sí, clar, un dia dolent no defineix algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat, o què li passa, contesta més malament. I també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat. Menys entusiasme. Bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
0: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense res programat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
1: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb estudis, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament amb el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals, llavors aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
0: Mira, fins i tot aquest espai és millor que algun extraescolar a vegades.
1: Totalment.
0: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
1: Total.
0: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara són finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
1: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
0: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
1: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec. No? Pot significar moltes coses un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
0: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos i potser també a la mateixa criatura què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
1: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere, on és exactament el problema. Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé, si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso amb els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur, no? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
0: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat.
1: Totalment.
0: No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
1: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu, mira, és que en el grup doncs em menyspreen, no m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, de fer una acció, no? Anar allà, mediar i veure si es pot solucionar, o si té, a vegades no tot és blanc i negre, no? La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta informació.
0: Investigar, toca investigar.
1: Totalment.
0: Una mica. I té sentit animar-los i fer-los preservar, perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
1: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs o ja que ho has començat ho has d'acabar construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé, o jo no ballo tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys, o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això, podem acompanyar els nostres infants a... Mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Podem... no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
0: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
1: Clar, per suposat, com tot a la vida depèn.
0: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
1: Totalment, clar. Jo utilitzaria, per definir això, una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una meva parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova. No? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova. I és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és una cosa que, com a adults, hem de poder veure com... part de procés. Bueno, tothom quan comença alguna cosa no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi faltes de respecte molt fortes. O hi hagi, doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar, perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir, doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan, doncs amb el temps puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
0: Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar una activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs.
1: Clar. A veure, no hi ha un... No podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin alguna cosa, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
0: Mm-hmm. Sentir-se escoltats, també, suposo, no? Que mm-hmm. no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat mm-hmm. i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit. És que jo aquest any vull canviar d'esport, per exemple, i vull passar-me al bàsquet. I no sabem, que, no? Els infants tenen també les seves motivacions. Tu l'intentes convèncer de que potser és millor continuar amb la disciplina que feia, ho acceptes, i al cap de dues setmanes et diu que no li agrada i que vol tornar a fer el futbol que feia abans. Si els hi permetem també fer aquests canvis, quin missatge també els hi donem?
1: Clar, això depèn de cada infant, perquè, per exemple, tu tens un infant que aguanta, i el que necessita és poder permetre'ls també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells. Si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre, no? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar. I si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge de procés.
0: D'un espai.
1: D'un espai sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegi, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
0: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldora màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
1: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges i també, no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent hi quedi plena ni buida, sinó que continuï tenint un sentit per a aquell infant i per a aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
0: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Doncs bé, la cuina preparada, la nostra cuinera sempre a punt. I que bé, Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: gràcies,
1: bon dia a tothom.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: I nosaltres preparadíssims per apuntar-nos a la recepta que ens aportes i sempre aquells truquets que sembla que no siguin gaire truquets, però resulta que són uns grans trucs i que si els apliquem ens surten boníssims, eh? Joana, què ens aportes avui?
1: Avui un plat, bueno, que és molt fresc i ara l'estiu ve molt bé, que són uns musclos a la marinera.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors, aquests musclos com aperitiu, perquè a vegades sempre fem el mateix. I aquests musclos com aperitiu, amb unes patates braves, que un altre dia també els puc donar, i això, doncs, i llavors hi ha un segon plat, i
0: ja
1: l'estiu va molt bé.
0: Aquesta tarda me comentaves que ja ara és l'època dels musclos, que jo te deia que havien sortit malament.
1: Sí, una temporada que han sortit molt malament perquè tot té la seva temporada. Ara estan molt bé els musclos.
0: Va. Sí. Tant els de Roca com
1: els grossos. Sí, els de Galícia també tots estan bé.
0: Doncs vinga, preparats amb aquesta recepta i diumenge, o és igual això, eh? Vull dir que podem fer vista cada dia.
1: Podem fer un dia, cada dia el que vulguem.
0: Exactament.
1: Ara em sembla que no hi ha ni diumenges ni dies cada dia.
0: No.
1: Menjar amb el que ens ve bé cada dia, pel dia.
0: A veure, si no te posen els senyors de la bata blanca alguna restricció.
1: Alguna restricció, sí, que també ens l'hem de passar una mica a vegades.
0: Oh, i tant. Vinga, Joan, anem-hi.
1: Bueno, doncs posarem per 4 persones 1,25 quilos o 1,5 quilos de musclos, depèn del que mengeu. Llavors, 4 dents d'all, una fulla de llaurer, una ceba, una mica grossa, un got de vi blanc, un pot de tomàquet, jo ja li poso fregit, d'aquest fregit,
0: sí.
1: El de mig quilo, aquell de 500 grams, el suc dels musclos, si són bons, els guardo, i llavors els colo una mica amb un colador perquè no hi vagi sorreta ni res, julivert, i aquí llavors hi farem una picada amb 2 grans d'all i una mica de julivert, i li picarem i li tirarem a sobre.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Primer de tot que farem els musclos, com sempre, els farem al vapor, poc. A la que veiem que es comencen a obrir, ja tancals, amb una altra paella una mica ampla, que veiem que els musclos ens hi queben, perquè jo hi deixo totes dues esclòvies. Els hi poso totes dues, a mi m'agrada així. Llavors, una mica ampla perquè els puguem remenar, i posem aquests 2 o 3 grans d'all tallats i la ceba, i això ho deixem, la ceba la tallem a juliana, i ho deixem que la ceba ens quedi rosseta. Però no ens ha de quedar caramelitzada, només rosseta.
0: Val, això està bé que ho diguis, perquè a vegades amb això de la ceba...
1: Sí, no ens ha de quedar caramelitzada com fem un sofregit, no. Rosseta perquè quan la trobis no sigui dura. I quan veus que tu ja comença a treure el color aquell blanc que queda rosseta, ja hi podem tirar aquest bon got de vi blanc, ho deixem evaporar, ja hi hem posat la fulla de llaurer, i llavors us hi he posat un bitxo de caiena, que són aquells, si no us hi agrada això tan picant, perquè allò pica una mica i llavors hem d'anar al tanto quan ho tenim fet de treure'l. Perquè si ens barreja amb la tomàquia i ens toca, allò pots encendre, com ho menges. Llavors has de vigilar i treure'l. I si no hi posem pebre blanc.
0: Val.
1: Una mica de pebre blanc i així ens traiem aquest dubte d'això.
0: Molta cura, perquè esclar, després resulta que s'hi han de quedar amb la boca.
1: Sí, sí, és que si trobes el bitxoquet junt amb la tomàquia, perquè esclar, és vermell. I llavors has d'anar al tanto a treure'l amb unes pinces i dir, bueno, ja l'hem tret.
0: Tu notes que realment hi dona molt bon gust, aquest tipus de bitxo?
1: Si us agrada picant, sí. Sí. Llavors hi hem posat aquest pot de tomàquet, que i no cal que el sofregim gaire perquè ja està sofregida. I agafem el suc dels musclos, el provem, i si veiem que és bo, li tirem una mica, ho deixem passar una mica, i tirem els musclos, i donem un parell de toms, i llavors... I agafem aquests alls, un parell de grans d'all, i julivert bastant, ho piquem en el mini pímer i posem una mica de red oli i fem com un allioli negat amb això i ho tirem a sobre dels músculs. I ja els tenim fets.
0: Que boníssim, no?
1: I queden molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: I, a més, a l'estiu és boníssim, eh?
0: Els serveixes calent o fred?
1: Jo calents.
0: Calents.
1: Sí. Sí, a mi m'agraden que... Ara, freds, t'he vist també, Els pots fer i també.
0: Bueno, perquè, esclar, hi ha lloc que l'estiu tothom, encara que sigui que diguis no, aquest plat, doncs, em sembla que té que ser calent, la gent tot ho presentem en fred. Ja,
1: bueno, els freds són bons, aquests mateixos, però llavors jo sí que hi trec una esclòvia i llavors hi poso vinagre, oli, pebre i una mica de suc dels musclos. Aquests sí que són freds, aquests els pots tenir fins a la nevera.
0: Ah, està bé.
1: I llavors aquests són com els que comprem de llauna, però naturals.
0: Però després, com fem aquell tipus de... que posem pebrot, a cera...
1: Sí, aquells sí, aquells també.
0: Aquests són musclos com? Fets com...
1: Són en fred. Musclos al vapor, amb verdures o de l'altra manera. Sí, aquí posem tomàquet, tallada molt petita, bueno, el que cada un li agradi.
0: Sí. Però aquests que has explicat, el fet de que han de ser... Bueno, sí, clar, aquests... tenen un gust molt diferent.
1: Sí, clar, perquè aquí hi ha la ceba aquesta i la tomàquet que pot sucar-hi pa, perquè això te sabarreja molts musclos.
0: Ai, que bo.
1: I queda molt bo, molt bo.
0: Escolta'm, Joana, per què dius que t'agrada posar-hi tot el muscle? El muscle, vaja.
1: Sí, perquè a mi m'agrada, a mi les uses clòvies, si queda la tomàquet i queda la ceba, i m'agrada...
0: Ah, ja te veig ara.
1: Ho llepo.
0: Sí.
1: I m'agrada així.
0: Allò costa una miqueta així. Molt bé.
1: Bueno, és que aquests també els musclos es mengen amb les mans, hem d'agafar la forquilla i el gabinet amb els musclos.
0: Oi tant. És que algunes coses... que hi ha molta gent que, per el que sigui, doncs, utilitza el ganivet...
1: El forquilla, com els escamarlans i les gambes, és que el bo és menjar-ho...
0: Sembla que ja no hi agafes prou bé el gust, no?
1: No, és saborejar-ho bé, perquè, a veure, sí que va bé també una gamba, però hi ha persones que sí, però per escurar el cap i tot, què fas? Bé, necessites les mans, no?
0: Ja no ho escuren.
1: No, ho deixen. No, hi ha molta gent que ho deixa. I ara els musclos hi ha aquests... que són petits. A mi m'agraden aquests de Galícia, tan grossos, no m'agraden. I aquests no tenen les barbes aquelles.
0: Ah, vale.
1: I quasi s'han desvendit un moment, un moment, a sota l'aixet, però i llavors es posar-los al vapor amb una mica d'aigua, tapats, i ja està. Uh-huh. I aquests no tenen ni s'han de netejar.
0: Ui, fantàstic, no?
1: Sí, fantàstic. I són petitets.
0: Estem una miqueta escamats a casa.
1: Sí, molts músculs.
0: Per al tema dels músculs que ens han sortit tan malament en tants de dies, ja toqueu muntat una altra vegada.
1: Sí.
0: I a veure, apostarem de fer aquests músculs i esperem que surtin
1: bé.
0: Que siguin bons. Vinga, va, anem a repetir, Joana, aquests ingredients.
1: Sí.
0: I em sembla que els faré, però ja. Vinga.
1: Doncs 1,3 kg o 1,5 kg de músculs, oli d'oliva, els alls, aquests dos que tallarem, i dos més per fer la picada, la fulla de llorer, una ceba grossa, aquest bon got de vi blanc, el pot aquest de tomàquet ja fregit, la caiena que us he dit, que jo ho dic caiena perquè és un bitxo picant, diguéssim, però sec.
0: Què ve, això? Ha presentat un tallant... el pebre i tot aquest tipus de...
1: Sí, això és un pot de vidre, com ara la nou nuscada, és un pebrot vermell d'aquests... Un bitxo vermell, però petit, picant.
0: Val.
1: Hi ve un pot ja gros, que n'hi van molts, però com que això dura poder 2 o 3 anys, vull dir...
0: Tens allà... tancat, eh?
1: Ah, exacte. I llavors, el pot de tomàquet, aquest pebre, i si no hi poseu pebre blanc o negre, el que tingueu aquest molt, i n'hi poseu bastant, si no us agrada aquest, no el suc dels músculs i el julivert.
0: Joana, no has dit sal, eh?
1: No. Aquí jo no hi poso sal, perquè, esclar, si tu hi poses el suc dels músculs, ja té sal, els músculs també. Llavors ho pots provar i si veiessis a la ceba n'hi pots tirar una mica, però anem al tanto amb la sal. Perquè si ho fem salat no ho arreglem.
0: Ah,
1: en canvi, si ho fem dolç,
0: ho podem solució.
1: Mica de res, si voleu, de ceba. La ceba, si voleu posar perquè suï una mica més. Un pols de sal, però poqueta,
0: Molt poca sal, atenció.
1: No n'hi poso en els músculs. Val. Perquè hi posarem aquest suc és fort.
0: El suc dels músculs normalment és fort.
1: Val bé.
0: Doncs bé, tinguem molta atenció i sí que aquesta picada, que també forma part indispensable d'una bona cassola,
1: Sí, bueno, la picada aquesta només d'oli, una mica d'oli, primer, els 2 grans d'all, sempre traient els grills, I un grapat de julivert, que s'hi vegi. I llavors tirat sobre els músculs com estan.
0: Molt bé. Doncs ens agafem bona nota amb aquests músculs a la marinera.
1: A la marinera, sí.
0: I que hi ha vegades, doncs, a casa, fins d'aquesta manera, segur que no tenim competència,
1: No, ja ho veureu, proveu-ho. Ja m'ho direu.
0: Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per estar aquí amb aquests fogots i davantals. I ve una proposta... que en aquest cas aposteu per fer músculs, que porta molt de ferro, porten, doncs, per la cosa, eh?
1: Sí, són ràpids, de fer, són ràpids, perquè com que la tomàquia és fregida, és molt ràpid.
0: Molt bé. I jo, ara que te comentava, doncs, de fer aquest tipus de músculs en tallat i fer servits en fred, aquests han de ser més agraïts per al fet que, dèiem, amb una mica de pa, per
1: sí,
0: fer una miqueta de sucre.
1: Sí, sí, el pa ja és molt bo, eh? Aquí una mica de pa tou...
0: Com fas músculs, per exemple, aquests, quan ja què soles fer darrere? Més peix o prefereixes canviar-ho radicalment i fer un plat de carn?
1: És que nosaltres som molt de peix, però si això tu ho fas com un pica-pica, pots fer això, pots fer un pollastre rostit, pots fer una vedella amb bolets, pots fer un arròs, però és que l'arròs ja en té de músculs. Però, i llavors, si un cas aquell dia, per comptes de músculs, hi poses cloïses a l'arròs. Sempre es pot combinar, Sí, el que vulgueu, un peix a la planxa o el que vulgueu.
0: Bé, aquí ho deixem, Joana, gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, i bueno, fins la propera.
1: Molt bé, doncs adeu. Vinga, fins la setmana vinent, adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Continguts en xarxa. FM. Ràdio Sant Cugat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
4: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges. I les teves carícies sempre somiades.
3: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Sant Cugat, 91.5 FM.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi i això pot provocar retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos. De fet, a l'estació de Sants s'ha cridat per megafonia cap a 9:15, fa mitja hora aproximadament, els viatgers que havien de sortir a 6:15 de la tarda. Parlant també de mobilitat, uns 193.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada pel pont del 12 d'octubre, concretament entre les 12 del migdia i les 8 del vespre, fins fa una hora. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles previstos que tornin a aquesta zona. La mobilitat està a la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retencions han estat la CC al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i l'N260 i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. De fet, la situació ha millorat, però a la C-13 s'acumulen encara 3 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga i 6 entre Berga i Cercs, mentre que hi ha uns 7 quilòmetres de circulació lenta a l'N260 entre Ribes de Freser i Ripoll. En paral·lel, hi ha 4 quilòmetres d'aturades a l'AP2 entre Montblanc i l'Espluga de Francolí. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700, al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 3:15 al punt quilomètric 10.4, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit. 39 d'aquestes víctimes eren motoristes. En plana política, les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta mateixa tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, asseguren. Alhora, fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte, tot plegat, després que Esquerra hagi anunciat també a través d'un comunicat avui l'acord amb Podem perquè contribueixi la seva candidatura a les eleccions del 29N. A més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Un apunt en plan esportiva, en futbol, aquesta hora el Girona arrenca el seu partit a Tenerife que tanca la jornada de segona divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, oients de Som Terra. Ja tornem a ser aquí. Soc la Rosa Cortés, la directora de l'Escola Agrària d'Alfarràs. No, no m'he equivocat. Enguany no ens trobarem cada setmana, però com que la Pili diu que em trobeu a faltar, us faig només 5 cèntims de com ha començat el nou curs escolar. Com a cada any, hi ha una mica de canvis. Professorat nou, alumnat nou, canvis en algunes assignatures i noves inversions. Enguany, la més destacada serà la instal·lació de xarxes antipedra i carpocapsa i una mica de reforma a la cuina de l'escola per atendre les noves necessitats, ja que hi ha més alumnat resident. Hi haurà més novetats en l'equip directiu, que ja us contaré si ens tornem a trobar. També us vull parlar de l'acte d'inauguració del nou curs escolar a les escoles agràries, que sempre celebrem per aquestes dates. Habitualment es fa en una escola diferent cada any i els convocats són els equips directius i els caps del Departament d'Agricultura. Aquest 2026 s'ha celebrat el passat dilluns 5 d'octubre, en gran, amb una festassa organitzada a la Seu Vella de Lleida, on hi vam assistir totes les escoles amb més de 500 participants. Va començar a les 11 del matí amb l'acte de projecció de diferents curs sobre el dia a dia de 5 alumnes de diferents escoles agràries, la seva experiència i la seva trajectòria al sector. Després, a continuació, es van fer dues taules rodones. La primera per reforçar l'empoderament del sector primari amb dos exalumnes de dues escoles, el Biel Pedrals de l'Escola d'Espiells i l'Anna Criado, exalumna de paisatgisme de l'Escola del Solsonès. La segona taula rodona va tractar sobre el present i el futur de l'agricultura, oportunitats de negoci, sobre l'aplicació del coneixement al món laboral i quines són les línies estratègiques i els reptes per acompanyar aquests nous alumnes i el sector agrari català. Hi van participar dos consellers, l'Esther Niubó, consellera d'Educació, el nostre conseller, Òscar Ordeig, i Eduard Pons, empresari CEO de Clos Pons. I finalment, per acabar l'acte, es va fer el lliurament dels premis als treballs realitzats per alumnes de les escoles agràries i també el reconeixement de dues empreses del sector pel seu compromís per impulsar, per difondre i per contribuir a la tasca de formació professional. I concretament, en el nostre cas, en el cas de l'Escola Agrària d'Alfarràs, vam proposar Fruits de Ponent, que sempre ens ha recolzat en la nostra tasca formativa. A cloure la jornada, el Parlament del nostre conseller Òscar Ordeig. Bé, i això és tot. Gràcies per avui, gràcies per seguir-nos i fins a la pròxima, si s'escau.

fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.

0: Avui al Som Tarra parlem amb la Imma Roger, de la Cistella de la Imma. Així la podeu trobar a Instagram. Imma, benvinguda de nou. Què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Que contents estem que estiguis avui amb nosaltres per parlar-nos d'aquests sabers ancestrals i parlar-nos també d'aquest aprofitament de les conserves, perquè això, ostres, malauradament s'està perdent una mica. O sigui que gràcies per la teva feina.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres, perdona'm aquest altaveu.
0: Estem començant la tardor i avui anem a parlar doncs, això, d'aquest aprofitament de l'hort. Nosaltres, des que vivim en món rural, som molt afortunades perquè pot ser que molt sovint un veí, una veïna, el nostre pare, en el meu cas el meu pare, molta gent tingui el seu hort, no? O algú te porti una cistelleta.
1: Sí, i també hem de pensar en la gent que no té aquesta terra, però sí que estan fent horts amb espais de lloguer, amb espais de compartir, i ara mateix pues, tenen un superàvit segur de producte, perquè l'han de traure, perquè està canviant el clima, perquè ja estem entrant a la tardor, ja està començant a fer frescor, les primeres pluges, i aquell producte que hi ha allí, pues, la planta s'estarà morint, no? Deixant pas a les plantes de tardor, i hem de replegar tot el producte que puguem, sigui verd, sigui madur, per a així poder fer rebost. I això és el que venia una miqueteta amb la idea aquesta, no?, de transmetre el com podem, com podem transformar tots aquests productes que recollirem de l'hort, tant siguin verds com madurs, per poder-nos afavorir, pues, tota la temporada de tardor i fins i tot l'hivern.
0: Estava pensant, saps que amb quin símil estava pensant? Amb el canvi de temporada, no? Quan canviem l'armari.
1: Això mateix. No. Pues en aquest cas és, canviem les plantes perquè plantarem les plantes de tardor i aquelles plantes que teníem fins ara d'estiu, pues les tomateres, les albergines, tot això, ho hem de traure. I a la millor hi ha albergines d'aquelles molt petites, que encara no s'han fet. Doncs aquestes albergines estan boníssimes amb un encurtit. Les hem de ficar en vinagre. Hem de fer bullir aigua perquè la posem sense microbis, no?
0: Sí.
1: O sigui, hem de fer bullir l'aigua per esterilitzar-la, que no em sortia la paraula, afegir el vinagre, continuar aquesta bullida, ja tenim una base de líquid on encurtirem aquestes albergines i qualsevol altre fruit que tinguem verd, petit, a l'hort, el podríem utilitzar de la mateixa manera.
0: Ai, que bo!
1: Els pebrotets, les tomates, aquelles verdes petites, tot això ho podem encurtir.
0: Tot allò que sigui verd i, clar, petit, perquè ens hi ha dit que piguem un pot.
1: Sí,
0: no pot ser un pot
1: de
0: gegant.
1: Fet, les nostres padrines encurtien també el pebrot vermell a trossos,
0: clar,
1: que se'ls menjaven després quan a l'hivern feien unes mongetes seques o se menjaven aquells talls, no? O feien una amanida, com no tenien moltes coses per amanir a l'hivern, pues ficaven ceba, un tall de pebrot d'aquell vermell que el treien del pot del vinagre, que diem nosaltres, no? I al final era el seu probiòtic natural que s'havien fet. No calia anar a buscar un kimchi o... Ja en sabien elles.
0: Tens tota la raó. Llavors, torna a repetir-nos la recepta perquè sapiguem com fer-ho.
1: Pues la recepta seria fer bullir l'aigua per esterilitzar-la, afegiríem vinagre...
0: Quina quantitat i quin tipus de vinagre? Serveix tot?
1: Serveix tot. Jo ho faria amb vinagre de casa, amb el típic, amb un vinagre de vi.
0: Oh, de casa. Un altre dia ens diràs com se fa el vinagre.
1: Bueno, el vinagre, això ens podrien explicar més bé els companys dels cellers, no? Perquè els vinagres han de tindre una mare, és una fermentació, és... Llavors, bueno...
0: Llavors,
1: però si anem a una bodega, segur que tindran vinagre, i si no, comprem el vinagre que més confiança ens dongui a la botiga. No cal un vinagre de Mòdena, no cal
0: això
1: tots
0: no,
1: aquests transformats.
0: No.
1: Com a menys producte químic tingui, com més viu estigui el vinagre, millor ens anirà. I amb una quantitat, pues, meitat i meitat d'aigua, meitat de vinagre.
0: D'acord.
1: Perquè segons com mos agradarà de forç, o sigui, els paladars de cada casa, no?, i de cada persona són diferents. Sí que la meitat la necessitem perquè conservi.
0: Perquè o sigui, ja serà mínim el 50% de
1: sí,
0: vinagre.
1: Sí, jo faria això, 50 i 50. Li podem ficar herbes, li podem ficar mel, podem enriquir
0: pebre.
1: Com vulguem, pebre. Però la base seria aigua i vinagre.
0: I sal?
1: Ho fem bullir tot.
0: I després ho fem bullir.
1: Fem bullir una mica perquè tot s'integri.
0: D'acord.
1: Ho esterilitzem tot i ho fiquem dins del pot on tindrem totes les verdures, aquestes que hem replegat, netes i sense tallar, no cal tallar-les, i agafarà el vinagre. Al cap d'un parell de mesos, això ho podem tancar, millor ho deixem a les fosques, que li toqui el sol, i, però damunt dels fogons de la cuina estaria bé, i ja podrem encetar. Tastem el punt mesos. De vinagre, sí, ademà serà una mica el vinagre d'entra dins, serà el que courà i el que anirà conservant, això. I sempre les verdures tapades fins dalt de tot, o sigui, no deixar trossos de verdura fora del líquid, perquè si no sí que es floririen.
0: Ah, val. I escolta, i fa falta fer el buit?
1: No cal.
0: Ah, no. D'acord.
1: No caldria.
0: Val.
1: De fet, les padrines tenien una tenalleta, no?, i anàvem traguent d'allí, d'aquella tenalla.
0: Que fort. I sal, em deies? Sí, no? Una
1: sí.
0: Mica? Depèn?
1: Sí, en pots menjar, sí. Si no, val. No. Després te la menjar. O sigui, la verdura per si sola no li caldria molta sal a qualsevol tipus de verdura, perquè ja té les seues sals minerals. Si vols tastar la verdura tal qual és, no li cal sal. O sigui, una tomata, no?, té la sal que li toque, té la dolçó que li toque, té l'àcid que li toque. Quan hi posem sal, li traguem tots els sucs.
0: Oi, va, que estem disfrutant amb aquesta secció, eh? Te necessitem un cop al mes, com a mínim. Va.
1: Anirem fent esforços, el que calgui.
0: Doncs ara hem parlat això de les verduretes, que hem de fer el canvi, que són petites i que estan verdes.
1: Vale, aquestes les encortirem.
0: Vale.
1: Però o també les podem deixar, com ara les tomates,
0: sí,
1: que no són tan petites i són tomates grans i encara estan verdes, però les hem de traure, les hauríem de poder deixar amb caixes, no una damunt de l'altra, sinó simplement una tocar de l'altra,
0: sí,
1: amb el que seria el mànic tocant cap a terra, que ens ensenyen que ens ensenyen la part del que li diguem el cul nosaltres, que és on se'ls fa una estrelleta i on comencen a madurar, i aquestes tomates es poden quedar aquí fins després de Nadal. I encara que siguin verdes,
0: Acabaran madurant.
1: I acabaran tinguent una textura molt sabrosa, molt més sabrosa de les tomates que comprarem al súper.
0: Sí,
1: perquè a l'hivern vindran de baix d'Andalusia, de dins d'un hivernacle. I aquestes, veureu com us agradaran. O sigui, són, clar, hem de tindre una mica d'espai, això sí. I separades, anar-les revisant, perquè a vegades alguna se toque o agafa una mica de podredura, no? Pues aquesta l'hem de retirar, perquè si no tocarà les altres. No? Que allò de la poma podrida fa podrir tot el cistell. Però aguanten molt temps. Si les tenim en un espai on no li canvia molt la temperatura, o sigui, una temperatura més o menys estable, i que no cal que sigui calenta ni freda, o sigui, a baix en un magatzem de les cases, si en tenim, o amb un rebost, la gent que està als pisos, pues, amb aquell raconet on no li canvia tant la temperatura, perquè, clar, si puja i baixa de temperatura i de més, igual sí que li accelerem una mica el procés i potser se'ns fan malbé.
0: Bé, doncs ara ja tenim les tomates una mica més grans, verdes, que ens aguantaran. Suposo que això també passa, per exemple, amb els melons.
1: Els melons, hi ha varietats de melons que ja són ideals
0: per guardar.
1: Que és el tendral, o sigui, ja hi ha unes varietats de melons que ara mateix que tiren més com cap a les varietats de carabassa, no?, que les collirem verdes i per Nadal ens podrem menjar aquells melons. Però un meló pell de sapo,
0: sí?
1: Si està verd, no madurarà.
0: Pues mira,
1: però el podem fer amb sopa.
0: T'he de dir que el meu pare fa hort i amb el meu fill petit, que li agrada molt el meló, hem batejat un tipus de meló. Que és el melompino, perquè és entre un meló i un pepino.
1: Perquè l'heu collit verd i, clar, té aquell gust que no acabarà de madurar.
0: No, allò,
1: el meló necessita moltes hores de sol.
0: Que hauríem de dir meloncombre, de meló i cogombre, però sí, bueno, hem fet aquesta varietat.
1: Bueno, de veure si té més gust de meló o de cogombre per ficar-li el nom per davant o per darrere.
0: Tens raó. Això que llavors amb un gazpacho, per exemple.
1: Pues amb un gazpachet, clar que sí.
0: O amb una amanida.
1: Amb amanida, però pues, triturat, no?, i barrejant-hi unes quantes herbes aromàtiques. La gent hi fica crema de llet, també podeu ficar un raig d'oli, no cal la crema de llet, qui no pugui menjar làctics i demés. uns encenalls de pernilet i tal, donant-li el punt aquell salat i li canviareu el nom. O fins i tot el tritureu i en feu un gazpacho per veure. Mm-hmm. Amb com se fa el gazpacho de la síndria, no? Pues el feu vosaltres amb aquest meló. Només els hi cal ficar una mica més de pebrotet i quatre espècies, jo hi ficaria espècies, no? Perquè si no, pues, el meló sol tindrà poc sabor i tindrà més gust només de cogombre, potser. Llavors, pues això, barrejar i quatre verduretes més i unes espècies. Pues ara tenim la sajolida, que també era algo que us volia comentar.
0: Explica'ns això,
1: explica'ns. És el moment d'anar a replegar les herbes aromàtiques al camp, sobretot a la serra, no? Jo sóc d'Algerri, les tinc allí molt a mà. I hi ha la sajolida, que serviria molt per fer les olives. És tradicional, no?, ficar les olives en sajolida, que es posen ara també, pues, per la Pilarica, dient, no? Aquest any la cosa va una mica més adelantada, o sigui que...
0: Tot sempre hi ha
1: qui
0: més
1: tingui... Sí. Bueno, tot, però aquest any sí.
0: Però escolta, Imma, tu parteixes de la base que sabrem reconèixer la sajolida i jo mateixa no sé reconèixer la sajolida. Per tant, hi haurà molta gent... No vull dir que...
1: És complicada ara explicar-vos-en aquí.
0: Però podem buscar una foto.
1: Això mateix.
0: Si ens equivoquem, ens podem morir?
1: Fa una floreta... No, no us morireu. Fa una floreta... És una planteta, almenys al Gerri, igual en d'altres zones que són secants més agraïts, pot ser més gran. Al Gerri, que és... un terreny de guix i un secà potent, les plantes es fan petites, no es fan gaire grans, moltes vegades surten també prop o damunt de la roca, de la pedra, fa una floreta petiteta, blanca, quan l'agafem no és molt agradable perquè sembla que la fulleta, que és molt petita, semblant al timó, però no, perquè té la fulla més punxeguda que el timó, fa com si volgués punxar, tot i que ara com està tendre, ni punxa ni res, no? Però sempre quan repleguem plantes, quan anem a recol·lectar plantes, mirar de només agafar una rameta de cada planta, perquè si no, si ens emportem tota la planta, aquella planta potser porta dècades allí, en aquell terreny, i si ens l'emportem tota sencera, estem esquilmant el bosc. Llavors és agafar una rameta de cada planta, sempre mirar quines plantes estan més generoses i d'allí recol·lectarem. No en necessitem gaire, o sigui, amb una paperina de paper plena d'aquestes plantes podem passar tot l'any, perquè són molt oloroses, són molt aromàtiques i amb molt poqueta quantitat, és igual que el timó, quan ens fem una aigua de timó amb una branqueta de dit, no?, de mig dit, tenim prou per fer un got d'aigua de timó. Llavors, quan anem a replegar plantes, no cal que n'agafem per tot el pel veïnat, o sigui, ja que cadascú... Clar, una mica de consciència de que hem de... Sí, hem de consciència de que hem de conservar el que tenim i el camp, no?, que no el podem tornar a replantar. Això surt sol i llavors, aquesta planta ens servirà també, pues, a part de... per aromatitzar moltes sopes, és molt gustosa, molt bona.
0: La sajolida.
1: La sajolida.
0: Una altra que haguem d'anar a buscar ara?
1: Ara tenim el té de roca.
0: El té de roca?
1: Té... Ostres, tu... En diuen té de roca, de fet, no és un té. És una planteta petiteta que fa una floreta que quan hi ha madurat s'obre i obre totes les seves llavors com si fos el dent de lleó, perquè volgués volar. Surt damunt de les roques. És una planteta que, com a molt, farà un pam dalt i... a saber els anys que fa que hi és. I d'aquí, pues, trauren les boletes de dalt, no? O sigui, la part més que té fulleta i aquesta floreta, deixar la planta, o sigui, no agafar tota la planta, sinó només les puntes de dalt, i amb això es fa uns tés que les padrines te'l donaven quan estaves constipat. I és que et pare la constipat. Jo crec que el que va bé és per les defenses. O sigui, el que t'ajuda és a que tu et fiques fort.
0: I et pots fer una infusió tranquil·lament,
1: I sí,
0: eh?
1: És per fer infusions. Que també podríem ficar-los dins de...
0: A les olives.
1: Però, amb les olives, sí. Però, bàsicament, aquest seria per replegar per infusionar.
0: Ai, d'acord.
1: És digestiu, també.
0: Escolta, que abans has dit el timó. Uh-huh. Clar, que això és molt lleidatà, però per la gent que no sigui lleida, no. Això,
1: no, clar, farigola, el timó, no? Ells és la seva farigola.
0: La farigola.
1: Aquesta no la replegarem fins que arribi el gener o així.
0: Això és més endavant, eh?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Bé com el romer.
0: Ai, que guai. Escolta, si necessitem que ens facis un taller per explicar-nos com es fa la conserva, com es fa aquest aprofitament, O també per detectar quines són les herbes del camp, que estem tan, tan desconnexats.
1: Sí, sí, aquest, fem aquest passeg d'etnobotànica, de veure quines plantes tenim al nostre entorn, el fem cada temporada, perquè cada temporada, cada estació de l'any, canvien les plantes.
0: Pues estarem atents al teu Instagram i si algú privadament calgui, vol...
1: Que em busquin.
0: Que et busquin. A la cistella de l'Emma.
1: Sí. Vale. Penseu que també hem de fer tot el que quede de fruita amb mermelades, que és la més fàcil. I ara que la gent està acabant de collir els préssecs, les pomes, feu una compota de poma amb una miqueta de llimó i ja està. Això, o amb les peres i Maria Lluïsa. Sempre aneu innovant i barrejant cosetes a dins de l'olla de bullir, com si infusionésseu. I abans de triturar, tragueu aquestes herbes i empotar i a menjar bé.
0: Doncs què et sembla si ho deixem amb calma per al proper programa i ens expliques això, eh?
1: Fantàstic.
0: Que també li pots dir a la Thermomix següent, però no deu quedar tan bo, no?
1: Pues la Thermomix, ara que a mi m'han regalat una aquest estiu...
0: I jo també, vull dir que...
1: I la veritat que estic fent proves amb la Thermomix i deixa una textura ben guapa.
0: Veus?
1: I en poques hores de fer. No, que passa és que a mi m'agrada fer una bona olla, perquè amb una vegada en tinga per tot l'hivern, saps? I ara, i la Thermomix, clar, pues fa 3 o 4 potets, que no està mal, eh? Molt bon.
0: Direm la processadora.
1: La processadora, exacte. Això mateix.
0: Imma, gràcies, et seguim. @ Imma, la cistella de la Imma. Tal sí. Qual, eh? A Instagram. Gràcies per venir. T'esperem molt aviat.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Fins a la pròxima.
2: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia. Som Terra. Seguim amb la nostra secció d'Aikus vora el canal. Tenim amb nosaltres a la Rocío López. Rocío, avui de què parlem?
4: Avui parlarem del no-res en el haiku, wow. Sembla. Per això, és per acabar d'entendre on estem, eh? Quan uh-huh. parlem de haikus. Pues, els haikus parlen de qualsevol bagatela. El senyor aquest que havíem parlat també en la sessió anterior, que era un gran estudiós del haiku, ho va definir com un mer no-res, inoblidablement significatiu. Però és un no-res que esdevé tan real davant nostre que no aconseguim oblidar-lo. El haiku és l'expressió d'un no-res que ens trastorna i per aquesta raó mirem d'explicar-lo. Res no pot dir-se, però s'ha de dir el no-res. Uh-huh. Dir el no-res, en efecte, això és el haiku. És l'excepció al nostre parlotejar habitual sense substància. L'haiku, aquella cosa que significa que de debò som vius. Estar vius, estar desperts. Atendre al món tal com el món està pendent de nosaltres. El món ens observa fixament com aquest espia dimonis del següent haiku que us llegirem. I diu així. Un espia dimonis, sense que m'adonés, em mirava fixament. Un haiku escrit per un nen, per un infant japonès. A mi se me fica la pell de gallina, ja. Sota aquesta mirada començarem aquesta via tan particular del haiku. Haikudu, que se li diu també, que significa via o camí. Uh-huh. Llegirem uns quants perquè vegueu. Tothom que les veu les oblida, les flors de pi, de la Chiyoni. Uh-huh. Encara que el sé buit, torno a obrir el calaix. Osaki osai. Quan fa bon temps, espera la pluja, la granota. Espesa boira, ja no diviso els iris, fred a l'estança, de la Montse Rubinat. No és clàssica, ja sabeu que és contemporània i nostra, la Montse Rubinat, però l'he volgut posar perquè encaixa molt en aquesta definició del no-res, no? de que des no-res, solament hi ha boira, ja està, no passa res, però detrás hi són els liris que avui no veig, no? I el trobo molt significatiu.
0: Que bonic.
4: I així ho podríem deixar per avui, Maria.
0: Molt bé, doncs gràcies, Rocío, per apropar-nos a aquests haikus.
4: Gràcies a tu.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
5: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM.
7: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitats?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a lo que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè. I com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40 com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, orgullo.
0: Molt
1: orgull.
0: Bé. Orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res d'idea.
1: Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no porto res més.
0: No passa res, avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Sí, hagués parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar d'això en sèrie? Perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà a tots en un futur més o menys proper. Fora bromes, simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull. El que farem és, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres. Doncs anem a fer-ne també de les guerres per fer una miqueta d'ordre cronològic. Després ens n'anirem a d'altres moments de la història de la humanitat. Però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: Que no me'n recordo.
1: 14 o 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914 o 1919.
0: Pot ser.
1: Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit
0: jo
1: amb...
0: Jo només diré que hi ha una que em va costar molt.
1: Amb totes. Aire. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui... És a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però vale, que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient. M'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War. It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end. We're winning. No one's winning. Our World War starts Sunday 9:40 on ABC2. Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, al 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui a Catalunya, doncs no la podem veure a través de cap plataforma. No sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que a més també pot passar
2: que hi hagi aquestes restriccions geogràfiques i et digui, la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
2: Sí, senyora.
0: Molt bé.
3: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
4: Well, I'm not changed.
5: You just need to take off your hat.
4: You talk as if that were easy.
6: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
7: The post's just arrived, my lord.
8: Heaven.
9: What is it?
8: The king and queen are coming to stay.
10: What?
11: Here we go.
12: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
13: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
14: The royal butler's terribly scary.
15: Stay out of our way.
16: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
17: He wants a clip round the ear now.
18: I need your help, Carson.
19: I'll be there in the morning, my lady.
15: Can I help you at all?
20: I'm Lady Bagshaw's maid.
21: Might as well admit, I like her.
22: She is a scheming little minx.
23: What piffle you talk.
19: There is no need to argue.
24: I never argue. I explain.
0: Tu l'has vist?
2: No, però... sé bastant de què va topar perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada... És una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
2: Jo crec que sí. Crec que és un ambient, un entorn, una manera de fer que crec que... De fet, és com Suits, n'he parlat més d'un cop, doncs és aquesta típica eterna que tinc pendent i que té un format que m'agrada, que és sèrie relativament llarga, que està acabada.
0: Sí.
2: Això està bé. És el que deia. És a dir, Downton Abbey no és una sèrie bèl·lica, ni de bon tros... però la Primera Guerra Mundial hi té un efecte en determinats moments de la sèrie. Per exemple, la segona temporada es veu que hi té un impacte major, però ni de bon tros és una sèrie bèl·lica, perquè el que tracta Downton Abbey és la vida d'aquesta família aristocràtica Crowley i el seu personal de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky i Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer 3 pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
0: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
2: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de la, de la sèrie quan s'acaba el 2015. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè ara ho explicaré, una d'elles és Peaky Blinders.
25: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started.
26: Rumors that there was a robbery.
27: Robbery of what?
26: Speak. I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
28: So that's why they sent a cop from Belfast?
26: Maybe, maybe not.
28: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell these things to anyone, you will have.
26: Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet.
28: That's the machine guns now, and it's them that's in the wood.
26: These are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know how to.
29: Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them.
26: Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of coffins.
29: My job, to decapitate each one, and by God, I will do it.
1: We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection.
3: Raise a hand, all those who want to strike! Yeah!

0: We're looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que... No, jo no he vist Peaky Blinders.
2: Vale.
1: Perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. I jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va
1: perquè
2: passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni, no s'entén una...
2: A mi em va passar això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg. I vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès, per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: més
2: tenen aquests, tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia, Primera Guerra Mundial acaba el 18, Peaky Blinders comença el 19, però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula perquè els protagonistes tenen seqüeles.
1: Vale.
2: De la seva participació a la Primera Guerra Mundial, el protagonista Thomas Shelby i molts d'altres doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial doncs, i té un impacte important. La història ja ho saben, els relacions d'una família de gàngsters a Birmingham a dia d'avui. A Netflix ja Prime Video, crec que va ser aquest 2026... molt lluny a 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor. Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat, eh?
2: Sí. Ja és sèrie...
1: Sí,
2: és sèrie acabada. El 2022, és veritat. Sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War. Doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war? What does Austria want? I mean, what does she want?
4: The English are liars.
5: Turn the army to the east.
6: None of us will survive this war.
7: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
1: Tu diràs.
2: Doncs la minissèrie, també britànica, de la BBC, explica en 3 episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie. Mira, perquè és un altre punt de vista que potser doncs, no està tan tractat, malauradament, com l'altra producció de la BBC, a dia d'avui a Catalunya, doncs, no es pot veure.
1: Tu has llegit 14 d'abril, de Paco Cerdà?
2: És un dels que tinc... 14 d'abril... No, vaig llegir... de Paco Cerdà vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
1: Sí.
2: Que no me'n recordo com es diu aquest.
1: Bé, jo no m'ho llegeixo.
2: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
1: Em recordo una mica, no, evidentment no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no, a la proclamació de la República.
2: Vale.
1: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans,
2: clar,
1: saps?
2: Per què es va arribar a...
1: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tom, no, a lo que es fa sempre, al per què i al després.
2: Està bé, ara estava mirant. Presentes és el llibre que jo m'he llegit de Paco Cerdà. M'explicaré una intimitat.
1: Ens ha passat a molts.
2: Ja saps per on vaig, no?
1: Sí.
2: Me'l va recomanar... Bueno, entre tu i la Míriam me va anar recomanant llibres lluny de la meva zona de confort, i tant tu com ella vau coincidir amb algun de Paco Cerdà. Bueno, jo pues, pensava, dins del meu desconeixement de l'univers literari d'aquest àmbit, que estàvem parlant del nostre.
1: Del nostre Paco Cerdà.
2: Del nostre Paco Cerdà, fins que vaig veure que no era aquest, que em sembla és de València, Paco Cerdà, sí. l'escriptor. Seguim. També el 2014, un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana, Anzac Girls.
8: We have come to war to aid our men. That is our calling, our devotion. I have seen the impact a trained nurse can have on the health and recovery of the wounded combatant.
9: Fix them up. They're needed back on the front.
10: But if they're dying?
9: Our orders are to concentrate on the ones that aren't.
11: What shall we drink to?
10: Your safe return from Anzac Cove.
11: Fate willing.
12: I suspect, Miss Gould, Sister Shepherd's offence may be of a different kind. Isn't that right, Mrs. Cook?
13: She's done nothing wrong.
9: At this rate, the sick will soon outnumber the wounded.
11: We've lost the matron.
12: Colonel, there is nothing here.
14: I never asked for nurses in my unit. And if it were up to me, we would not have women in a forward zone at all.
11: At times like these, men make rash declarations.
13: And I love you, Alice. I just want to make you happy.
12: They had 8 men die on me today. Oldest was 19. You've had surgical experience. As theater sister, he's loaded with morphine.
11: I was wrong. I still need to take advantage.
12: I just need a friend.
15: You can keep on praying if you like, but I am heartily sick of this whole bloody war.
14: Half of your nurses will die before this war is won.
1: Tu diràs.
2: Un altre punt de vista. En aquest cas, minissèrie australiana basada en el llibre The Other Anzacs, de Peter Rees. El 1914, un grup de les primeres dones voluntàries per al servei d'infermeria de l'Anzac parteixen amb destinació a la Gran Guerra, anant a Egipte, es preparen per a la campanya de Gallipoli i serveixen allà com a Alexandria, Lemos i el front occidental. A través de les dificultats que enfronten, aconsegueixen mantenir una amistat excepcional, però també hauran de suportar l'amor, l'èxit i l'angoixa. Doncs un altre punt de vista d'aquesta Primera Guerra Mundial. No ho he pogut confirmar al 100%, però crec que es pot veure a Apple TV, aquesta sèrie. Entenc que quan vaig preparar no tenia accés a Apple TV i no ho vaig poder confirmar de primera mà. Seguim el mateix any, 2014, també en l'univers mèdic amb The Crimson Field.
12: We've all come here to do our duty, to do what's required of us. We're being tested, just as Britain is being tested.
16: Here at last. Let's get you settled.
12: I love camping. The rules are there for a reason. You really are being rather selfish. You wouldn't want to give us all a bad name, would you? You didn't volunteer out of duty. You volunteered to escape.
16: That one's going to be trouble.
12: I'll be the judge. Stay alive for me. I'd love to be a fallen girl. Everything you were always told not to do, swept away by love.
16: In your letters, you ask for forgiveness. I don't ask, I beg. What are you going to do if forgiveness doesn't come?
12: It has to.
17: Saving lives to save their own. The Crimson Field. This spring on BBC One.
1: Okay.
2: Narra la vida i el treball d'un grup de metges, cirurgians i infermeres voluntàries a un hospital de campanya britànic situat a la costa de França durant la Primera Guerra Mundial. S'ha pogut veure per en vídeo, però ara mateix està restringit geogràficament, de tant en tant l'obren i ho restringeixen, per tant, pendent, si algú la vol veure de Prime Video. A Prime Video es pot veure una del 2015 que es diu Gallipoli.

0: Centrada la campanya de Gallipoli del 1915, és un dels episodis més importants de la participació australiana a la guerra. És especialment interessant si es vol sortir d'aquest punt de vista britànic o francès. Aquesta sí que es pot veure a Prime Video.
1: Perfecte. Tornem al 2014.
0: Sí, per parlar d'una altra sèrie que també es pot veure a Prime Video, en aquest cas, The Passing Bells.
2: His Majesty's Government declared to the German Government that a state of war exists between Great Britain and Germany.
3: Our little boy is going to fight in a war against grown men. Grown men who will be trying to kill him.
4: I don't know how to explain it. There's nothing I can compare it to.
1: Minisèrie, també. Està molt bé perquè són minisèries.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Excepte algunes.
0: En aquest cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També et diré que resumir els 5 anys de la Primera Guerra Mundial en 3 capítols es dona per feina, eh?
1: Sí.
0: En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
5: I'm joining the army.
6: What difference does it make when there's all this pain, this torture?
7: What actually happened to you?
5: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
6: You shouldn't be proud of despising your country.
5: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
6: And to live for, you have something to live for.
5: You know what I want, I can't help.
8: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man I know.
6: I always thought he was infallible.
9: He's a married man.
6: Let the chips fall where they may. Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Quina
1: atenció.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietjens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc, Rebecca Hall, que també ha sortit a diversos llocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents, és el pare.
1: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: A veure...
1: També de la BBC, narra la vida d'una família d'un poble de Derbyshire. La Primera Guerra Mundial és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
0: Perfecte.
1: Sèrie antiga dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale.
4: We're hardly newlyweds.
2: This is our first proper home.
5: Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum. I rather thought it might be. Oh, I am so glad I booked the builders in advance.

0: Una mica...
1: Bueno,
0: per les
1: sí.
0: 4 de la tarda.
1: Sí, sí, no se li pot demanar alegria tampoc a sèries de la Primera Guerra Mundial. Del 71-75 es va emetre aquesta sèrie, segueix la vida de la família i els seus servents del 165 Ditton Place, des del 1903, previ, fins al 1930. A dalt viuen amb els seus fills el James i l'Elizabeth, Lady Marjorie, filla d'un duc que va ser primer ministre, i el seu marit, Richard Bellamy, un polític honrat, però que depèn dels diners i de les seves influències. A sota hi ha les dependències dels servents, el majordom, la cuinera, els lacais de les donzelles, els punxes de cuina, que són els pinxes de cuina. És l'època, per exemple, es tracta en aquesta època la lluita pel vot femení, la Primera Guerra Mundial o l'enfonsament de la Borsa de Nova York al 1929, esdeveniments que van afectant al llarg de la sèrie tant els aristocràtics

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
3: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
2: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens, els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu? Amb bici? Amb cotxe? O amb Renfe? El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
5: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
6: Bon dia.
5: Bon dia, Albert.
7: Hola, bon dia.
5: Avui parlem d'una cosa que tots vivim. Moure'ns, però també de quan triguem a fer-ho.
6: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona. I estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, amb bici, en cotxe...

0: Cotxe o en Rodalies?
1: Aviam, quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
0: Ara que ja portem molt ritme, vinga, referències que...
2: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, hauríem... Aviam, aniríem per Gran Via, no?
1: Sí, sí, podríem anar per Gran Via.
2: Gran Via, aniríem
0: clar,
2: rec.
0: Si vas per Gran Via, vas com a travessant tota l'Eixample.
2: Sí.
0: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals de Barcelona. I l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia entre un carrer i un altre de l'Eixample, us en recordeu?
2: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
0: Exacte.
2: Rambla Catalunya, no?, el primer. Balmes.
0: Aribau.
2: Aribau i Muntaner, sí.
0: Casanova.
2: Casanova.
0: Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat.
2: Viladomat, Calàbria,
0: Rocafort, Entensa, i després Vilamarí, Llançà,
2: i
0: ja vas,
2: no?,
0: al carrer Tarragona, que és com a l'altura de Plaça Espanya.
2: 15 per 113, no?
0: Sí, per 100 seria quilòmetre i mig.
2: Sí.
0: Però com que és una mica més, tirem llarg
2: dos
0: per
2: quilòmetres,
0: caminant.
2: Bé.
0: 2 quilòmetres i poc,
2: I,
0: jo crec que
2: mig.
0: Sí. Si anéssiu corrent, quant tiraria?
2: Jo si he de triar, jo diria que amb bici ha de ser més ràpid.
0: Vale, perquè la bici, a quanta velocitat va una bici? Una bici no professional, el típic que agafes la
2: 20
0: bici...
2: 20 quilòmetres per hora?
0: Vale, doncs 20. 20 quilòmetres per hora. Per tant, si has de fer 2 quilòmetres, hauríem de dividir entre 10...
1: Que són 6 minuts.
0: Exacte, que són 6 minuts.
2: 6 minuts.
0: Això amb bici.
1: Jo tinc la referència que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
0: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
2: Corredor.
0: Entre 8 i 12, però caminant és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora... Vale, llavors, amb bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa, que a la gent que li encanta allò de la regla de 3, aquest és un cas que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
2: Depèn de l'hora que surtis,
0: exacte,
2: també, no?
0: Si vas en hora punta, sortida de col·le, o quan tothom va a treballar... Buf, allà pots estar parat o el que sigui. De fet, a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa que fan tot de...
2: Mitjanes, estimacions,
0: sí. I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat i són tot models matemàtics que són complexos, per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
1: Enxubats a les 8 del
0: matí. Enxubats a les 8 del matí.
2: 5 vagons?
1: Entre,
2: 6 vagons.
1: Sí, entre 5 i 7 vagons o 8.
2: Quants metres fa un vagó?
0: Home, les portes... És metro i mig,
2: dos metres
0: segur. I hi ha potser 3 o 4 portes, i entre porta i porta hi ha més.
2: Doncs no sé, 20.000 persones. Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bombaí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
3: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
2: Quin és el moment de punta?
3: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demanda absorbeixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment.
2: Uh-huh.
3: Aquest any 2025 vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
2: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
3: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples, perquè tenim amplada via ibèric, i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
2: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
3: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania doncs, pugui viatjar amb condicions de confort i sempre doncs, quan arribem en aquests grans esdeveniments intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
3: A vosaltres.
2: 900, eh? Jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, en hora punta jo crec que de 1.000 no baixa.
0: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors aquí és on és important que truquem a algú que en sàpiga.
2: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint de Barcelona?
4: Són uns 293 milions de vehicles l'any. 140 milions d'entrada i 150 milions de sortida.
2: Déu-n'hi-do.
4: Dels quals, potser això també seria interessant remarcar, uns 30 milions són vehicles pesants.
2: Els darrers dos anys han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots van veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc, que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
4: L'evolució en general va molt lligada precisament a coses socials. La pandèmia, el confinament va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt. El preu de combustibles, i l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris, i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia hem dit 724.000, una baixada considerable, i després es recupera, però s'ha quedat estancada a 800 i pico mil. No? D'alguna manera, en aquest anell d'estacions que tenim per a mesurar l'entrada i la sortida, hi ha una reconfiguració del trànsit per culpa de la gratuïtat de l'AP7 i diferents autovies, no? Hi havia gent que abans entrava i sortia a Barcelona, sobretot vehicles pesants, i ara ho fan d'una altra manera, de manera que no els compten. I no arriben a entrar, potser van al port, però no, si van al port ja no els compten. Tenia una petita reconfiguració que pot afectar en això.
2: Esclar. I ja per acabar, quin sistema de càlcul es fa servir?
4: El sistema clàssic que tenim són espires de contagi, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera, en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, es genera una variació d'aquest camp magnètic i això compta el pas d'un vehicle. La seva longitud, també pot comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament, per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres, a totes les vies principals, tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituït per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i a un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etc. I també diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants. No?
2: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Doncs a disposar, ja ho sabeu.
0: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. Però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantejaré jugar una mica, perquè el que està clar és que la percepció del temps canvia molt si ens ho estem passant bé o si ens avorrim.
2: Sí.
0: No? O sigui, sembla que una cosa és el temps de rellotge i una altra és com el percebem. 10 minuts llegint el metro passen ràpid, però 5 minuts en una cua
2: són eterns.
0: Llavors, ara farem una prova. Vale? Ara necessito que tothom estigui atent. I farem un experiment d'estimació de temps. Això també és una activitat que fem molt a classe, però ara, així amb ràdio, el que farem serà que posarem un fil musical uns quants segons. No us dic quants segons. L'única que sabré quants segons seré jo, ni vosaltres ho sabreu. I quan pari, doncs haureu de dir creieu que han passat. Val? Llavors, no podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos, ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast. Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i no i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que jo, ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer?
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors... Tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua ja, malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure...
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Xarango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us heu posat més nerviosos.
1: Moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és algo que a vegades la gent fa.
1: Tenim més pràctica.
2: Estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps a fer o no, però quan ets nou, com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment,
1: m'ha encantat.
0: Ha sigut...
1: No sé com m'has valorat això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els hi fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els hi diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls. I llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu, com a profe, el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora, me quedaré expressament com per contrarrestar,
1: ja
2: llavors
1: temps,
2: es passen,
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut. I llavors... han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades, o és cantar-me per dins la cançó de tal, o dir el poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella que...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
2: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer... que sí que necessiten saber... A vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és... Si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no... O sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el sol. Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho. Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
0: Cada 3 segons entre llamp i tro equivale a 1 quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons, són 3 quilòmetres.
2: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
0: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles.
5: Ni mama
4: ni mom. Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint. I és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
5: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles de l'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por, sí, amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Pf. Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, perquè jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiree Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre. Aquí hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
4: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
5: total.
4: I tot, no?
5: Sí, sí.
4: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
5: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant pues, potser... Imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat. A l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot... és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
4: Serveix de poc.
5: És que no serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
4: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
5: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha... la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional, i tot es viu molt profundament. Llavors, el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
4: Què vol dir això?
5: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
4: I que ja em quedaré, no? Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
5: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent. Entenem que és una persona. Sembla això molt... No, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que em passa... d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un homenet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
6: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, clar, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, sí, hi ha cops de porta, clar, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
5: Totalment, però perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit, i ens fa, sí, un punt de tendresa, també, sabem que... Però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres, que clar, tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan... Molta
6: pudor.
5: I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat, el meu fill? No ets la persona. Passem del ¿qué he hecho yo para merecer esto? A ¿qué he hecho yo para merecer esto?
6: Total.
5: Sí, llavors, sí, primer, saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
6: El seu món.
5: Tot el seu món.
6: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
5: Clar.
6: Com a mare, pare,
5: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús.
6: Para.
5: Clar, ostres, imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa amb la mare, clar, i el pare i pugui anar creant el meu entorn, també.
6: És un procés natural.
5: És que és
6: natural. Com el rei lleó.
5: Totalment, no? Clar, és que la natura això es veu molt bé, sí, no? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que... sí, quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi ha control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que, prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo està observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas... Crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't que fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... Tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten, aquestes sèries... No fan res bé.
6: No.
5: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. Si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
6: Quina feinada.
5: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada... És una època preciosa. Tenen una creativitat. L'època de l'adolescència un sentit de l'humor, un pensament crític. Comencen a tenir unes idees...
6: No, ja són persones...
5: Semiadultes. I que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
6: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com que ara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
5: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals, no? Que a vegades ens espanten tant, abans parlàvem, no? Bueno, és que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'han enfadat amb elles, hi ha conflictes, pues és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 12, 13 anys, 13, 14, comença l'adolescència. Llavors aquí comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans. Quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte, tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat. Poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé. Tot això són coses que comencem en un any, dos anys. El gimnàs de la vida.
6: I quan deixen de ser adolescents?
5: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència. Hi ha una època, doncs, a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven. Uh-huh. Però, bueno, és llarga l'etapa, clar. Sí.
6: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
5: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és... primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiree Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
6: O 30.
5: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos, no? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, ai, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten, pues, aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapiguer. I aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si per mi, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I dic, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no. Pues és massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8:30, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un, escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molta informació del que passa al seu voltant. Jo, per exemple, el meu fill de 14 anys, el que sempre li dic és veniu a casa sempre que vulgueu. Encara que hagi de fer macarronades cada cap de setmana, però observar qui va amb el teu fill, quins són els seus gustos. Tenim un petit xat amb els pares per exemple, van al cine i acaba la pel·lícula a les 11:30. Pues no pot venir sol a casa, no? Doncs, de vegades, un pare o una mare els va buscar. Donar-li aquesta llibertat segura. I després, també, posar-te molt a disposició d'allò que necessiten, no? Amb un límit clar. Pues necessites això per la... No? Amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures, jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes. La informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un ball, no? Donar-li molta informació, molta previsibilitat, i a partir d'aquesta informació, doncs, anar creant una mica les pautes de casa.
6: A vegades hi ha molta gent que considera que es relaciona més bé amb els seus fills i filles quan ja són adolescents que amb infants, que costa més, no? Perquè realment has de fer un exercici quan tu parles o tractes amb infants de, doncs, adequar el llenguatge, aquesta paciència infinita que has de tenir, i a vegades és més fàcil, els resulta més fàcil comunicar-se amb els seus fills quan són adolescents.
5: Sí, pot ser. Pot ser per la teva manera de, no, de parlar. Jo aquí diria, i posaria la mà al foc, que si tu et pots comunicar bé amb el teu adolescent és que has fet una tasca molt important durant la infantesa. Hi ha hagut espais de conversa, de reflexió, de respecte. Quan una persona es sent respectada, tot és molt més fàcil. Llavors, si realment ve des d'una... Perquè no cal, a vegades, no? Allò que parlàvem d'adequar el llenguatge d'infància, no vol dir...
6: El guau-guau i el bup-bup.
5: La xixita, sí, exacte, el bup-bup. Vol dir mirar l'altra persona com una persona digna i respectant-lo. I és que no cal llegir llibres per fer tot això. Quan tu arribes amb aquests pilars, amb aquesta estructura de la casa feta, clar que després serà molt més fàcil fer-ho. Tot i així, dir que si no has tingut l'oportunitat o no has pogut, o per el que sigui, la infantesa ha sigut més difícil o has fet coses de les que ara no voldries, tens una gran oportunitat per tornar a connectar amb el teu fill o filla a l'adolescència.
6: I aquesta autoritat que comentàvem també, que l'autoritat al final te l'has de guanyar, no s'imposa.
5: Totalment, igual que el respecte, no? Jo no et puc dir, t'exigeixo que em respectis, entenent el respecte per una emoció que surt cap a mi, no? Jo puc intentar controlar a partir de càstigs, de represàlies, que facis o no facis, però això després l'únic que aconseguiràs és que no ho faci davant teu per evitar aquestes conseqüències. Si realment el que vols és que la persona hi hagi una reflexió i tingui un valor aquell aprenentatge, el que has de fer és crear un respecte, no? Que l'altra persona se senti vista i valorada.
6: També havia sentit, no hem de criar infants obedients, sinó responsables.
5: Totalment.
6: No han de fer el que tu diguis perquè tu ho diguis, o ho diguis sí, com a autoritat, sinó com a responsable que sóc, sé que això s'ha de fer així.
5: I crítics. O sigui, la societat d'avui en dia és una gran mostra de que això no està passant. Caiem davant d'injustícies.
6: Uns remats.
5: Moltes vegades, sí, no? I injustícies que passen a la vida, ens caiem i no fem absolutament res. Ja no a nivell mundial, no?, que passen moltes, però si ens anem a coses puntuals que passen a casa nostra o al nostre voltant, poques vegades ens rebel·lem contra això. I l'enfado, no?, que càpiguen les emocions a casa teva és molt important, i amb l'adolescència, vital. No reprimir. Ai, és que estàs enfadat! No.
6: Tot el dia estàs enfadat.
5: Bueno, pues, en comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
6: Pues mira.
5: Pues aquí la desconnexió serà total, no? Mm-hmm. A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, a dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada, perquè la meva mare, quan jo m'enfado, es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te a cops de punys pel món. Vale, si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
6: Mm-hmm. Anem a treballar una mica.
5: Vinga.
6: Ens fas treballar.
5: Ja està, ja s'acaba això. No m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic.
6: Vinga.
5: Sí. Vale, aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho fèiem per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. Quan això va esclatar, quan es van rebel·lar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a rebel·lar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt càstig. Què va passar quan els treballadors es van rebel·lar i van començar a exigir els seus drets? Pues també va haver molta explosió, oi? Es van fer grups, fer forts, van començar a exigir coses que tenien que veure amb el respecte. Per últim, un altre exemple que podíem posar milions, eh? Què ha passat amb les dones i amb els homes? Com durant la història els homes han tingut aquesta repressió cap a les dones? Pues, desafortunadament, i encara passa, doncs molta violència, molt xantatge, molt control. No? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no ho volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
6: Carai, noia, em va donar temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar que siguin petits o grans, nosaltres què fem?
5: Ho estem fent el millor que sabem, i això és moltíssim.
6: Fins la propera.
7: Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.
9: Ponme música, no?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'Alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
4: Interior, dia. Estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinèfil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa.
5: Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater.

0: té Sense destí i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels guionistes associats a Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
1: Home, aviam, una cosa... has començat amb un clitxé, i això és el pitjor que es pot fer quan es parla de guió.
0: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
1: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc.
0: Va.
2: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
2: Per nosaltres. I potser és una paraula forta, però sí que... Potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan... No tenim aquesta visibilitat que òbviament tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
1: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això, i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules, potser tenim alguna cosa a dir.
2: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
0: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
2: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Moristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
0: Bàsicament on estan els focus, també.
2: Sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
0: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
2: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-lo, sona el teu nom està de despatxos. I això és també per la visibilitat.
1: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina. O sigui, que al final nosaltres... No sé si ara hem començat molt, com molt amb aquest tema. I sembla que estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués. I jo sí que l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca. És a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li doncs, desperti, o la sèrie desperti un interès.
2: Totalment.
0: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
1: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè... tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de... inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
2: és
1: mal.
2: Bonic.
1: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
2: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
0: Que et remogui, no?
2: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no? Real del passat o un personatge, no? I doncs a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt... I després dius, hi ha un moment que dius, mira, ja has mirat totes les pel·lícules. No procrastinis
1: sí,
2: més.
1: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
2: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
0: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. no és només m'hi poso ja i es començo a escriure com hem fet al principi, bueno, no interior, dia, pam, pam, pam.
2: Hi ha gent que potser ho fa, però...
0: No, d'això no, vull parlar també dels mètodes, no? Perquè segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació,
2: però aquella habitació,
0: l'ordinador plena de pòstits, escena 1, tal, personatge tal... això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
1: Home, romàntic, té-lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gens les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no és un document pas, més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me, de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
0: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
1: Que comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs fer créixer cada part perquè no sigui doncs al final el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius és que no era això, llavors has de començar i tornar. Llavors això és molt és molt, molt frustrant en el fons, perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
0: No, ningú li agrada,
1: clar. Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
2: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona o aquestes persones, i anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
0: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals, històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
2: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries, en essència, de les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
0: No crec que vinguin a queixar-se, no, si no, bueno, m'avises i faré un guió jo de cosismes.
2: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
0: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social, i llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
1: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
0: En aquest cas segur que no et truquen.
1: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
2: clar,
1: i sóc jo. Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte, ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
0: Clar, clar,
2: nosaltres busquem sempre una mica...
1: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat, si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
0: El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí, no? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
1: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, doncs, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complirà amb la teva part del tracte. És a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs, això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
0: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
2: Yeah.
0: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
1: Si vols ja començo jo.
0: Vinga, ara és quan gravo i després...
2: Només graves el quan parlem de productors i no. L'escriptura no has gravat res.
0: Després fem un remake.
1: Després em dupleu i reescriurem el que
0: diré. Farem amb intel·ligència artificial i us posarem
1: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió és té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director o directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o parlo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues aquesta distorsió de és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
0: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
1: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant. És a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
2: Vale.
0: Com ho veus,
2: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena pues, en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com... molt lligat de dir, no he tingut... bueno, no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí... no sé què, però ha quedat així, no? Finalment. els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs, una mica més... no sé, més vistes perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
0: Tendeixen a arriscar poc, potser.
2: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I, bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, van, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
0: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh? O
2: sigui... Sí, però la manera...
1: I famílies...
2: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules... una mica també. Potser ell al fer cine autor té més llibertat.
1: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció... No he tingut jo aquesta realitat.
2: Perquè no has fet sèries per TV3.
1: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant. I llavors jo, d'aquí ve una mica també quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic...
2: No es podrà fer.
1: Clar.
2: Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
1: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
0: Sí, clar.
1: O 2, o 1,
2: sí.
1: O... He estat això, la setmana abans de rodar...
2: Que sí.
1: Vinga, aviam què fem.
0: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
1: Sí.
0: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
2: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges amb la... pues estupendo tot.
0: Bueno, si s'està rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
2: sí,
0: molt.
2: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius... Ai, a vegades dius...
0: Bueno, clar,
2: això,
0: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
2: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'has d'obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
1: Sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
2: Però no contradius la directora.
1: Home, intento que no, esclar.
0: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
2: No, però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
1: Home...
0: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art... Sí. No ho sé.
2: Bueno, no sé.
0: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
1: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica, evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
2: Sí.
1: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
2: Sí. L'escrip és la nostra...
1: Si hi ha un coach també, coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
2: Ho vam canviar.
1: Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no? Com més informació tens, més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, és un problema.
2: Sí, sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
0: Necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
2: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic usurpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors,
0: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
2: Sí.
0: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
1: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, es pot parlar també, vull dir, que no passa res. jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir, sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però sí. Jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
2: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis, i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
0: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
2: Pot haver una genialitat, sí, sí. O que diu el Marcelo, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... Mm. No de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, sí. No?
1: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena... I hi ha alguna cosa que no va, saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs sí. Pues,
0: potser també
1: ja teniu aquesta dinàmica una mica construïda. Perquè t'has passat, pues, això, cada dia del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en aquest sentit.
2: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir... Que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
0: saps?
2: Potser és superútil.
0: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no vol sí, potser...
1: Ja tant de bo, sí.
0: Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
1: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea, també potser clixé, del guionista és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
2: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal, no sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal, segona vegada o tercera ja?
1: No, vaig ser per un president pont entre dos.
2: Ah, bueno, això que fem també.
1: Però ara sóc president, diguéssim.
2: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els de l'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions sí, professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests sí, no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa no els heu
0: mencionat,
1: sí, sí. No t'han convidat a una gala.
2: No t'han convidat, doncs li pots dir al GAC i mira, però algú
0: que,
2: diu.
0: És que estaven els influencers, clar.
2: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin algo. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i bueno, està molt bé.
0: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
2: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
0: Parlar el productor, no?
2: Clar, el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'ho encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya i un Gaudí, deu sumar.
1: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
2: Sí, el Goya era direcció novel, sí, no?
0: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
1: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
0: Ah, és veritat.
2: Sí.
1: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
0: cèlebre ara mateix.
1: I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar a ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet...
2: Presenta...
0: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
1: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és res estrany o només no, que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
0: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves amb una gala d'aquí o una gala d'allà.
2: Total.
0: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
2: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, o no falta guanyar, també selecciona...
0: No, només cansava Sony, sí.
2: O Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
1: És a dir, però... jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
2: Progressivament,
1: doncs, exacte,
2: també.
1: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
2: molt,
1: què.
2: No?
1: També m'agradaria provar de fer-les.
0: Ara vols que truquin per Transformers 8, eh?
1: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
0: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia, que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
2: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine d'autor també ha demostrat doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
1: Moltíssim.
2: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que he tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
0: Més comercial, tot i social, més comercial.
2: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
1: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de no ser pues això, accessible o propera a la gent, no? Jo quan parlava de l'Os Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
2: sí,
1: tot i ser cinema d'autor i tot i tenir certes decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera circuit, hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
0: Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
2: Directores.
0: Òbviament no farem amb la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
1: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etcètera, etcètera, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí, perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
0: ho sembla, potser.
1: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat.
0: Sí, no, i que Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
1: Exacte.
0: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar
2: estiu,
0: darrere.
2: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té un estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings enormes.
1: Clar, és que tu has
2: enormes,
1: de començar molt de temps abans a començar
2: canvi,
1: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
0: Clar,
2: assaja molt, i perquè jo l'altre vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar a la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar a la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
0: Clar.
2: Saps?
0: Agafa més vertigen.
2: Sí.
0: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu. Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
1: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
0: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels parcs central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
4: Bon dia.
3: Pel que no conegui tant de prop com vosaltres el món editorial, per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
4: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la rentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
3: també,
4: la nostra feina també.
3: També en el món editorial, eh? Tenim un calendari fins i tot, eh? amb aquestes novetats.
4: Sí, sí, per qui vulgui veure, tenim al nostre Instagram, tenim calendari de novetats només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
3: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar hosti, aquest llibre segur que funciona?
4: Bueno, al final jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? Experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment, també l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està

0: de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
1: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
0: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fill d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
1: És això el que té aquest autor, que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
0: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estiguis en una novel·la, que sigui ficció quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. Això ha passat realment?
1: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
0: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar perquè són molt originals.
1: Per tant, aposta segura.
0: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
1: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los Años Secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si està generant interès en la gent que està esperant que surti aquest llibre?
0: Sí, realment, Temes d'Hoy és una editorial dintre del Grup Planeta que ha apostat per veus més joves, com Beatriz Serrano, que va fer El Descontento, que va ser un èxit, que va tenir pues, unes ventes brutals. I llavors aquest Los Años Secos de la Raquel Zas, que també és una autora jove de generació millennial, pues ens porta una mica a ser aquesta línia. És una obra que està començant a arrencar, jo crec que tindrà un bon recorregut. Al final és una línia que també trobarem amb la següent obra que ara introduiràs, i que crec que tenim molts exemples que ara en parlarem i que crec que val la pena destacar.
1: L'altra obra que ara deies és la de l'Andrea Breu, Pajaritos Preñados, una autora que no sé si podríem dir que té una veu particular, no? si res més no, una veu personal.
0: L'Andrea Breu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de Burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí ven èxits com Comeràs Flores o Encantado Bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes. Pues ella és la primera amb el Panza de Burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
1: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
0: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que ha canviat el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola, o ha generat per mi una tendència, i això ja és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
1: I aquesta connexió millennial, no?
0: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer algo que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
1: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm si tu saps com es pronuncia el seu
0: mira,
1: nom
0: mira,
1: i què ens pots explicar.
0: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
1: Perfecte, vale? Ho hem dit tot al revés.
0: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
1: És d'aquelles descobertes que els llibreters us fa com més il·lusió o que us agrada reivindicar? Que té alguna cosa especial?
0: Sí, jo crec que al final són autors que, com a mínim, són diferents. Són aquelles novel·les que dius, mira, dintre de la taula aquí trobes una història diferent, algo que no trobaràs. També ja et dic, potser hi ha autors com la Mayo Farrell, que, per exemple, han situat el món clàssic, clàssic medieval, potser, o no sé com explicar-ho, com unes històries més de... no són victorianes, però sí que agafen aquesta essència doncs, de l'època del 15, i llavors és molt xulo. I jo crec que el Lazar agafa d'aquí aquesta història i potser per això està tenint èxit, com a mínim és algo diferent, que a nosaltres ens agrada molt trobar novel·les diferents.
1: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
0: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè és, crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes o L'estiu que mi mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ella ha posat el llistó molt alt perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de l'història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys diguem-ne cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com L'estiu que mare va tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que no, també ha trigat quasi 10 anys en escriure i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
0: Sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasznokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich de la Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania. Pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren el una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys que podríem dir senzilla.
0: Califatides o Califatides és que no, si no fa parlar d'ell, és com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull dir, una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no? Del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Mm-hmm. Llavors crec que el Califatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
0: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar, i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Califatides, pon un Califatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
0: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, és un llibre macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, et dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final el Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... Saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més... potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles. I en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
0: Sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix, i ja hem anat avisant i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Encira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració o si és una aposta singular.
0: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com... Potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica a territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb històries molt particulars. A vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa, però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Ja dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, sé, per exemple, Niños Gratis, també que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents, sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
1: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
0: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
1: Molts segells,
0: o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
1: I sortir del mainstream, que també està bé, eh?
0: Sí,
1: a vegades
0: et fots una...
1: Llegir noves veus.
0: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món en el que ens ha tocat viure.
1: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
0: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fill de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després, la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
1: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideia o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
0: Sí, si podem. A l'octubre ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, doncs les de novembre i al desembre, doncs morir tranquils. Ofegats de llibres, però bueno, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
1: I tant que sí, tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que han fet avui al Faves Contades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
0: Com a mínim ho intentarem.
1: Segur.
0: Moltes gràcies, Alba.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Mestra per vocació, especialista en organització i gestió de centres i formadora de mestres, Agnès Gradilla ha dedicat tota una vida a l'educació. Amb 81 anys, continua mantenint intactes la curiositat i les ganes d'entendre un món que diu, de vegades, ja no sent tan seu. Avui conversem amb una de les primeres directores de l'escola Ferran i Clua. Agnès, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Sí? En aquest moment una mica nerviosa.
0: Però, escolta'm una cosa, què et fa sentir o tenir aquest sentiment amb el món actual, que dius que sembla que ja no sigui tan teu?
1: Home, ha canviat moltíssim i molt ràpidament. Els canvis es produeixen molt ràpids actualment, i aleshores jo ja tinc una edat, però, bueno, m'interessa, em segueix interessant molt el món actual, perquè, a més, tinc 9 nets, i, per tant, és el seu món actual, no?, i m'interessa.
0: Dius que continues amb curiositat i les ganes d'aprendre intactes. Com es conrea tot això?
1: Tota la vida me l'he dedicat a aprendre. Sempre m'ha semblat que havia de saber més i sempre m'ha interessat. He tingut molta curiositat i crec que la curiositat és la base i el sentit crític i reflexionar i qüestionar-se les coses.
0: Mm. La teva trajectòria, o la teva vocació, més ben dit, neix de joveneta, a 14 anys. Però algú sembla que va intercedir per convèncer els pares que això de fer de mestre se't podia donar bé, no? Quina és la història que hi ha al darrere?
1: A veure, cal contextualitzar-ho. Jo vaig néixer al 45. Per tant, era una època crítica econòmicament. A casa meva no teníem massa recursos. Per tant, la idea era que acabés el batxillerat, fes una formació administrativa i me n'anés a treballar per aportar diners a casa. I jo volia ser mestra. I llavors anava a una classe per aprendre amb una mestra que m'ensenyava mecanografia i coses d'aquestes per anar a treballar, i jo no m'agradava. I un dia vaig fer una, amb una companya li vaig fer una redacció perquè la presentés, perquè ella estava apurada, i li vaig fer una redacció, me'n recordo molt bé, que es deia La Soledat, i en castellà, evidentment. I llavors la mestra, quan la va llegir, va dir, això no ho has fet tu, qui ho ha fet? I llavors ella va dir, la Gradailla, però jo et dic Gradailla, no Gradilla, Gradailla. I llavors la mestra em va preguntar que què passava, jo li vaig explicar que jo volia ser mestra i que a casa no podien, no volia. I llavors, a partir d'aquí, amb la directora de l'escola, una escola pública, una escola nacional, vam parlar amb la mestra, era molt maca, una dona de Girona, i va parlar amb els meus pares i em van facilitar perquè podia obtenir matrícula gratuïta si feia un examen extraordinari. Em vaig preparar per aquest examen extraordinari i vaig començar el magisteri.
0: I a partir d'aquí, doncs, pràcticament tota la vida.
1: El meu món és l'educació, sí.
0: La teva trajectòria docent comença a Sant Fost de Campsentelles, on vas arribar a exercir la direcció entre el 1970 i el 78. Quins eren els principals reptes d'aquella escola en aquell context social?
1: A veure, no se'n parla gaire de tota la lluita de les escoles nacionales d'aquell moment, dels mestres de les escoles nacionales. Estem parlant... Jo vaig entrar al funcionariat a l'any 65, 2 anys provisional a Sabadell, i després vaig demanar el concurs de trasllat a Sant Fost de Campsentelles com a això que se'n diu propietària. Aleshores, a veure, una escola trista, empobrida, amb poques expectatives, però hi havia tot un col·lectiu de mestres joves que entràvem, un col·lectiu important perquè es anava generalitzant, no?, l'escolarització, que vam lluitar força, primer, per treure les permanències. Les permanències era una quota que pagaven els pares a Catalunya per una hora més de classe. Això què volia dir, treure les permanències? Volia dir que els mestres tenien un sobresou pel que pagaven els pares. Això implicava tenir més mestres, més alumnes a l'aula, perquè es cobrava més. El sou era molt baix. Per tant, la lluita anava per augmentar el coeficient, que era el sou que cobràvem, que és un coeficient multiplicador, els funcionaris, augmentar aquest coeficient, i, per altra banda, que prohibir les permanències, perquè així els mestres deixaven de cobrar aquest complement que pagaven les famílies. Per tant, lluitaven perquè hi haguessin menys alumnes per aula. I això estic parlant de l'any, a partir de l'any 65, 67.
2: I sembla que parlem d'ahir, no?
1: Exacte. I per tant això va constituir una plataforma de mestres que després va derivar en el sindicalisme, perquè llavors no hi havia sindicats.
2: Arribem al 1978, és el moment, l'any en què tu arribes a Sant Cugat, on durant 14 anys vas estar al capdavant del Ferraner Clua, en uns anys que van ser decisius per l'escola i també per al sistema educatiu. Quina escola et vas trobar i com van ser aquells anys al Ferraner Clua?
1: Quan jo vaig arribar al Ferraner Clua, al 78, venia ja d'uns anys de molt activisme i molta feina a Sant Fost, amb tot el que he explicat abans, de reivindicacions de tot tipus, i arribo a una escola que penso que serà tranquil·litat, no? I llavors entro a una escola que no hi ha direcció, que el director ha marxat abans d'acabar el curs, per tant no hi ha director, hi ha hagut conflicte entre pares i mestres, hi ha hagut com dos grups de mestres, i per tant arriba l'inspector i em diu: t'ha tocat perquè jo porto una experiència de direcció i sóc nova, per tant no estic implicada en cap dels grups. He de dir que jo no volia de cap manera, perquè ni coneixia l'escola ni el context ni res, però he de dir que em van donar suport els mestres que quedaven, que en quedaven 7 o 8 només, però em van dir: tira endavant, no et posarem pals a la roda, tira endavant. I aquesta és l'escola que vam començar amb el suport dels companys, diríem, tots els mestres que van arribar de nou, que van ser molts, perquè era una escola que feia 3 anys que funcionava, de recent recent inaugurat, diríem, feia poc, i per tant hi havia molts mestres provisionals.
2: Agnès, què significava ser dona i directora d'una escola en aquella època? No sé si vas haver de trencar algun sostre o de superar alguna resistència.
1: No. Dintre del funcionariat no existeix això. El que passa que sí és cert que una professió que està totalment feminitzada, perquè hi havia moltes mestres, però molt pocs mestres, en canvi el sostre era la feina de la dona a casa. O sigui, les dones s'havien d'ocupar, com ara, jo crec, però bueno, una mica més, s'havien d'ocupar dels fills, per tant, no volien assumir més càrrecs. Aquest era el sostre, no per part de que el departament ens posés una condició.
2: I després del Ferraner Clua vas passar per la formació del professorat, l'assessorament de centres i l'EAP de Rubí. Posteriorment vas entrar a l'inspecció a Osona. Com canvia la mirada sobre l'educació quan passes de ser mestra i directora a formar i assessorar altres professionals?
1: A veure, és tot una carrera d'obstacles, diríem, no? Però jo penso que el departament a mi em va oferir una oportunitat en un concurs que va obrir per fer formació de professorat. Ja abans havíem fet un curs de directors que va ser extraordinari, el primer curs de directors que es va fer aquí a Catalunya, un curs magnífic, jo diria. Això em va donar molta empenta. Jo, paral·lelament, vaig estudiar Ciències de l'Educació a l'Autònoma en aquesta època, per tant, tot això em va donar un bagatge important. Quan vaig arribar a l'EAP, després d'unes oposicions a secundària, la veritat és que no sabia per on començar, perquè jo em deien, anava a les escoles, el que vaig veure és la dificultat dels mestres per atendre els alumnes que avui en diem escola inclusiva, perquè era la diversitat de l'alumnat, i les dificultats que tenia el mestre a l'aula, en un context que era diferent, que era el de Rubí, que era diferent al Ferran i Clua, que jo coneixia, el context del tipus d'alumnat i de famílies. i això implicava doncs, veure la dificultat. Quan vaig anar a inspecció va ser un gran repte perquè a Osona hi havia el tema de Vic, que crec que és conegut, que hi va haver molta problemàtica amb la immigració, i això va suposar un gran repte de nou, perquè jo no coneixia aquesta problemàtica. I si l'EAP va ser la problemàtica de la diversitat a l'aula, a la inspecció va ser la problemàtica de l'escolarització i l'acollida dels immigrants. Aquest va ser un... va ser molt important el canvi que va influir també en la meva manera de pensar, en els meus valors.
2: Tu et vas jubilar el 2006, però no et vas desvincular del Departament d'Educació i vas continuar fent formació i assessorament. Què és el que t'ha mantingut vinculada a l'educació durant tants anys i què creus que té l'ofici de mestre que costi tant de deixar-lo enrere?
1: Doncs no puc deixar-lo enrere, és la meva professió, és la meva vida. Jo he dedicat, entre la família i la professió, no sé quin és el pes més important. Per tant, jo no puc deixar-la, és formar part de la meva vida, de la meva manera de pensar, de la meva manera, els meus interessos. I per tant, és clar, perquè a més, com t'he dit, és un procés formatiu, no? Primer, doncs, aprendre a les relacions humanes, la resolució de conflictes, la direcció de les persones, no? Després, entendre el que passa amb un alumne que no aprèn, què fem, no? Tot aquest tema més... de la psicologia, de l'aprenentatge. Després passes a la formació del professorat. Tot això implica un nivell de formació que abans de i durant, no? De reflexió, per tant, és que va formant part de la teva personalitat, de la teva manera de ser, de pensar.
2: Has viscut una transformació enorme de l'escola des dels anys 70 fins a l'educació actual. Què creus que hem guanyat en aquest recorregut i què penses que hem perdut pel camí?
1: Mira, crec que hem guanyat molt. A cada obstacle es fa un pas endavant, a vegades es retrocedeix. Què ha passat? A veure, en els últims anys jo crec que la complexitat és més gran. O sigui, a veure, per mi hi ha una aturada molt gran, que és quan les retallades per la crisi econòmica. Aquí s'havien aconseguit una sèrie de recursos, i es paralitzen i es treuen. I costa molt de recuperar aquests recursos que s'han perdut. Jo diria que no s'han recuperat. I, per altra banda, paral·lelament, la complexitat cada vegada és més gran, perquè bé, es detecten més les necessitats. Aquí hem guanyat una miqueta, que es detecten més, però no els recursos en aquesta... per exemple, la salut mental es detecta molt més, que abans no sabíem què passava, no? Ara estan molt diagnosticats, però no hi ha recursos suficients. Per tant, augmenta la complexitat, els recursos han baixat i jo crec que estem en un moment molt difícil i complex.
2: I des de la teva experiència, doncs, i veient aquest panorama, aquesta fotografia que ens feies, quin és el principal problema que s'hauria d'abordar avui en el sistema educatiu?
1: Mira, cal una transformació bastant profunda, bastant profunda. Jo crec que hi ha, per una banda, la formació de professorat. En aquests recursos que es van retallar, un d'ells va ser la formació permanent del professorat. Per tant, formació per atendre totes aquestes dificultats. Recursos de suport al professorat. Cal aquests recursos. També hi ha, bueno, també reivindiquen les condicions d'ambient, no? Perquè també ha augmentat, ha canviat el clima, per tant, fa molta calor i totes aquestes coses, però jo crec que és una transformació molt més. Parlem d'inclusivitat i no estem preparats per atendre aquests alumnes. Hem desballestat l'escola especial i no tenim alternativa a aquests alumnes que tenen aquestes necessitats especials, no? Per tant, jo crec que cal Jo crec que el diagnòstic el tenim perquè hem fet comissions i molts estudis i tot. Tenim un bon diagnòstic i cal posar mans a la feina, no? A buscar, a prendre decisions i abocar-hi, evidentment, recursos.
2: I en tota aquesta transformació, en tots aquests canvis, evidentment també ha canviat la societat, la manera en què entenem les coses. Diries que la societat actual i les famílies hem delegat moltes responsabilitats a l'escola?
1: No sé, a veure, jo el que crec és que hi ha un gran proteccionisme de la infància. Jo no sé si es delega responsabilitats, perquè les responsabilitats també les té la família. O sigui, cada vegada té més responsabilitats la família també. Perquè, bueno, estem pensant en un tractament, en una cura dels infants, que a vegades jo crec... A veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció, i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola. Per altra banda, tot passa per l'escola, no només la família, no, tot. Si hi ha... Bueno, qualsevol cosa és que l'escola no s'educa prou aquest aspecte. Per tant, tot va recaient sobre l'escola. I també sobre la família, perquè avui dia la responsabilitat és molt gran. De seguida anem a serveis socials, de seguida desatenció, de seguida hi ha problemes. I una part d'això crec que és aquesta... de fet, és una infantilització de la infància, diríem, que s'allarga massa.
2: Estem ja pràcticament al final. Hi ha una pregunta més personal. Als 81 anys que dèiem que tens, dius que la vida és un seguit d'experiències que ens van construint i que totes ens deixen marca. Si mires enrere, què t'ha ensenyat la vida que no vas aprendre ni a l'escola ni a la universitat?
1: No t'ho podria dir, perquè a l'escola i a la universitat m'han ensenyat qüestions teòriques. La vida m'ha ensenyat qüestions pràctiques. Una cosa que he après és a respectar les persones. Respectar molt, perquè de vegades jo sóc bastant... Entro en conflicte ràpidament, no? I em costa... aquest atemperament, no? Aquest saber escoltar, entendre el per què la persona està opinant o està actuant d'aquesta manera. Això ho he après amb tota aquesta trajectòria de relació amb la gent, no? Amb les persones.
2: Agnès, què et queda encara per descobrir?
1: Ui.
2: Ja que ets tan curiosa, què et queda per descobrir que encara no has tingut temps, que ho tens allà a l'horitzó?
1: Mira, jo a l'horitzó m'agrada aprendre a través del viatge, a través de les classes. M'agrada molt escoltar la gent que en sap. Vaig a conferències encara, aquí a l'Ateneu, a l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Bueno, intento aprendre coses noves. I, per tant, el meu ideal, el que em fa molta il·lusió és viatjar. I veig que cada vegada la llista que tinc, cada vegada vaig tatxant perquè penso que ja no hi podré anar, aquí ja no hi podré anar. I això em sap greu, perquè m'agradaria molt conèixer. En el viatge, viatjant és quan crec que es coneix. Sobretot si pots viatjar lliurement, diríem, no en viatge organitzat. I això se'm fa difícil, ja...
2: Doncs avui donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació a una persona que ha donat tota la seva vida a l'ensenyament, que encara hi continua, no?, amb aquest afany de voler aprendre, però que de petita, de jove, sembla que volia ser hostessa de vol.
1: Ah, sí, per això de viatjar. No donava la talla.
2: Agnès Gradaïlla, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Contades. Que vagi molt bé.
1: Gràcies per aquesta conversa.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, Pili. Molt bé, ja saps que aquí jo sempre estic bé. No sé qui ens escolta, espero que poder transmetre aquest benestar que estem nosaltres aquí juntes parlant.
1: Escolta, un proper dia volem parlar, o et vull preguntar, per tots els projectes que tens, que són molts, perquè volem que ens expliquis què estàs fent, perquè estàs fent moltes coses per ajudar a molta gent a tot arreu. Però avui ens enfoquem en un altre tema de moda. Si fa uns dies parlàvem de la proteïna, bé, sempre parlem d'aquests temes o de les llaunes de tonyina, etc. Avui parlem sobre l'Ozempic, no? Aquesta moda d'aquest medicament per perdre pes. Què ens pots explicar d'això?
2: Bé, a veure, l'Ozempic és el nom comercial d'un fàrmac, val? La substància activa del qual és la semaglutida, aquest nom tan estrany, val? Però què és això? Doncs és un agonista del receptor GLP-1, val? I el receptor GLP-1, vaig a traduir-ho, perquè ja
1: sí,
2: estàs bufant. Sí. Bàsicament, el receptor, aquest receptor el que fa és donar-nos o activar la sensació de sacietat, val? Per tant, el que fa l'Ozempic, no? O qualsevol altra marca d'aquesta substància, de la semaglutida, el que fa és activar la nostra sensació de sacietat, val? Ajuda a regular el sucre en sang, augmenta la sensació de sacietat, com us he dit, i fa que els aliments surtin més lents de l'estómac i entre d'altres efectes. Llavors, originàriament, aquest fàrmac, perquè, repetim, és un fàrmac, no és un suplement, sí? És un fàrmac està sota prescripció mèdica, està aprovat per al tractament de la diabetis tipus 2. Val? I tots aquests efectes sobre el pes van sorgir perquè pacients que estaven tractant-se per a diabetis tipus 2 referien també que estaven perdent pes. Llavors, i realment sí, hi ha diversos estudis que mostren que en persones amb obesitat o amb sobrepès, no? I amb factors de risc associats amb aquesta obesitat, la semaglutida el que pot fer és conduir a una reducció de pes significativa i, per tant, millorar alguns, no, dels problemes associats a l'obesitat. Per tant, d'entrada, és un fàrmac que s'ha prescrit per persones amb obesitat i altres malalties associades, val? Què ha passat, Pili? Tu has sentit que l'Ozempic era per això? No, el que ha passat és que les xarxes socials, influencers, actrius, actors de Hollywood, sobretot, no? Segurament heu vist a les xarxes socials, han ajudat molt a difondre aquest fàrmac com la panacea, no? O sigui, la vareta màgica per a perdre pes ràpidament. Llavors, això, juntament amb un desig social de reduir pes i ajustar-se als ideals estètics, el que hem fet és que, de repent, ha sortit una eina nova, no? Com la solució fàcil per perdre pes, no? Perquè, clar, tornem una mica... O sigui, què és el... Com actua, no? O sigui, si a mi el que em fa aquest fàrmac és disminuir-me la sensació de gana, acabo menjant molt menys, no? Però sense un esforç mental, perquè al final no tinc sensació de gana, no? Seria com aquelles dietes dels anys 90-2000, de dietes estrictíssimes, no? Però que en aquell moment havia d'haver un control mental per evitar menjar, i ara no, perquè el teu cos ja té aquesta sensació de sacietat. Clar, ara sembla que ho estiga venent, i sembla que ho estiga venent com a algo genial, no? Però quins riscos hi han associats a prendre aquest medicament? Doncs primer, d'entrada, els efectes secundaris. Aquest buidament gàstric més lent provoca problemes digestius, nàusees, vòmits, refluxe i possibles alteracions amb el ritme de l'estómac i del trànsit intestinal. Després, que la pèrdua de pes... amb una baixada tan gran de consum energètic, no? de calories, no només és a base del nostre teixit adipós, del greix, no? Sinó que també perdem molta massa muscular, no? O sigui, és que el resultat és com aquelles dietes estrictes de fa 20 anys, que es perdia molt pes, però que molt d'aquest pes era a base del múscul. Clar, amb això també vull dir que quan nosaltres mengem menys, no només mengem menys energia, deixem de menjar nutrients essencials pel nostre cos i que, per tant, aquest tipus de medicament no només No només baixo de pes perquè no estic consumint energia, sinó que puc tenir dèficits de vitamines, de minerals, i com això pot comportar, o sigui, com això pot afectar al final a com funciona el meu cos, no? Per tant, no només estem parlant de perdo pes i ja està, sinó m'estic carregant el múscul, puc tenir dèficits que me poden donar problemes a curt, mitjà i llarg termini associats amb la meva salut. Ostres, si ho prenem perquè ens ho han prescrit, perquè tenim problemes, que el benefici és millor prendre-ho que continuar amb aquests problemes de salut i amb un acompanyament mèdic, doncs, òbviament, doncs té els seus beneficis. Però és que s'ha arribat a prendre, no?, o a punxar, com un medicament estètic per perdre pes, i això té problemes. A més, que és un medicament que quan deixes de prendre'l deixa de fer el seu efecte. Per tant, tornes a recuperar la gana i tornem a tenir aquells efectes rebot de les dietes estrictes, no? O sigui, el teu metabolisme ha baixat, t'has carregat el múscul i per tant tornes a recuperar la gana, per tant, tu tornes a menjar el que menjaves amb un metabolisme més baix. Això es converteix a més reserva de greix a la llarga, no? I no has après ni a menjar, ni has agafat l'hàbit d'augmentar l'activitat física i després els problemes mentals que tornem a tenir associats amb aquests estereotips, no? Perquè no sé si heu vist els famosos que s'estan punxant aquest medicament, però tornem a tenir aquells cossos filiformes dels anys 90 que jo pensava que ja se'ns havien acabat, que ja les dones sobretot ja anàvem al gimnàs, ja volíem múscul, ja havíem associat el múscul a salut i tornem a tenir aquells cossos filiformes que, de veritat, o sigui, no és salut.
1: Tu creus que tornarem perquè també hi ha la tendència dels cossos musculosos i de, no sé, les cossos fibrats?
2: Sí, però al final, com et dic, Pili, la tendència és anar a buscar allò que tenen els famosos, no? Allò que tenen les persones que veiem en medis, no? I que són la nostra aspiració de bellesa. I que, per tant, si ho mireu, esclar, jo en això m'hi fixo molt, però si mireu el que està passant amb els actors i les actrius de Hollywood, o sigui, és que, o presentadors d'Estats Units, que al final són els referents, després a nivell mundial, és així, hi ha cossos molt prims, sense musculatura. I això, o sigui, us recordo des d'aquí que el múscul és salut. Uh-huh. I si perdem múscul, estem perdent salut.
1: Per tant, bons hàbits, no? Paciència, suposo, i anar fent, no?
2: Sí, i després, Pili, que això m'ho havia notat i ho volia comentar, que és un medicament per a persones que tenen una malaltia o riscos associats, no? Si utilitzem com a una part estètica, el que fem és buidar els estocs. I quan les persones que realment tenen una malaltia, que realment tenen un risc, necessiten aquest medicament, no hi és.
1: Aquesta és la gran queixa, també, no? De que les persones que realment són diabètiques després es troben que no tenen estocatge, no?
2: Exacte. Per tant, doncs això, si realment es necessita, doncs és una eina amb un acompanyament mèdic, perquè s'ha de prescriure, no? I a nivell estètic, doncs, no s'hauria d'utilitzar.
1: Però es pot anar a comprar a la farmàcia sense...
2: No, s'ha de prescriure.
1: S'ha de prescriure.
2: Sí.
1: És un medicament.
2: És un medicament.
1: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser una setmana més. Què podem treure d'això? Que no cal resultats ràpids, que no cal fixar-nos en els estereotips... Com sempre.
2: Sí,
1: que hem de fer una societat menys gordofòbica, també.
2: Sí, també, sí. que jo, de veritat, Piri, tenia fe en que ja marxàvem una mica d'aquesta cultura de la dieta i d'aquests estereotips, no? Però veig que no, que continuem anant a buscar cossos que no són els vostres. O sigui, trobeu el vostre cos, tots som diferents, i és el que ens fa bonics i boniques.
1: Doncs amb això ens quedem. Et seguim a @mai_nutricionist. Val? I anem sabent el teu dia a dia, que sempre és molt ocupat. Gràcies per ser aquí, Naila.
2: Adéu.
1: Per trobar temps i venir. Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
0: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una translació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. I la seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Xinaró ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
1: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
0: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Els factors que influeixen a l'hora de desenvolupar aquests trastorns són diversos, com ara factors biològics, és a dir, pot haver-hi una predisposició genètica, però també hi ha factors psicològics i socials que tenen a veure amb l'acompanyament, la família, la situació econòmica o l'entorn. I l'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i el del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts. Un divendres més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que podeu seguir i que fem a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 9 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs estem en plena operació sortida. La veritat és que hi ha molt moviment en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, entrades, sortides, de rondes, per exemple, la ronda de dalt, ronda litoral, molt carregades, amb trams d'aturades destacades. Ara mateix i, a més, en tots dos sentits de la marxa. Però, si et sembla, repassem, per exemple, l'autopista AP7, que segurament és la via que va més carregada i, a més, a la zona del Vallès. Mira, en sentit nord, en sentit Girona, hi ha dos trams d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, a causa d'un vehicle avariat que talla carril, i més endavant 4 quilòmetres més entre Mollet i Parets del Vallès, també a causa d'un vehicle avariat que també talla carril, tot plegat en sentit nord, com et deia, en sentit Girona. En direcció sud, sentit Tarragona, també hi ha aturades en aquesta autopista AP7 de més de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Cerdanyola del Vallès, i ja més endavant 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. En fi, que l'AP7 és segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. De la resta de la xarxa viària, deixa'm destacar-te la C-17, unes obres encara amb aturades, 4-5 quilòmetres entre Canovelles i Granollers, però en sentit Barcelona, i de la resta de vies, ens quedem amb la C-58 d'autopista del Vallès, avui sortint de Barcelona força plena. Pensa que parlem d'aturades de més de 5

0: 17 quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Ripollet. Per tant, moviment, força trànsit ara mateix, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i també, sobretot, a la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem d'una de les activitats organitzades pel Centre d'Estudis Castellà, les Jornades Europees de Patrimoni. Parlarem amb el president de l'entitat, Llorenç Genescà. Continuarem amb el repàs de la cartellera cinematogràfica de la setmana per conèixer les estrenes. Ho farem amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana llarg amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. I avui comencem per Sant Cugat. Eva Garrido, bona tarda.
1: Bona tarda. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic, que acaba de presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2007. Més del 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania.
0: Gràcies, Eva. Seguim el repàs ara per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta setmana han començat les obres de millora del paviment asfàltic de l'Avinguda de Portugal. Per aquest motiu, el trànsit estarà tallat en horari nocturn de 8:45 a 6:00 del matí en el tram comprès entre la carretera de Matadepera i l'Avinguda del Vallès. Les obres de millora afectaran el tram de la calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte, presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès, preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona avui que és notícia. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
6: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
5: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Centre Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nodreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
8: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns. I si els meus veïns necessiten a ser defensats pel poblat, doncs ho farem. No? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs. No?
7: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
0: Continuem, gràcies Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
11: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
10: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
1: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Estem a tocar del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també. Però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà el poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares. Unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims doncs, d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no? Amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre... Bona tarda. Bon dia tot el dia, que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feinada cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees de patrimoni. Buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant en aquest cas amb una exposició de carrer, que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure doncs a partir de la Festa Major el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre. Els castellarencs, les castellarenques van poder veure apareix a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una que va trigar un palet més a ser instal·lada. 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60, començaments dels 70 n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'Arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran
1: sí, no?
2: apareixent.
1: Que de moment encara no
2: nosaltres,
1: les valem. Però...
2: Nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el centre d'estudis. Hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això. Però el que sí ens interessava era aquest doble vessant d'una banda... Una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc etc. I, per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que, a més, el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions. De moment tres sessions no estan plenes encara. Hi ha encara places disponibles. Hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer algun altre torn, però de fer una mica... Segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores, clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat. Estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret, una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana, i aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no?
2: Històries del castellà contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més grans, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig. El Forn del Raig és un element de la història contemporània de castellà que avui en dia no existeix. I que té la seva història, va tenir el seu funcionament i després va tenir altres utilitzacions derivades. Per exemple, va ser un lloc on a partir dels anys mitjans dels 50, quan arriba la primera migració, especialment de la Higuera d'Arjona, de la província de Jaén, diverses famílies s'instal·len a malviure al Forn del Raig amb barraques. Molts pintors de castellà han utilitzat la vista des del Forn del Raig o a la vora del Forn del Raig per retratar castellà des de la falda del Puig de la Creu en direcció avall, no? Per tant, serà un element... Són elements contemporanis, com bé tu dius. Són elements... No hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries. N'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de l'entrada de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat. A banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, Déu-n'hi-duret, quanta estona preveieu de sortida?
2: 2 hores i mitja, segur.
1: També és cert que serà amb tranquil·litat, eh?
2: Sí, amb tranquil·litat. Tot serà pujada des de l'espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cal Alberola, i pujar fins a la fotografia del Forn del Raig per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Calisso i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
2: les farem totes. Eh? Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant... almenys si continuen en bon estat, que esperem que sí, doncs fins que...
1: Com el material, no?, és sofert per suportar, doncs, pluja i sol i tot
2: i
1: el que
2: vent,
1: faci falta.
2: I el que faci falta, està encollat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada, també, amb parets, totes elles públiques. Totes elles públiques, però una certa alçada que també, doncs, això les fa... Doncs, les manté una mica més protegides.
1: La salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
2: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies, que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies, i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa, i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que t'algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen 3 sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
2: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho, o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història, o les jornades de patrimoni, o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? Centre d'estudis castellà.cat, entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà, i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell, i una mica avall teniu 4 lligams per anar a un formulari. Trieu que corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, el dissabte 10 a les 10 del matí i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda, i el diumenge, de moment, a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim... No és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra. Quedeu en una llista, i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu, si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: Són places gratuïtes?
2: Són places gratuïtes. Els tombs per la història en general són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per aquelles persones que no són sòcies, excepte 2 activitats. Una és la... 3, de fet. La de Festa Major, el tomb que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que, com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tomb que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any, i amb això que teniu, doncs, la possibilitat de venir gratuïtament a tots els tombs per la història que fem des del setembre fins al juny, un cop al mes, i de rebre, a més, la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats, i a més de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any, editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella i tindrà una forma completament
1: nova. Un disseny actualitzat, més de...
2: Actualitzat totalment, té molt poc... És a dir, busca veure en les fonts de les primeres Places Velles, però canvia molt, sí. Canvia molt, esperem que per bé, que és el que l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota sí. de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat. I és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, sí, que al final és renovar-se o morir i per, no? per arribar més bé a la població.
2: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no, desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les Jornades Europees de Patrimoni que tenen lloc els propers dies 10, 11 d'octubre aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu, perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: I què us sembla si és que teniu pensat anar al cinema aquest cap de setmana llarg, doncs a conèixer quines són les novetats? Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat.
2: Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi, sobre les que s'estrenen avui, que déu-n'hi-do, eh? Aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival, i ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut, i una mica, perdonant-se, una mica posant llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller, fet aquí a Espanya. Em sembla que és, bueno, més aviat està... Bueno, Espanya, però està...
1: Basca, una pel·li basca, sí.
0: Que es diu Les ciegues hormigues. Què m'expliques?
1: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla, i protagonitzada per actors bascos, com, per exemple, Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaya el 1930. Apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès, que porta tonelades de carbó a dins. Uh-huh. I durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa aviam què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar un tastet d'aquesta Les ciegues hormigues.
1: Vinga.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
0: Doncs aquesta, Les ciegues hormigues, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaya. Ens anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, eh? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain, amb Jay Duplass, i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió, perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta: puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamà del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman. Other Mommy...
0: No
1: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot, l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa
0: que
1: de
0: no
1: mare.
0: És nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
1: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí. És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Uh-huh. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La red social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook
0: doncs... Tu tens Facebook?
1: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en decliu, no?
1: Sí, tot aquí hi ha alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa,
0: curiós,
1: fins
0: curiós.
1: I tot sí,
0: ara
1: per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
1: Aquí Instagram passaria per davant i Twitter encara
0: TikTok
1: X.
0: I aquesta.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El precio de la red.
5: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
6: Vale.
5: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
6: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
7: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial...
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya més aviat per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
1: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès, i és una pel·li molt necessària, que dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia i explica una mica la història, com a documental, de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, a les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història.
0: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la boca.
1: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro. És un... No, crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera. I en aquest Ceniza en la boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven Europa no és la mateixa que es troben.
0: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anava a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la boca.
1: Molt bé.
8: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
9: Sabes que no me puedo ir.
10: No, no, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá. Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
11: Mi mamá trabaja todo el día.
12: Yo no vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
13: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
14: ¿Tú qué querías, que no me iba a enterar o qué?
15: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
14: Que me ayude.
15: Que te ayude.
14: Quiero.
0: Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Aquest Ceniza en la boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mi, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
1: Que, del papa Francesc.
0: Òbviament, sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'àrbol muy lejano, eh? No és
1: dos
0: que
1: muy,
0: jo,
1: sí.
0: Jo repeteixi, sinó que és l'àrbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que el Jordi li agradarà molt, Doraemon, aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2... una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
1: Com Joel Joan?
0: Jo vaig anar un tros de la U.
1: La van fer per TV3, em penso.
0: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
1: es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
0: Festival de Sitges acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, li fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
1: Ah, sí? No ho sabia, mira.
0: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta afer amb el senyor Joan Carles?
1: No, crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
0: Presumpta,
1: sempre. Hi ha d'altres presències. Deixa'm dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
0: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
1: Danny DeVito, és que no... Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Chou Gras Moretz, Casey Affleck, i Takashimi Ike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon. Atenció.
0: Molt bé, dona'ls els records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
1: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números... unes 28 vegades.
0: Se pot considerar, doncs, un expert,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat, una evolució, no? Vull dir, no cal dir, és un festival consolidat. Òbviament que és un festival consolidat.
1: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, a l'època d'Àlex Gorina com a director, es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles, però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules. És a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà. L'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable. Jo el màxim que he fet són 7. El meu rècord són 7 pel·lícules.
0: En un dia?
1: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica...
0: Vas acabar així com estàs ara, no?
1: Sí, o sigui, vaig acabar mica... tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà, i a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivette, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
0: Però paràvem per anar al lavabo, no?
1: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment, 3 minuts, i va continuar la pel·li a les 12 fins a les 3.
0: A les 3 i poc vam sortir.
1: Sí.
0: Però, bueno, de tota forma, si no estava subtitulat el francès el domini...
1: Sí, però s'escapen moltes coses.
0: Clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conocido y saludó.
1: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una pel·li que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Bulo Desaparecida.
0: Sí, l'he vist. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
1: No, però està entretinguda. Li vaig fer un Gimme Five, allò, passant pel passadís.
0: Però ja està bé, home.
1: George Romero, per exemple, que va venir a presentar un passi especial de La Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Elsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut 3 vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la pel·li. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
0: Va ser tot un impacte.
1: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET
0: per firmar,
1: i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la pel·li, el va donar a conèixer.
0: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
1: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició, l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet, que es diu Òscar Aibar, va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i a l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir «Esta és per a Iggy», i no era Iggy. Però bueno.
0: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades.
1: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
0: Ja hi som, no pleguem tard.
1: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
0: Jo una vegada estava al costat dels Mojinos Escocia.
1: Ah, veus?
0: Sopant, veus? Vull dir que...
1: Robert Englund és un impacte, superclar, el senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
0: Va, quina cançó marxem, va.
1: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és la primera, l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves. I doncs això, Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
0: Que es diu Bang Bang, Bang My Bang. Baby Shoot Me Down.
1: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
0: Kill Bill 1 de l'any 2003, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara estarà
1: en vigor. Sí, el festival s'acabarà el diumenge vinent.
0: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
1: Que vagi bé, bon cinema.

0: Efectivament, és divendres i és moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa, dissabte a les 10 de la nit. La banda terrassenca Eva Dirce celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:15, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FACT.
0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
2: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà a la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, nou Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, sota la direcció d'Adrià Soler, actual president del Círcul.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem? Sara Vecino, bona tarda.
4: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un Quinto Estella d'Am celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa a Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidó a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Bio per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tés i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat comencem avui divendres, perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades a Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat. Després de l'èxit de Perfí Sol, Carles Sans torna als escenaris amb Perfí Me'n Vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucats Caires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic. Aquest dimarts es van presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. El 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals,